0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Musicat.
1: Catriel i Paco Amoroso!

0: out of here.
1: Beat Zucchini.

Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor...

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: A les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats d'educació i el Departament d'Educació es reuniran aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions que continuen estancades. I tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continuarà també avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord: el pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. Ho ha explicat a 3CAT Info la portaveu del sindicat, Iolanda Segura.
2: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
1: Aquest dimecres, la vaga al Baix Llobregat i al Penedès, amb manifestacions i talls a les carreteres, ha tingut un seguiment del 55% segons l'USTEC i del 21% segons el Departament d'Educació. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents i anuncia una investigació interna. Ho va dir ahir el Parlament, acompanyada del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que va assegurar que es modificaran els procediments. Els grups parlamentaris consideren insuficients les explicacions i reclamen a Parlon que destitueixi Trapero.
1: Donald Trump ja és a Pequín i ja s'ha trobat amb el president xinès. El mandatari dels Estats Units ha aparcat la guerra aranzelària i assegura que les relacions entre els dos països seran extraordinàries.
4: És un honor to be with you. It's an honor to be your friend and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
3: Avui quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los.
1: Marta Peça Rodona obrirà avui la nova edició de Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica. Del 14 al 21 de maig, el festival desplegarà un programa d'activitats amb veus destacades com Carles Rabat, Dolors Miquel, Biel Mesquida o Emma Vilarasau. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat.
3: En una entrevista ahir a BTV va anunciar que els creueristes que només passen unes hores a Barcelona hauran de pagar 8 euros de taxa turística municipal. Això són 3 euros més dels que paguen ara i és el màxim que els pot imposar. Collboni també diu que parlarà amb la Generalitat per poder apujar la taxa encara més i ho justifica així.
5: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat, i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
3: Segons les darreres dades del Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes, gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat.
1: Esports, el Barça ha perdut per 1-0 al camp de l'Alavés en la jornada 36 de la primera divisió de futbol, amb un gol encaixat al llindar del descans i es queda sense l'objectiu d'arribar als 100 punts.
3: L'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc.
1: Ahir dimecres també es van disputar primer aquests partits: Villarreal 2, Sevilla 3 i Getafe 3, Mallorca 1. Avui dijous, Girona, Real Societat. A la classificació provisional, el Girona queda penúltim amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42.
3: Florentino Pérez ha instat al Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
1: I una de freda i una de calenta per als equips catalans que han jugat els seus partits de la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça s'ha imposat al Granada a domicili per 98-101, mentre que el Lleida ha cedit a la pista del Breogán per 114-87.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 14 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui tindrem un dia de sol a Ponent i a les comarques tarragonines i, en canvi, de núvols i pluges intermitents al Pirineu, les comarques al nord de Barcelona i al nord-est. Les precipitacions més abundants seran a l'Alt Empordà, temperatura a la baixa, tret del litoral i el prelitoral central i sud, on podrem tornar a arribar als 25 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Badalona el sol sortirà a les 6:33 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 29 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Comencem el dijous amb aquesta frase que ens va deixar Frank Sinatra. M'agradaria ser recordat com un home que va viure la vida, un home que tenia bons amics i bona família. No demano res més.
0: I és que precisament avui arrenquem el programa amb ell, amb la veu. I segur que només amb els primers compassos sabeu quina cançó és. Frank Sinatra va ser l'encarregat de regalar-nos aquesta delícia dedicada a la ciutat de Nova York. Un himne que segur que us fa sortir del llit pensant: és dijous i només queda un despertador.

0: Sinatra va ser una de les figures més importants de la música del segle XX. La seva carrera va començar als anys 30, però va ser durant les dècades dels 40 i 50 quan es va convertir en una autèntica estrella internacional. Va interpretar cançons que avui dia són considerades clàssics, com ara My Way, Fly Me to the Moon o New York, New York. Però, a més de cantant, Sinatra també va tenir una destacada carrera com a actor, participant en nombroses pel·lícules. La seva veu ens va deixar un 14 de maig de l'any 1998. Tenia 82 anys, però el seu llegat continua molt viu. Times Square, Broadway, Central Park, Chelsea, el pont de Brooklyn, Chinatown... Potser no sou a Nova York, però per uns moments us hi hem portat amb aquesta cançó del mestre Sinatra. Imaginar és gratuït, i tal i com ha estat tot plegat, imaginem que sí, que per uns moments el món és un lloc una mica més amable i que, tot i la son, val la pena agafar-se aquestes hores del matí amb optimisme.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com estàs?
2: Doncs mira, recordant que vaig anar a Nova York aquest Nadal.
0: Bien.
2: I a l'hora que anava a dormir era aquesta hora, perquè just estàvem amb els missatges aquests de prèvia de programa, de qui fa això, qui fa què, i era un moment una mica, sap greu pels companys, però satisfactori, de dir, jo vaig a dormir, estic a Nova York...
0: Ja us ho fotreu.
2: No, ja us ho fotreu, vull dir, però
0: veia
2: que tot estava controlat, que tot estava bé, i deia, mira, saps què, doncs a dormir.
0: Si no, sempre podies dir, escolta, estic a Nova York i no tinc cobertura.
2: Home, mira, altres coses potser no, però cobertura sí que n'hi ha. Però escolta, però la resta molt bé, molt content, molt bé. Molta alegria i molta energia d'aquest dijous.
0: Doncs vinga, arrenquem aquest dijous sabent què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, encara amb ressò de les paraules de Florentino Pérez, d'aquest cas les que ahir va donar en una entrevista a La Sexta, començarem l'agora fent un petit comentari. Després saludarem en Toni Trilla, perquè ahir van confinar un creuer per un brot de gastroenteritis, i el dubte que ens sorgeix és normal? O és que estem fent-ne un gramassa per l'antivirus? O no és un gramassa, sinó que hem de tenir alguna precaució més. Però ens va sorprendre la notícia i li preguntarem a qui en sap, que és a l'epidemiòleg Antoni Trilla. Després farem les reaccions a la compareixença de Trapero i Parlon, que van demanar perdó per haver infiltrat Mossos en una assemblea de professors, amb els dos partits que van iniciar aquestes compareixences, Esquerra i la CUP. I després anirem al Congrés, on li han retirat les acreditacions a Vito Quiles i a Bertran Endongo, que són dos, no va dir periodistes, però dos ultres que fins ara feien de les seves. Després una miqueta d'agora esportiva, parlant de futbol, perquè l'Espanyol va guanyar i està a punt de salvar-se, i avui el Girona se la juga. Taverna, per saber on hem d'anar a menjar aquest cap de setmana. I res, una miqueta de Dorian a partir de les 11.
0: Home, que bé!
2: Amb el Jordi González.
0: Molt bé.
2: Humor, i ja està, cap a casa, que ara més divendres.
0: I un dia menys.
2: I un dia més.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: En només 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Molts dels oients que ens estan escoltant ara mateix s'acaben de despertar, per tant, és interessant saber què ha passat al món mentre dormíem.
3: Doncs mira, avui us parlem de la Solar Impulse 2. És l'avió que fa 10 anys es va convertir en un símbol perquè va ser el primer avió d'ala fixa capaç de completar la volta al món propulsat només amb energia solar. No va ser un vol ràpid, ja t'ho dic ara. El viatge va durar més d'un any i mig, amb múltiples escales i velocitats relativament baixes. Però va demostrar una cosa que fins aleshores semblava gairebé de ciència-ficció, que és un avió podia mantenir-se en l'aire durant dies utilitzant únicament energia captada pel sol. Un prodigi de la tècnica creat per Bertrand Piccard i André Borsberg. El 2019 aquesta gent es va vendre l'avió. Se'l va vendre. El va vendre amb una empresa que es diu Skyweller Aereo, que, malgrat les dimensions, el va convertir en una mena de dron, és a dir, un vol, que un avió que es pot manipular sense que hi hagi tripulació. I el va voler comprar per destinar-lo a vigilància, a comunicacions... L'objectiu de l'empresa és desenvolupar, bàsicament, avions que gastin poc, amb energia solar, i que permetin fer control de platges, vigilància marítima...
0: Ai.
3: Coses d'aquest tipus.
0: Ai.
3: Ha perdut una mica
0: de força.
3: Exacte, de poètica. Eh?
0: Sí.
3: Doncs ara ve la notícia. L'avió ja no existeix.
0: No m'ho diguis.
3: Aquesta matinada hem sabut
0: no.
3: que la setmana passada es va estavellar al golf de Mèxic...
0: Durant... Sense ningú, eh? Sense ningú.
3: Amb un vol de prova, evidentment, no hi havia ningú a bord perquè és un dron, però sí que representa una mica el tancament d'una etapa i d'un somni aventurer. El llegat del Solar Impulse 2 reposa ara sota les aigües del golf de Mèxic.
4: Molt bé. Bueno, molt bé.
0: Va, a veure,
4: no hi havia ningú.
0: Va, no, rest in peace. Va, escolta'm tu, doncs mira, que descansi al fons del mar. Gràcies, Àlex.
3: Ah, passió.
0: Vinga, avui també a aquestes hores del matí volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món serà un lloc millor si la colla dels castellers de Barcelona aconsegueix el 25 de juny batre el rècord de castell fet a més altitud. Fins ara aquest honor recau en els maduixots de l'Alt Maresme, que el 2017 van aixecar un pilar de 4 a la Pica d'Estats. Ara la colla barcelonina vol aconseguir fer castells de 7 i un pilar de 4 a 3.400 metres d'altitud als Alps suïssos. Veurem si ho poden aconseguir.
0: Home, doncs esperem que sí, perquè 3.400 metres d'altitud no és poc, eh? Allà, vinga, enxaneta cap amunt. Vinga, enfila't. Amb el mal d'alçada, no?, i tot això.
4: I tant.
0: No ho sé, en tot cas, que tinguin moltíssima sort. I fent camí cap a un quart de 6 del matí, volem saber de què parlarem poc, Marta.
4: Doncs mireu, del macrocàsting que hi ha aquest cap de setmana a Barcelona, per si voleu ser models. La bona notícia és que la inscripció és gratuïta, està oberta a tothom, i no hi ha límits ni d'edat ni d'altura. La plaça del Centre Comercial a Arenas, a Plaça Espanya, doncs es transforma en una passarel·la on tothom tindrà l'oportunitat de convertir-se en model un dia i perseguir el seu somni, i qui sap, un dia doncs acabar sortint a les revistes.
0: M'encanta perseguir el seu somni.
4: Oh, és que ho venen així, eh? Hi ha molta gent.
0: Sí, sí.
4: Que de petit diu, no, és que jo voldria ser model.
0: A veure, jo penso que cap de nosaltres tres podria ser model, a no ser que féssim roba infantil.
4: No, perquè, però aquí podríem, eh?
0: A veure, aquí no aixequem 1,50
4: metres, també t'ho dic. Però ens hi podríem apuntar perquè no hi ha límit ni d'edat ni d'altura.
0: No, sí, sí, però faig una reflexió,
4: volen
0: no per aquest càstig.
4: Volen gent diversa.
0: Dic en general.
4: Ah, en general.
0: Jo ens veig presentant.
4: Potser també podria començar a canviar tot plegat, clar.
0: També t'ho dic.
4: Però no cal que tothom... Els baixets existim. I ens vestim.
0: Sí, home, sí. Però és que ens estic imaginant sortint a la passarel·la, no, que la gent diria, on són?
4: On són? Pobret, sí.
0: He pensat, escolta'm una cosa, com que hi ha moltíssima gent que s'hi vol presentar, que em sembla que hi ha dues franges d'horaris, Marta.
4: Sí, això ho podeu anar d'11 a 1 i a la tarda de 4 a 7, quan sortiu de la feina, dineu i cap allà.
0: He pensat, mira... Li demano a la Judit Mascó, sisplau, que ens expliqui què hem de tenir en compte a l'hora de presentar-nos un càsting per ser model, perquè qui millor que ella, una de les grans top models del nostre país a nivell internacional, dic, Judit, digue'm, sisplau, què hem de tenir en compte si volem ser models. Per tant, Judit Mascó, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Soc la Judit Mascó i sobre el càsting per exercir o tenir l'opció de ser model que hi haurà ara aquest cap de setmana, dir-vos algo que potser és molt evident, però que crec que no ho és tant. És a dir, per anar a un càsting has de mostrar com ets tu. No val anar maquillada com una porta o maquillat com una porta, vestit d'una manera que no és la teva personalitat, és a dir, vesteix d'una manera molt neutra, posa't uns texans, una bambeta, un talonet, una samarreta blanca de tirant, és a dir, que se't vegi el cos, que se't vegi com tu ets, no et disfracis, no cal que et posis ni la pestanya, ni l'ungla postissa, ni et facis un pentinat que no et faries normalment en el teu dia a dia. És a dir, mostra't com tu ets. El que volen veure és el diamant en brut que ha de lluir properament.
0: M'encanta.
4: M'agrada molt.
0: Sigueu vosaltres mateixos.
4: Millor consell impossible.
0: Doncs vinga, si ens ho diu la Judit Mascó, li haurem de fer cas.
4: Sempre.
0: I amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
4: Doncs ens anem cap a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, que tindrà el seu propi auditori. Després de molts anys amb el projecte enquistat, l'Ajuntament ha tret a concurs les obres per construir l'equipament. Amb una inversió de 3,2 milions d'euros, l'auditori tindrà capacitat per 300 persones. Si tot va bé, es començarà a construir després de l'estiu i les obres s'allargaran 14 mesos. I rebrà el nom de Teatre Auditori Mestre Benages, que, per si no ho sabeu, Antoni Benages era mestre, el van afusellar durant la Guerra Civil el 1936, i és el mestre que encarna Enric Auqué a la pel·lícula El mestre que va prometre el mar.
0: Doncs bé, moltíssimes felicitats a la gent de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, que tindrà aquest propi auditori. Quina meravella. I alerta perquè arriba Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. Quin? Ah, això no ho sabem mai, que ens ho expliqui. Ot Serra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és anar a donar sang i també plasma. El Banc de Sang ha iniciat una campanya per augmentar les donacions d'aquest component que ha passat a ser tan necessari com la sang. Conté i transporta nutrients, defenses de l'organisme i altres proteïnes indispensables. Com que és pràcticament tot aigua, es pot donar amb molta més freqüència que la sang, ja que la recuperació és molt ràpida. De fet, segons l'entitat, es pot donar plasma cada 15 dies. El procés dura una mica més que una donació de sang, entre 40 i 60 minuts, i es fa als mateixos punts i hospitals. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats en plasma i més de 4.000 en reben transfusions cada any.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies també a l'Ot Serra. Un quart de 6 del matí i 3 minuts. I alerta perquè despleguem la revista del cor dels matiners en temes sucosos avui. Xup, xup, xup, com batega xup, xup. El cor, xup, xup.
4: Doncs batega amb Marc Giró i amb Gabriel Rufián.
0: Perdó, que més que xup, xup seria pum, pum, no?
4: Sí, sí.
0: No sé.
4: Batega, sí. Bum, bum.

0: voy acercando a ti, ¿no?
1: Tú estás muy cerca ya.
0: Y es lana buena lo que yo llevo, por supuesto.
1: También te digo que te dura poco.
0: ¿La lana?
1: La lana.
0: ¿Y el cardado?
1: Cardado te lo pongo yo.
0: Pero una cosa, perdona la confianza. ¿Consumamos?
1: Yo no tengo experiencia en eso, pero sí que nos sobamos mogollón.
2: He de dir que aquest violí que s'estava, que és insuportable...
3: És en directe.
2: És en directe.
3: És en directe.
2: Hi havia una noia al mig d'ells dos tocant el violí.
3: Ai, no he vist el vídeo.
2: Em sembla
3: boníssim.
2: Brutal.
3: Ara molt.
2: Ai, Déu meu, i el cor també batega amb Juanma Moreno.
4: Se despertó una luz en la mañana.
2: A veure, un moment.
4: Que deslumbra la ventana.
3: El canto del loco. Hosti, és que el canto del loco al costat d'aquest ho fa molt bé, vaja.
2: Que este,
3: és
2: que és
3: el
2: això?
3: President de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que s'ha passat al món de la música. Ha revolucionat, evidentment, les xarxes amb aquesta cançó que ell mateix canta. Primer es pensava, es veu que era intel·ligència artificial, i ha confessat, va confessar ahir que no, que és la seva veu amb aquest tema que es diu Kilòmetre Sur, i ha sonat durant tots els actes electorals de la campanya del Partit Popular, de les eleccions que se celebren, doncs, aquest 17 de maig.
2: Home, escolta'm, malament no sona.
3: Una miqueta burete.
2: Va, però escolta'm,
3: sí, malament
2: pop,
3: no sona.
2: Una cançó pop, sí. Però... Escolta'm...
3: Heu de veure el vídeo, val molt la pena.
2: Al·lucino, de veritat. Anem de mal en pitjor.
3: Bueno, el Mazón també cantava i després va ser qui va ser.
5: Sí, però...
3: Sí, aquestes coses, nena, has de ser versàtil.
2: Sí, sí, tant. Si no et va bé, exacte, si no et va bé la política, et fas cantant. Kilòmetre Sur, és el nou èxit de Juanma Moreno. Mare meva, 9 minuts, 6:15 del matí, quin sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Sopa de Cabra ens va explicar els problemes que van patir durant la seva separació.
6: En aquells anys no es parlava gaire d'això, no és com... Després van aparèixer les xarxes i quan un músic tenia un problema o un problema de malaltia, doncs començava a compartir-se, a fer-se públic o gairebé a ser un problema seu i del seu públic, també. Segurament un exemple molt clar és el del Pau Donés, no?, que va compartir tota la seva malaltia i l'agonia fins al final. Això no existia abans

0: Què? Està bé aquesta cançó per als que ens estan escoltant ara mateix, que segurament estan fent el primer cafè del dia.
1: Un cafetó, perquè un 14 de maig del 2005 moria a Las Vegas i als 89 anys una llegenda de la música com és el guitarrista B.B. King, conegut arreu del món com el rei del blues. Ell tenia una guitarra, la seva inseparable Lucille, amb què va portar el blues a escenaris d'arreu del món. Oferia, es veu, atenció a la dada, 200 concerts cada any, i hi havia èpoques que arribava a tocar cada dia de l'any. Va ser guanyador de més d'una dotzena de premis Grammy, va entrar al Saló de la Fama del Rock and Roll l'any 87 i la revista Rolling Stone el va situar entre els millors guitarristes de la història, només per darrere de Jimi Hendrix o Duane Allman.
0: Recordant la figura de B.B. King aquest matí de dijous, d'aquest dijous 14 de maig, és moment també de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que mai està de més. I ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 14 de maig, tenim Mercuri Kazimi. Kazimi és un terme d'origen àrab que vol dir, simbòlicament, el cor del sol. I això passa quan Mercuri es col·loca gairebé exactament en conjunció amb el sol. Aquest moment pot portar molta lucidesa mental, una idea que s'ordena, una conversa que il·lumina, o una decisió que de sobte veus més clara. Per això, avui és un bon dia per escoltar, parlar amb consciència, ordenar pensaments i posar llum allà on fins ara hi havia confusió.
0: Pensava que deia posar llum a la foscor, eh?
1: Sí. Ja està. Ja també hi dic.

0: Bueno.
1: El canto d'un duro. Casimi.
0: Casimi. M'ha agradat.
1: El no cor del sol. Diem tots tres Casimi, Casimi, Casimi, va. Un, dos, tres. Casimi, Casimi,
0: Casimi. Això ho fèiem de colònies.
2: Ara sortirà un fantasma.
0: Sí, clar.
1: De Verònica, no?
0: Verònica, Verònica. Sí. Verònica. M'ha agradat que ho diguis així a la castellana. Verònica.
1: Oi, oh, jo em cagava quan feia això de Verònica.
0: Però ho veieu, no?
1: Sí, sí. Llum apagat i mirant el mirall, no?
0: I tant, el mirall. Ja, amb espelma, jo algun dia, a les colònies.
1: I mai va passar res.
0: Oh, no. Només alguns
1: quins. De moment, quins. De moment.
0: Sí.
1: De moment.
0: Que no ho facin, els que s'estan llevant aquesta hora, que no cal.
1: No, no, no.
2: Home, sí.
1: Això és l'altre.
2: Home, l'altre, sí.
1: És la veritat. Vinga,
0: s'ha de provar.
1: Qui bufarà espelmes avui? Enlluerna'ns amb la teva veu.
0: Amb el meu Casimi.
1: Amb el teu Casimi.
0: Avui toca felicitar el cantant Marc Parrot, que en fa 59. El xef Ferran Adrià celebrarà esferificantment que avui arriba al 64.
1: Molt bé, molt ben dit.
0: També suma un any més la directora, guionista, productora i actriu Sofia Coppola, que en bufarà 55. I encara un parell més, Mark Zuckerberg, que en fa 42 i amb els bitllets que li surten de les orelles.
1: Clar.
0: I acabem amb l'actriu Kate Blanchett, que està estupenda, celebrant que avui en fa 57.
3: Hi ha altres maneres de llevar-se.
4: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
3: Però totes són més tard.
4: Hòstia.
3: Nosaltres som els matiners.
4: Som un país imparable.
5: Un, dos, tres, un, dos.
1: I precisament avui Marc Parrot fa 59 anys. És un bon moment per recordar una de les cançons que forma part de Turisme per la memòria. Un disc deliciós, carregat de bones col·laboracions, com aquesta al costat de Ramon Miravet. Això és misteriosament feliç.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem la compareixença al Parlament de la consellera Núria Parlon i el director de la policia, Josep Lluís Trapero, sobre les infiltracions dels Mossos en una assemblea de docents. A les 11 entrevistarem el grup de música d'Orient. A la tarda ens visitarà l'escriptor mallorquí Biel Mesquida. A les portes dels 15 anys del 15M, el Catalunya Nit oferirà un reportatge sobre el moviment i entrevistarà l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. I Àlex Gorina dedicarà la sessió golfa a pel·lícules amb vaixells com a escenari arran del brot d'antivirus en un creuer.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 14 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Repassem els titulars d'aquest matí. Donald Trump ja és a Pequín i ja s'ha trobat amb el president xinès.
3: Sí, el mandatari dels Estats Units ha aparcat la guerra aranzelària i assegura que les relacions entre els dos països seran extraordinàries.
4: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
3: Segons Trump, els interessos comuns de la Xina i dels Estats Units superen les seves diferències i recorda que sempre que hi ha hagut diferències les han sabut resoldre.
2: Reunió important avui a Educació mentre continuen les vagues.
3: Sí, hi ha reunió de la taula sectorial. El departament mirarà de reconduir les negociacions amb els sindicats majoritaris que es van desmarcar de l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que reclamen, entre altres coses, un augment salarial de 400 euros que el govern veu inassumible. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord.
5: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
3: Avui, recordem-ho, hi ha vaga a la Catalunya Central i a les comarques de Girona.
2: La consellera d'Interior demana perdó.
3: Núria Parlon i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents, demanen disculpes i anuncien una investigació interna.
6: Sí que avui demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
7: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
3: Els grups parlamentaris consideren aquestes explicacions insuficients i, tret del PP, reclamen tots a la consellera Parlon que assumeixi responsabilitats polítiques i que destitueixi Josep Lluís Trapero.
2: Avui quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol.
3: La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los.
8: No espera columnes que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
2: Els agitadors d'extrema dreta Vito Quiles i Bertran Dongo ja no poden accedir al Congrés.
3: Els han retirat temporalment l'acreditació periodística. És una decisió de la mesa de la cambra que considera que el cúmul d'incidents que han protagonitzat deterioren la convivència al Congrés dels Diputats. No hi podran entrar fins que resolguin els 11 expedients que tenen oberts.
2: Més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus, a França, per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort.
3: La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus, des de Brest, amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen del brot. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus i tampoc no relaciona el cas amb l'antivirus.
2: Glovo acomiadarà més de 400 repartidors a tot Espanya.
3: La plataforma de repartiment de menjar a domicili ha arribat a un acord amb Comissions Obreres sobre les condicions dels acomiadaments. Són 300 menys dels previstos i Glovo indemnitzarà els afectats amb 37 dies per any treballat.
2: El cinema català marca una nova fita històrica al Festival de Cannes.
3: Sí, un estudi barceloní hi ha presentat aquest dimecres The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es diu en primera persona.
2: Gràcies, Anna.
3: A vosaltres.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
9: Què tal, bon dia?
2: Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb les disculpes de Parloni Trapero al Parlament i també l'afer Florentino Pérez, que encara cueja. El diari ara obre edició amb el titular Parlones disculpa. Va ser un error que els Mossos s'infiltressin. El verb disculpar-se també el fa servir el periòdico. I a La Vanguardia hi llegim un sinònim de dues paraules, que Interior demana perdó per infiltrar policies en assemblees de docents.
3: En plan esportiva i concretament madridista, els diaris porten el nom i la foto de l'única persona que sembla que s'ha mogut de fa temps per arribar a la presidència del Madrid. La Vanguardia diu guerra de poder. Enrique Riquelme vol ser president. El periòdico explica que estudia plantar cara a Florentino i El Mundo parla de l'anomenada Operació Quila, que desafia el Madrid de Florentino.
9: Altres temes de portada. Trump torna a una Xina més competitiva. Feia 10 anys que un president nord-americà no hi anava. És la principal foto de l'ara que també veiem al país.
3: I acabem amb més esports. Més enllà de la derrota estèril del Barça, llegim a La Vanguardia que el cel s'obre a Cornellà amb una victòria contra l'Atlètic. L'ara hi afegeix que té la permanència a tocar.
2: I avui articles d'opinió i editorials, evidentment sobre les disculpes de la consellera Parlon i també encara sobre Florentino.
3: El diari Ara titula l'editorial del nyap a les disculpes i ara a la negociació, on exposa que ara el govern hauria de tenir prou cintura per saber-se moure i arribar a un acord amb els docents.
9: El rotatiu conclou que cal trobar un punt d'equilibri entre remuneracions justes i plantilles suficients d'una banda i la sostenibilitat de les finances públiques de l'altra.
3: Per al director de La Vanguardia, Jordi Juan, les disculpes arriben tard i la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents s'assembla, diu, al que feien els anomenats mortadelos.
9: Eren agents d'un servei embrionari d'informació dins del cos de Mossos en els seus inicis i van protagonitzar investigacions polèmiques com introduir un tal per una secta o fer seguiments a polítics.
3: A les pàgines de Catalunya del País, Miquel Noguer titlla de les disculpes de Parlon i de Trapero d'estriptis parlamentari.
9: I afegeix que el govern d'Illa ha posat la directa per solventar els tres esculls que li impedeixen tenir pressupostos, que són l'incendi educatiu, els Mossos d'Esquadra i Rodalies.
3: A la premsa de Madrid, i en especial a l'ABC, encara hi cueja la particular compareixença de Florentino Pérez d'abans d'ahir.
9: Maria José Fuente Álamo, la periodista a qui Florentino va posar en dubte que hi entengués de futbol, ha sigut un article a l'ABC titulat Florentino, fluorescent i Pepita Grilla.
3: Fuente Álamo diu que, com Rubiales, Florentino és fluorescent, en el sentit que va fer evident que encara hi ha molt de masclisme.
9: A El Mundo, el periodista David Jiménez Torres titula El Madrid i el crepuscle dels déus.
3: Assegura que la decadència de Florentino Pérez no té a veure amb l'edat, sinó amb l'adopció d'una mentalitat impròpia del club.
2: Déu-n'hi-do, Sílvia Solanes, molt bon dia.
10: Bon dia.
2: A veure què trobem avui també a la premsa digital.
10: Es porto no sé si de tots colors, també.
2: Una miqueta de mercat, no? Sí. Una miqueta de varietat. Això està bé. Sí. Per on comencem? De capa caiguda.
10: I, Donald Trump. Donald Trump, el font Trump. O el Trump-font, millor dit. El telèfon de Donald Trump. Ho ha dit d'una altra manera, l'empresa que hi ha darrere del conegut com a Trump-font, perquè ell també va voler que un telèfon portés el seu nom. La companyia avisa els clients que van pagar $100 per reservar-lo que ara no tenen el mòbil assegurat. I són més de 600.000 persones les que hi ha en aquesta suposada llista d'espera d'un telèfon que veiem a diversos digitals. Una actualització de la lletra petita diu que aquests $100 només donen dret a si l'empresa decideix finalment fabricar-lo, potser li ho venguin. Veiem a l'Espanyol aquesta informació, també veiem el telèfon, que com no podia ser d'una altra manera, és daurat.
2: És a dir, tu fas com un apagui senyal i a partir d'aquí, si es fabrica, ja veurem si...
10: Sí, primer van dir que era com una prebenda, el reservaven, després van dir que ho farien més endavant i ara ja no està tan clar que el fabriquin, però si el fabriquen, doncs potser te'l donen, si estàs
2: potser.
10: Aquí.
2: Potser. Tenir una sort de tenir un Trump-font, un font Trump. Quina meravella.
10: Ja ho pots ben dir.
2: Escolta, per què estan amoïnats, Astúries?
10: Doncs perquè s'han quedat sense campano per primera vegada a la història. I et preguntaràs què és el campano?
2: Sí.
10: Doncs és el salmó que es pesca en els seus rius. Ah. Potser ho sabies, jo no ho sabia, per això ho he hagut de buscar.
2: Anava a fer una broma tan fàcil a aquestes hores del matí, però callo que avui seguim el programa.
10: D'acord. Doncs es veu que les tradicionals subhastes de Sella i el Narcea s'han hagut de suspendre perquè 3 setmanes després que s'obrís la temporada no han pogut pescar ni un exemplar de salmó d'aquest campano que es troba en aquestes ries. Ho llegim al diari japonès.
2: Qui tindrà un carrer a Barcelona?
10: Doncs el capità Trueno.
2: Home, no m'ho diguis.
10: Sí, ves que un carrer, un espai. El barri de Gràcia ha batejat 2 espais al districte, que fins ara no tenien nom. Un serà amb el nom del mític personatge de còmic, l'altre amb el nom del cantautor Luis Eduardo Aute, que va viure al barri durant la seva infància. El capità Trueno donarà nom a la plaça que hi ha just davant del casal del barri de Can Carol, això és a Vallcarca. I Aute, els jardins ubicats ubicats al carrer d'Esteve Terrades, ho veiem a BTV.
2: I alerta del Capitán Trueno a Mortadelo i Filemón.
10: Sí, perquè tindran les seves pròpies monedes. El Ministeri d'Economia ha confirmat l'emissió d'una col·lecció de monedes commemoratives dels personatges de Francisco Ibáñez. Una decisió que ja s'ha publicat fins tot al BOE. Sortiran el segon quatrimestre d'aquest any per 23 euros cadascuna. Hi haurà 9 monedes. Serà per homenatjar els 90 anys del naixement del dibuixant. Hi haurà altres cares conegudes a banda de Mortadelo i Filemón. Ofèlia, Pepe Gotera, etc. Què?
2: 23 euros, déu-n'hi-do, eh?
10: Però si ets fan...
2: Multiplica per 9.
10: Però en compres una.
2: No. Quina compraries tu?
10: Ostres, jo era més a Cipizapre.
2: Gràcies. Ah, porta'm bones notícies, per favor, Marc Jurado, que estic d'aquest temps ja fart. Ja li diré després el cordomí, però jo així no puc viure.
9: Mira, depèn d'on vagis a passar el dia, eh? Perquè si seràs a Ponent o a les comarques tarragonines, sí que tindrà sol. En canvi, però, núvols i pluges els esperem de forma intermitent al Pirineu, a les comarques del nord de Tarragona i també les comarques del nord-est, les més abundants a l'Empordà. Hi haurà tramuntana, també mestrals als extrems i temperatures una mica més baixes.
2: 5 minuts, arribem ja a 5:45 del matí. Bon dia a tots els que ja esteu connectats amb La Pública i Nacional. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat, i a aquestes hores repassem alguns apunts culturals amb la meva estimada Marta Viana.
11: Avui comencem amb música, perquè ja ve el cap de setmana, va.

0: Mediterrània.
1: És que té una veu, Ivan Ferreiro, que no es pot aguantar.
2: Doncs si el podeu... El podeu, no, si el voleu, veure... És avui al Sant Jordi Club, és un concert que es farà dins el Festival Guitar Vecent. El concert és a les 9 del vespre, correu, perquè encara queden algunes entrades, per veure l'estimadíssim Ivan Ferreiro. També avui, concert, en aquest cas, de Joshua Eden. Una altra cosa,
1: una altra cosa diferent. No té res a veure, estil diferent,
2: sala diferent, nom evidentment diferent. Joshua Eden serà a la Sala Rasmatàs de Barcelona amb un concert que farà avui a les 9 del vespre. I per ser un apunt més a nivell musical, avui comença el Festival de Jazz de Vic. Hi haurà molts concerts durant tot el cap de setmana, es faran sobretot al Jazz Cava o a la plaça del Carbó de Vic.
1: I acabem també amb alguns apunts teatrals.
2: Sí, perquè avui s'estrena Perfectament Imperfecta. Això és un monòleg sobre la maternitat, la salut mental i la identitat femenina. Està dirigida per Laura Domènech Vila, interpretada per Montse Rodríguez i Clusella, i és una obra basada en la novel·la de Carla Gràcia Mercader. Això, d'això ho podeu veure al Teatre Tantarantana del 14, avui mateix, dijous, al 31 de maig.
1: La ràdio sempre ens deixa un so, unes paraules, unes veus, uns moments, i això és el que fem cada dia amb el Jan Soteres, moure el dial aquest matí de dijous. Però cap on? Jan Soteres, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Després de la roda de premsa de Florentino Pérez, no he pogut evitar recordar el mític Josep Lluís Núñez. Movem el dial, doncs, al gener del 2015, quan l'humorista Xavi Cazorla, des de la tribu de Catalunya Ràdio, trucava a l'expresident blaugrana. El senyor Núñez no se li va acudir res millor que, tot i la seva veu inconfusible, fer-se passar pel porter de l'edifici.
4: Sí.
5: Hola, bona tarda.
4: Sí.
5: Miri, truco de Catalunya Ràdio.
4: Espera, que no et sento. Sí, digues, digues.
5: Truco de Catalunya Ràdio per aviam com passaran el Dia de Reis.
4: És que no et sento, eh?
5: Truco de Catalunya Ràdio.
4: Sí.
5: Per aviam com passaran el Dia de Reis aquí.
4: No, és que no hi ha ningú aquí.
5: No hi ha ningú?
4: No.
5: Però si estic parlant amb vostè, eh?
4: Eh? Eh?
5: Si parlo amb vostè.
4: No, no, a mi no.
5: Ah, no?
4: No.
5: Ja. I amb qui parlo, doncs?
4: Jo sóc el porter.
5: Ah, vostè és el porter.
4: Sí.
5: Ah, vale, vale.
4: Per qui demanava?
5: Bueno, jo volia parlar amb el senyor Josep Lluís.
4: Ah, no, no hi són, eh?
5: No hi són?
4: No, no, ah. Fa dies que no hi són, eh?
5: Fa dies que no hi són. Ah, i que no sap on paren.
4: Vale, no, no.
5: No.
4: Si vol que deixi algun recado...
5: No, i vostè on passarà el Reis?
4: I jo?
5: Sí, com a porter.
4: A la porteria.
1: Escolta'm, pot haver-hi, per favor, un tall millor del Núñez fent-se passar per un porter?
6: Tall millor del Núñez jo crec que sí, però,
1: sí?
6: Però aquest és top 3, sens dubte.
1: No canvia
6: top
1: la veu.
6: 3, sens dubte, no, clar. Però a més ho intenta, perquè sempre que ho faci una mica així... Sí, sí, i a més hi ha molt mite al voltant de la portera de Núñez, perquè ell sempre deia que quan li demanaven un fitxatge de molts diners, deia, això és com si fitxava la meva portera. Que, diguem-ne, entroncaria en l'esperit futbolístic de Florentino Pérez, i per tant que ell a més digués al porter...
1: Ai, Déu,
6: mira, si és que hi ha
1: una abraçada des de la ràdio El Cazorla, que va ser l'artífex d'aquesta broma. Bé, d'aquesta broma, d'aquesta trucada, sí, que li va
6: trucada.
1: Sortir rodona, sens dubte. I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, al Japó, falten 16 minuts per l'una del migdia, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Guillem, què tal?
7: Bon migdia, matiners. Entre el 5 i el 22 de maig se celebra a la ciutat de Kyoto el Kamaogawa Odori, un dels 4 festivals de dansa de geishas més importants del país. Diuen que era un dels espectacles preferits de Charles Chaplin i es basa en la representació de diverses escenes històriques amb un important pes de la dansa tradicional. Es fa a Pontocho, un petit carrer, però que té una gran història. Tot i que en un primer moment pot semblar que estigui fet de cara als turistes, la majoria d'assistents són japonesos que viatgen d'arreu del país per veure-ho. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des del Japó, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I a partir de les 6, com sempre, comença el matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
6: Doncs mira, avui pendent de com evolucionen les negociacions entre Educació i els sindicats, després que ahir el govern demanés disculpes per haver infiltrat dos policies a una assemblea de docents. Per tant, veurem si avui hi ha algun canvi o no. Recordem que tenim vaga a Girona i a la Catalunya Central. Per tant, Aviam com també tenim el trànsit aquest matí, us ho explicarem tot des de les 6. També ens farem eco de l'entrevista ahir a Florentino Pérez, en què no va rectificar només en una cosa, va dir que no sabia si havia dit exactament que el Barça havia robat o no 7 lligues. Pensem enrere.
1: Aquest també s'està lluint, aquest després, 2026.
6: També us explicarem aquesta història, que ja us estem explicant en informatiu, del gastroenteritis, del gastroenteritis, del creuer confinat per una gastroenteritis dels seus passatgers. Li preguntarem a l'Antoni Trilla si això és normal, si és que estan prenent alguna precaució de més per l'antivirus, o com està la situació, perquè ens ha semblat una notícia bastant impactant. Després parlarem del Congrés, on s'ha expulsat a Vito Quiles i a Bertran Endongo, els dos ultras que intentaven agitar cada roda de premsa amb les seves provocacions.
1: És que, escolta, jo hi veia imatges que n'estaven parlant a la tele, i és que realment...
6: No està escrit, és a dir, traspassa qualsevol esperit de periodisme crític, és a dir, sempre a favor de qualsevol que vulgui fer una pregunta, per incisiva, difícil i dura que sigui, però quan tu, per exemple, com fa uns dies a la diputada dels Comuns, Aina Vidal, la persegueixes fins a un taxi, gairebé no li deixes treure, l'impedeixes físicament, això no és fer periodisme. Això és...
1: Gravant imatges a dins del Congrés, que saben perfectament que no es poden gravar.
6: Ja, tu però ja no és això, gravant a escola, això no està dins del Congrés, però gravant a l'escola dels fills de no sé qui. Hi ha pràctiques que no es poden fer i que, per tant, han d'estar perseguides d'alguna manera.
1: Està bé.
6: Després farem Agora Esportiva, perquè hi va haver partits de Lliga, l'Espanyol que s'acosta a la salvació, i avui el Girona té un partit decisiu. Taverna per saber què hem de menjar el cap de setmana, Dorian amb Jordi González a partir de les 11.
1: Molt bé.
6: I després una mica d'humor per acabar el dia amb alegria, il·lusió i encara el divendres.
2: Visca!
1: És poesia pura.
6: Has vist?
1: A veure, escolta'm una cosa, a veure un moment. Dada Mayol,
6: sí.
1: Hem sortit del món esportiu o encara hi som?
6: Depèn del que entenguis per esport, perquè per accedir a la Dada has de passar unes proves físiques.
1: Anem a la Dada Mayol. Oients de Catalunya, activeu les nostres neurones, aquestes hores del matí, jo sé que costa, però...
6: La Dada sempre respira actualitat, per tant, si l'actualitat és esport, la Dada és d'esport. Avui l'actualitat parla dels Parlon i Trapero, dels Mossos d'Esquadra,
1: parlant després.
6: Quants Mossos d'Esquadra, no us despisteu, ja a Catalunya, quants agents dels Mossos d'Esquadra? Vinga, va.
1: Molts.
6: Sí, molt bé, la resposta és correcta, molts. Molts n'hi ha, sí.
1: Clar, molts està molt bé, però...
6: Més de 1.000, sí, més de 1.000 n'hi ha, molt bé, Lara. I més de 3. Sí.
1: Jo diria que... 20.000.
2: Jo 60.000.
0: Apa, jo no anava a dir tant.
2: Molt més.
0: 19.000.
6: Doncs entre, per molt poca diferència, Xavi Canalías s'endú el títol perquè n'hi ha 19.581.
2: Oh!
6: Quantes unitats tenen els Mossos? Unitats, pot ser el de trànsit, pot ser la Brimo... Quantes?
1: No,
6: vinga,
1: no tantes,
6: va, quantes?
2: 54.
1: No, home, no, bèstia.
6: Vinga.
1: Jo diria 20.
2: 15.
6: 20. 17. Per tant, aquí lleugerament a favor de Marta Viena. I quants graus hi ha? Quantes categories hi ha de Mossos d'Esquadra?
1: Jo diria que n'hi ha 5 o 6.
6: 5 o 6?
0: Ostres, ni idea.
6: Ni idea?
0: 5.
6: N'hi ha 8 de Mossos a major passant per caporal, sergent, sotsims, inspector, intendent i comissari. Per cert, el major és el màxim càrrec policial. I després hi ha el màxim càrrec polític, que és la consellera d'Interior, i el director dels Mossos.
1: Ah.
6: En aquest cas, el director dels Mossos i el major és la mateixa persona, que és Josep Lluís Trapero.
8: Bueno, pues molt bé. Pues adiós.
1: Gràcies, major.
6: A disposar.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Les cebes. Jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç, les cebes.
11: Sí, eh?
10: Sí. Soc de cebes, de patates, de porros...
11: De coses d'aquestes de sota terra.
10: Sí. Han rigut amb porros, a veure, sisplau, que tenim...
11: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
12: He estat jo, perdó.
11: És la que fa menys que se'n fuma.
10: No.
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
14: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
15: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
16: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
17: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
16: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
18: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic, m'haig de pensar.
9: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dijous a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'àvia al web de Catalunya Ràdio. Els matins del cap de setmana, el suplement...
12: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
19: Crec que no vindran aquest cop, eh?
12: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
19: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
9: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
19: En fi, Roger, és una cosa, bueno, és increïble.
9: Els matiners som un programa per emmarcar.
1: Montse, a veure una cosa, a quina hora t'has despertat avui?
20: A les 5:10, concretament sense despertador, perquè ja soc veterana i el cos ja m'ho demana. Ja de sempre he sigut matinera.
1: I ens hem posat a fer esport a les 5:10?
20: A les 5:10. He anat al lavabo, la pastilleta, i a fer gimnàstica, que la tinc apautada 2 o 3 vegades al dia...
9: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, com cada matí els matiners de Catalunya Ràdio, us animem a que ens truqueu, perquè els del club de les 5, com que tots ens llevem d'hora, tots ens despertem aviat i tots tenim una mica de son, res millor que compartir aquesta sensació.
0: Total. Si almenys et sents acompanyat... Ah,
1: això és
0: fàcil,
1: veritat.
0: Això és així.
1: Doncs mira, deixeu-me que saludi aquestes hores del matí des d'Osca a l'Abel. Abel, molt bon dia.
21: Bon dia, com aneu?
1: Com estàs, Abel?
21: A tope.
1: A tope, doncs això m'encanta. A tope perquè portes moltes hores d'espera o t'acabes de despertar?
21: Pues fa, no res, 2 minutets.
1: Escolta, però no pot ser que en 2 minuts tinguis ja aquesta energia.
21: Pues sí, sempre s'ha d'estar a tope, si no, tanquem.
1: M'encanta. I Abel, tu a què et dediques?
21: Pues ara me'n vaig a carregar aigua. Porto un camió i a carregar aigua i vinga, cap a Serra Lleidatanes.
0: Ah, això m'agrada, m'agrada.
1: Parla la lleidatana del programa.
0: Exactament, que hauràs de fer? O sigui, t'hi poses a les 6 i què?
21: Pues carregar i tira cap avall i torna a pujar, perquè avui toca torna com un ping-pong. Puja i baixa, puja i baixa.
1: Escolta'm, Abel, fins a quina hora treballes?
21: Bueno, pues els xofers, els conductors de camió, si no ho sabeu, pots treballar fins a 15 hores.
1: Mm. Clar, una feina,
21: no?
1: Una feina d'aquestes solitàries i dures. Jo a vegades veig els camions i penso, no sé quantes hores deuen portar, però t'ha d'agradar realment. A tu t'agrada o no?
21: Ah, això sí. Això és molt important.
1: T'ho passes bé, eh?
21: Sí, perquè si vens a guanyar sol calés, deixa-ho estar.
1: Sí, és, això tens tota la raó. Treballem de dilluns a divendres, Abel?
21: Sí, molt. Això sí.
0: Ah, ja et queda poc, doncs.
1: Ja està. Ja està.
0: Ja fer, queda un dia, ja després, cap de setmana.
21: Ja vaig fer internacional fa anys enrere. Sí, em queda poc. Sí, sí.
1: Doncs escolta'm, Abel, celebro molt que ens hagis trucat aquest matí. Nosaltres, com sempre, hi serem cada dia per despertar-te i per despertar-nos plegats.
21: Això m'agrada. Això és collonut. Així que estigueu aquí a tope.
1: I tant que sí, Abel. Moltes gràcies.
21: Pues gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
0: Adéu. Una abraçada,
1: Abel. Adéu.
21: Adéu. Tope.
1: Adéu. 3-2-0-7-4-7-4. Escolta'm, quina energia que porta l'Abel.
0: Sí.
1: L'Abel és dels que podria fer perfectament els matiners amb nosaltres.
0: Perquè és de Lleida, nois.
1: I el tindríem aquí, sí. Què vols dir?
0: Pues que l'energia, la bona vibra, és, no té terra ferma.
1: Molt bé. Tinc per aquí el Salva. El tinc? Sí, Salva, molt bon dia.
22: Bon dia.
1: Com està, Salva?
22: Molt bé, doncs mira, aquí llevats ja.
1: I a quina hora et lleves, tu?
22: Doncs jo em llevo a les 5.
1: A les 5 del matí.
22: Amb vosaltres.
1: Ah, molt bé. Et lleves a gust amb nosaltres o no?
22: Home, això sempre, això sempre. Sí, sí,
1: perquè
22: sí,
1: depèn
22: sí,
1: del dia, portem una tonteria a sobre, saps? Que a vegades penso, no sé si som una mica insuportables.
22: Que va, que va, que va, que va.
1: Salva, què et dediques tu?
22: Doncs pues mira, pues, jo sóc advocat.
1: Molt bé.
22: I a més que com a jurista jo crec que el programa hauria de tindre un advertiment legal que no poseu i que crec que l'hauria de tenir.
1: A veure, explica'm Xavi... això.
22: Sí, home, jo crec que legalment s'hauria d'advertir que Xavi Canalías provoca o pot provocar fort enamorament.
0: Bueno!
22: T'haig de dir que estic profundament enamorat de tu. O
1: sigui, però què m'estàs dient?
22: Ja,
1: ja,
22: ja, i avui he tingut l'oportunitat.
1: Però escolta'm, Salva, i per què no m'has trucat abans?
22: Bueno, ja saps, les coses.
1: Quines coses?
22: Tu sóc jo. Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: No m'ho diguis.
22: Ja començo a estar guapo, penso dir que ara sí que em pot trucar.
1: Escolta'm, però això ho hem de portar a judici.
22: Home, espero guanyar, eh?
1: Home, què alegaries? Què alegaries amb tot plegat?
22: Bueno, pues, pues això, causa... o sigui, causa... sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: Ara s'està posant nerviós! Escolta, tinc el cordomí per aquí, a veure un moment, que aquí ara ho farem tot no, plegat. Espera, sí, espera.
6: Faltava aquí la carambola.
1: La carambola, espera.
0: La gran cita, aquí la gran cita
1: és la gran cita. A veure, Eloi, estàs escoltant la trucada d'en Salva,
6: sí, sí,
1: no?
6: Sí, estic igual de sorprès que tu. Vaja, no tant. Vaja.
1: Home, pensava que em diries estic igual d'enamorat que en Salva, clar, ara aquí.
6: Ah, no, clar, això també, home. Això el Salva
22: jo,
6: ho comprenem tots.
22: Jo estic bastant gelós del cordomí, eh? Com sàpiga.
1: No, home, ui, ui, ui. Que
22: havia li dit les cosetes i...
1: Aquí hi ha un xafarratxo ara. A veure com... Nois,
0: Salva, no... t'hem de dir que el Canalia s'ha posat vermell quan li has dit l'enamorat que
1: sí?
0: estaves, eh?
1: Sí, a mi aquestes coses m'intimiden, Salva.
22: Que va, que va, que va, que va. A més, el dia que vulguis pots vindre a fer una classe de CrossFit i després jo les tardes només faig ganxet. O sigui, que pots triar CrossFit al dematí o ganxet a la tarda.
1: És a dir, m'estàs proposant una cita en directe, eh, Salva?
22: Home, i tant, per favor, i a més també podem anar a sopar, eh? Duresa, que l'endemà treballes, però sí, sí.
1: Doncs escolta'm, Salva, vés-me trucant, perquè a mi aquestes trucades m'alegren la vida, eh? Ja t'ho dic ara.
22: Sí, home, i tant, a més segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Salva, doncs escolta'm, jo ja he fet el dia, tu, jo encantat de la vida.
0: Ja se'n va,
22: Canàries, ja se'n va. Ens veu, gràcies pel programa, ens llevem amb moltíssima energia, gràcies a tots vosaltres, a tots i totes vosaltres.
1: Gràcies per seguir-nos, Salva, una abraçada forta.
0: Adéu.
22: Una abraçada, adéu.
1: Que vagi bé, adéu. I ara què dic? Com tiro
0: no,
1: endavant?
0: Que parli l'Eloi.
6: Pot ser que ens tots sense paraules?
0: Exacte.
1: Sí, home, a veure, espera un moment, espera, a veure què em diu la Sara. Sara, què em dius? Espera't.
0: L'Instagram. T'ha passat l'Instagram?
1: Ah, espera, que tinc en Martí per aquí. A veure, Martí.
6: Vinga, va,
3: molt bon dia.
1: A veure, ui, ara en Martí. Espera, espera, que ja ho tenim tot fet. A veure, Martí, a veure, què passa?
3: Què passa? Doncs mira, simplement us vull fer una proposta.
1: Ui, a veure,
3: Em comprometo aquest dilluns
1: sí?
3: venir amb la guitarra, l'harmònica i pandereta i despertar els oients.
1: No m'ho puc creure, això ho hem de lligar ja. Martí, això ho hem de lligar ja. O sigui, el combo és, perdó, guitarra, pandereta i harmònica?
3: Sí, és que toco tres instruments a la vegada. Soc com la Santíssima Trinitat.
1: Escolta'm, això ho hem de lligar. Tenim el telèfon, no, Sara, d'en Martí. Martí, això ho deixarem lligat. No et preocupis, que et convidarem aquí a la ràdio. I això ho produïm pel dilluns, no en tinguis cap dubte.
3: Però en directe, eh?
1: Sí, sí. No, en viu i en directe. La ràdio sempre en directe.
3: No, de vegades és gravada.
1: No, hi ha emissores que de 5...
0: No.
1: Hi ha emissores que de 5 a 6 van gravades. Nosaltres anem en directe.
3: No, ja ho sé, per això vinc en directe aquí. Això sí, després em quedo a esmorzar una estona amb vosaltres.
1: Vinga, va, farem el combo. Doncs escolta, Martí, això ho lliguem. Gràcies per trucar-nos.
3: Vinga.
1: Adéu.
3: Salut i reviu. Bon dia.
0: Bon dia.
1: Jo, Eloi, ja, jo avui ja.
6: Tu saps, és que ara he tingut la visió. Tu saps la pel·li El Jardín de l'Alegria, que es va incendiar una plantació de marihuana?
1: Sí.
6: Ui, doncs
1: sí,
6: la gent va començar a fer coses estranyes. Doncs mira, m'ha vingut al cap això, que està passant això a Catalunya.
1: Doncs mira que aquí tens el Salva gelós, perquè em dius cosetes, vaja...
6: És molt fort, eh? Com ho gestionaràs tot això? Perquè, clar, té noies pendents.
0: I comprarem una agenda.
1: A veure, també, com ho gestionaré jo des de casa? A veure què em diuen.
6: Clar, és que a més tu estàs entrant en una altra era.
1: Sí, estic en una fase, saps?
6: Estàs en ratxa,
1: Sí.
0: Va tard, Salva, va tard.
6: Només acabes de disparar.
1: Lara García, Marta Viana, fins demà. Gràcies, estimades. Vinga, Eloi, fes-m'ho rapidet, això. Quin temps ens espera per avui?
6: Va, avui en dia, dos tipus de temps. Meitat sud de Catalunya, vent i sol, i meitat nord, més ennuvolat, ennuvolades, amb alguns ruixats que ja cauen a aquesta hora, i de fet es podran anar repetint al Pirineu, per a Pirineu i a les comarques de Girona, pràcticament en qualsevol moment del dia es poden escapar. I bona notícia, perquè sí que demà baixa la temperatura, nevarà, estarà núvol i això, però a partir de dissabte sembla que tornarà a fer més sol.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies, Eloi, una abraçada, estimat.
6: Apa, vinga, sort.
1: Frederic Vincent, molt bon dia.
4: Què tal, bon dia, com esteu,
1: estic aquí,
4: Tu estàs aquí, no sortiràs per la porta.
1: Saps què vull dir-te?
4: Vinga, endavant.
1: Que vagi bé el programa. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, matiners. I tornem demà a les 5.
2: de 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: i anem a l'estudi sobre parcs d'atraccions. Perquè, Laia, poden anar molt bé per la salut, això que tu i jo no fem, que és pujar a una atracció per persones majors de 10 anys.
1: Sí, la veritat és que els parcs d'atraccions és una cosa que jo no hagués dit mai, no m'esperava per res aquesta sorpresa, que poguessin anar com bé per la salut, diguéssim. I és una cosa doncs, que s'ha descobert recentment.
0: Que ara fas molt d'exercici, perquè et fots unes patejades.
1: Mira, l'estudi en qüestió l'ha fet a la Universitat de Michigan i conclou que, efectivament, segons quines muntanyes russes poden ser beneficioses per expulsar les pedres de ronyó.
0: Perdó?
1: I a més ja ho han publicat a la revista Science, vull dir que no és un estudi així de vacuna.
0: És com aquell còctel, no?, que t'ho manega tot.
1: Doncs mira, una mica va per aquí, Com podeu imaginar, a ningú no se li va acudir fer un experiment d'entrada amb aquesta premissa, però sí que una casualitat va alertar els científics. Un pacient va explicar al seu metge que després de pujar a una atracció que es diu Big Thunder Mountain Railroad, a Walt Disney World, havia expulsat una pedra de ronyó. I al doctor li va semblar prou interessant com per engegar un estudi científic controlat al voltant justament d'això, dels moviments físics i d'aquest tipus de patologia. Per fer-ho, van construir un model de ronyó de silicona i a dins hi van posar autèntiques pedres de ronyó obtingudes de pacients reals. I el van posar a fer toms a la muntanya russa, aquest ronyó de plàstic.
0: No hi ha les imatges, no?
1: No les he vistes, jo, almenys. I en més de la meitat dels recorreguts, les pedres es van moure prou com per quedar en una posició en què, en condicions reals, seria molt més fàcil la seva expulsió. I, a més, a diferència d'altres atraccions que no servirien a tal efecte, aquesta muntanya russa sacseja el passatger pels costats i també fa canvis bruscos d'elevació. Doncs sembla que justament aquestes acceleracions combinades serien les responsables de moure els fragments sòlids per dins del ronyó. I dins mateix de la muntanya russa, i a més, encara efectes més notoris si el pacient se situa a les últimes vagonetes de la muntanya russa, on les vibracions són encara més intenses.
0: Això és un truco, eh? És a dir, quan tu ja vas veient quan s'acosta el moment de posar-te, dius, on vaig? A la fila del davant?
1: Depèn perquè, clar, si vols més emoció o menys, no?
0: Clar, o a la fila del darrere, que hi ha aquelles fuetades, no?, finals.
1: És que també t'he de dir que els metges s'han afanyat a subratllar que això no substitueix cap tractament, no, que ningú no deixi d'anar al metge amb aquest recurs.
0: Bueno, haig de dir que les pedres del ronyó tenen poc tractament, eh? Jo que n'he arribat a tenir una cantera... clar, un planter, o com no vulguis dir, però sí que és veritat que jo preguntava, què haig de fer? Haig de beure menys cafè? Haig de consumir menys lactis?
1: No hi ha massa remei,
0: menys calci,
1: no?
0: Diu, bueno, no hi ha gaire remei estipulat.
2: I les atraccions em pixo de por, així que...
1: Efectiu. També és veritat que diuen que si no et trobes bé i no és el millor pujar en una atracció d'aquestes, i més de manera repetida, és a dir, sí que és veritat, però, que aquest avenç podria anar encaminat a una demostració futura del comportament de les pedres de ronyó i les calcificacions, doncs, davant d'aquest tipus de moviments, i per tant podrien dissenyar dispositius que no fossin tan invasius com una atracció, que reproduïssin aquestes forces de manera controlada, de manera segura, però que sí que fessin el mateix efecte.

0: anem a instal·lar ja en un compte de gent que fa horts.
1: Concretament, d'un noi que m'he tornat a enamorar, us he de dir una altra vegada.
2: Però quantes vegades estàs enamorat, tu,
1: bueno,
2: ja?
1: A la setmana, entre una i dues, ja ho saps.
0: Accent, veritat, accent.
1: Mira, doncs no, el seu accent és bastant millorable, no sentit que és bastant trivial.
2: Que és pels
1: parla oriental. No, és per les aficions. És un influencer que té un compte que es diu Hort de Butxaca. Dic influencer, però a veure, em sembla que té 7.000 seguidors, tampoc ara. No, ah, no, perdoneu, en té 41.000, en té molts.
0: Bueno.
1: Sigui com sigui. Ell el que fa és explicar com conrea l'hort. O així és com va començar, perquè la veritat és que últimament fa de tot i fa això, com partenariats, diguéssim, amb gent superinteressant. Mira, només dir-vos que un dels posts que ha fet, recordeu, quan vam parlar d'aquells tres mallorquins que eren els tres perduts, que havien recuperat unes finques familiars?
0: Sí.
1: És a dir, doncs mira, ell està en sintonia amb aquesta gent i ara els mallorquins li han enviat amb ell l'oli i té un vídeo tastant l'oli i explicant el projecte dels tres perduts doncs, de Mallorca, per exemple. Però també en té un altre parlant amb un granger que explica el preu de la llet, com és de complicat el que tingui una bona retribució pels productors, i llavors li demana quina llet hauríem de comprar al supermercat quan anem a comprar llet. Doncs, i diuen doncs, una que sigui de proximitat, que coneguem el productor, que sapiguem que els paguen bé, etc. És a dir, més enllà d'explicar avui estic plantant tomaqueres, ens dona molta divulgació del món rural en general, del món agrícola, del món ramader, que ho trobo superinteressant. Però, per exemple, Sergi, has de saber que té un post també amb... en aquest cas amb l'Ajuntament de Malgrat, del teu poble, perquè parlen de la llera de la Tordera, pot ser, el delta de la Tordera, etc.
2: Sí, el Pla de Grau, suposo.
1: Doncs mira, explica totes les espècies d'ocells que s'hi poden trobar, les espècies invasores pel que fa doncs, a la flora, i superinteressant també, de veritat. Mira, us hem escollit un de vídeo en què parla, sabeu que és, segur que ara us he de parlar, el xapany de Saúc, el cava de Saúc, ara aquests dies que tenim el Saúc és superflorit.
2: No n'havia sentit a parlar mai del cava
1: de Saúc. No n'heu tastat mai?
2: No.
1: Home, és un cava que es fa de manera casolana i ara aquests dies que tenim el saúquer superflorit, tothom està recollint la flor, vaja, al meu entorn se'n fa molt. Em sembla que és un fermentat que el pots fer tu a casa i de fet és per això que doncs, aquí l'Hort de Butxaca ens explica com fer-ho. Sentim-lo.
3: Ep, avui us ensenyem a fer xampanyet de saúc. Per fer-lo hem anat a collir 15 flors del saúquer i el que farem serà posar-les en una dama joana. Necessitarem
2: la música
3: grans de sucre que desfarem.
1: Ah, no, i va fent la recepta per fer, en aquest cas, el xampanyet de saúc.
2: És música de cuines total, eh?
1: Sí, que no és el que fa més habitualment, eh? Ell no fa receptes, però és veritat que és una manera de conservar i de fer un fermentat que té molt èxit quan es va posar de moda també la kombucha, recordeu?
2: Sí.
1: Doncs al mateix moment es va posar de moda el cava de saúc. M'estranya que no l'hagueu tastat mai.
2: Tu i has format part d'aquest fenomen kombucha?
1: L'he tastat. No, sí, vam intentar fer-ne a casa i tot això, però no va acabar de... demana una mica de constància. I a mi la kombucha a mi no m'acaba d'entusiasmar. I el cava de saúc el vaig tastar, però era molt picant i més tenia alcohol. No, segur que no bec, però sí que al meu entorn almenys n'ha fet moltíssim i és molt refrescant el cava de saúc, molt. Va, seguiu-lo.
0: Que...
1: sí, es diu Hort de Butxaca i m'encanta, de veritat. I a més ara és l'època de seguir els comptes que parlen d'horticultura perquè és el moment de plantar, de tot, vull dir que...
0: Llavors una mica d'alcohol sí que t'ha tocat els llavis, quan vas fer el tast.
1: Sí, tastar, sí.
0: @ de l'Instagram.
1: @Hort de Butxaca.

0: Laura, anem a qui s'ha enrotllat, qui s'ha enrotllat i qui no s'ha enrotllat. Amb
1: bueno, aviam, parlem primer de... embarassos.
2: Embarassos.
1: Bueno, sí, clarament s'han enrotllat, perquè si no, no tindríem aquí una criatura.
2: També, aquesta veritat, és la Rihanna. La Rihanna s'ha embarassat?
1: No, no, encara us ho perdeu. Aquesta tia ja portava molt temps parint, vale? Perquè porta
2: la
1: desapareguda del mapa, no sé, 4, 5 anys. Tenim criatures, però és que l'última que ha passat és que la tia ara està embarassada de bessons.
3: Què dius? Però quants en teia de fills?
1: Ja en tenia dos. O tres, ara no, no sé si dos o tres. Aviam, també no hi ha res com ser multimilionària,
2: m'entens? No,
1: clar. Ja, dubto molt que tingui cap problema per criar...
2: No arribarem al final de mes. Això no ho dirà la Rihanna.
1: Però clar, és com, com una imatge recurrent, no? Perquè a més no surt enlloc, a cap gala, ni a cap actuació, ni a la Super Bowl, bueno, a part de la Super Bowl en aquell moment, que ja estava embarassada d'un dels seus últims fills.
2: Exacte.
1: Clar, és com que la imatge de Rihanna ara sempre està embarassada. Porta 10 anys embarassada, aquesta tia. I res, i ara està menjant per tres. Aquest, de fet, és el tuit que va fer per anunciar el seu embaràs. Ara estic menjant per tres, per ella i per dos embrions que porta dins. És fort, eh?
3: Sí que ho és,
1: a mi em fa il·lusió, la veritat, també.
3: Quants anys té aquesta noia?
1: Ara no t'ho sé dir, però no és gaire gran, eh? Bueno, ja passa això amb la gent famosa.
2: La Rihanna,
3: llavors, que tenen els fills abans d'hora. Mira, és del 88.
1: Bueno, clar, si ja has fet tota la feina...
3: Ah, ja és gran.
2: 38 anyets. Sí. 38 anyets.
1: Doncs això, tenim nou embaràs de Rihanna i també una altra persona que està embarassada, que a mi la veritat és que també em fa força il·lusió, que és la protagonista d'Eufòria, d'HBO, la Zendaya.
2: La Zendaya també és embarassada.
1: Sí, sí.
3: Però aquesta també és molt jove, aquesta.
1: Però, noies, que la gent rica et pot tenir, permetre tenir fills quan li dona la santa gana, m'entens?
3: És del 96.
1: Sí, clar, bueno, 29 anys, eh?
2: 29 anys.
3: Doncs molt bé, molt bé, molt bé, molt adequat.
1: Doncs res, des d'aquí, enhorabona, com si m'haguessin
3: sentit. Però això vol dir que va en sèrio amb en Holland.
1: Sí.
3: La meva xerra de veure les escenes que tenen dels Spider-Man.
1: És que...
2: Bueno, ara, perdona, això és el principi de la fi, perquè...
3: Per què?
2: Cuida una criatura, et posa a prova.
3: Escolta, no passa res. Bueno, ja, però ells se poden amb això, hi ha molt més.
2: A veure si el Holland s'aixeca, és un pare com Déu mana.
3: Clar que s'aixecarà, creus que és molt maco i de construir.
2: És una monada. Aquests estan molt... No, estan molt acostumats.
1: Si em diguessis el Timo de Chalamet i la
4: Kylie
1: Jenner,
4: el capítol d'aquesta setmana, que ens digui què li sembla al final on Laia, per animar-te a veure'l, la Zendaya acaba enterrada fins al coll per part d'uns narcos.
3: No, és que no m'interessa.
1: A mi m'està arribant que és dolentíssima aquesta temporada, eh? Vull dir que no té res a veure amb les altres.
4: Sí, m'estic tronxant.
3: Jo, sabeu què proposo? Que les properes pel·lícules de Dune les faci el Holland en lloc del Chalamet. Amb la Zendaya, m'explico?
2: Sí.
4: I segur que els estudis et faran cas.
3: Sí, exacte. Perdona, és una boníssima idea. Per què no em fan cas? És boníssima. És que això a la meia no ens cau bé.
1: Ja no, ja...
4: El seu personatge de Dune és bastant detestable, ja és la gràcia.
3: No, al principi no ho era tant.
4: Bueno, perquè si no, no tindria gràcia, no? Però vull dir que també ja té una part molt, molt, molt fosca.
3: Per això, que el canviïn ja per l'altre.
1: Vinga, abans, anem a anar a altres estrelles internacionals que s'han anat acostant a casa nostra. Explicar que el partit el de guanyar la Lliga del Barça anirien amb la samarret... Exacte, el Barça-Madrid. Ui, jo, el partit de guanyar la Lliga del Barça, imagina't lo desubicada que estic.
2: El Barça-Madrid, que portaven els del Barça la samarreta, que normalment hi posa Spotify, doncs hi posava OR d'Olivia Rodrigo, que era molt bonic perquè en català vol dir or, i aleshores era allò de... Ai, mira que bonic.
1: Sí, feia gràcia, però bueno, un cop més, la sensació era que cap jugador del Barça sabia qui era l'Olivia Rodrigo,

0: en la Mini, què tal?
1: Sí, bueno, suposo que bé. També vaig veure que hi havia hagut un esdeveniment... No, home, no, xipeig no. La Mini s'ha de calmar i s'ha de concentrar en
0: l'Anna, que sempre sap coses, em diu que no, eh?
1: Home, no. Que es calmi, que ja vam tenir prou amb la... amb l'altra noia, la Carol... No, com es deia?
0: Quina? Atenció.
1: La Nicki Nicole.
0: Tinc informació que tu no saps.
1: A veure.
2: A veure, expliqui.
0: L'Olivia Rodrigo, a l'Utegas, no va marxar al cotxe amb en Lamine Yamal. Va marxar amb un altre jugador del Barça.
1: Què dius? Amb qui va marxar?
2: I això es pot dir?
0: Sí.
1: Aquesta exclusiva.
0: Qui creieu que és el jugador del Barça que va marxar amb l'Olivia Rodrigo?
2: A veure, va, porra,
1: és
2: porra, porra.
1: A veure, això...
0: No, no, no, no.
1: Hauria sortit a tot arreu. No pot ser que estiguem donant aquesta exclusió.
0: Informació experta que puc donar
3: pista,
0: el mateix.
3: Pista. Pista.
0: És un defensa.
3: Hòstia, què sé.
1: Jo no sé.
2: Amb en Pau,
3: és
2: no.
3: Català, és català.
0: És català.
2: No.
3: Digue'm algun català.
2: Vancouver, sí.
0: No.
2: Ah.
3: L'altre.
2: Uf.
1: Que jo no sé els jugadors del Barça, no els ajudeu.
0: En Gerard Martín.
2: En Gerard Martín.
0: No sé qui és. Gerard Martín és l'altre defensa, que de fet no el coneixia ningú.
2: Potser
0: fins
2: van anar
0: que...
2: a jugar a jocs de taula.
0: Sí, sí, va, sí, va. Sí. Ha fet una temporada brutal al Barça i això, clar, suposo que li ha
2: agradat molt. Està publicat, nois. Gerard Martín salió de la fiesta en el mismo coche que Olivia Rodrigo.
1: Mare meva!
0: Què et sembla? Què et
1: no
0: sembla?
1: Estem gens atents, molt bé.
0: No, l'Anna Closa.
1: Gràcies,
0: sí,
1: Anna,
0: que està atenta i ens ha proporcionat aquesta informació.
1: Increïble.
3: La polèmica...
0: M'ha emocionat, ara, aquesta tonteria.
3: La polèmica és el concert privat, no?
1: Sí, bueno, el concert privat aquest on va cantar l'Olivia Rodrigo es veu que no va fer gaire bé i qui tampoc està últimament fent-ho gaire bé, però ja no la poso per respecte a la nostra audiència, és Amaia Montero en els seus concerts de Retorn de l'Oreja de Van Gogh.
2: Sí,
1: suposo que ja ho heu comentat en algun moment.
2: No ho hem comentat, no, no. Però ens ha arribat, sí.
1: Però, Déu meu...
2: Explica-ho molt resumidament.
1: No, que està desafinant molt, que aquesta noia es nota que porta 10 anys sense fer això, però és que a part penses, però que no porteu un any assajant aquesta gira?
0: No sé.
1: I de cop i volta la
2: no
1: gent pagant,
2: què li passa.
1: Fent unes cues virtuals de l'hòstia per poder veure l'Oreja de Van Gogh i la tia...
0: Jo tinc la sensació que la gent li és igual. El que la gent volia era cantar tots a cor les cançons de l'Oreja.
1: Ella, doncs, pots anar-te'n a un karaoke perfectament.
2: Sí. Bueno, i que a ella no li hauria de ser igual, no?
0: Vull dir
2: que...
0: No. Bàsicament, vull dir, està fent més el ridícul que Florentino Pérez d'ahir.
2: No, a més, és difícil, eh?
1: No, i a més, n'és conscient, perquè després surt disculpant-se, dient, chicos, lo siento, hace mucho que no hago esto, és com, mare de Déu.
2: Que no hago esto, que no és la seva feina.
0: Sí, una mica sí.
1: Mira, jo que sé, deu posar nerviosa, però és que hauria de fer playback, no sé, no passa res, la Dua Lipa fa playback i fa un molt bon xou, el que passa és que la Maya ni balla ni res.
0: Perdona, és que han fet bullir l'olla lo suficient com perquè ara ho facin una mica bé, una mica decent.
1: No, tot plegat és una cosa tan decadent. Però, en fi, jo ara contenta de no haver comprat entrades, perquè, evidentment, vaig estar una mica temptada, tot i que estava jo molt més a favor de la Lira que de la Maya, però pensava, bueno, clar, una mica de nostàlgia.
2: Però tu quan et deixes plantar per solitaris perquè tens un cert talent o algú t'ha dit que ho fas bé, no?
1: Ja, però aquesta tia ha tingut com molts problemes de salut mental, sí, sí, segurament sí. De salut física, vull dir que segurament no estava preparada per tornar a un escenari.
2: Vols dir que no és que no ho sàpiga fer, sinó que senzillament no està en el seu millor moment i no ho hauria de fer ara.
1: Clar, o sigui, ella ho ha fet en el passat, per tant,
0: això,
1: el sap fer.
0: Els altres de l'Oreja no han vist, no sé, en els assajos no han vist, ui, això no podem anar en directe amb això, no? No sé.
1: Bueno, els assajos ja van sortir vídeos també de que no
0: anaven gaire bé. Doncs imagina.
1: Però és que ells jo crec que ara ja s'han posat tant fins al coll amb això.
0: Han fet un all-in.
1: Que ara no poden tirar-se enrere. O sigui, evidentment, ara la Leire no la recuperaran.
2: Però la Leire ara deu estar amb les crispetes, no?
0: Home,
1: deu estar a casa seva jartant-se. I s'ho mereix, també et dic, és una mica el karma. I per últim, doncs, una mica de safareig així de casa nostra, perquè el que no sortirà d'aquí n'ha explicat amb una notícia curiosa entre una presentadora de Telenotícies i Laura Escanes.
4: Júlia López i Laura Escanes fa més de 10 anys que es coneixen. Estrelles catalanes es van conèixer abans que Laura Escanes fes el pet mediàtic i abans que la Júlia López s'hagués matriculat a la UAB. Nosaltres vam decidir...
0: Però què és aquesta notícia?
1: A veure, aquí s'estiren les exclusives.
2: Jo no sé qui és la Júlia López.
3: És del 324.
1: Sí, perdó. Sí, del TN.
2: D'acord.
1: Cap de setmana, em sembla.
0: Però, a veure, què vol dir que es coneixen?
1: Que van estudiar juntes i ja està. Però, nois, que no és que sigui una gran exclusiva, és que a casa nostra passen tan poques coses que hem d'estirar com un xiclet, m'entens? Vull dir que tu, la tia que veus allà fent les notícies al cap de setmana, sigui col·lega de Laura Escanes, doncs fa certa gràcia. També et dic que Laura Escanes està arribant a un punt ja de tenir el carnet de 3CAT, diguem-ne, que ja coneix tota la casa, llavors no té gaire gràcia.
0: Ha
1: deixat de ser com una estrella inaccessible, ara ja la coneixem tots, vull dir, és que un dia d'aquests vindrà aquí i Cati farà el que fem nosaltres. No acaba de tenir gaire gràcia. gràcia, però nois, hem d'intentar gaudir i celebrar les nostres petites notícies, perquè exacte, no sempre estem parlant de gent espanyola. Per fer bullir l'olla, heu de saber que el món de la creació de contingut en català hi va haver una parella com de casa a parlar molt, perquè sempre tenien crisis, que era l'Àlex Tous, de Manresa, i la Mireia Salaet, que era una influencer així com més aviat espanyola, diguem-ne, que
2: ell
1: es feia fotos.
2: Ell era un influencer que parlava de coses així com una mica econòmiques d'això, o no?
1: Ell és un

0: és un notes més del panorama de la creació de contingut en català, que algunes vegades fa coses en castellà perquè ja li agrada també cridar l'atenció. Passa que ens havien donat com tant de història amb la seva relació tòxica que ara que ho han deixat ningú s'esperava menys. Han començat a tirar-se moltíssima merda l'una a l'altra. La Mireia ha passat per tots els programes d'Eva a dir com de malament ho va passar amb la ruptura. La Tour Rabanà, aquí el Love també ha vingut. Vull dir, la tia realment ha fet el tour de ruptura oficial i ara l'Àlex al final se n'ha cansat i ha fet uns vídeos en castellà.
1: Molt bé.
0: Perquè sobretot el més important és llegar a mucha gente.
1: Sí.
0: Explicant la seva versió dels fets i fa bastanta gràcia perquè es pren molt seriosament ell mateix.
2: Esto es surrealista, por favor, quiero que se acabe ya. Solo hago este vídeo para demostrar, si no había quedado ya demostrado, que lo de Benny sí que se lo inventaba. La hermana acaba de publicar un comentario que tal cual dice: Alex, Dios, jajaja, soy su hermana, en la vida ha dicho nada del Benny. Me parece muy fuerte que inventes todo esto. Tú y yo hemos hablado mil veces.
0: No, no, per vídeos com de 12 minuts, a més, que dius, però no ens interessa, ni importa. Bueno, clarament algú li importa.
3: A TikTok va penjar un vídeo de 25 minuts.
0: Ai, per favor.
3: Me'l vaig menjar tot.
1: Te'l vas menjar tot? 25 minuts, aquest tio?
0: Bueno, perquè estàs allà enganxat a la trama, però que alhora penses, ai, de veritat és que...
4: Els experts, ICAT.

0: Bon dia, Rita, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: I, com sempre, la seva feina i la seva passió ha anat al teatre.
2: Abraça'm, no cal que digui res, només abraça'm. No hi ha res més al món que em pugui fer sentir tan ple.
0: Això em sona, més que no passa cançons que ens tries, a vegades una mica bastant pillades. En aquest cas, em sona música feta especialment per aquest espectacle?
1: Doncs no, però podria ser. De fet, és una cançó.
0: Sento una sola persona amb un piano. Abans de dir-nos de quina obra es tracta, què estem sentint, de fons?
1: Estem sentint una cançó de Lexus, que es diu Abraça'm, que de fet el piano és el Manu Guix. Es va fer molt famosa durant l'època, Polseres Vermelles, potser alguns us sona. És un disc preciós, us el recomano. Lexus fa molt temps que no treuen cosetes, però a veure si tornen, no sé molt bé com està el tema, però és preciosa la cançó.
0: La cançó que es titula Abraça'm, i aquesta obra Abraça'm fins que m'adormis. Anat a veure-la a la Sala Beckett.
1: Sí, i és un text molt bonic sobre la tendresa d'estimar i les primeres vegades. Està abordat des d'una mirada i una senzillesa que a mi em va emocionar moltíssim. Els primers 5 minuts de l'obra ja notaves que la gent estava allà emocionant-se per la simplicitat, no? De dir, un noi jove que de sobte diu, estimar és això. I llavors té por, però a la vegada vol seguir endavant. I mica a mica vas veient com es va atrevint a estimar. I és molt bonic perquè veus com tots aquests impediments que té de jove i llavors jo crec que et pots veure molt reflexada en ell, en totes les etapes de la seva vida. Llavors va creixent.
3: Només surt ell o hi ha més personatges?
1: És un monòleg. És ell, ho fa tot, que és el Roc Bernadí.
3: Ostres!
1: Potser alguns el coneixeu de... És Berlán, no? I soc molt fan.
3: No només. De totes les músiques que
1: veig. M'estàs
3: dient que està en cartell això? Jo no ho sabia.
0: I la pel·lícula Un altre home també surt.
1: Sí, que de fet Un altre home i aquesta obra, jo hi havia coses que no ben bé, però sí que, sobretot quan el personatge es fa gran, m'hi van recordar. Que també la pel·lícula Un altre home, no sé si n'heu parlat als experts.
0: Sí, vam entrevistar el director, David... David.
1: El nostre company David. Doncs hi ha el Roc Bernadí, que fa de Marcel, que és aquest noi que ho fa magníficament i que s'enamora del Teo. I llavors, va aprenent què vol dir estimar a mesura que passa el temps. I es troba el Teo de gran, també. O sigui que també és molt bonic veure quan passen els anys què passa amb aquells primers amors. No sé si sou molt d'enamorar-vos a primera vista, però...
3: Sí, jo dues vegades cada setmana. Però
0: ja ho saben. Existeix un altre tipus d'amor.
1: Sí, jo crec que sí, un amor més reposat, més que va creixent mica a mica.
3: I tinc moltes preguntes. La primera, en Roc Bernadí, alguna cosa que no faci bé? Perquè aquest senyor canta, actua, fa monòlegs, ara veig. Molt bé, m'encanta.
1: És perfecte. Jo l'admiro tant. O sigui, comença a parlar i ja dius, com m'has transportat a un lloc tan diferent? I a part també és xulo, perquè el pots veure en moltes produccions i a totes està completament diferent.
3: Totalment.
1: És un mèrit.
3: I per no dir que, a més a més, em va fer una entrevista i te'n deixa 4 de fresques. És un tio supercrític i que, a més a més, vaja, no pots perdre res del que diu, som superfans.
1: Molt compromès.
0: Moragues era el cognom que no em sortia fa 14 minuts. David Moragues, el cineasta. És de Reus, però és maco.
1: Sí, recordar-ho. Doncs el Roc, de fet, a Cultura Jove es va fer una entrevista també al Guillem Sánchez García, que és el director en aquest cas, i també la Mireia Cintas, que és l'il·luminadora. Hi ha una petita entrevista, vídeo, al TikTok i Instagram que podeu mirar, que se'ls fa també preguntes per ells per les seves primeres vegades.
3: Ah, molt bé.
1: I a mi em va interessar molt, així que us recomano.
3: Home, hi anem de cap. I una altra pregunta. Sí. És un text d'aquí, del director, d'ell? No se sap exactament.
1: És un text de l'escenògraf.
3: No ho sé.
1: Sí, l'escenògraf, que també és dramaturg, que és el Cesc Colomina, que de fet ha fet moltes escenografies brillants, també TNCs, o sigui...
3: I ara també dramaturg.
1: Sí. Molt bé. Llavors, és un dels seus primers textos, no el primer, però sí que ha començat a escriure. Llavors, a mi m'ha interessat molt i, de fet, l'he començat a seguir, saps, per veure què fa i seguir la seva feina, perquè em va encantar el lloc des de que s'abordava. I també, doncs, tenen un equip darrere que es nota que s'ho han cuidat molt. És que és una peça molt cuidada. L'ajudantia també l'ha fet la Laia Nogueres, que és la persona que fa les fotos, que us la recomano que la seguiu, Laia Nogueres, perquè fa unes fotografies espectaculars d'espectacles, preciosa, que crec que en retracten molt bé la calidesa de l'espectacle. Doncs mireu, a la Sala Beckett el podreu veure, i de fet és un text que jo recomano molt també per anar-hi amb gent jove. Per portar-los, per parlar sobre l'amor i obrir debats.
3: Ai, que bé, molt bé.
1: Jo la recomano moltíssim, i a la Sala Beckett, que sempre és un encert, fins al 25 de maig, i com sempre hi ha entrades per Cultura Jove.
0: Anem ara al Tantarantana. Let's referències shakespearianes sempre són un bon punt de partida. Espero que com a punt de partida, ok, però que no acabis en un clitxé. En qualsevol cas, això, una cosa d'original sí que té, que són les bruixes de Macbeth, o almenys el fil conductor d'aquesta obra, Hora Bruixa, que veig que hi ha bastant de... hi ha punt, aquí.
1: Sí, de fet, és un grup... Les bruixes de Macbeth es converteixen en un grup punk dels anys 80. Llavors, és una espècie de concert teatral, punk, rock, que... doncs invoca aquestes bruixes perquè expliquin la seva visió de la història al llarg dels anys. Llavors recuperen tot de referents...
0: De la història, vols dir, de la història humana, eh?
1: De la història humana, sí, anem molt enrere fins a referents molt actuals, és a dir, passem per tot arreu, no? Veiem com una cosa de recull històric molt interessant. Llavors, fan servir molts recursos per fer aquest, per reivindicar aquestes dones de la història que s'han quedat en una nebulosa, no? També hi ha titelles, música en directe... Les actrius han après a tocar els instruments només per l'espectacle.
0: És a dir, només han fer aquestes cançons.
1: Ah, pot ser que sí, pot ser que sí, però estan molt entregades en la causa. Llavors, és una producció del col·lectiu Application Rejected i seran al Teatre Tantarantana fins d'aquí molt poquet. Aquesta setmana acaben, per tant, aprofiteu. Les intèrprets són la Paula Castillo, la Natàlia Mas i la Marta Aniell, i elles presenten aquesta obra, que és Hora Bruixó.
0: Són les tres noves bruixes de Macbeth, que elles què diuen sobre la història? Perquè jo me les imagino dient, nosaltres, no és culpa nostra res, nosaltres només ho preveiem, només et donem algunes pistes per saber les cagades que faràs.
1: Jo crec que intueixes bé, sí, si van en aquesta línia, però també obren nous fronts que... Si aneu, parlem-ne, perquè... Jo, el feminisme és la bandera de l'espectacle i ja es planteja molt d'entrada, no?
3: Molt bé.
1: Heu vingut a escoltar l'altra versió de la història, a veure què n'opineu.
3: Molt bé.
0: Acabem amb un llibre.
1: Així és.
0: L'editorial Virus publica aquest llibre d'urbanisme feminista. De fet, és el títol, perquè m'imagino que és un assaig.
1: Així és, sí. I es diu Urbanisme feminista per una transformació radical dels espais de vida. Col·lectiu Punt 6.
0: Vale, la gent que digui, qui t'hi viure, construir edificis i mil feminisme i mil geniri...
1: M'encanta. És que aquest tema... A mi m'encanta l'urbanisme. És una cosa friqui i l'arquitectura.
3: Però tu què no t'encanta, també t'ho diré.
1: Ja, també és veritat, no ho sé.
0: Què t'agrada més, el formigó o el ciment?
1: Ah, mira, ara no he de confessar que no sé diferenciar cap de les dues.
0: Home, depèn del conglomerat que porta.
1: Jo no et sé respondre, ja m'ho explicaràs millor. La qüestió té molt a veure com construïm les nostres ciutats amb la manera que les habitem. Des de quins espais estan destinats a l'oci, quins espais a les cures, quins espais a la convivència col·lectiva. Llavors, aquest llibre explora tots aquests temes d'una manera també molt, jo crec, força lleugera. És a dir, no és un assaig d'aquells de dir, ai, em costa, vaig a seguir. No, no, què va.
3: Que no cal ser superexpert en la matèria, no?
1: No, què va. Jo crec que si t'interessa bastant dir com, quines coses podem fer a nivell pràctic per construir unes vides més feministes.
3: Mira, una cosa que vaig llegir fa temps i vaig pensar, quina bona pensada, no hi havia atinat, i és des d'un punt de vista més feminista traçar més il·luminació en els llocs més concorreguts que tu has de transitar, no?
1: Sí, sí, de fet, en aquest llibre es comenta això, també es comenta la proximitat de, jo què sé, el transport públic, no? Que determina moltíssimes coses. Des de quin punt, per exemple, hi va haver una cosa que a mi em va fer pensar, que és la... Sabeu la... com és això, el lloc on abans es feia bugada, les bugaderies.
0: Sí. Els safrets.
1: Els safrets.
3: Sí.
1: Sinó com...
0: El riu.
1: El riu, antes, no? Però ara que, clar, abans on es feia la bugada, ara són aquestes bugaderies 24 hores.
3: Sí, les bugaderies.
1: I que llavors era com, d'acord, aquest és un espai destinat com a... com la reproducció social, no? Com,
3: sí.
1: Perquè hi ha com aquesta cosa de la producció social i la reproducció social.
3: Les tasques reproductives.
1: Qui s'encarrega de les tasques reproductives, si estan en els nuclis privats, si ho posem en nuclis més comunitaris... Fa reflexions que jo crec que són molt interessants.
3: No hi havia caigut. Sí. Si se n'encarrega i perquè ho ha de fer de manera privada i fer-ho de manera col·lectiva, que implica, no?
1: Exacte, i proposa com alternatives. Llavors, a mi m'ha obert a portes del pensament. Jo he de confessar que he pres apunts. Mireu, aquí veig un que diu Renfe, perquè també reflexiona sobre la mobilitat. Mireu, com que m'agrada el teatre, hi havia una reflexió i vaig posar teatre en espai públic, com per repensar de dir realment qui té accés al teatre, de quina manera, en quins espais el fem, així que jo us el recomano amb fervor.
3: Recorda'ns el títol.
1: Es diu Urbanisme feminista per una transformació radical dels espais de vida.
4: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: aquesta setmana, la secció categòrica de la Laura, és a dir, quin tipus de persona ets segons fas o reacciones a tal altra cosa, us podeu identificar també, avui et centres en un acte que és bastant, no sé, estàtic.
1: Quotidià.
0: Com és, i quotidià i obligatori, que és dormir.
1: Sí, és que a vegades em forço a ser original i busco com coses que criïn l'atenció. I en realitat el que més ens uneix a tots, perquè és el que tenim en comú, són les quatre funcions bàsiques, que són el menjar, el dormir i el pixar de cara.
0: Per això funcionen tant aquest tipus de converses.
1: Però és això, que tu en una sobretaula qualsevol d'un sopar treus el tema del dormir, pots estar 8 hores parlant.
2: 8 hores parlant, que no 8 hores dormint.
1: Exacte, no 8 hores dormint. 8 hores parlant de cadascú, com dorm, en quina posició, si li costa dormir, si no li costa dormir, trucs per dormir, etapes de la vida en què has dormit millor, pitjor, matalassos.
2: A mi m'interessa molt aquesta secció que faràs.
1: Doncs res, és una secció que bàsicament enumeraré les 5 maneres que hi ha de dormir gradualment, de la gent que dorm millor a la gent que dorm pitjor.
2: Val.
1: I llavors us aneu autodefinint segons a on estigueu vosaltres d'aquesta graduació.
2: Sí, jo sí que el pogo.
1: Ja, home, sí. No, el teu és d'un altre món.
2: No, però més, hoy no me puedo dormir.
1: Aquest és el problema. Per tant, comencem primer amb la gent que no es pot llevar, perquè realment dormen, com si els haguessin fotut un tret al cap. A mi em preocupa. O sigui, hi ha certa gent que jo pateixo molt. O sigui, tinc una amiga, la Júlia, que ella pot dormir en qualsevol lloc del món, és a dir, pot dormir en un lavabo de discoteca, pot dormir al mig del carrer, al terra...
2: Quina enveja!
1: Que vam anar de viatge juntes a casa d'un col·lega i l'única habitació que quedava com a lloc per dormir era una habitació que hi havia la cisterna, que se sentia cada vegada que algú obria una xeta, tirava el vàter, etc. I a més, com de cop, no un soroll estàtic que més o menys et pots adormir.
2: I allà la va posar ella.
1: No, no, ella va ser l'única persona de tot el grup d'amics, 12 persones, capaç de dormir en aquell llit, en aquella habitació de la cisterna, tio. Sí, i a mi em fa patir perquè penso que un dia no et podrem llevar. O sigui, s'estarà calant foc a una casa i no podrem aixecar-te.
2: Ah, clar, ben vist, clar.
3: Però t'he de dir que no està relacionat. És a dir, jo puc dormir en qualsevol lloc. Jo dormo en estacions esperant el tren i se'm perds el tren perquè m'he dormit a l'estació esperant-lo i coses d'aquestes, però després em desperto fàcil. O sigui, despertes així i jo em desperto. El que passa que torno a agafar el son molt ràpid.
1: Quina enveja de penya,
2: molta,
1: tio.
2: Moltíssima.
1: A més, dormiu bé.
2: Sí, però sí, molt fondo. M'han entrat moltes ganes de pagar-te,
3: no? No, molt fondo, molt fondo. Jo també una vegada me'n recordo que vivia en un pis que feia molta calor i me vaig anar a dormir al lavabo i vaig dormir sobre les rajoles del lavabo a terra i vaig dormir tota la nit allà perfecte.
1: No et lleves amb mal d'esquena,
3: no,
1: mal de cap...
3: Tot bé.
1: Jo flipo, de veritat. Mira, jo crec que sóc la segona persona de la graduació, que és gent que dormim bé, però necessitem que per tenir un son conciliador hi hagi com tota mena de ritual, de petites manies,
3: ostres,
1: que facin que tu estiguis a la teva zona de confort. No?
2: Per
1: començar a dormir al teu llit.
3: O sigui, home, et sembla poc?
1: Que dormir al meu llit a mi em sembla un planazo, o sigui, jo puc dormir les 8 hores seguides al meu llit, no em desperto, tot perfecte, però ja quan em treus d'aquí... Això m'estava anat accentuant amb el temps. Jo quan era més petita, amb el cau i així, dormia a qualsevol lloc i dormia bé. Però ja quan m'he anat fent gran, m'he anat fent selecta i exquisita, ja només dormir en un llit al dia, encara que sigui perquè he acabat la nit a casa d'algú o perquè estic a casa d'una col·lega o el que sigui, hi ha problemes per dormir.
3: Clar.
1: I llavors necessitem fer els nostres petits ritualets. És a dir, jo personalment, el meu ritual és té d'aquest de son, té de dormir, diguem-ne, de l'esclat, tampoc que sigui una marca concreta. Hi ha gent que té devoció per marques concretes de tés d'aquests que t'adormen, eh? Però, bueno, recomaneu-nos el vostre té de dormir. Llavors, doncs, rentar-te la cara, les dents, fer un pipí, tal, no sé què.
2: Quatre pàgines d'un llibre.
1: Quatre pàgines d'un llibre, molt important per conciliar el son. En absència de llibre, he de dir que això no és gaire recomanable per cap metge, però jo també al mòbil m'adorm.
2: M'adorm.
3: Ah, sí?
1: Sí, així que la teoria diu que t'excita més i que llavors no et deixa dormir.
2: Sí.
1: Intento no fer-ho, eh? Però a vegades és veritat que, no sé, quan no tinc un llibre al que estic enganxada o no tinc el llibre a mà i em fa mandra aixecar-me i anar-lo a buscar... una mica de reels, fins que ja se't van tancant els ulls i ja està. I llavors, doncs, jo amb els meus llençols, amb la meva posició molt concreta, a casa meva, vull dir, com tot estructurat. Si no, ja es trenca la rutina del son, ja no és tan fàcil dormir bé. Digueu-nos quins són els vostres rituals de dormir, si sou aquest tipus de persona, perquè hi ha gent que fa coses realment estranyes, com, no ho sé, encendre una espelma concretament d'una marca o d'un color, o fer totes aquesta mena de tasques higièniques amb un ordre molt concret, perquè si tu et rentes les dents abans de fer el pipí, doncs després ja, com que el teu cervell llegeix coneix que no ho estàs fent bé i ara et deixa dormir. Ostres. Bueno, parleu-ne d'aquestes coses. Perquè...
2: Jo, de fet, pixo, després em rento les dents i després penso, i ara una miqueta més, perquè...
3: Sí, tinc... sí, i el meu fill també ho fa, això. Dues vegades de fer pipi abans de dormir. Sí, tinc, perquè no ho fas tot a la primera.
2: Bueno, prenes tres gotetes últimes.
1: A mi em passa que el meu cervell ha interioritzat que quan m'estic rentant les dents després faré pipi i ja em ve la pixera.
2: Clar, és que és això.
1: Les dents.
2: Sí,
1: el teu cos diu, bueno, ara ja saps el que toca, no?
2: Toca això.
0: Doncs ja està. Quan sento el soroll de les claus. No les traieu ara?
2: Les claus?
0: Sí, perquè és quan arribo a casa i el...
3: Sí, et ve el pipí. Sí, d'acord, a mi em va.
1: Ah, bueno, que tens associacions d'aquestes mentals.
0: Se'n diu conductisme.
1: Sí, exacte. Està estudiat per la ciència, en principi. Vinga, després ja estem a la mitja taula, és a dir, gent que ja no dorm tan bé, vale? Gent que té, per exemple, problema de moviment. Que a mi això em toca molt els nassos quan he de dormir amb una persona així. Ara, afortunadament, no he de dormir habitualment amb algú que es mogui gaire, però si la vostra parella o els vostres fills, si dormiu amb ells, són d'aquests de fotre patades, tirar-te el coixí a la cara, robar-te el llençol i totes aquestes coses...
2: Jo quan em giro ho faig saltant.
3: Què dius?
2: Sí, és allò de... Estic cap a la dreta, no? Doncs faig com un salt per ficar-me a l'esquerra.
1: Però no tens energia si estàs dormint.
2: No, és com espasmòdic i això es veu que no agrada gaire a la parella. Ho entenc perfectament.
1: És que, clar, tu ho fas per girar-te, però aquesta gent que també quan està agafant el son fa com aquests espasmes.
3: Oi, sí, fa un espatí, això, fins que t'hi has acostumat.
1: Et fots uns ensurts, tio.
2: Sí.
1: Bueno, i tu mateix, perquè a mi alguna vegada m'ha passat allò que estàs com mig caient en el son però malament i llavors com que et tornes a desvetllar i fas aquest espasme. Jo m'espanto, jo em tinc l'entès com que estic caient per un barranc.
3: I a vegades et despertes en gat, desvetlles massa després d'això.
2: I per mi que produeixo això per aquest motiu, per aquestes coses que t'entren quan estàs intentant dormir-te.
1: Aquí en aquest col·lectiu també entraria una mica el món del sonàmbul. Que no sé si en Roger va dir un cop que ho era.
0: Sí. Bueno, no sé si és un àmbul, però a vegades em desperto i hi ha coses canviades de lloc i he hagut de...
1: Però tu te'n recordes de les teves aventures nocturnes?
0: No, excepte una vegada que em vaig despertar buscant aigua, com jo volia veure aigua, i estava com posant les mans entre els llibres dient, aquí no hi ha aigua.
1: Tota l'estanteria pel terra.
0: Sí, però sí que m'he aixecat amb molts objectes regirats. Sí, i m'he despertat a un lloc on no... O sigui, al sofà, per exemple. Vaig al llit i m'esperto al sofà, o m'aixeco al matí i estan els llibres els he tret d'un prestat i estan sobre la taula. Sí, i un dia hi havia dintre la nevera espuma d'afaitar, però no el pot, sinó que em vaig aixecar i ho vaig ruixar.
1: Apa! Perfecte, increïble.
2: Sí. Volies afaitar la nevera.
1: Sí, hi ha gent que realment no pot dormir fora de casa seva, perquè imagina...
2: El que sí m'ha passat és que no sé quin llit m'he aixecat, però bàsicament perquè ve una nena al llit, te'n vas cap a un altre llit, aleshores plora una altra, te'n vas cap a no sé on i no saps on acabes.
1: Bueno, això és un altre tema de la paternitat.
2: Sí, és una altra història.
0: També explico moltes coses. Jo també, com la Laura, no estic en cap època que dormi amb ningú, ni mogut, ni quiet, però l'endemà m'han explicat històries que he explicat també molt absurdes.
1: Ah, és que és el següent tipus.
3: Aviam, més.
1: Pitjor que el moviment físic és el moviment mental, vale? És gent que jo no sé com descansa, perquè si tu, mentre estàs dormint, tens malsons, somnis, xerrera, ganes d'explicar coses, et crides, inclús hi ha gent que es lleva com cridant, plores, rius, o sigui, aquesta gent que té tant moviment mental i cerebral mentre està dormint, realment descansa, perquè, clar, jo crec que és un problema. Jo crec que està molt relacionat també amb tota la gent que té bruxisme i llavors necessita com posar-se aquelles febles.
3: No, jo parlo moltíssim i no tinc ni bruxisme ni febles i descanso molt.
1: És que jo crec que deus apretar molt la mandíbula.
2: Què expliques tu?
3: No, jo t'ho explico tot, de moltes coses. Normalment no s'entenen gaire perquè és així com un xiu-xiueig, però i l'altre dia la meva filla també m'explica unes històries, vull dir que som d'explicar coses.
1: I què és el més estrany així que has explicat dormint?
2: La Segona Guerra Civil?
3: No, crec que a vegades són coses com molt tontes. Jo recordo una vegada justament que jo era adolescent o així, em van venir a despertar els meus pares i li vaig fotre una xapa sobre el voltant, que no em trepitgessin la pluma. Jo estava escrivint amb pluma estilogràfica, se suposava, i estava molt enfadada perquè m'estaven com trepitjant, xafant la pluma estilogràfica i al final em van deixar per molt. Diu, vés a pastar pa.
0: I una vegada una persona que em vaig allitar i potser era el cop dos, ja li estava dient que ens havíem de comprar un terreny junts, no?
2: Hosti, noi!
0: Però li vaig dir els motius pels quals aquest terreny ens l'havíem de comprar a Califòrnia. I llavors l'endemà...
2: Per fer vinya, bàsicament, no?
0: Sí, per fer vi català de Califòrnia.
2: Exacte.
1: A mi em va passar, però també va ser una mica més fosca, que és parlar de gent, o sigui, parlar d'altres tios.
2: Ai.
1: Bueno, però és inconscient amb la nostra criança. Si vaig somiar amb això, saps? Suposo que també perquè relaciones el record, estàs dormint amb algú, doncs amb una persona amb qui has dormit molts anys.
2: Jo m'imagino l'altre, i què? Et desenvolupa això?
1: No, per sort tampoc se'n tenia res, perquè quan parles així, no. Però és fort el tema de parlar mentre dorms. A mi m'inquieta molt, i també a nivell de neurociència m'interessaria molt saber els motius i quina...
3: Jo crec senzillament que tu parles perquè estàs somiant i estàs com parlant en el somni i parles, i ja està.
1: No, és fort, em sembla molt curiós. I ja per últim, ja per acabar-ho, és la categoria oficial d'en Sergi, que és la gent que no dorm.
2: Exacte.
1: No sabem com estan vius, perquè dormen molt poques hores al dia, a més t'expliquen que s'han hagut de llevar perquè el gat no sé què, la filla... pilla no sé quan.
0: Sí, sí.
1: I, però no de manera insonàmbula, sinó totalment conscient, sí, que se n'han anat a la cuina a beure un got d'aigua perquè no podien dormir. Dius, però tu com estàs viu? Pregunto.
2: No ho sé.
1: Un dia acabaràs desplomat pel carrer, perquè és que ja realment la bateria arriba a un punt que no dona per més.
4: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: a fer sol.
1: Laia, anem a una expo dedicada a aquest superartista del nostre país, com va ser Josep Escobar, l'autor de Zipizapa i altres personatges, com el que es moria de gana, es deia?
2: Carpanta.
1: Correcte. Bé, doncs des de fa unes setmanes a Figueres hi ha una expo al Museu del Joguet que es fa ressò d'aquesta altra faceta d'aquest dibuixant de còmics, és a dir, no els TVOs, és a dir, el paper, sinó que ara parlem de l'animació, el que veiem en moviment a la pantalla.
3: Exacte, Escobar, més enllà de crear tot l'univers de
1: Minerva, es deia, professor.
2: Ah, val.
3: De Zipizapa i també d'en Carpanta, va compaginar la feina de dibuixant de còmics amb la de creador de curtmetratges. De fet, el que molts no saben és que va dissenyar, registrar i comercialitzar durant 20 anys projectors domèstics. Així ho explica el comissari de l'exposició Escobar animador, Joan Manel Soldevila.
4: Va dissenyar uns joguets que eren el Cinescop i el Cinestuc, que eren aparells de cinema per reproduir a casa pel·lícules d'animació. Era un cinema, diríem que és la balda perduda entre el Cinenic precedent i el Cinexin posterior, no?
5: Jo tenia Cinexin.
1: Això tira enrere.
5: Home, i tant, si era el més xulo, tira endavant.
3: Jo ja dic que el volia tenir i no el tenia, i em va ser una mica de trauma, això.
1: Ara els nens petits el que fan és postproducció de vídeos.
5: No, ara no me la pel·lis. Allà no és el mateix.
3: Mireu, el Cinexin va ser una de les joguines més demanades, com a casa meva, dels nens dels anys 80. Per què hi apareixien els curtmetratges d'Escobar? Doncs bàsicament hi sortien els seus personatges, com en Carpanta, en Zipizapa, però també personatges d'altres dibuixants, del TVO, o fins i tot tots contes tradicionals com l'Aneguet Lleig, la Ventafocs. De fet, aquest últim va ser premiat i fins i tot va haver de canviar de nom pels drets de Disney.
4: Un llargmetratge que es deia La Cenicienta. Posteriorment se va haver de canviar el nom per Érase una vez per problema de drets amb La Cenicienta de Walt Disney. I aquest va ser un llargmetratge espectacular, a color, que es va estrenar per tot Espanya, que va tenir merchandising, àlbums de cromos, que es va presentar a la Bienal de Venècia i va tenir un reconeixement i un premi per l'excel·lència de la producció.
6: Però si La Cenicienta no estuvo en el baile en honor del príncipe... Puede que sí, puede que no.
1: Aquesta pel·li jo no l'he vista, però sí que he llegit, si em permeteu que afegeixi info, que crec que és el primer llargmetratge animat de la història d'Espanya. I si no, primer, el segon, estem parlant d'una pel·lícula llarga d'animació.
3: Exacte, amb tota aquesta feina, Josep Escobar va ser un dels col·laboradors gràfics més importants de l'època pel que fa a les produccions audiovisuals. Aquest dissabte, dia 16, a les 12 del migdia, de fet, es farà una visita comentada a l'exposició amb el comissari Joan Manuel Soldevila. L'entrada és lliure. L'exposició Escobar animador la podreu trobar al Museu del Joguet de Figueres fins al proper mes de setembre. Teniu tot l'estiu per anar-hi.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Trobada clau aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 14 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura, el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen ara 3 minuts de les 7 del matí. Temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, de moment, amb un accident a la C-16 de tot just fa una estona, a l'altura de Puigreig, que deixa 1 quilòmetre de lentitud en sentit sud, en direcció a Barcelona. A hores d'ara també parlem ja de retencions habituals de la xarxa viària catalana. Sobretot ara mateix tenim força congestió en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, deixa afectacions, com és habitual també, a les dues rondes de Barcelona, a la B-10, amb retencions fins a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i també a la B-20, amb cues, en aquest cas, que arriben fins a la Vall d'Hebron. Pel que fa al Vallès, ara mateix tenim lentitud ja arreu de la C-58 des del terme de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona. També trobem 2 quilòmetres de lentitud per la C-17 a Parets o la C-59 a Caldes de Montbui. A la AP-7 ja hi ha retencions en direcció Tarragona des de Montornès del Vallès fins a Barberà. En sentit nord també el punt de Cerdanyola. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, recordem per últim que tenim congestió habitual per la A-2 i la B-23 en direcció a la capital catalana també des de Molins i Pallejà de moment amb poca intensitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Comença la jornada amb clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del país. A Girona ja hem anat tenint alguns ruixats aquesta nit i matinada passats, i al llarg d'aquest matí, d'una forma local, encara s'aniran produint aquests ramets. A la resta del país, més clarianes que no pas núvols, però amb més vent, especialment al Pla de Lleida i les comarques de Tarragona. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques del Pirineu, amb algunes primeres nevades a cotes de 2.200-2.400 metres, i també a gran part de Girona els núvols seran abundants amb algunes pluges avançades aquesta tarda més intenses. Quan més cap al sud del Llobregat, més vent i molta més bonança de temperatura aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats: la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i la UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflectia aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i de la Catalunya central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Esvern, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després, es van dirigir a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21%, mentre que USTEC el situa en el 55%. Escoltem Mireia Valentí i Anna Cebrián, portaveus d'USTEC al Baix Llobregat, al Baix Llobregat Sud i al Penedès.
4: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
5: El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté.
1: De la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes que no han convençut l'oposició. Ens ho explica en Marc Dalmau.
6: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
7: Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
6: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
7: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
8: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
6: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior i del director general de la policia són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
9: No són terroristes, no són delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
1: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, també contra el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Asseguren que les actuacions podrien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lagonigro, membre d'aquesta associació.
10: Certament la consellera doncs, ha demanat disculpes, també ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió. No és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte. O sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí que ens consti no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant. Perquè si s'han de limitar drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això. Per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
1: També us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha ordenat investigar l'ús de gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra en la manifestació en suport de Palestina del passat 15 d'octubre a l'estació de Sants. La resolució judicial accepta el recurs dels denunciants i reclama a la jutgessa d'instrucció admetre la querella, reobrir el cas i prendre declaració als lesionats durant aquesta protesta. La justícia considera que hi ha indicis que el gas pebre s'hauria utilitzat de forma desproporcionada, tenint en compte el caràcter pacífic de la protesta, i titlla d'instrument perillós el gas irritant. Set i onze, us ho destacàvem en el sumari. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar, però, pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
11: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I, a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: Platja d'Aro, al Baix Empordà, ha inaugurat simbòlicament la zona sud del Passeig del Mar, una obra que és la primera de les tres fases de renovació de tot el passeig. Destaquen la presència de sauló en comptes de l'asfaltatge anterior i la presència de dunes. El següent pas és la instal·lació de la passera de Ridaura, una obra que voldrien tenir enllestida abans de l'estiu del 2027. Maurici Jiménez, alcalde de Platja d'Aro, anunciava la següent fase d'obres del passeig.
12: Un punt inicial que com marca, a continuació un punt seguit que, com bé sabeu, hem iniciat des de l'Ajuntament amb una licitació que a dia d'avui ja està contractada amb el que significarà doncs, la construcció de la passera del Ridaura, que segueix l'obra que avui inaugurem, i que de la mà Ministeri doncs, seguirà en els anys següents doncs, amb la plena transformació del nostre passeig marítim fins a la zona de Cavall Bernat.
1: A Badalona, la remodelació del pont de petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i abalisada. És una informació de Raquel Moreno des de Televisió de Badalona.
13: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular després de caminar pels 250 metres del pont. Les obres de rehabilitació d'aquest espai emblemàtic del municipi, però, afectaran la zona més pròxima al pont del petroli per terra i mar. Uns treballs que s'allargaran més de 5 mesos i que, recordem, podrien estar enllestits al mes de novembre.
14: Tant per mar com per terra no s'hi podrà accedir per motius de seguretat. I, a més, hi haurà un moviment constant en el passeig marítim de maquinària i de camions, especialment perquè bona part del material arribarà des del port de Badalona, que s'ha creat una base en el port de Badalona on es portaran materials cap aquí. Per això jo vull demanar comprensió i vull demanar paciència a tots els veïns i especialment als veïns del passeig marítim.
13: Des de l'AMB, administració responsable de l'execució i gestió de les intervencions, assenyalen que els treballs de reconstrucció del pont es basen en criteris de sostenibilitat i resiliència, així com d'adaptació als efectes del canvi climàtic.
1: L'esperada ampliació de les expedicions de la línia d'autobusos entre Berga i Barcelona entra avui en funcionament. Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia, que s'ampliaran en tres fases més entre aquest mes de maig i juliol. Així doncs, des d'aquest dijous entren en servei tres nous busos directes d'anada a Barcelona a les 6 i les 7 del matí i un altre a les 6 de la tarda. Un semidirecte també cap a Barcelona a les 7 de la tarda i un bus convencional de dilluns a divendres a les 10 i 50 minuts del matí amb parada a tots els nuclis. Passa un minut d'un quart de vuit del matí, l'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Jansà, de Canal Reus.
15: Es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més coordinada i personalitzada.
16: Aquesta acreditació significa que les persones del nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.709 casos de càncer en el territori cada any.
15: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
1: No ens movem encara de l'àmbit sanitari perquè el Departament de Salut ha presentat el projecte del nou hospital de Calella, al Maresme, que s'ampliarà amb dos edificis nous connectats a l'actual i incorpora nous serveis. S'invertiran 83 milions d'euros per ampliar aquest centre hospitalari que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà una realitat i que donarà resposta a una llarga reivindicació del territori.
17: Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital.
1: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germans Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions. És una informació de la Maite Polo.
18: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
19: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final, són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
18: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
20: Sí, sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una...

0: acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
1: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, doncs hem tornat a el que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
0: Després de dos dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté, encaixat abans del descans. Amb la derrota, l'equip ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
2: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat, al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part, era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
0: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició, amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per a les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Stuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
3: Està clar. És la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
0: I Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què ha preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions. El president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. I el Lleida Club de Futbol ha anunciat que té un nou inversor. Des del club informen que properament es presentarà el projecte encapçalat per un ciutadà estranger del sector de la restauració. Ens amplia les dades des de Lleida Televisió el Víctor Paracuellos.
4: Un cop acabada la temporada i consumat el descens de categoria, l'adjunt a la presidència del Lleida Club de Futbol, Marc Torres, ha sortit a donar explicacions. Ho ha fet per parlar de l'estat actual del club a nivell econòmic i judicial i explicar l'arribada del nou inversor de l'entitat. Es tracta d'un francès amb passaport britànic, el qual es farà càrrec dels 1,8 milions d'euros que s'han de pagar, tant a Seguretat Social com a Hisenda, per després poder arribar a acord de plans de pagament.
5: Durant 7 anys, mínim, ell assumirà amb el seu propi patrimoni allí, fins allí on no arribi el club. Me consta, perquè jo he participat d'alguna de les negociacions, que està buscant l'estructura per tenir una estructura forta dintre del club i, en la mesura del possible, el més ràpid possible, tirar endavant. S'està treballant també amb el futbol base. La idea és que hi hagi un futur, que això no és avui pagar el 1.800 i després quedar-nos penjats.
4: En les properes setmanes està prevista una roda de premsa per donar a conèixer l'inversor i que pugui explicar el seu projecte als aficionats del Lleida.
0: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte

0: The White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Vallvé.
1: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kelis.
2: Es imperdible, es como una edición, ¿no? Casi cero en la historia de Sonar, una nueva etapa y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
1: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
0: I de l'1 al 4 de juliol, Tarragona tornarà a ser l'epicentre de la pirotècnia amb el 34è concurs internacional de focs artificials. La pirotècnia Lieto Carmine serà l'encarregada d'encendre la metxa de l'esdeveniment. Serà una edició molt especial, perquè serà la prèvia de la sortida del Tour de França des de la ciutat del dia 5. Enguany es reforça l'aposta per la inclusivitat, fent créixer l'espectacle de drons amb un total de 400.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la trobada clau d'aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya Central. En uns minuts conversarem sobre la reunió d'aquest matí amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres. De seguida us ho ampliem. Abans, fem però un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 14 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, avui destaquem que l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen 8:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora un accident a la C-16 a l'altura de Puigreig deixa un carril tallat amb 1 quilòmetre de lentitud en sentit sud. Retencions habituals també al nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a la B-10 fins a la Barceloneta i a la B-20 amb cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. Al Vallès, lentitud per la C-58 des de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona i retencions de 2 quilòmetres per la C-17 a Parets. I pel que fa al temps, aquest dijous es desperta amb una clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del territori. Els ruixats a Girona contrasten amb les clarianes a la resta del país. S'espera vent, especialment a les comarques de Tarragona i al Pla de Lleida. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques, sobretot del Pirineu, quan més cap al sud de Llobregat, més vent i més bonança de temperatures aquesta tarda.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, el govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats: la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflecteix aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i també de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Espí, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir cap a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21% en aquesta ocasió, mentre que USTEC el situa en el 55%. Doncs el que us explicàvem en aquesta taula sectorial d'avui, a més dels sindicats que lideren les vagues, també hi són cridats els que van avalar el pacte bilateral amb educació, entre ells Comissions Obreres. En parlem amb la portaveu de la Federació d'Educació d'aquest sindicat, Esther Vila. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Bon dia.
1: Avui us asseureu a la taula sectorial amb tots els sindicats en plena escalada de vagues. Què n'espereu realment d'aquesta reunió i quin paper hi podeu jugar? Us sentiu part de la negociació o més aviat convidats de pedra?
3: Mira, doncs nosaltres hem estat a totes les meses de negociació, no? Hem estat durant molt de temps treballant frec a frec amb els sindicats, alguns que hem signat i altres que no, també amb l'USTEC. I vam aconseguir consensuar una proposta, no, de document que finalment es va materialitzar i que unes dues terceres parts aproximadament podríem dir que està consensuada, no, amb el sindicat majoritari del sector. Nosaltres som el majoritari al sistema educatiu. I bé, què n'esperem d'aquesta trobada? Doncs primer ens alegrem que vinguin, perquè les últimes sessions no havien estat havien estat convidats com sempre, perquè tenen representació a la mesa, però no havien assistit i per tant estan també deixant de tirar endavant, doncs, les seves funcions, de defensar drets de treballadores, i per tant celebrem que hi tornem a venir i que hem de trobar conjuntament una solució al conflicte, no? Però és veritat que amb aquest acord que tenim signat, que és un bon acord, evidentment tots els acords no solucionen els problemes de cap sector, perquè hi ha problemes estructurals de base i, per tant, tenim altres lluites diversificades, Comissions Obreres, també al Parlament tenim una iniciativa legislativa popular per aconseguir un pressupost estructural per millorar el sistema, però sí que en aquest marc de negociació de partir endavant l'acord creiem que es poden subscriure tots els sindicats i que en el marc del desplegament podem avançar conjuntament per desplegar, i que ja estem desplegant millores en pel que fa a la desburocratització, a l'educació inclusiva i també al tema de l'increment salarial. I, per tant, hi ha marge, és un acord flexible i amb molt de potencial. Per tant, convidem a tothom a que s'hi pugui subscriure.
1: Esther Vila, suposéssim que Educació decidís reobrir la negociació i fer una taula rasa, que no sembla el cas, però imaginem que fos així. Us sentiríeu deslegitimats com a signants del pacte, o entendríeu que és un pas necessari pel que vostè ens deia ara, per desescalar el conflicte i seguir avançant?
3: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Esther Vila, una darrera qüestió. La consellera Parlon i el major Trapero van comparèixer ahir al Parlament, han admès que la infiltració de Mossos en una assemblea de docents va ser un error, han anunciat canvis normatius i una investigació interna. Us satisfan aquestes explicacions? Vosaltres també demaneu la dimissió de la consellera Parlon o, si més no, responsabilitats polítiques?
3: Nosaltres, clar, tampoc directament a nosaltres no ens ha incidit perquè nosaltres no estàvem en aquestes assemblees, perquè aquestes assemblees eren per gestionar tot el tema de mobilització i vagues, i per tant nosaltres en aquest aspecte no tenim posicionament actualment.
1: Molt bé, doncs Esther Vila, gràcies per atendre'ns i bon dia.
3: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Doncs seguim parlant d'aquesta qüestió perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ho dèiem, li exposàvem ara a la sindicalista de Comissions Obreres, ha demanat disculpes per aquesta infiltració d'agents dels Mossos a aquesta assemblea de la CGT, i de la seva banda el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat, també com ho dèiem, es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci, però, que de totes no ha convençut l'oposició. Ens ho explica, ens ho amplia més detall en Marc Dalmau.
4: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
5: Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
4: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
6: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
7: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
4: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
8: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera, i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
1: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Asseguren que les actuacions podrien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lago Nigro, membre d'aquesta associació.
9: Certament la consellera doncs, ha demanat disculpes, també ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió, no és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte, o sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí que ens consti no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant. Perquè si s'han de limitar drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això. Per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
10: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: A Terrassa, al Vallès Occidental, s'han mobilitzat uns 500 efectius per fer un simulacre d'incendi forestal. L'exercici ha reproduït una situació d'emergència a l'entorn natural del nord de la ciutat per tal de posar a prova la capacitat de resposta dels serveis municipals implicats. Ho ha seguit la Carme Contreras, de Canal Terrassa.
11: Als voltants de la Masia Igara i el poliesportiu de Can Jofresa han servit aquest dimecres al matí de principal espai d'atenció als afectats en un simulacre d'incendi forestal. Impulsat per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació, l'exercici ha permès posar a prova els protocols de coordinació i resposta dels diferents cossos d'emergència i serveis municipals. Responsables de les dues administracions han valorat positivament el resultat del simulacre i han destacat que l'anàlisi del que s'ha fet servirà per millorar els procediments en futures actuacions.
12: Ha funcionat molt bé, ha anat bé, ens hem coordinat amb tots els serveis, hem actuat de manera molt ràpida.
13: Creiem que això és molt important perquè, de fet, és el que ens permet posar en evidència tot allò que és millorable abans d'haver de gestionar una emergència directament.
11: La situació fictícia contemplava la celebració d'un casament a la Masia i l'accident de l'autocar que els havia d'evacuar a causa del fum i les flames. Els participants han coordinat l'atenció als ferits segons la seva gravetat i han prestat els primers auxilis.
1: El parc de bombers de Llívia, la Cerdanya, evita el seu tancament gràcies a la incorporació dels bombers voluntaris de Puigcerdà. El parc llivienc ha passat de tenir 4 bombers el passat mes de març als 10 que són actualment. A més, hi ha 3 persones que estan fent les proves per accedir al cos. En té més detalls en aquesta crònica de Pirineus Televisió, la Maria Formentí.
14: El parc de bombers voluntaris de Llívia ha passat de tenir 4 bombers en actius al mes de març als 10 que són actualment. El fet que el parc de Puigcerdà passés l'1 d'abril a tenir només bombers funcionaris ha provocat que 6 dels seus voluntaris s'hagin traslladat al parc llivienc. I és que sovint els bombers de Llívia no podien fer un servei perquè no arribaven a ser el mínim d'integrants per sortir, que és de 3 persones. Això amenaçava la continuïtat del parc. Amb l'ampliació de la plantilla, durant aquest primer mes ja han pogut fer el 100% de les sortides al municipi i també han pogut donar suport a altres sortides dins la comarca.
15: La veritat és que portem un mes i ja ha canviat, vull dir, ja estem fent més activitats, hi ha més ganes, hi ha més motivació i ha canviat per bé.
14: Des d'aquest abril, doncs, Cerdanya compta amb 3 parcs de bombers voluntaris, el de Llívia, el de Vallvé i el d'Alp.
1: La pedregada que va escombrar les comarques del Pla de Lleida aquest dimarts passat ha ocasionat danys d'entre el 40% i el 60% en més de 2.000 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions del Departament d'Agricultura. El fenomen va afectar sobretot la fruita dolça, tant les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a pomes i peres. A més, també hi ha hagut afectacions en camps de cereal i blat de moro. L'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Jansà, de Canal Reus.
16: es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més coordinada i personalitzada.
17: Aquesta acreditació significa que les persones del nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.709 casos de càncer en el territori cada any.
16: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
1: Deu minuts per arribar a les 8 del matí, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club a Cornellà al Prat per 2-0. Els blanquiblaus, que encadenaven 18 jornades sense guanyar, van imposar-se amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja en el temps afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
18: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, doncs hem tornat a lo que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
1: Després de 2 dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
19: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera, més o menys, que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
1: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital, com dèiem, per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res, per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Estuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
20: Està clar. És la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp. Amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
1: Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què, preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions, el president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. A Primera Federació, dissabte hi ha duel català a Tarragona entre el Nàstic i l'Europa. I els entrenadors de tots dos equips s'han trobat abans del partit al nou estadi. Els escapulats depenen d'ells mateixos per accedir al play-off d'ascens a segona divisió, mentre que els tarragonins lluiten per la permanència. Duel vital, doncs, per a tots dos conjunts. Tant l'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, com el de l'Europa, Adai Benítez, s'han mostrat il·lusionats amb la cita.
0: Yo estoy deseando que llegue ya el sábado. Estoy, y a sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, y nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital.
21: A mí me genera una ilusión tremenda jugar aquest partit, però no per la situació del Nàstic, sinó per la nostra situació. Serà un partit trepidant, evidentment, i aquí emocions sent la situació, situacions límits pels dos.
1: El Joventut juga avui al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra en partit de l'ACB. Els verd i negres tenen per endavant un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies que afronten amb l'objectiu de lluitar per ser al top 6 de l'ACB. Uns duels per als quals la penya no podrà disposar d'Ante Tomic per lesió. Ens amplia la informació en Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
22: Els verd i negres reben el Morabanc Andorra, un rival necessitat que està immers en la lluita per la permanència. De fet, juntament amb el Saragossa, el Gran Canària i el Burgos, estan en la zona calenta i quan falten 4 jornades per al final de la Lliga, una victòria els podria donar un plus determinant.
19: Bueno, nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho, porque queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff.
22: Els de Dani Miret tenen un calendari força carregat perquè jugaran en només 12 dies contra l'Andorra, contra el Madrid, contra el Tenerife, contra el Burgos i els 20 minuts que falten contra l'Unicaja del partit ajornat pel problema amb el videomarcador. Finalment, la rumorologia situa Xavi López Aróstegui una altra vegada en l'òrbita del Joventut, amb el seu possible retorn, cosa que comportaria la marxa de Dahanga.
1: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte the White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Bellvé.
23: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions d'Amélie Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys.
24: Es imperdible, es como una edición, ¿no?, casi cero en la historia de Sonar, una nueva etapa, y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
23: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
1: Els pianos tornaran a ocupar els llocs més emblemàtics de Tortosa en la 5a edició del Toca'm del 21 al 24 de maig. Noms com els de Cira Hernández o Manu Guix es donaran cita a la capital del Baix Ebre. Els pianistes Àlex Alguacil i Yuyiko Akagi seran els encarregats d'inaugurar el festival a la plaça de l'Absis de la Catedral.
2: La xarxa de comunicació local.
25: Un lloc per escoltar Beethoven.
26: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
27: Medita.
3: Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Trobada clau aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja apujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Sobre el conflicte existent, n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, que ha defensat l'acord assolit amb el govern.
6: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Mentrestant, els sindicats majoritaris mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya central. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 14 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut la majoria de forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i la Zona Franca està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. En parlem en uns minuts amb Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT-FICA a Nissan. Dels esports, destaquem que l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens, després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blancs i vermells reben la Reial Societat. I en cultura, el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la de la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatge, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. 8:04, volem saber a aquesta hora apunta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Ho fem en connexió amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
7: Bon dia. De moment, pel que fa a incidències especials, més enllà del volum de trànsit habitual, tenim una carretera local tallada. Es tracta de la TV-7411 a Riba-roja d'Ebre. El motiu, un incendi forestal. En aquesta zona, de moment, obliga a tallar aquesta via en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al que dèiem, volum de trànsit habitual de cada matí, es va notant sobretot l'entrada pel sud, a la capital catalana, B23, sobretot, aquí a partir de Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i més endavant també d'Esplugues a la Diagonal. En el cas de l'autovia 2, el tram de Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu, fet pràcticament Cornellà, tot plegat de forma fragmentada també d'entrada. En el cas de l'autopista P7, a la zona del Vallès, tenim la zona de Mollet fins pràcticament Barberà, de forma intermitent i fragmentada en sentit sud, i de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. La C58, com cada matí, ben plena, a la zona de Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, i venint del Maresme, tant l'autopista, la C31, a la de l'Ona, com la Pota Nord, la B20, a Santa Coloma, registren aturades d'entrada a la capital catalana. És tot de moment, molt bon dia.
1: I pel que fa al temps, avui tindrem dues situacions ben diferenciades, les de Girona i la de la resta del país. Aviam, Lluís Miquel Pérez, bon dia, explica't.
8: Bon dia, Helena. Doncs així és, hi haurà dos mons, una altra vegada, en 33.000 quilòmetres i escaig de superfície que té Catalunya. Una banda serà Girona. De fet, ja aquest matí estan en perill lliure i els núvols són més abundants en aquesta demarcació i s'han anat produint algunes pluges. De fet, aquest matí, cap allà a les 5-6 de la matinada, hi havia una bona tempesta al davant de la costa del Baix Empordà. Doncs tot això és preludi d'aquest matí ja de més ruixats allà a les comarques de Girona. I en canvi, a la resta del país està sent un matí, i serà un matí, de fet, més tranquil, una mica més obert, amb núvols simplement passatgers i amb més vent. Vent que serà bastant tossut, per cert, a les comarques de la Plana de Lleida, gran part de Tarragona i l'àrea de Barcelona. És un vent de ponent que anirà espavilant la temperatura. De fet, aquesta tarda momentàniament farà més calor, força més calor que no pas ahir, a les comarques de Barcelona i de la Costa Daurada. Però aquesta tarda se'n tornem amb els ruixats a Girona, que a últimes hores de la tarda doncs acabaran sent més importants. Per exemple, Helena, a Montilivi aquesta nit esperem que hi hagi pluja de gols, però també hi haurà pluja d'aigua. N'estarem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats, la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i la UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflectia aquest pacte. També ha defensat les bondats justament d'aquest acord Esther Vila, portaveu d'Educació de Comissions Obreres. Ho ha dit al Notícies en Xarxa.
6: que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical afectava el Baix Llobregat i el Penedès. I ja de bon matí, un grup de mestres i professors van tallar la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Just d'Esvern, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir cap a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors van tallar la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es van manifestar per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga va ser del 21%, mentre que USTEC el situa en el 55%. Escoltem Mireia Valentí i Anna Cebrián, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud i al Penedès.
9: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
10: El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté.
1: I del carrer marxem ara cap al Parlament, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració dels agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. Mentrestant, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes, però que no han convençut l'oposició. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
11: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
12: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
11: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
12: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
13: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
11: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Unes explicacions que no només no han convençut els parlamentaris, sinó que els sindicats USTEC i la CGT troben que aquestes explicacions, tant de Parlon com d'entrar Pero, són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
14: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
1: Doncs tornem al carrer per reprendre el fil de les vagues d'educació i anem fins a Banyoles, on els docents del Pla de l'Estany comencen a aquesta hora una marxa lenta cap a Girona, on es manifestaran al migdia. Allà hi tenim el Jordi Rull i el David Bertran, de Banyoles Televisió. Bon dia, David. Què n'espera el professorat de la reunió d'aquest matí amb el govern?
0: Doncs molt bon dia, Helena. Estem aquí a Banyoles, com deies, abans de que s'iniciï aquesta marxa. Avui n'hi ha diverses des de diferents punts de la demarcació de Girona que confluiran a la capital del Gironès, on hi haurà aquesta reunió amb educació. I aquí tenim alguns docents del Pla de l'Estany que d'aquí a molt pocs minuts aniran cap a Girona. Lluís Rivera, professor de l'Institut de Celrà, enèsima jornada de vaga aquest curs. Com estan els ànims?
15: Bé, els ànims està molt bé, crec que hem començat unes mobilitzacions amb molta activitat i bueno, les aspiracions i les propostes que fem crec que s'ho mereixen.
0: Molt bé, què n'espereu de la trobada avui amb educació? A més, veient les declaracions que han hagut aquests dies del govern, no sé si sou gaire optimistes.
15: Personalment no ho soc gens, perquè el que sol fer el Departament d'Educació és fer promeses buides que queden bé davant de l'opinió pública però que no van acompanyades de mesures reals en els centres. Per exemple, en els darrers dies han dit que reforçarien el personal, el professorat, els mestres, i el que ens estem trobant de cares a l'any que ve és que ens estan pujant les ràtios i ens estan eliminant línies.
0: Quines són les reivindicacions que feu?
15: Les reivindicacions són diverses. Volem millorar la qualitat docent, això vol dir baixar ràtios, volem més suport per a l'escola inclusiva, volem millors condicions en les infraestructures, volem que se'ns retornin totes les retallades de sou que portem acumulades des de fa anys. Aquestes són algunes de les principals.
0: Molt bé, perfecte, Lluís. Doncs gràcies, molts ànims i que vagi bé aquesta jornada.
15: Gràcies.
0: Gràcies. Molt bé, en Jaume, els docents del Pla de l'Estany que s'han reunit aquí a la aparcament d'aquest Condis a la zona sud de la ciutat per enfilar ja d'aquí uns minuts cap a Girona en aquesta nova jornada de vaga del sector.
1: Doncs gràcies, David. Veurem què passa a la taula. Mentre al carrer també ho veiem, el pols no afluixa. Gràcies, companys, que vagi bé.
16: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Un quart de nou, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic però no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
17: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: Avui també és notícia que Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure a la taula. Aquesta vegada el Departament de Treball, en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca, estan ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia, és a dir, asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees, tal com marca la normativa comunitària. I aquest és just el punt de partida de la reunió d'aquest matí, saber si el procediment pot continuar o si l'empresa ha de rectificar abans d'obrir una negociació real sobre l'afectació i les alternatives. En volem parlar de tot plegat ara mateix amb Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan. Senyor Yepes, bon dia i gràcies per atendre'ns.
18: Hola, molt bon dia.
1: Què espereu obtenir avui a Treball? És una reunió per resoldre, com jo explicava, els defectes formals que denuncieu, doncs, que això, que no estan ben fets, o ja és el primer test real sobre l'ERO?
18: Bé, com tu has explicat abans, amb l'última reunió que vam tindre el passat dilluns, on l'empresa ens va facilitar o vam iniciar el procés amb la composició de la taula negociadora, en principi nosaltres una de les coses que vam reclamar és com tenim diversos centres a Europa i som part d'una multinacional, tenim un reglament intern a nivell de comitè europeu que diu que qualsevol aplicació d'algun tipus d'expedient a algun dels estats membres on tinguem centres té que haver una consulta prèvia i unes negociacions prèvies, argumentacions prèvies al Comitè Europeu. Nosaltres el dia que ens van convocar per iniciar el procés no teníem coneixement de que això es hagués produït, amb la qual cosa vam reclamar que no podíem iniciar, des del meu punt de vista, les converses de negociació d'aquest ERE, perquè encara nosaltres enteníem que no s'havia produït el fet aquest del Comitè Europeu. I una de les coses que avui estem convocats al departament és una de les coses que tornarem a exigir és que ens facilitin, desconeixent si al final es van fer o no, si es van fer, demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de Comitè Europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador, aquí a Barcelona.
1: Una pregunta més encara, senyor Yepes. L'empresa parla de 211 afectats, però vosaltres apunteu que la xifra pot ser més alta. Quina és la vostra estimació real i en què us baseu?
18: Ens basem simplement que les dades que facilita l'empresa són molt variables d'un dia per a l'altre. El que no pot ser que nosaltres, jo, a part de coordinador de totes les seccions sindicals, soc treballador del centre potencialment més afectat, que és el centre de recanvis, i inicialment, a la mediació que vam tindre també al Departament de Treball amb el tema d'una vaga indefinida que tenim convocada al nostre centre, inicialment, la direcció, quan ens va mostrar la intenció d'iniciar el procés d'expedient de regulació, ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Casualment i potencialment, 2-3 dies després, la comunicació va ser que baixava a 211. Aleshores, en 2-3 dies, les xifres ballen, amb la qual veritablement, oficialment, a l'expedient que ens ha presentat posa 211, però també no entenem molt bé que quantifiquin i argumentin, i estem en el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia.

0: Ja van imposar-se amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja en el temps afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
1: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui, doncs, hem tornat a lo que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
0: Després de 2 dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no van arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si avui puntuen a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per a les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant d'un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res, per evitar haver d'anar, això sí, al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
2: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
0: I Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què, preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions, el president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. I avui arrenca a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei patins amb 5 equips catalans. Obre la competició a 6:15 al Fraga Cerdanyola i a 8:00 es viurà el primer duel català que enfrontarà el Vilassana i el Manlleu. Les del Pla d'Urgell, líders a la Lliga, busquen reeditar el títol conquerit fa un any. És una informació de Julen Andrés, de Lleida Televisió.
3: El Club Patí Vilassana Cooperativa d'Ibars ja treballa per canviar el xip després de la derrota davant del Fraga a Europa, ja que aquesta setmana es juguen un altre títol, la Copa de la Reina. No hi ha temps per pensar en el cap de setmana passat. Defensen títol i les seves primeres rivals seran el Manlleu. L'equip lleidatà durant la temporada ha estat molt regular i és per això que, malgrat la recent derrota, afirmen que han de ser fidels al seu joc.
4: Al final jugar a lo que sabemos. Quizás en la Champions no salió el mejor partido, pero sí lo veníamos haciendo bien hasta todo lo que llevábamos jugando y eso, jugar a lo que sabemos, con intensidad, presionando y bueno, eso, tratar de marcar más goles que sea nuestro estilo, no volverse loca y no pensar al final en lo que nos ha pasado el fin de pasado, que nos puede venir, o sea, nos puede tirar para abajo. Así que solo eso, pensar en todo lo que hemos trabajado.
3: El partit del Vilassana és dijous a 8:00 PM.
0: L'Atlètic Barceloneta s'ha assegurat la primera plaça del grup A en la fase de quarts de la Lliga de Campions de Waterpolo. Els mariners van guanyar a la piscina del Novi Beograd per 14-16. Els barcelonins, que ja s'havien assegurat un lloc a la Final Four de Malta, encadenen 5 victòries. I arribarem a 9:15 dient-vos que del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Bellver.

0: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions d'Amélie Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys.
1: Es imperdible, es como una edición, ¿no? Casi cero en la historia de Sonar, una nueva etapa, y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judith Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival, on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents de la trobada clau d'aquest matí, que arrenca, de fet, d'aquí una hora, entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja apujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Sobre el conflicte existent, n'hem parlat al Notícies en xarxa amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, que ha defensat l'acord assolit amb el govern.
2: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Però els sindicats majoritaris mantenen la pressió al carrer i avui ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents que de les comarques, en aquest cas gironines, i de la Catalunya central. Connectarem en uns minuts en directe des de Girona per copsar l'ambient entre els manifestants i també serem davant la seu d'Educació per conèixer quina proposta farà en aquest cas i en aquesta taula sectorial el sindicat CGT. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, la majoria de forces de l'oposició. Tot seguit buscarem la reacció a aquestes explicacions amb Alberto Villagrasa, diputat del Partit Popular al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona, que la ciutat, que la capital catalana, deixi de rebre creuers d'escala els que estan, de fet, poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a la ciutat com a mesura per desincentivar-los. Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca, està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
3: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
1: Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura parlem del Sonar 2026, que es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la de la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Govern i sindicats educatius reprenen el diàleg en la reunió prevista aquest matí al Departament d'Educació. Els sindicats convocants de les vagues tornen a la taula de negociacions, però ho fan en un clima molt tens, marcat pel cicle de vagues que s'estendrà fins al mes de juny i per les infiltracions, la infiltració, de fet, dels Mossos en assemblees de docents. Són els mateixos sindicats que rebutgen l'acord assolit per Educació amb Comissions Obreres i la UGT. Així està la situació a pocs minuts per l'inici d'aquesta taula sectorial a la seu del Departament d'Educació a Barcelona. I tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Bon dia, Anna. Ara mateix ets, deia, amb la portaveu de la CGT aquí a les portes del Departament d'Educació. Quines propostes posarà aquest sindicat sobre la taula?
2: Hola, Elena, bon dia. Aquest sindicat, un dels participants de la taula sectorial, ens acaba d'explicar que ells aniran a escoltar més que a presentar propostes. Amb la Laura Gené, secretària general d'Ensenyament de la CGT, volem conèixer si és així. Vosaltres aneu aquí, d'aquí una hora, comença aquesta reunió, a escoltar més que a presentar propostes.
3: Sí, bé, ahir la consellera, no, va explicar que portaria una proposta molt dirigida, doncs, a ampliar o a posar més recursos a l'escola inclusiva, que la part salarial, doncs, que no hi ha prou pressupost, però no tenim documentació, no hem pogut treballar res, per tant, venim amb ganes d'escoltar la proposta, de poder debatre-la i de poder arribar a un acord, que al final totes aquestes mobilitzacions les estem fent per això, no? Per millorar la qualitat de l'educació pública.
2: És a dir, la vostra actitud, l'anàlisi prèvia a l'inici de la reunió, és una actitud del tot oberta a l'espera d'escoltar què diuen des d'Educació.
3: Totalment.
2: No hi ha línies vermelles.
3: Bueno, és que les línies vermelles ja se les han saltat totes, fent un pacte als despatxos d'esquena a la comunitat educativa, infiltrant a Mossos, etc. Llavors, el que venim és escoltar. Tenim un conflicte molt gros, tenim un conflicte de país, i el que hem de fer és trobar solucions i asseure'ns a negociar, a dialogar, i això és el que portem demanant des de tot el curs.
2: Laura, hi ha uns sindicats, sou els convocants d'aquest llarg cicle de vagues que s'allargarà fins al mes de juny, si és que la reunió d'avui no serveix com a punt d'inflexió per reconduir la situació, però també a la taula, a més d'Educació, us veureu amb Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que sí van signar l'acord. Una reunió com aquesta també ha de servir per refer les ferides de la divisió sindical en el col·lectiu dels docents?
3: Serà difícil, però el mateix, amb tota la bona voluntat per poder, doncs, guarir i tornar a construir els ponts de confiança que teníem abans d'aquesta signatura del pacte. Són dos sindicats que hi són i que hi hem de treballar, i per tant la voluntat hi ha de ser. Que serà difícil, segur, però hem d'intentar-ho.
2: Laura Gené, secretària general d'Ensenyament del sindicat CGT, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. És l'anàlisi previ d'aquest sindicat participant en la taula sectorial que començarà d'aquí una hora aproximadament, una reunió que podria suposar un punt d'inflexió pel que fa a les relacions entre Educació i també els sindicats dels mestres, davant un cicle de vagues que es podria allargar fins al mes de juny vinent i després de l'acord subscrit entre la Conselleria i dos dels sindicats, Comissions Obreres i UGT. Així que, Elena, pendents de l'inici d'aquesta reunió i també dels resultats que puguin derivar d'aquesta trobada.
1: De la teva entrevista, doncs, ens quedem amb dos titulars: bona voluntat i construir ponts. Aviam què passa. Gràcies, Anna. Que vagi bé. Mentrestant, al carrer els sindicats mantenen la pressió i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de la Catalunya Central i de les comarques gironines. A la capital, Girona, els docents escalfen també motors per a una manifestació convocada aquest migdia, un cop hi arribin les columnes de manifestants d'arreu de la província. Anem-hi en directe amb els companys de Televisió de Girona, en Marc Guives i la Natàlia Bonjoc. Bon dia, Natàlia. Acompanyes aquí els docents que tenen esperances o no que avui s'arribi a un acord?
4: Hola, molt bon dia. Les esperances, ja li preguntarem a la representant que tenim aquí nosaltres, a veure com estan. El que sí que tenen clar és que avui tenen ganes de mobilitzar-se. Avui comença aquesta nova jornada de mobilitzacions aquí a Girona, amb docents repartits en diferents punts del territori per començar marxes lentes per anar fins a la plaça Catalunya, en aquest cas, a les 10, faran un esmorzar plegats i després ja tots junts aniran cap a Correus, on a les 12 començarà ja de forma oficial aquesta protesta que preveu arribar fins als serveis territorials. En tot cas, tothom aquí està preparat. Ara mateix estem seguint la columna de l'Escola Pla de Girona, amb qui els docents ja a punt per començar a sortir. Una jornada que es preveu de massiva, no? Glòria Polls, portaveu d'USTEC aquí a les comarques gironines.
5: Sí, hola, molt bon dia. Sí, malgrat les inclemències del temps, pensem que serà una convocatòria de vaga massiva. Els docents de les comarques gironines tenen ganes de tornar, o tenim ganes de tornar a sortir al carrer per demanar a la consellera, avui que ens reunim en mesa, que doni resposta a aquestes demandes que portem reclamant des de fa un any i mig, unes demandes que amb aquest pacte que es va signar no responen ni de bon tros al que realment necessitem a les aules, unes aules massificades amb una diversitat que no podem atendre, i el que reclamem és això, aquesta reducció de ràtios com a mesura universal per atendre l'escola inclusiva, que es doni resposta també en aquest la pèrdua de poder adquisitiu que portem arrossegant des de fa temps, i que alhora doncs, també hi ha aquest paquet doncs, de coses que també s'inclouen en les demandes, que és consensuar els currículums, reduir la burocràcia i l'estabilització del personal laboral. Tot això ho tenim a sobre la taula. Entenem que avui la consellera hauria de venir amb una proposta clara, una proposta que en qualsevol cas posarem a consulta del col·lectiu per saber si hi estem d'acord o no hi estem d'acord, i a partir d'aquí doncs, poder tirar endavant.
4: A l'anterior aturada us vam veure tallant la P7, ocupant els serveis territorials. Què tenim una mica preparat per avui? Ja sabem que aquestes coses a vegades van com van, Glòria, però una mica què hi ha preparat per avui? Què podem esperar?
5: Bé, avui el que hi ha preparat és aquestes marxes lentes que surten de diferents llocs del territori, de la comarca gironines, confluiran a plaça Catalunya per fer doncs, un esmorzar, per parlar de com estem, de quina és la situació, i a les 12 del migdia doncs, sortirà aquesta manifestació des de Correus que confluirà al departament. El que pot passar és doncs que els docents tinguin ganes de plantar aquestes flors, de dir que ens plantem, perquè el lema de la nostra manifestació aquí a Girona, aprofitant que és temps de flors, és a Girona per temps de flors ens plantem, i en qualsevol cas, si hi ha algun grup de gent doncs, que vol fer alguna acció a tall individual, doncs benvingut sigui, i bé, és imprevisible.
4: Molt bé, Glòria, moltes gràcies, que vagi molt bé.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs aquesta manifestació aquí a Girona, que com dèiem, era que els docents es planten amb aquestes flors que aniran repartint en diferents llocs de Girona, aprofitant doncs, que és temps de flors. Veurem com va tot plegat i com es presenta doncs, aquesta jornada de mobilitzacions dels docents aquí a Girona.
1: De moment s'ha presentat molt sorollosa, Natàlia. Gràcies i bon dia per la fotografia. Doncs del carrer al Parlament, perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes, però, que no han convençut l'oposició. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
6: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
7: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
6: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
7: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
8: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
6: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Doncs d'infiltracions policials i de la compareixença de Parlon i Trapero, ahir al Parlament en volem parlar tot seguit amb el diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa. Senyor Villagrasa, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Hola, bon dia, Elena.
1: Des del Partit Popular vau defensar ahir que els Mossos han d'actuar en contextos de conflictivitat social. També era legítima aquesta infiltració en una assemblea de docents, com és el cas. On queden els drets sindicals d'aquests mestres?
9: A ver, las unidades de información en Mossos d'Esquadra lo que tienen que hacer es conseguir información. Y yo entiendo que cualquier actuación que realiza la policía está dentro de la legalidad. El problema viene de que ayer Interior no explicó la verdad. Es decir, hace unas semanas hubo otra serie de convocatorias de manifestación y no fueron comunicadas y, por tanto, iban a ciegas. Les faltaba información. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto y fue muy torpe la actuación. Pero sí que es verdad que las unidades de información lo que tienen que hacer es conseguir información para que todo pueda discurrir de forma, si no la tienen, que las manifestaciones y las concentraciones puedan discurrir con normalidad, de forma pacífica. Y que igual existe el derecho a participar o a hacer a huelga o a una manifestación, existe el derecho a no querer participar. Y también existe el derecho a poder moverse libremente. Yo creo que lo que ocurrió en algunas carreteras, en Manresa, Sardañola, Montornès, Manresa, Mataró, eso no es legal. Y por tanto les faltaba información e interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Otra cosa es lo que usted me comentaba, ¿es legal o no es legal? Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesita de información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos.
1: De tota manera, vostè em diu que li sembla que és legal, però han sortit una associació d'advocats d'Osona que diuen que s'han vulnerat i greument drets fonamentals. No sé si això també s'hauria de preservar.
9: La policía preserva muy bien y defiende muy bien lo que son los derechos fundamentales. Que la situación fue torpe, evidentemente, que posiblemente había otros medios de conseguir información, seguro. Pero al final el que tiene que dictaminar si se ha vulnerado derechos fundamentales o no es un juez. Yo puedo opinar, la Asociación de Abogados de Osona puede opinar, pero al final quien va a dictaminar es un juez, que normalmente la policía preserva muy bien la información que tiene y no hace uso y abuso de esa información de forma indebida.
1: No sé si tot són opinions, però en tot cas no domino jo les lleis com per qüestionar-ho. En tot cas, insisteixo, hi ha uns jutges que tenen unes lleis i que parlen, en tot cas, de drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i de vaga. En tot cas, vostè també parla de torpesa, però crec que, tot i aquesta torpesa, són l'única formació al costat de Vox que no han demanat, en principi, cap responsabilitat política ni cap dimissió, ni cap cessament.
9: Lo hemos hecho por responsabilidad, porque al final lo primero que se tiene que hacer es, como usted muy bien comentaba, poder esclarecer qué es lo que ha sucedido, qué ha salido mal, y también es verdad que las entidades sociales tienen que participar en el pase de información para que estas cosas no sucedan. Es decir, si yo organizo una manifestación, tengo que comunicarlo a la administración, yo decir por dónde vamos a pasar y ya está, no pasa nada. Lo que puede ser es que se corten carreteras, que no es un derecho que entra dentro del derecho fundamental a la manifestación, no existe eso. O sea, el cortar carreteras es un delito, que está en el Código Penal. El interrumpir una infraestructura básica o crítica como son las autopistas es un delito. Pero yo creo que al final lo que hay que hacer es que la consellera ejerza de consellera, que lidere. Y el director general, que haga de director general. Y el director general no es el conseller y tiene que ser el director general, y la consellera que lidere. Y si se ha cometido algún exceso, pues existen las herramientas procesales y reglamentarias suficientes como para poder reconocer ese exceso y llevarlo a los tribunales si hace falta.
1: Alberto Villagrasa, gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé, bon dia.
9: Molt bé, Elena, gràcies.
1: 10 minuts per arribar a les 9. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
10: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula de mediació que ha de ser clau per aclarir si l'ERO que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i la Zona Franca està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes de forma des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
11: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunions i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
1: I abans dels esports us expliquem que la Unicorns Party XXL convertirà Roquetes aquest dissabte en l'epicentre de l'orgull rural a les Terres de l'Ebre, amb una jornada festiva i reivindicativa emmarcada en la commemoració del 17M, el Dia Mundial contra la LGTBI-fòbia. La festa ampliarà format i programació amb música, espectacles i activisme per reforçar la visibilitat d'aquest col·lectiu en entorns rurals. Roger Font és president de l'associació OK Productions.
12: En el context de discursos d'odi creixents i que, a més, s'institucionalitzen a través de partits d'ultradreta, veiem com moltes vegades això fa que algunes persones ataquin murals com aquest, el de la visibilitat trans, que ha patit fins a 3 atacs diferents. I, per tant, és més que mai necessari, més enllà del context històric del 17 de maig, del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, commemorar aquest dia, ser més contundents amb la nostra resposta i ocupar més espais i ser més visibles com a col·lectiu.
1: Doncs arribarem avui a l'hora en punt amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: L'Espanyol que aconsegueix l'esperada victòria que l'apropa a la permanència.
13: Sí, més de 4 mesos després de l'última victòria, finalment aquesta va arribar ahir a Cornellà al Prat. Va ser davant l'Atlètic Club per 2-0, un resultat que allunya els blanquiblaus del descens. Han estat 18 jornades sense guanyar. Ahir, finalment, l'Espanyol es va imposar amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja l'afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
14: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui hem tornat a lo que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat. Jugant a futbol, que al final havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
13: Després de 2 dies de celebracions pel títol de Lliga, el Barça ha perdut contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip ple de suplents, van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté, encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'arribar als 100 punts a la Lliga. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
15: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera més o menys que ens podíem fer fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
13: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol s'escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, sortiran de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. I és que els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas és Tuani, que no s'ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Per a Mitchell aquest és el partit més important de la història recent del club.
16: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
13: A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el Granada. Va guanyar per 98-101 i condemna l'equip andalús al descens. És la quarta victòria seguida dels blaugranes que pugnen per la segona plaça de cara al play-off. Panther amb 19 punts i Hernán Gómez amb 18 i un 24 de valoració van ser els jugadors més destacats. I el Haiopos Lleida no va poder aturar el Breogán i va caure a la pista gallega per 114-87. Un mal segon quart va condemnar els del Segrià, que van arribar al descans amb un desavantatge de 25 punts. Una diferència que ja no van poder aixugar en la segona meitat. Un Lleida que té dos partits sobre el descens, queden tres jornades pràcticament salvats. Encara falta una miqueta, però.
1: Molt bé, ens n'alegrem, doncs. Gràcies, Cristina.
13: Que vagi bé.
1: Fins demà. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, però molt pendents, està clar, d'aquesta taula sectorial que ha de reunir avui, d'aquí a mitja hora aproximadament, els sindicats de l'ensenyament i educació, tot esperant que s'arribi a un acord i es posi punt final a aquest cicle de manifestacions i de vagues. Adéu-siau, que vagi bé, fins demà.

0: nostre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El govern i els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT intentaran acostar posicions avui en una nova mesa sectorial en plena vaga docent avui amb epicentre a Girona i Catalunya Central. Els sindicats, recordem, reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Anem ara a saber com s'està vivint aquesta jornada en un dels punts afectats. Anem fins a Banyoles, on allà hi tenim el nostre company, el David Bertran. David, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Molt bon dia. Aquí a Banyoles una quinzena de docents s'han trobat a les 8 del matí a l'aparcament del supermercat Condis per iniciar una marxa lenta amb cotxe cap a Girona, tal com s'ha fet també en d'altres localitats de la demarcació. Ho han fet amb ànims de seguir portant les seves reivindicacions fins als serveis territorials d'educació, on hi haurà aquesta nova trobada entre governs i sindicats. Entre els manifestants hi havia, però, un escepticisme generalitzat, ja que asseguren que el departament sol fer promeses buides que queden molt bé davant l'opinió pública, però que no van acompanyades de mesures reals en els centres. Explicaven que, tot i que en els darrers dies s'ha compromès a reforçar el personal a les aules, per altra banda s'estan trobant amb pujades de ràtios de cara al curs que ve. Abans de la reunió amb el govern està previst que els docents facin un esmorzar popular a les 10 a la plaça Catalunya i una classe al carrer informativa oberta a la ciutadania per explicar les seves reivindicacions. A les 12 s'iniciarà la manifestació principal des de Correus fins als serveis territorials d'educació. Durant la protesta portaran flors grogues o negres amb el lema "Per temps de flors ens plantem".
3: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, ha agraït a la xarxa avui que per fi els sindicats fora d'aquest acord assisteixin a la mesa de negociació.
5: Vam aconseguir consensuar una proposta, no, de document que finalment es va materialitzar i que unes dues terceres parts aproximadament podríem dir que està consensuada, no, amb el sindicat majoritari del sector. Nosaltres som el majoritari al sistema educatiu. I bé, què n'esperem d'aquesta trobada? Doncs primer ens alegrem que vinguin, perquè les últimes sessions havien estat convidats com sempre, perquè tenen representació a la mesa, però no havien assistit i per tant estan també deixant de tirar endavant, doncs, les seves funcions, de defensar drets de treballadores, i per tant celebrem que hi tornem a venir.
3: El conflicte s'ha tensat encara més després de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea docent. I pel que fa a la mobilitat, afectacions a algunes vies per aquestes manifestacions, com ara la C-55 a Clariana de Cardener. A banda, un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-7411 a Riba-roja d'Ebre deixa la via completament tallada en aquest punt i treballen 10 dotacions dels bombers.
2: Notícies en xarxa.
6: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
7: Les 9 i 3 minuts, bon dia a tots i benvinguts. Què tal? Arrenquem com cada dia de cada dia fins les 11 en punt del matí. Avui que és dijous, que som tot just a la meitat del mes de maig i que tenim un dia amb el que sembla que tornem novament a llevar-nos amb un dia assolellat, però que només cal mirar la finestra i donar un cop d'ull al que hi ha cap a Canet i veurem que el cel tendirà a enteranyinar-se, segons si el vent els empenta cap aquí, en ben poca estona. És d'aquests núvols molt plàstics, d'aquests núvols molt fotogràfics i que, bé, dibuixen una tarda que novament podria ser complicada amb baixada de temperatures. Volia començar amb una altra qüestió, amb un parell de qüestions, però deixeu-me un breu apunt. Compte amb aquest incendi que hi ha hagut, que està ben a Riba-roja d'Ebre, a la TV-7411, on hi ha 10 dotacions dels bombers de la Generalitat. I dic compte perquè podria ser el primer incendi forestal d'una certa volada a Catalunya. I precisament es produeix en una setmana en què les pluges han estat quantioses, on el vent el cap de setmana ha estat també certament important i on s'anuncien davallades de temperatures. Caldrà estar atent en aquest incendi, però ens posa sobre la pista de que en cap cas, malgrat tinguem els pantans plens, malgrat que hi hagi prou aigua garantida de boca fins d'aquí un any, aproximadament un any i mig, passi el que passi, la situació als boscos, la situació hídrica de la massa forestal va per altres camins, va per altres criteris i, per tant, doncs, no hem de baixar la guàrdia i hem de seguir sent curosos quan ens movem per l'entorn natural. Aquest és el petit apunt que crec que s'havia de fer i del qual, si tot va bé, en parlarem al llarg del matí d'avui. Segur en temps de tertúlia amb en Carles Pérez, que serà avui aquí amb nosaltres, juntament amb en Sebastià Gorri i amb en Joan Major, i veurem si podem connectar amb l'Oriol Bassa per poder parlar també de propostes de canvis a la manera de combatre els incendis presentades pel govern de la Generalitat de Catalunya. I amb el govern de la Generalitat de Catalunya ens quedem, perquè, tal com ho hem pogut veure a la web, municipal, la Generalitat de Catalunya va publicar, ara fa un parell de dies, l'anunci del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, en concret la seva oficina Ports de la Generalitat, l'anunci d'informació pública del projecte de millora de la connexió Port-Ciutat per sota les vies al Port d'Arenys de Mar de gener 2026. És l'anunci de les obres del pas per sota la Nacional a la zona de Pau Costa. Bé, del pas que ja existeix i que Ports va anunciar que el que volia era adaptar-lo a persones amb dificultats en la mobilitat. Recordem que, segons vam saber en l'últim ple, aquest projecte té dues parts. Una primera part, que és el 30% d'execució total del projecte, que va a càrrec de Ports de la Generalitat, i l'altra, 70%, que va a càrrec de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. És a dir, Ports s'encarrega de liderar i fer que es construeixi aquest primer 30%, el que correspondria a la seva zona territorial, a la seva àrea territorial, és a dir, davant del Pòsit, davant del Bar del Puerto i tal, aquella zona, i l'Ajuntament d'Arenys de Mar s'encarregaria de l'execució de l'altre 70%, que seria aquest tram que va, diguéssim, fins a l'antiga Guàrdia Civil i que s'enfonsa cap a la zona del túnel, que sembla que aquest túnel seria el que hi ha, i que en principi no està previst. Ara sabreu per què dic sembla, però bueno, que no està previst tocar-lo. Altra cosa és com es paga, perquè sembla que pagar-se es paga a meitat i meitat, malgrat que lideri el 70% l'Ajuntament d'Arenys de Mar i el 30% Ports, a l'hora de posar els pempis, cosa molt antiga, a l'hora de posar els diners, doncs es posaria la meitat l'Ajuntament, la meitat Ports de la Generalitat. Però bé, en tot cas, aquí la qüestió és que, tal i com resa l'anunci, d'acord amb el que preveu, de la llei tal del 23 de desembre, tal, diu Ports de la Generalitat, tramita el projecte de millora de la connexió Port-Ciutat, pas sota les vies al Port d'Arenys de Mar de data general del 26. En el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, va ser signat el 29 d'abril, va ser publicat el 12, al DOC, es podrà consultar el projecte, presentar el projecte, i aquí ve l'UBO, es podrà consultar el projecte presentat a les oficines de Ports de la Generalitat, zona portuària centre, Passeig Marítim sense número, Vilanova i la Geltrú. El que és el mateix. Per poder veure el projecte i ens cenyim exclusivament al que diu el Diari Oficial de la Generalitat número 9661 amb data 8 de maig del 2026, per veure què carai pensen fer els aports de la Generalitat pel sota el pas de Pau Costa, i per veure el projecte, per saber què s'hi farà, cal anar a les oficines de la zona portuària centre a Vilanova i la Geltrú. Ràpidament m'he anat al portal de la transparència del govern de la Generalitat, perquè a sobre, el govern de la Generalitat té un portal de la transparència on, en teoria, doncs, anima i diu que publica totes les qüestions que tenen a veure amb la ciutadania, amb aquesta cosa de transparència i totes aquestes històries. El portal de la transparència, si algú vol anar-hi, és web.gencat.cat/generalitat/govern obert/transparència. No passa res, aneu al Google, poseu portal de la transparència de Generalitat i ràpidament us porta cap allà. Un cop oberta la plana web, veus, t'expliquen, per si no ho saps, t'expliquen què és la transparència. Ells fan una portada. Què és la transparència? Què vol dir... Espera, que a més m'ha sortit aquí. Ara. Què vol dir? Vol dir fer pública i fàcil d'entendre tota la informació d'interès general que tenen les administracions públiques i serveix per millorar el control de l'acció pública, fomentar la participació ciutadana i prevenir la corrupció. Ports de la Generalitat és una oficina de la Generalitat. És a dir, és una entitat... com nosaltres, som una entitat pública, una empresa pública d'una entitat, d'una entitat pública, d'una administració. Per tant, la Generalitat i Ports de la Generalitat està sotmès als mateixos mecanismes de control que el govern de la Generalitat i està obligat a tenir la mateixa transparència i la mateixa, diguéssim, capacitat de comunicació i d'informació que qualsevol organisme de la Generalitat. Jo no dic que no estigui penjat aquest projecte. Però jo no l'he trobat. És a dir, ni he estat capaç de trobar... Que sóc bastant burro. És a dir, jo sóc bastant curt de gambals. Em costa molt... Ahir ja va haver algú que va venir a recordar-m'ho i ho agraeixo molt. A mi ja em costa la de la informàtica. Tinc una edat i tal. Però... I, per tant, podria ser que estigués penjat. El portal de la transparència no l'he sabut trobar. I a la web de Ports de la Generalitat, tampoc. La qual cosa em fa dir, si l'objectiu no només és penjar, sinó que, a més, també és fer pública i fàcil d'entendre tota la informació d'interès general que tenen les administracions públiques, fer pública i fàcil d'entendre vol dir que fins i tot la gent curta de gambals com jo l'ha de saber trobar, digo jo. A no ser que el concepte fàcil i pública es diferenciï en funció de si sóc jo o ets tu el que publica. Per tant, hem fet una altra cosa, que és enviar un correu a Ports de la Generalitat per preguntar-los com és que no està penjat. O, de fet, la pregunta exacta és on t'ho podem trobar. I la resposta ha estat aquesta. Cap. Ràpids no són. I menys quan tampoc els interessa gaire ser-ho. Però, en tot cas, no deixa de ser curiós que ens omplim la boca de finestreta única, transparència, portar les coses, a proposar les coses al ciutadà, l'interès general i totes aquestes mandangueles, i que per anar a veure un punyeter projecte que es fa a Arenys de Mar hagis d'anar físicament a Vilanova i la Geltrú. No seria més fàcil, posats a no voler-ho penjar a internet, que ho tinguin a l'oficina d'Arenys de Mar? Ja no dic penjar-ho a la xarxa, perquè tots puguem conèixer què carai ens volen fer. Més que res, entre altres moltes qüestions, perquè precisament les famílies, les entitats i les persones que tenen o que pateixen o que viuen amb dificultats de mobilitat o que necessiten entorns adaptats, per exemple, les persones que puguin tenir algun tipus de... limitació sensorial o algun tipus d'autisme, per exemple. No? Alguna vegada n'hem parlat de trastorn autista, alguna vegada n'hem parlat. De vegades fent petites coses facilitaríem que aquestes persones poguessin entendre, per exemple, no és el cas del trastorn autista, però sí d'altres, quin és el lavabo d'homes i quin és el lavabo de dones. Això n'hem parlat alguna vegada amb entitats que treballen en aquesta realitat i que ens diuen, hòstia, de vegades la cosa aquesta del disseny, de posar un cargol i una femella, o de posar un paraigües i una ombrela, o de posar un, jo què sé què dir-te, un arbre i una flor, Doncs fa que hi hagi gent que no tingui, per qüestions bueno, de naixement, doncs no tingui la capacitat de poder discernir que l'arbre és el lavabo de senyors i la flor és el lavabo de senyores. I, per tant, si senzillament, en comptes de que mandant el gent poséssim un home i una senyora, doncs aquesta gent seria autònoma també a l'hora d'anar a un espai públic poder decidir quin és el seu bany, quin és el bany que li correspon. Són qüestions de sensibilitat que moltes vegades nosaltres no hi caiem i que les persones que conviuen amb aquesta realitat, doncs, evidentment, ens poden ajudar. Tant costa posar-ho perquè aquestes entitats i aquestes famílies també puguin dir, escolti'm, aquí en comptes d'una baixadeta, que sé, cap a la dreta, miri de tirar-la cap a l'esquerra perquè així, com que pengem més d'una cama que de l'altra, a nosaltres ens anirà millor. És a dir, tant costa? Doncs sembla que sí. I en aquest sentit, la Generalitat de Catalunya, a través del seu portal de la transparència, promou coses que la seva oficina pública de Ports de la Generalitat no promou. Cal dir que també hem trucat al regidor Massuet, a veure si ens pot dir o ens pot ajudar a entendre què carai diu aquest projecte. Intentarem parlar amb ell, més que res per si n'està informat, i evidentment si podem donar-vos alguna dada sobre com carai anirà això del pas per sota la Nacional, us ho direm. L'alternativa és que aneu a Vilanova i la Geltrú, al port de Vilanova i la Geltrú, a les oficines de Ports de la Generalitat, i que ja us deixi mirar allà què carai és aquest projecte de pas per sota la Nacional. Realment, gràcies a la tecnologia i gràcies a la transparència, vivim millor, eh? És evident. Sort que tenim la Generalitat que ens ajuda, perquè si no sé on aniríem a parar. Benvinguts.
0: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Vinga, va, coses que passaran avui. Avui, mira, avui quedarà vist per sentència el judici dels Pujol. Avui quedarà vist per sentència el judici dels Pujol. Abans d'ahir, la Fiscalia i els advocats de l'Estat van fer el seu al·legat, no? van explicar, no?, els motius pels que els creuen que han de ser condemnats. Ahir, una part de les defenses va fer el seu al·legat de defensa, dels seus defensats, dels seus representats, i els que queden, avui, seran avui serà el seu torn, i probablement aquest migdia sentirem allò del visto para sentencia. Després de 6 mesos de judici i després de més de 10-12 anys de... Bueno, un munt d'anys de tramitació i d'investigació i tal. Clar, la Fiscalia és com més avorrida, l'Advocacia d'Estat també. En les defenses hi ha advocats que són molt vehements i que recullen bastant bé una mica el sentiment dels advocats de la defensa i de part de la gent que ha anat seguint el judici. Després veurem què diu el jutge, jo crec que estan precondemnats, però en tot cas després veurem què diu el jutge i com fonamenta la sentència, sigui absolutòria o sigui condemnatòria. Referent als 18, crec que són 18 o 19, 18, 18 acusats que hi ha en aquest cas. Però ahir un advocat que és molt vehement i que en aquest sentit doncs, moltes vegades doncs, explica les coses amb una claredat meridiana, jo crec que expressava bastant bé la perplexitat de les defenses davant de la investigació del cas. De com, sobretot l'UDEF, la policia, va investigar i va presentar les conclusions que han estat sobre les que s'ha fonamentat l'acusació de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat. Per tant, poca broma, perquè aquí estem parlant de la base de tot el que hem estat vivint durant aquests mesos. I en aquest sentit ve la declaració d'un policia, el cap de la UE, el que va portar tota la investigació, durant 2 dies, i van fer moltes preguntes i tal, un agent que va començar dient: jo tengo animadversión hacia la família Pujol, és a dir, que és una cosa que no es pot dir, aquí el jutge li va tapar una mica la plana, i que en algun moment donat les defenses, i que ell va reconèixer que era un gran policia i un gran agent. I de fet les defenses en algun moment li han dit el superpolicia, saps? Bé, doncs, referent a una compraventa de terrenys que va fer la primera dona de Pujol, Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, el seu advocat Oriol Rusca es expressava d'aquesta manera. Ho he volgut posar perquè és com a mínim curiós i explica molt bé com ho viuen ells.
1: También este, el superpolicía, el 80.089.140, es que aquí yo también me puse nervioso y tengo una edad que ya no es para esto. Le dije, dice, es que se vendió más caro de lo que valía. Y el querido policía serio, con el cual ustedes van a poder fundamentar una sentencia condenatoria, esa, con su rigurosidad característica, dice, no, es que de esa misma época tengo dos que salieron más baratas. Una es una herencia de padres a hijos y otra es una donación entre familiares, que ya me dirán, ¿qué precio vas a poner? El más bajo que te permitan para no tener que pagar impuestos entre asociaciones y donaciones. Y luego, dice, y otra que también era mucho más barata. Ostras, y aquí yo también ya temblaba. Dice, esta, que se vendió mucho más barata en 2009. Y yo le pregunto, digo, oiga, del 2006, que le vendió él, al 2009, que usted me dice... ¿Pasó algo en España importante que fuera trascendente? Digo, no, nada. Digo, no se enteró usted de la crisis económica más importante que tenemos desde el año 70, que ha sufrido este país, además en temas de construcción. Y contestó, aquí está grabado, no. Bueno, entonces, claro, uno se desespera y está a punto de suicidarse, pero no lo hizo porque tiene que seguir con este juicio. Pero bueno, en todo caso, ilustrísimos señores...
0: Aquesta és una mica el sentiment. Uno se desespera y le cogen ganas de suicidarse, pero no lo hizo porque tiene que seguir con este juicio. Però realment hem vist moments, i la premsa generalista els ha recollit, realment molt, molt, molt curiosos i molt divertits. I ja us ho diré, i per què cal...

0: L'entrada d'aquest matí s'espera que el vent sigui moderat del sector sud-est i la situació marítima dominada per la maror. Aquesta tarda el vent giraria cap a llevant, per tant continuarien els vents de mar cap a terra. La mar es mantindrà marcada per la maror, per tant una mica alterada. I tot això amb unes temperatures que, si bé la passada nit s'han mantingut sense canvis les mínimes, han estat fresquetes. Les màximes avui pugen sobretot al centre i al sud de la comarca. El Maresme Nord més o menys es mantindran com les d'ahir. Pel que fa a l'estat del cel, núvols que augmentaran aquesta tarda, sobretot a l'àrea del nord de la comarca, i cap al vespre, entrada la nit, no es descarta algun petit xàfec a l'extrem nord de la comarca, al terç nord del Maresme. La resta no hi haurà precipitacions, com tampoc n'hi va haver ahir. De cara demà s'espera que augmenti la inestabilitat. La nuvolositat serà abundant des de primeres hores del matí i tant al matí com a la tarda, sobretot, s'esperen precipitacions en forma de xàfecs. No es descarta algun tro de forma puntual, però no es descarta alguna petita tempesta. Precipitacions irregulars, però localment d'intensitat entre moderada i forta. No sembla que hagin de ser, però, massa abundants aquestes pluges de demà. Amb vent que demà continuarà fluix, com a molt lleugerament moderat, del sector entre l'est i el nord-est, i la situació marítima igual que avui, amb maror i mar de fons a tota la costa maresmenca. Les temperatures demà, evidentment, a més núvols, baixaran, sobretot durant les hores centrals del dia. De cara al cap de setmana, encara continuarà o persistiran lleugeres restes d'inestabilitat. Això farà que els matins, tant de dissabte com de diumenge, que hem de parlar de força sol, sobretot dissabte, a la tarda, però no descartem algun xàfec puntual cap al centre i nord del Maresme. Diumenge, núvols més abundants al matí, però que anirien marxant i donant pas a un ambient més assolellat. En definitiva, una situació de moment encara amb inestabilitat, que demà arribarà al seu punt màxim. Aquesta setmana, de cara al cap de setmana, la situació millorarà.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
4: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
3: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
4: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
3: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
4: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
3: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
7: L'actualitat a la ràdio.
8: En 4 minuts arribem a 2:15 del matí. Estem amb el tema ports de la Generalitat. No només nosaltres estem sorpresos, estan fent averiguacions, aviam què està passant amb això, perquè realment és una mica estrany presentar al·legacions sobre un projecte que no has vist. Però bé, Gemma Roig, bon dia, benvinguda.
9: Molt bon dia.
8: Què expliquem avui?
9: Doncs mira, més activitats infantils durant la festa major, dies puntuals, i també la col·locació d'una xarxa a la zona infantil aquí davant del Calissall, són les dues propostes que han escollit el Consell d'Infants per destinar els seus 10.000 euros que reserven del pressupost participatiu. Aquesta ha estat la decisió que han pres en l'última, amb la penúltima sessió d'aquest òrgan que s'ha fet aquest dimecres. La sessió final serà ja a la cloenda del pròxim 18 de juny. Així ho explicaven a Ràdio Arenys.
10: Doncs ficar més activitats com, per exemple, a Sant Roc, ficar activitats com a la platja o així, també a dies festius o a la festa major, ficar jocs de taula.

0: taula aquí a la placeta.
1: Parcs, fica més coses com jocs, jocs de taules, llibres, coses que puguin entretenir els nens.
2: I en segona posició hem triat ficar les xarxes del Calisai.
3: Aquesta ha estat la setena sessió d'aquest òrgan participatiu, que recordem que l'objectiu és donar veu als infants de la vila. En aquest espai, doncs, proposen idees i també prenen decisions sobre temes d'actualitat. A punt de tancar el curs, la majoria d'ells, sobretot, coincideixen, A destacar que és una experiència gratificant pel fet, doncs, que senten protagonistes i també comparteixen experiència amb la resta de membres del Consell, que és un Consell que hi ha 16 infants entre 5 i 6 de primària, tant de les escoles d'Arenys, agrupaments i centres socioeducatius.
4: Doncs recordem que tenien uns 10.000 euros per gastar,
3: sí.
4: I que aquests 10.000 euros han decidit distribuir-los en aquests tres projectes, en aquestes tres propostes. Ara veurem quan triguen a materialitzar-se i finalment, doncs, si acaben satisfent o no les expectatives que tenien al voltant de la seva, bueno, del que puguin fer quan ho van proposar. Però bueno, està bé, és interessant, trobo que és positiu. Estaria bé que tots els consells tinguessin una petita quantitat econòmica per poder distribuir, no només el Consell d'Infants, ho dic perquè el Consell de Joves no en té, i també, bueno, jo crec que aquí els joves segurament també tenen les seves reivindicacions a fer i les seves reivindicacions a dir. És a dir que, bueno, però menos d'una piedra, deia la meva àvia. Què més, va?
3: Doncs et porto actes, perquè divendres hi ha una cita especial, en aquest cas per la banda de l'Escola de Música, perquè celebra els seus primers 25 anys d'existència. I ho fan amb un concert de la pròpia banda i també d'un grup convidat de Santa Perpètua de Mogoda. El seu director, en Geroni Velasco, ha explicat que serà un concert on actuaran les dues bandes intercalant diversos temes amb un gran espetec final, amb 5 peces interpretades conjuntament, amb prop de 90 músics que hi haurà a la Sala 1 d'Octubre del Calisai. Per tant, és una bona oportunitat per gaudir d'aquesta proposta musical que serà demà al vespre a partir de les 8.
4: Doncs ja ho sabeu, si no teniu plan per demà a partir de les 8, doncs aquesta proposta igual us agrada. Proposta musical sempre està bé. La música és cultura. Fins i tot Bad Bunny aquest dels nassos, però, bueno, tot és, segurament tot és bo d'escoltar. Què més? Va.
3: I acabem amb esports, amb bones notícies, Josep Maria, perquè en Diego Cunda, que és un jugador de volei aranyenc, s'ha proclamat campió d'Espanya de volei pista amb el Barça. També ha estat escollit jugador més valuós del torneig, és a dir, l'MVP. Diego Cunda farà 19 anys aquest pròxim 14 de desembre i ja és un dels jugadors més destacats del volei masculí català i també espanyol. Va néixer a Sant Cugat, viu a Sant Cebrià de Vallalta des de fa 5 anys i tota la seva vida, però, ha transcorregut aquí, a Arenys de Mar. Va estudiar fins i tot a l'escola Joan Maragà i a l'Institut Els Tres Turons i, per tant, doncs, té el volei a la sang. Dir-te, doncs, que el felicitem des d'aquí. Va debutar a l'equip blaugrana de Superliga 2 fa 15 anys i, de fet, ara es poden veure, doncs, els èxits obtinguts. D'altra banda, deixa'm dir-te que l'equip júnior de l'Arenys també ha participat al Campionat d'Espanya i ha assolit, en aquest cas, la 16a posició.
4: Estem molt contents perquè, si feu una mica de memòria i recordeu, el seu pare, Gustavo Cunda, va ser col·laborador d'aquest programa, va venir a les tertúlies esportives durant una temporada. La seva mare és entrenadora del volei Arenys i és un... I el pare ha estat refundador de molts clubs esportius també, relacionat sempre amb el volei de la comarca. Per tant, gent que bueno, s'ha implicat molt, ja no només en el món de l'esport, sinó també en el món de la ràdio, sense anar més lluny d'aquest espai, i de la comunicació. Vull dir que en aquest sentit molt contents i bueno, molta sort, aviam com diuen les coses. Ja està, doncs ho deixem aquí, Gemma. En tot cas, que sapigueu que a partir de la 1 teniu més informació, que teniu també l'infopodcast de Ràdio Arenys i que estem pendents de poder ampliar alguna de les qüestions dels quals us hem parlat fins ara. Això de ports, la necessitat que ens té bastant intrigats. Aviam si en podem treure l'entrellat. Que vagi bé.
3: Igualment.
4: Fins ara.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
0: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
6: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: Esteu escoltant la ràdio.
4: Dos quarts i tres minuts a 10 del matí, som a Ràdio Arenys, amb les línies, com sempre, obertes al 93 795 79 12. Ara... l'informatiu de les 9 sentíem com des de la xarxa se'ns informava d'aquest incendi que s'està tenint lloc a Riba-roja d'Ebre, a la TV baixa proper, la TV baixa 7411, i que, bueno, podria ser el primer... Hi ha 10 vehicles dels bombers, però espero que previsiblement es pugui controlar i apagar, però que d'alguna manera ens situa ja en aquesta situació d'alerta que hem de tenir al voltant dels incendis de l'estiu. Ara fa uns dies, des del Departament de la Generalitat de Catalunya, es van presentar 14 eixos de confinament d'incendis a tot el territori català, 14 punts, 14 eixos, on l'objectiu és que no els incendis no traspassin d'un massís a un altre. La comarca del Maresme és un dels llocs on es farà un d'aquests eixos, en concret a la zona d'Argentona, cap a l'àrea de Parpés, doncs és on es farà una actuació perquè un incendi que es pugui produir al Maresme no pugui anar cap al Vallès, o a l'inrevés, un incendi que pugui produir-se al Vallès no pugui venir cap al Maresme. No sé si podem saber què és i sobretot valorar aquestes propostes que es fan des de la Generalitat, des del món del coneixement i tècnic de la gestió forestal. Oriol Bassa, bon dia, benvingut.
8: Hola, bon dia.
4: I moltes gràcies per atendre'ns, enginyer de Forest. Es pot veure això dels 14 eixos? Es pot saber més o menys a què va o no?
8: Sí. Jo vaig saber fa el mes de gener, en una reunió que quan era tècnic del Consell Comarcal, vàrem tenir una reunió de tots els efectius que treballen a bosc per la prevenció d'incendis al Maresme, i va venir el Departament d'Agricultura i Bombers i ens van explicar això. I ens van dir que seria d'aplicació immediata, que estaria fet abans del juny, i que els eixos prioritaris serien el Maresme i el Baix Llobregat, de tots aquests que hi ha aquí. Estem a un mes del juny, espero que no estigui fet abans del juny, no per la prevenció d'incendis, sinó per la destrossa de territori que significaria en el bosc, però i que es faci en un futur ben fet.
4: Explica'ns una mica per què esperes que es faci en un futur ben fet i què és això?
8: Això és una estratègia de bombers, bàsicament, no de, suposo que no és d'agricultura, vull dir que l'agricultura ho estan executant perquè bombers ho ha demanat, i és aquella idea d'Estats Units que es va aplicar en el seu moment de quarteritzar el territori en diferents àmbits de menys de... són 10.000 hectàrees, perquè si hi ha un gran incendi, si hi ha un incendi forestal, no es converteixi en un GIF, en un gran incendi forestal, sinó que quedi controlat a dintre d'aquestes 10.000 hectàrees. Vale? Això és una teoria que és aplicable en certs moments. Hi ha moments que quan les condicions ambientals són totalment extraordinàries, amb vents importants, per exemple, de Ponent, o amb temperatures brutals, amb allò que se'n diu el 30-30-30, no?
4: Sí.
8: Més de 30 graus de temperatura, menys de 30 graus d'humitat, i ara no me'n recordo l'altre 30, si passa això...
4: I vent, no? Vent de 30 km hora?
8: Sí.
4: 30%
8: sí.
4: Exacte, això, el vent.
8: Sí, si passa això, tot el que estem dient no serveix. Vale? Això serveix per a l'altre. I, esclar, els gifs es solen produir quan passa això, no? O sigui, anéssim per estadística, doncs es solen produir quan passa això. I, per tant, doncs... és una solució, però s'ha de fer molt ben fet. I després, bàsicament, el que ens van explicar en aquell moment era que no feien el que seria tallafocs, no?
4: Sí.
8: Franges de baixa combustibilitat, sinó que el que feien era desbrossar el sotabosc, val? I deixar els arbres dempeus, val? I deixar la densitat d'arbres dempeus. I això, insisteixo, tampoc serveix. Perquè si hi ha un foc, doncs ells diuen és que no pujarà de baix a copes. Home, si tornem-hi, si hi ha el 30-30-30, i tant que pujarà de baix a copes. Vale? Llavors, ens hauran d'explicar-ho més bé i jo suposo que, a més, en els territoris protegits s'haurà de fer, com diu la normativa, amb estudi d'impacte ambiental. Vull dir que s'haurà de fer tot molt bé perquè no sigui una solució que sigui causi més problemes que no avantatges.
4: Clar. Per exemple, perquè una segona àrea que coneixem a tots, que és aquesta àrea d'Argentona, aquesta àrea de Parpés, què significa? Sí. Fotre una gran tallada allà i deixar-ho tot pelat o què?
8: El que ens van explicar més o menys al gener va ser que el que es faria és una faixa d'uns 300 metres d'amplada,
4: sí,
8: que anés des de Mataró fins a Granollers. Vale? I fent una gran afaitada, però no d'arbres, sinó d'arbustos i herbàcies.
4: Val.
8: I que, a més, això té un manteniment, perquè això ho fas avui i d'aquí 2 anys ho has de tornar a mantenir, com mantens una franja de prevenció d'incendis al municipi. Vale? Llavors, això és la idea que tenen. Vale? Jo, per mi, també hauríem de treballar més en aquells municipis que no tenen les franges de protecció perimetral dels nuclis o de les urbanitzacions fetes, que són molts, o també aquells que les tenen fetes i les tenen mal fetes, que també són molts, vale? I llavors potser anem a protegir les persones i donar ajuts per a protegir això i fer inspeccions i posar sancions a la gent que no ho faci, que no pas a fer grans actuacions, vale? Que es decideixen més en despatxos de polítics que en despatxos de tècnics.
4: Clar, això que van anunciar i que expliques tu que en casos d'incendis no que puguin venir, sinó que ja hem tingut, vull dir, no són condicions futures de previsió d'aquest escalfament global, no, són condicions que ja hem tingut des de fa molt de temps a la nostra zona. Es preveu una inversió de 36, gairebé 37 milions d'euros per tirar endavant aquesta feina. Clar, 37 milions d'euros...
8: Però no a la nostra zona,
4: No, en tot, en els 14 eixos. Sí. Però el que vinc a dir és, home, 37 milions d'euros ben gastats donen per moltes coses.
8: Sí, no, i després, insisteixo, aquí hi ha una administració, que és la Generalitat de Catalunya, que ha d'estar inspeccionant, com diu la llei 5-2003, i el decret 123-2005, ha d'estar sobre el territori investigant, inspeccionant les franges. I si tu t'agafes el SITMUN, que és el sistema de... el GIS de la Diputació de Barcelona, que té accessibilitat pública, te'n vas, per exemple, a les d'Arenys de Mar, doncs veuràs que hi ha trams de nucli i urbanitzacions i fins i tot instal·lacions de gas que no compleixen amb aquesta normativa. Abans de gastar-nos de tot això, també estaria bé invertir en aquesta inspecció i posar sancions a qui toqui. Perquè és que, si no, el que diem sempre, les assegurances no cobreixen. O sigui, si un veí que viu en una urbanització que no té franja, se li crema la casa i no té la franja feta, l'assegurança no cobreix. I, per tant, després aquest podrà demandar a l'Ajuntament i a la Generalitat per no haver fet les feines ben fetes. Però, ostres, en lloc de deixar-nos de grans mega actuacions que, sobretot, són molt, molt visuals i molt dirigides a unes eleccions que hi ha l'any que ve, doncs anem a fer les inspeccions del dia a dia i com fer complir la llei, que és del 2003, que no és una llei de, saps, del 2026.
4: És, per tant, bueno, això, de cara a les eleccions de l'any vinent i probablement per guanyar uns quants titulars. A mi també em sobta que es prevegui fer això precisament ara. És a dir, aquest tipus de treballs se solen fer sempre a l'hivern. És a dir, sempre novembre, desembre, gener, febrer, però mai al mes de maig i juny.
8: I a més, fer tots aquests treballs ara que és molt bo per les empreses forestals. Les empreses forestals tenen una baixada de feines al gener, febrer i març, i justament ara estan fent franges d'incendis a tots els municipis. Moltes d'aquestes deixaran de presentar-se en franges d'incendis per fer això, perquè pot estar més ben pagat o no. Val? I aquí, per exemple, mira, deixa'm trencar una llança a favor de la Diputació de Barcelona.
4: Sí, sí.
8: La Diputació de Barcelona sí que està fent la feina que toca, perquè està subvencionant l'obertura de franges, el manteniment de franges i la reobertura, perquè hi ha franges que estan obertes fa 15 anys i ara els arbres ja es toquen de copes. I aquí sí que està fent una feina ben feta i està invertint uns milions ben invertits. L'altre, això que està fent la Generalitat, per mi és de cara a la galeria, i sap greu dir-ho, eh? No és una mala actuació, de planificació futura, però no per fer-ho en un any o dos.
4: Ja.
8: Vale? Posem-nos a la feina que no hem fet i que estem obligats a fer.
4: Doncs, qui fa la feina bé, en aquest cas la Diputació està fent les coses com Déu mana, doncs se li ha de reconèixer, i qui va fotent allò cops de pal o fent la feina d'estems, doncs també s'ha de dir, s'ha d'explicar. I en aquest cas són molts diners gastats en un sistema que, tal com s'ha anunciat, no funcionarà. I no tindrà...
8: Que d'aquí dos anys... S'haurà de tornar a mantenir. Això pot acabar com una regeneració de platges. Us recordeu que era la panacea?
4: Sí.
8: I després venia la primera tempesta i desapareixia la platja regenerada. ¿Vale? Perquè el que s'ha de fer amb les platges és recuperar el funcionament normal de les platges, no fer intervencions puntuals, antròpiques, amb un gran impacte ambiental. ¿Vale? Doncs això pot acabar siguent el mateix. ¿Vale? Vull dir que el que demanem nosaltres, el que no podem fer és adaptar els boscos als bombers que tenim. El que hem de fer és prevenció, i com dius tu, a l'hivern, i fer complir la llei. Jo penso que són els eixos que hauríem de treballar.
4: Doncs, Oriol, veurem amb què queda, veurem què fan i veurem si finalment... Perquè, clar, aquests també us ho van explicar al gener, ara ho publiquen el mes de maig, i, bueno, entre la licitació, el no sé què, el patàtim... Això, vaja, té tota la pinta que, malgrat que vulguin fer-ho ara, fins a finals d'any no serà efectiu. És a dir, que veurem què passa. T'agraeixo molt que ens hagis atès. Si et sembla, seguim parlant. Bueno, estem molt atents a això de Ribera, de la Riba d'Ebre, Riba Roja d'Ebre. Un incendi proper a TV-baixa 7411, a tocar d'una zona que es veu que ja es va cremar ahir al vespre, i que els bombers diu que hem d'estar més o menys tranquils perquè estan ancorades entre el riu i l'àrea que ja està afectada. Per tant, bueno, diuen que no els ha de costar molt, però bueno, hi ha 10 dotacions allà treballant. Vull dir, també s'ha de dir tot. A veure que no se'ls escapi. Merci, Oriol, que vagi molt bé.
8: A vosaltres.
4: Fins després, a veure.
9: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat, i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
10: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
11: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
10: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
12: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
13: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar?
14: Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
15: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.
16: Segueix-nos a les xarxes socials.
17: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
1: Vinga, anem fent camí cap a les 10 en punt del matí. Montserrat Fonoll, bon dia, benvinguda.
2: Molt bon dia a tothom.
1: Com estàs?
2: Bon dia. Bé, sí. Mira, de moment fa solet. Sí. Sembla que el temps s'estabilitza. Van dient que hi hauran ruixats, però com a mínim que vagin a tot arreu, menys que no ens vinguin per aquí, que estem ben remulladets aquest any, però vaja.
1: Tu no veus des d'on estàs?
2: Hi ha un núvol. Jo veig un núvol blanc al fons d'aquí del Paraíso.
1: Darrere dels edificis aquests que sí. Hi ha allà al Paraíso, aquells que surten, sí. Hi ha uns núvols rotllo explosió nuclear?
2: Esperem que explotin per una altra banda.
1: Va, en sèrio? No. Mira, Joan Garcia, cap a l'altra banda has de mirar. Has de mirar els edificis aquells alts que hi ha a dalt del Paraíso, aquells que són marronets, allà davant, allà aquells alts. El núvol que surt a la banda esquerra entre el Pi i tal, és rotllo apocalipsis nau, allò. És a dir, vamos a morir todos. Eh? Tu agafa un director de cine amb una mica de gràcia,
2: sí.
1: I et munta aquí una escapatxina, sí. Mundial.
2: No, bé, o un tècnic de ràdio amb imaginació.
1: Home, també.
2: Que comenci a explicar i comenci a fer la mise en scène.
1: Home,
2: no?
1: T'imagines que ho féssim? Una vegada ho vam fer, això. Jo fa molts anys, arrel d'un programa de tele que va fer en Pitu Bril, que es deia El Camaleó, a la ràdio vam fer una cosa semblant vam tenir 3 dies de suspensió d'empleo i feina. Sí,
2: no t'ho aconsello.
1: Va ser una gran decisió.
2: Tornis.
1: La gent s'ho va creure, va ser una cosa... Bueno, no ho farem, per tant.
2: No ho farem.
1: Escolta'm, què expliques
2: avui? Avui parlarem de mestres.
1: Sí? Ah, molt bé.
2: Parlarem de mestres. A veure, estan a la cresta de la ona, de l'actualitat.
1: Avui hi ha reunió entre el departament
2: avui, sí,
1: i els profes.
2: Avui sí, a més hi ha avui aquella vaga sectorial, que no sé si és la, sí, del Bages o del Lleida.
1: No sé,
2: vull dir, entén-me, jo ahir vaig baixar a Barcelona,
1: sí.
2: No, el dimarts era, vaig baixar a Barcelona i realment era espectacular, tota la Gran Via, fins després la Passeig de Gràcia, després baixàvem pel carrer Pau Clarís,
1: sí.
2: Bueno, era realment,
1: sí, sí.
2: Dius, home... Són molta gent, eh? Vull dir que es belluguen amb criatures, amb pares, fills, perquè, esclar, la canalla també se'ls havien d'endur en un lloc on... Vull dir, molt bé. Jo comprenc que els pares que no tenen cap solució, tot i que deixen sempre els mínims,
1: sí.
2: Però que tinguin problemes. Però, clar, és que hem de pensar que l'escola ha fet un canvi radical socialment parlant i culturalment parlant. En aquests moments tenim gent de tot arreu, amb llengües diferents, amb cultures diferents. I això, per molt que diguin, l'escola inclusiva és perfecta,
1: sí,
2: la idea.
1: Sí. No, el paper tot ho aguanta.
2: Però, clar, però després, si no hi poses mitjans... L'altre dia mateix, és clar, ens parlava un... I no un mestre, sinó parlava un sociòleg... I deia, clar, diu, per exemple, en el cas, per exemple, de nanos amb discapacitats, diu, cada discapacitat és diferent.
1: I tant.
2: Diu, per tant, diu, a veure, en una classe que hi hagin 3 discapacitats amb discapacitats diferents vol dir que han de tenir 3 persones que els ajudin. Si no, no pot ser. O bé, el que passa ara, que els que baixen el nivell són els altres, perquè, clar, és que un professor no pot arribar a tot.
1: No.
2: I, per tant, podem estar-hi al 100% d'acord o no estar-hi al 100%, però sí que hi ha una base real, sí, per la protesta. I vaig pensar, mira, entre això, que aquest any és l'any del centenari del naixement de la Marta Mata,
1: ah, sí?
2: Que a nivell docent va ser una persona, bueno, és la que va, diguem-ne, cofundar Rosa Sensat, que va ser durant molt de temps el far, per dir,
1: sí,
2: on s'admirallava tot el que és la
1: català.
2: Renovació,
1: sí, sí.
2: Pedagògica, i a més catalana, i a més, per tant, vull dir, valia la pena de moure una mica aquest tema. I dir-los als mestres que encara que algunes vegades potser no estem, ja torno a dir, al 100% d'acord amb segons quines reivindicacions, doncs que efectivament crec que és una cosa necessària, i que
1: s'hi, sí,
2: sí, que han de posar. I si no, doncs que siguem sincers, si no hi ha diners... Dir ben clar, no hi ha diners.
1: Clar.
2: L'ideal seria això, però només podem arribar fins aquí. Però el que no pot ser és que hi perdem tots bous i esquelles, els uns i els altres, i això no pot ser de cap manera. Bé,
1: jo l'únic però que tinc d'aquesta història, ho dic perquè ho he dit i ho torno a dir, no me n'amago, és que jo no trobo bé com s'està executant les mobilitzacions. És a dir, que tallin una autopista, una carretera, com va passar aquí l'altre dia, que van tallar la C-32 i la Nacional 2 a la vegada, No, jo crec que han d'haver altres mesures que siguin menys, limitants pel col·lectiu de persones que els hi donem suport. Perquè al final, nosaltres, els pares i mares i avis i àvies, els estem donant suport. Per tant, home, no ens putegeu a nosaltres. És a dir, no ens dificulteu anar a l'hospital o anar a la feina o anar a estudiar. És l'únic però que tinc. Tot l'altre, absolutament d'acord.
2: Sí, clar, és que, però clar, això és una mica com quan parlem, per exemple, d'independència i diuen, no, la independència sense sang. Home, és una mica utòpic.
1: Jo estic plenament d'acord amb tu. Això,
2: també. Doncs, sempre hi ha en un moment determinat s'han de trencar algun plat i aquest plat, els trossos, doncs et poden anar contra tu. I això és indiscutible.
1: No diguis que per fer una truita s'ha de trencar els ous, perquè encara et portaran al jutjat, eh? Això ho va dir un senyor. Per fer una truita s'han de trencar els ous. I van dir... por desacato.
2: Bé, espero que no m'ho facin. A més, com que ja sóc gran, no crec que no els hi sortiria a compte. Em sembla que ja no em podrien posar dins de la garjola. Però, bueno, sigui com sigui, jo crec que hem de ser, no sé, empàtics amb ells, no? I, bueno, que de totes maneres també els periodistes moltes vegades sou una mica... organitzeu, per exemple, la de l'USTEC, sí. Crec que, bueno, va dir moltes coses i entre una de les coses va parlar del tema diners. Doncs em sembla que és el diari Ara, i ho dic perquè com que és publicat no té problema, va dir, demanen 400 euros pel mes. Home, va ser un comentari entremig de moltes altres coses. I clar, dius, home, no és això, no? Llavors, clar, la gent diu, només volen diners.
1: No,
2: ja hi
1: no
2: som.
1: És veritat.
2: I no és veritat. Sí. No és, sí, sí, que no et diré que no hi hagin alguns que ho vulguin, eh?
1: Que sí, que sí.
2: Però, a més a més, de la mateixa manera que reivindiquem un salari digne per tothom que pugui viure, també els altres, és que, a més, és que tenen l'educació dels nostres fills. I amb la desavantatge que actualment les famílies pràcticament s'han expulsat l'educació dels fills.
1: Sí.
2: I ara que em perdonin els pares, perquè hi ha pares que no, que ho fan i ho fan bé, però molts han deixat molt sobre les espatlles de les escoles l'educació. I a veure, els mestres estan per formar. L'educació ve de la família. Per tant, vull dir, és que tot plegat... És un marron, eh?
1: Sí, és un
2: la veritat que sigui dita, és un marron. Sigui com sigui. Llibres n'hi ha per donar i per vendre.
1: A veure...
2: Llavors, n'hi ha molts que, per exemple, són des de fora. És a dir, gent que ha explicat coses de mestres. I, per exemple, jo en citaré uns quants títols, però no en parlarem. Per exemple, el dimarts amb Morri, que és de mig àlbum i que és un fet real, és un professor... que cada dimarts, quan se n'assabenta que el seu professor està malalt, el va veure i llavors les xerrades que tenen. Un altre llibre que també és molt interessant és el Club de los Poetas Muertos, que aquest és el típic mestre que és innovador, que va a una escola que és molt quadrada i que té problemes i que realment doncs, els alumnes li fan costat, no? I jo diria que és un cant a la llibertat.
1: Sí.
2: Un altre llibre que també és interessant per llegir és el de l'estudiant Toner, que és, és ben bé... Ens parla de la vocació, és a dir, una persona que ha estudiat en una universitat que es queda allà com a professor d'aquesta universitat i que la seva vida la dona a la universitat. O sigui, la part vocacional, que és una de les coses que moltes vegades oblidem a totes les professions actuals. És la vocació. Si no, és molt difícil de tirar endavant. I després, la Charlotte Bronte, per exemple, que sembla que no, molt abans d'escriure el Jane Eyre, que tothom coneix, doncs va escriure un llibre que se'n deia El professor, que també parla, i està molt bé perquè parla de la manera d'educar de l'època, que és interessant veure com les coses van canviant, no? I els caràcters de les noies, que sembla que siguin tontes, però que no, que saben molt bé el que volen, vull dir, té gràcia. Però jo aquí, els que voldria parlar són dels llibres que han fet els propis mestres, és a dir, com dietaris.
1: Vale.
2: Gent que ens ha posat sobre, en blanc i negre, les seves experiències com a professors. En tenim un que es diu Història d'una maestra, de la Josefina Aldecoa, i això ens remuntem a l'època de la República, i ens explica la seva vida de mestre en l'Espanya que comença, cap als anys 20, o sigui, ja us ho dic, no? O sigui, immediatament... No, als anys 20, no, als anys 40.
1: Cuapal.
2: Immediatament després de la Guerra Civil. I, clar, és realment ella és una mestra que ve des de l'època de la República, i tu t'adones que ella defensa les dones de mestres de la República, no? Vull dir, això és segur. I a més, vull dir, ella valora molt el que és la professió de mestre, que sempre ha estat molt mal valorada.
1: Sí.
2: Sí, si no, aquella
1: sí.
2: Allò de maestro de escuela te veas, aquella maledicció gitana que deien abans maestro de escuela te veas, això és el colmo. I quan la veu popular diu, vol dir que efectivament ha transcendit molt, perquè si no, no s'inventa ni s'adopta, vull dir que és això. Bé, jo crec que és interessant, no? Vull dir, el que es pot fer des d'un lloc, en uns moments que ella estava com aquell qui diu que no podia fer gran cosa, perquè a més devia estar supermercada, no? Hi ha una cosa que ens diu... Bueno, un moment, és un llibre... Més, ella, esclar, escriu en castellà, jo sempre, ja ho sabeu, que aconsello a llegir...
1: No,
2: a llegir el llibre amb l'idioma en què està escrit, si pot ser, perquè s'agafen molt més tots els girs idiomàtics i aquella cosa de sota, de darrere fons que hi ha en els llibres, i que és molt difícil moltes vegades que un traductor, que pràcticament és un autor, però pugui recollir, perquè les formes idiomàtiques de cada llengua és diferent, no? I és difícil.
1: Fem una cosa, ho dic perquè ara ens posarem a llegir aquest fragment, arribarem a les notícies de les 10 i no podrem acabar d'escoltar-lo, per tant, ens aturem.
2: D'acord.
1: Fem les notícies i tot.
2: I continuem.
1: I després
2: Perfecte.
1: Continuem recuperant i explicant aquests llibres que han escrit mestres sota la seva experiència com a professors i que avui ens porta la Montserrat Fonoll. Notícies i seguim.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern i els sindicats d'USTECSTES, professors de secundària i CGT, intentaran acostar posicions avui en una nova mesa sectorial que s'està duent a terme aquest matí al Departament d'Educació des de 9:45 del matí. Els sindicats obriran de nou les negociacions amb el reclam de millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Connectem ara amb la nostra companya, precisament des d'aquest punt on està la nostra companya, l'Anna Ruiz. Anna, quin és l'ambient des del Departament d'Educació? Bon dia.
4: Bon dia, Maria. La reunió ha començat a partir de 9:45 del matí i participen els sindicats Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que van signar l'acord amb Educació, i també la resta de sindicats que s'hi van desmarcar, són els majoritaris. USTEC i el Sindicat de Professors de Secundària, a més de la CGT, tres sindicats que insisteixen en les seves reclamacions salarials, tot coincidint amb la proposta que hauran d'escoltar de veu de la consellera Sarrigó per millorar el pla d'inclusió a les escoles i instituts catalans. Així que a veure quina és l'expectativa, què pot sortir d'una reunió que podria suposar un punt d'inflexió pel que fa a la situació, rebaixar la tensió i reconduir el llarg cicle de vagues que pot durar fins al mes de juny, si és que no millora la situació.
3: Gràcies, Anna. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui, dia de vaga també dels docents de Girona i de la Catalunya Central, anem de fet fins un dels punts on s'està celebrant l'acció unitària, és a Vic avui. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, quin és l'ambient? Bon dia.
5: Bon dia, Maria. Doncs mira, més d'un centenar de docents s'han concentrat avui a primera hora a la plaça Major, alguns en bicicleta i alguns a peu. Aquest era el punt de partida d'una ruta que iniciaran per la ciutat, com dèiem, alguns en bicicleta i altres a peu, i on aniran fent petites accions, en diuen tan reivindicatives com lúdiques. Per exemple, davant l'escola La Sínia volen tallar el trànsit i allà mateix fer-hi el joc de les cadires. O un altre punt, com pot ser l'Atlàntida, on també s'hi concentra un volum de trànsit important a aquestes hores del matí, faran altres jocs, tot plegat, doncs, per demostrar unitat i continuar reivindicant totes les millores que hem comentat anteriorment.
3: Gràcies, Judit. Estarem pendents des d'aquest punt. Bon dia.
5: Bon dia.
3: I en mobilitat, reobertes ja les carreteres afectades aquest matí per les manifestacions dels docents. A més, un incendi forestal declarat aquest matí a la TV Baixa, 7411 Ribarroja d'Ebre, deixa encara la via completament tallada en aquest punt. I treballen 10 dotacions dels bombers i l'incendi ja ha estat estabilitzat. També un accident a la C-16 a Puigreig deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a la línia R2 Sud de Rodalies per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú.
0: Notícies en xarxa.
6: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. propostes més lliures i democràtiques. Totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Vinga, va, les 10 i 3 minuts del matí. Seguim, ens havíem quedat, Montserrat.
2: Amb el tema de la, del llibre d'Aldecoa, de la Josefina Aldecoa, i llavors, doncs, jo us en poso un detall. A veure, és un llibre amb un castellà normal i corrent, és molt fàcil de llegir, i bé, moltes vegades diem, oi, serà un llibre que són ploms? No, perquè com que són experiències personals, doncs és pràcticament com si li escoltéssim doncs, o una biografia o una novel·la. En aquí ens diu ella... senyora maestra, ella va anar a un poblet que no, com que a més venia de ser mestra republicana, una mica castigada, i per tant va anar a un poblet petit. I llavors diu, senyora maestra, le advierto que la van a recibir a palos porque la maestra anterior los tenía muy abandonados. No supe qué contestar. El hombre comía con parsimonia. Cortaba un trocito de tocino con la navaja y lo extendía sobre una rebanada de pan. Parece que lo estoy viendo. Reseco, renegrido, bajo y fuerte. Venía a buscarme de parte del alcalde para llevarme al pueblo, perdido en la montaña, que haría la tercera de mis interinidades. Estaba sentado en un banco de la plaza cuando el coche de línea se detuvo y de él bajamos los tres viajeros que quedábamos para el final. Un viajante de comercio, con un maletín viejo y una capa sucia, un tratante de ganados con pelliza, faja y boina, y yo, con mi maleta de latón, la misma que mi padre había usado en sus escasos viajes, la que le acompañó en la guerra de Filipinas, en la de Cuba y en una excursión que hizo a Madrid a arreglar los papeles para trabajar en la oficina del ferrocarril. Yo no soy cobarde, entonces menos, pero las palabras del hombre me encogieron el ánimo. O sigui, era la manera, en aquell moment, una persona doncs, que es trobava davant d'un repte i que es trobava que no sabia què fer, amb un canvi de règim, amb un canvi de mentalitat, amb un canvi de tot i amb l'espasa a sobre. No? Això per entendre una mica el que van patir aquests mestres de després de la Guerra Civil. Si és que no els van deportar o no van haver de marxar, però els que es van quedar van ser depurats. I llavors depurats volia dir això. I per tant, doncs, és interessant. Sobretot, és molt interessant per veure una època, no? Vull dir, de com s'havia aconseguit un ensenyament magnífic i de cop i volta ens anàvem amb un altre...
1: Sí,
2: i que, per tant, doncs, era interessant. Bé, un altre llibre dietari és en de Gabriel Gené Manila, que, bueno, que es diu Petita memòria d'un mestre del meu temps. Ell havia estat professor, va exercir de mestre abans de ser escriptor, i el llibre és una mica la història del seu pas en el magisteri, no? En una època també fosca, i a tots nivells, no? I el protagonista, o sigui, ell, que se'ns ho explica en primera persona, s'adona que l'escola està molt lluny de la gent del carrer.
1: Val.
2: O sigui que les classes són magistrals, que la interacció amb els alumnes és reduïda. Era una persona que veia més enllà, ja ho veieu, perquè, clar, l'època d'en Gené Manila, que és també una postguerra, vull dir, veure això ja era una mica difícil. Doncs no, ell veia que el professor es posava allà i explicava i els altres escoltaven. Eren receptius, o sigui, eren passius, però la interacció amb els alumnes ni en broma, ni passava pel cap de que això pogués ser-hi, no? I que la inèrcia doncs, era el fet constant, no? I llavors, esclar, ell el que sempre, en el llibre, et dona la idea d'una esperança, no? De dir, això es pot canviar, efectivament.
1: Si això és així, però podem treballar.
2: Després es va canviar, I per això vull dir, entendre. Però és interessant, per exemple, perquè veieu, Gené Manila era un home, jo considero que era una persona molt, molt equilibrada, era una persona intel·ligent, i que per tant no en podem fer cas, no? I ell ens diu, en un moment determinat, el seu, és dietari, és cada dia va dient el que ell creu. Diu, avui he pensat que els mestres mai no hem estat altra cosa més que un instrument. Sí. Jo crec que en aquests moments també és interessant llegir això, que això ens estem anant en els anys 50, eh?
1: Home, val.
2: 50-60. I ens diu, ningú no ens ha consultat mai res a l'hora de fer una llei. És el que estan reclamant ara,
1: sí, sí, sí, sí. No hem canviat res.
2: De dictaminar un canvi, de matisar un nou corrent. Ningú no ha escoltat la nostra veu i l'hem arribat a perdre. Voltam i revoltam com els ànecs muts. Hem estat fora de la història de l'educació i no ens hem immutat. O sigui, dona la culpa,
1: sí, sí,
2: però ells també se'n ell dona.
1: Ens han fet fora, però nosaltres no hem fet res perquè no ens en facin.
2: Això, jo que, sí, això sí, ho trobo amb quatre paraules molt ben dites. Tot el dietari és així. Ell escriu molt bé, és un bon escriptor, que hagi escrit novel·les infantils i també novel·les per adults, i realment, vull dir, domina el llenguatge i domina la gramàtica, i però això amb quatre paraules...
1: No es pot dir més clar i més curt.
2: I més en un moment en què estan dient això.
1: Sí, sí.
2: No ens han preguntat absolutament res a nosaltres. Què passa? Doncs bé, doncs és això. Jo aquest, vaja, crec que val la pena. Per això és important llegir llibres que hagin estat escrits per gent que ho ha passat. Perquè, clar, jo puc escriure un llibre i puc donar la meva opinió, però si no ho he viscut és molt més complicat. Eh? També un altre llibre narrat des de dins és el d'Antoni Sala, Petita crònica d'un professor de secundària. Bé, al llarg d'un curs, ell, Antoni Sala, que és professor d'institut, relata els fets que passen a la seva classe. És com una història d'un any. I és el dia a dia, les anècdotes, la problemàtica laboral, la relació amb els alumnes i amb els altres professors, les reunions de claustre, les decisions personals enfront d'un sistema educatiu anquilosat i amb deficiències greus. Això és més cap aquí, però no us penseu que sigui... ja estem en el segle XXI, però vull dir que ho tenim,
1: Sí,
2: ho tenim al tombar d'allò. No, vull dir, no és dius, no. Com en Gené Manila o l'Aldecoa, que ens estan explicant històries d'una postguerra. No, això ho tenim ara, perquè aquest és modern, diguem-ne. És un llibre que ens parla realment de lo que passa, de la realitat que tenim al costat de casa i que moltes vegades ho sabem, ho intuïm, però, mira, saps? Si ens en podem escapolir de fer alguna cosa...
1: Mirem a l'altra banda.
2: Mirem a l'altra banda, no? És una prosa, jo crec que és incisiva, així com en Gené Manila t'ho explica d'una forma més literària, diguem-ne, tot i que Déu-n'hi-do, vull dir, és una altra cosa. Ell és molt incisiu i està molt ben escrit. També jo crec que, bueno, aquí el ser mestre també influeix, no? Vull dir, una mica. I aquí jo us ho diria, ell parla i diu, el problema no és tractar els alumnes com un ramat, sinó fer-los pasturar per camps erms. És això que els converteix en una massa. És a dir, si no els hi dones tu alguna cosa...
1: Ells no són, no?
2: Diu, sempre que puc, faig llegir textos clàssics als meus alumnes, textos que, entre segons qui, passen per durs. És de les poques maneres que aconsegueixo tractar efectivament la diversitat. I no m'hi trobo rebuig, si ho faig bé. Al contrari, difícilment hi hauria cap alumne que contestés en una enquesta que llegir no li interessa. Aquí una idea molt, molt especial.
1: Sí, sí.
2: Està dient sobre els clàssics, quan aquí tothom diu
1: que
2: els clàssics no. I a secundària, jo, per exemple, vull dir, en aquests moments, l'altre dia, una neta meva la van portar a veure aquesta obra de teatre que hi ha en aquesta d'Antígona.
1: Sí.
2: Bueno, i va venir avorridíssima.
1: Bueno... Clar.
2: Va dir, això és... Ens adormíem... Algú altre els hi ha d'ensenyar abans, sí, el que van escoltar.
1: Sí, els ha de preparar.
2: I que aquí està defensant això, els clàssics.
1: Sí, sí, clar, perquè, bueno, s'han d'ensenyar també.
2: I diu que a través d'això, si ho faig bé, no hi ha cap alumne que em digui que no li interessa. Per tant...
1: Si no els interesses, està... per què no us fa
2: Perquè bé? Hi ha un professor que no ho està fent bé. Clar, l'analític, l'anàlisi des del punt de vista d'un professor també és molt interessant, sí, sí, no? Vull sí, dir, és reconèixer que hi ha coses que ens venen de fora i que ens costen i que ens fan, ens posen traves amb la nostra feina, però hi ha coses que les podem fer des de dins, no? El problema
1: sí.
2: és que a les altres assignatures no hi ha temps d'ensenyar a llegir. S'ensenyen 1.000 qüestions. A llegir, no.
1: No.
2: Una vegada, després d'una classe de literatura universal de batxillerat sobre l'Odissea, va quedar escrit Homer a la pissarra. Van entrar a l'aula els alumnes d'ESO que hi tenen classe després. Juanma, que bien que lo pasáis! Em va estranyar. Fins que vaig entendre que sí, que Homer el coneixen. El llegeixen amb H, aspirada, i canviant de síl·laba l'accent. Homer, Homer Simpson.
1: Sí, sí, clar. Clar, clar.
2: Eh?
1: Sí, sí.
2: O sigui, la realitat i el que hi ha, no? Vull dir que esclar, és una cosa que dius...
1: Sí, sí, sí.
2: És interessant, no? Per exemple, un altre que diu, d'aquest mateix, que ens diu, comença el professor de llatí. Jo voldria exposar al claustre una queixa, una reunió de claustre. I és que no estic en absolut d'acord amb el fet que quan s'expulsa un alumne de l'aula se l'envia a la biblioteca. Això, jo dic, en alguns casos passa.
1: Sí, sí, perquè anar a la biblioteca...
2: I no amb escola pública, moltes vegades amb escola concertada.
1: Sí, sí, sí.
2: Vull dir, perquè amb l'escola pública moltes vegades la biblioteca pràcticament no existeix. Contesta el cap d'estudis. I on vols que els posem? Per si no ho has notat, aquest institut és tan petit que gairebé no hi cabem. No podem pas portar els alumnes expulsats a la sala de professors. Però estem identificant la biblioteca amb un lloc de càstig. Com volem que agafin gust per la lectura així? S'hi afegeix en Jaume Jiménez, i estic d'acord. A partir d'aquí tothom que vol hi intervé. I per què no els fem quedar al passadís? Drets? No... perquè asseguts no hi caben. No és gaire pedagògic, això.
1: No.
2: Però això és també amb les dificultats que es troben davant d'un... Bueno, jo els càstigs no hi crec massa, però vull dir, suposant que si se n'hagin de fer, no sóc professor, i per tant vull dir això que sí que els hi deixo al seu criteri, clar, si també es troben que l'espai no és...
1: No,
2: llavors,
1: no
2: que els, la biblioteca, clar, l'altre diu, la biblioteca no... Clar. Perquè, a veure, associaran una cosa... Doncs, bueno, on te'ls penses posar?
1: Sí, és així, és així, és així.
2: Per tant, és les dues bandes. Hem vist un bo, que moltes, la culpa moltes vegades és el... No la culpa, la paraula culpa... Però
1: la responsabilitat.
2: La responsabilitat és el professor, però l'altra vegada veiem que moltes vegades els professors volen fer-ho bé i tampoc poden. Per tant, aquest llibre jo crec que és interessant. I finalment...
1: Sí, deixa'm a dir breument.
2: Sí, finalment, L'estimat mestre de la Cristina Massanés. Aquí el llibre és diferent. O sigui, ella agafa tota una sèrie de personatges dins del món actual, social, polític i cultural de Catalunya, que expliquin quin va ser el professor que els hi va deixar més petja.
1: Ah, molt bé.
2: I això és interessant, perquè realment hi ha professors que, efectivament, al cap dels anys encara te n'en recordes.
1: I tant.
2: Per bé o per mal, però tu te n'en recordes, no? I és una... Clar, parlen d'escoles de molts diferents maneres, perquè són gent que han vingut de diferents estats, són escoles, sobretot, com que són gent d'ara, ens parlen d'aquella escola viva, d'aquella escola doncs, del CETEM, aquella escola reivindicativa, aquella escola realment Rosa Sensat, que va ser molt una escola activa. Vull dir que en tenim, és una escola renovadora, amb ganes de treballar. Jo recordo els estius, el juliol, que els cursos d'estiu estaven a tope, a tope de gent, amb ganes, i veies una munió... És a dir, hi havia com una il·lusió de dir, sortim d'un pou i ara l'escola serà un dels nostres, diguem-ne, primers motius per tirar endavant una societat. I allò, realment, qui vam viure aquell tema, jo el vaig viure com a bibliotecària, i, per tant, tema biblioteca escolar, realment és una experiència única, veure aquella il·lusió que un mestre, després de 9 mesos de classe, encara anaven a aprendre. No ho dic que no passi ara, Jo ara estic fora i, per tant, tampoc conec com està el tema. Però aquells moments va ser realment un moment preciós, sí, sí, de reivindicació, de ganes de lluitar, de ganes de fer coses noves, de veure els alumnes i de mirar cap enfora què es feia i aportar-ho cap aquí a veure què podien fer. Va ser realment un moment magnífic. Mm. I jo crec que en això és el que recull, doncs, ella. Jo us he portat dos...
1: Hauríem, temps? Si és no, perquè estem ja com molts minuts per sobre d'on tocaria.
2: Sí, doncs, bueno, no, res, és que és una... O sigui, per exemple, la Mònica Terribas, sí, per exemple, sí, ens diu, era l'hora de la senyoreta Rodríguez, de qui en tinc un gran record, i que ningú no s'enfadi si només parlo d'ella. La recordo ja molt velleta a la classe de segon. Mm. Tinc la imatge dels capvespres d'hivern a l'hora de la lectura. Llegíem per tots, en veu alta, llibres de la biblioteca. Era un moment màgic, amb l'olor de les bates barrejada amb les hores tancades a l'aula. Encara em sembla que la sento. Ella era també l'encarregada de la biblioteca, un lloc ple de llibres forrats en paper d'embalar i plastificats. Era una professora d'aquella escola nacional catòlica que, malgrat la rigidesa que imposava el sistema, resultava dolça i carinyosa amb nosaltres. Mm. Diu, vaig tenir uns mestres magnífics, o com a mínim a mi m'ho semblaven. Era una època en què l'esforç a l'aprenentatge estava a mig camí entre la memòria i el raonament. D'un cantó hi havia pautes de disciplina bastant fermes, però alhora ja es respirava una certa obertura, a més del gust per la cultura. Tinc magnífics records de les obres de teatre que vam muntar amb els companys de classe. Va ser l'època d'aprendre de memòria tots els Reis de la Reconquesta, mm, això sí, però també de començar a sortir de l'escola i visitar museus i tocar la realitat més de prop.
1: Déu-n'hi-do. Escolta'm, ens quedem aquí, Montserrat, si et sembla.
2: És que avui... és apassionant.
1: Sí, sí, ja,
2: és un
1: ja,
2: món...
1: ja
2: no m'estranya que la gent es bellugui, perquè és un món apassionant.
1: Doncs, si et sembla, ens tornem a apassionar d'aquí 15 dies.
2: Ai, sí, el que vulgueu. Vinga. Ja buscarem algun sistema nou.
1: Que vagi bé. Una abraçada.
2: A reveure. Adéu.
7: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
8: Marta.
9: Ei, hola, com estàs?
8: Superbé, cada dia em sento millor.
9: I el secret?
8: Doncs ho tens ben a prop.
9: Sí?
8: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
9: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
8: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
10: Una de les coses més boniques de la vida és veure els estels brillant entre els núvols. A Pluja d'Estels parlem de música, poesia i art en general que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor amb una brillantor eterna. A Pluja d'Estels t'oferim records i moments que duraran per sempre. Cada dijous a les 8 del vespre, Pluja d'Estels amb Assumpta Vitòria.
11: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
12: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
11: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
12: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
11: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
13: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis.

0: Útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic. Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Ràdio Arenys, la primera. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 11:45, el Dominical, la manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Ànimes és un programa de reflexió. Et presentem relats, poesia i música. Un espai per tal d'endinsar-nos dins el cor. Gaudeix amb Josep Torrents i Rafael Caro cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Arenys. Festa a la Mar amb la Ronda Mar, el programa mariner de Catalunya. De dilluns a divendres a partir de les 4 de la tarda, Fran Richard et porta en una travessia pel litoral català. Actualitat marinera, pesca, esports, medi ambient i passió per la mar a Ràdio Arenys, la primera en informació i entreteniment. Els continguts més originals i variats, l'entreteniment més ampli, les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Esteu escoltant la ràdio.
2: Les 10 i 25 minuts del matí. Som a Ràdio Arenys, 93 795 7912. Què tal, Joan Major? Bon dia, benvingut.
3: Bon dia, tinguem.
2: Com estàs?
3: Bé, molt bé.
2: Com pinta el dia avui?
3: Bé, sí, home, bé, que... bon temps, bon temps. Mira, demà aigua, no?
2: Home, demà aigua, sí, sí, sí, i fred.
3: I fred, i fred.
2: I fred el cap de setmana. I el cap de setmana passat, ara que fèiem algun... una mala mar, bestial, diumenge, no havia qui sortís a...
3: Bueno, però temporals com els que hi havia ja no n'hi ha, eh? Ja no hi són, eh?
2: No?
3: Almenys portem anys que no n'hi ha cap, eh?
2: Com
3: ja vindrà, ja vindrà.
2: Que ja no mou, que ja no mou tant.
3: Sí, home, llavors és maco.
2: Home, sí, maco de veure. Perquè maco d'anar-hi...
3: Sí, home, sí, disfrutes. És un tip de riure.
2: Ui, sí, i de... Bueno, Carles Pérez, bon dia, benvingut.
4: Bon dia.
2: Com gràcies. Estàs? Vols dir que ens fem un tip de riure quan veiem aquestes coses o què?
4: Bueno, jo he patit a vegades i... Sí. Quan tornes.
2: O quan vas amb algun dia... Això que vas, fas... Bueno, quan anaves a Mallorca, que no anàvem amb avió, sinó que anàvem amb els canguros, es deia, amb el canguro. On vas? Amb
4: els ferris.
2: Els ferris, el transmediterrani. Enganxaves una travessa de mala mar d'aquelles i podies passar una nit, però bonica, bonica, eh?
4: Era aquest. Jo només m'he marejat quan hem anat a sortir a pescar. Els meus sogres tenien un amic que tenia una barca i anava a pescar. I me'n recordo una vegada les formigues aquí a Palamós enganxar una marejada de caldeu, eh?
3: En aquí llavant la marca és molt més brava que aquí. Aquí no és tan fort el mar.
4: Ara, i navegat professionalment, per dir-ho d'una manera, fent rescats i coses, no m'ha passat més res.
2: Bueno, doncs, escolta'm, per cert, i canviarem de tema, però hem començat el programa explicant que els de Ports de la Generalitat han penjat l'anunci de que comencen a fer el pas per sota el port, val? Aquell pas soterrani, i que han obert el període d'al·legacions per poder consultar el projecte i si algú té alguna al·legació a fer, doncs que la pugui fer. Però clar, és que per veure el projecte te n'has d'anar a Vilanova i la Geltrú. No l'han penjat enlloc, no està a la web de Ports, no està a la web de la Transparència de la Generalitat i, de fet, a l'anunci que van publicar el Diari Oficial de la Generalitat amb data 8 de maig del 2026, diu que per veure el projecte t'has d'anar a les oficines de Ports, a la zona portuària, centre, passeig marítim sense número, Vilanova i la Geltrú.
4: Fem una excursió un dia.
2: Clar, dius, home, escolti'm, per anar a veure el projecte cal que jo vagi a Vilanova. No, no.
4: En barco, podem anar en barco.
2: Per exemple, clar, fem una navegadeta. Fem una navegadeta.
4: A veure, tinc idea o no tinc idea?
2: Home, és bona aquesta.

0: tio, que passa que tardarem més que no pas una altra cosa.
1: Ja, bueno. Home,
2: i has de creuar la ciutat de Barcelona, que sí. Es veu que és un
0: caos.
2: I un avorrit, allò. Mentre vas per contagiar aquí, mira, Arenys, Caldetes, a Mataró, vas fent. Però quan arribes allà al Besòs...
0: Al Besòs, ja estàs perdut.
2: Sí, sí. I fins a passar a l'Hospitalet...
0: Fins a Vilanova, quasi bé.
2: Buah, és un rotllo, és avorrit, és pala, és perillós i tal. Bueno, aquí podem anar. Pues, i llavors hem parlat amb l'Ajuntament, hem trucat amb en Domènec, i em diu, sí, ens n'hem adonat. No ho sabem, estem esperant, aviam si ens passen el projecte i el podem penjar, o si és que ha estat un error, o és que ens el poden passar i el penjarem nosaltres. Bueno, en definitiva, trobar la resposta i la solució a haver d'anar a Vilanova i la Geltrú per veure com és la rampa que et porta
1: en una època tan tecnològicament avançada. Home, que has tingut d'anar personalment a buscar.
2: Home, és que a més, que m'he anat al portal de... Mira, portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya. Primera pàgina, pum. Què és la transparència? I diu, fer pública i fàcil d'entendre tota la informació d'interès general que tenen les administracions públiques. Diu, serveix per millorar el control de l'acció pública, fomentar la participació ciutadana i prevenir la corrupció. Home, doncs, conya, aplica tu.
1: Sí.
2: No? És a dir...
1: Bueno, que s'ho apliquin tots els polítics, que en xerren no se'ls entén absolutament res.
2: Home...
1: O s'entén al contrari del que fan després. Bueno, dic, som tontos nosaltres o som uns xoriços els altres.
2: Bueno, o després passa el que passa. Que ara envies dos policies infiltrades... envies dues policies infiltrades a una assemblea de professors, te les enganxen, obro parèntesi. Perquè es van preparar molt malament,
1: també.
2: Tanco parèntesi, perquè, vamos, o sigui, això és de Mortadelo i Filemón. O sigui, com les van enganxar, és de Mortadelo i Filemón. És de no tenir, vamos, no llums, no tenir res. Bueno, te les enganxen i ara surts, després de tot el merder i tal, i ahir van al Parlament i diuen, bueno, una mica lo del rei, lo siento mucho, no volverà a ocurrir, saps?
1: Bueno, es veu que això és tècnica habitual en tot el tipus de manifestacions i coses així.
2: Sí, pues, sí.
1: Jo penso, si no tenien res a amagar, perquè els hi enfotsin i ja, no, gent allà per escoltar el que diuen, vull dir, no ho sé.
0: Però és que això, les vagues, és lògic.
1: És que es fa, es fa sempre, veure, sempre s'han de fer.
0: Si tu ets un funcionari públic i sí, te pugen 4.000 euros l'any, sí, com els Mossos.
2: Sí.
0: I llavors tots els altres volen més diners.
2: Claro.
0: Això és lògic.
2: Sí. Clar.
0: És lògic.
2: Sí, jo estic plenament d'acord amb tu. És a dir...
0: Sí.
2: I la pregunta és, per què els Mossos... Qui diu Mossos?
0: És igual,
2: diu,
0: sí.
2: Cossos policials. Per què als cossos policials se'ls hi puja sovint el salari més que la resta de funcionaris?
0: No són funcionaris igual. O tots igual, tots una cosa o l'altra, no?
2: Ah.
0: Llavors els altres, doncs, vaga.
2: Clar.
0: Llavors jo el que trobo molt malament, clar, que té de tindre ressò, que tallin les autopistes, que tallin això. Jo ho trobo molt malament.
2: Jo amb això estic d'acord amb tu, mira. Això estem...
0: Jo això ho trobo molt malament.
1: És que
0: perquè si no, no tindria ressò, també. També veig l'altre cantó, sí, i tampoc no tindria ressò. Però, bueno, si tu ets funcionari i no vas a la teva feina, ja se'n cuidarà un altre de preocupar-se, no?
2: Sí. És així. No, estic d'acord. Clar, jo veig això. Si els Mossos els hi pugen 4.000 euros, perquè sí, perquè tal, perquè són Mossos, i perquè qui es posa en un col·lectiu com els Mossos d'Esquadra, perquè els hi tenen... Igual que els col·lectius de les policies locals, eh? Vull dir, a la que aixeca la mà no hi ha un polític que s'hi quadri, no? Perquè després fan vagues de multes, o vagues de baixes, o vagues de... Vale. Però, clar, has de saber que si tu els hi puges 4.000 en aquests, els altres et vindran al darrere.
0: Lògic.
2: I tenen el mateix dret. No ho sé, jo veig així, Carles Pérez.
1: No, sí.
2: Que el que no... I ara...
1: El problema que tenen és la disparitat de sous que tenen moltes vegades dintre les administracions. I hi ha col·lectius dintre les mateixes administracions, tant la local com que tenen uns sous molt baixos. La Generalitat no tant, però els ajuntaments, clar, sí, com que depenen molt del mateix ajuntament, aquí hi ha una disparitat total i absoluta, jo ho sé perquè he treballat a l'ajuntament, no? Entre gent que fa una feina que tindria de cobrar molt més i gent que està fent una feina que tindria de dir què collons de feina estàs fotent.
2: Sí,
1: per
2: sí,
1: cobrar el que estàs cobrant. Això sí, passa aquí, passa a tot arreu.
2: Caradures n'hi ha a tot arreu, sí, sí.
1: Però bé, pensa que no, els polítics no són sensibles en aquest tema. Igual que el tema dels mestres, vull dir, jo tinc una jove que és professora i a mi em sembla bé que cobrin més perquè tenen un extra de feina, però el que potser tenen més raó de queixar-se, són els que menys es queixen, però les escoles bressol, on els de l'últim any, són 3 anys en allà, doncs l'últim any ja és, forma part del pla educatiu, que si m'equivoco.
2: Sí, sí.
1: És que sí? I estan cobrant menys que una professora de primària, per dir-ho. Quan tindrien de cobrar com a mínim igual. Ah. Aquestes sí que tenen molt de... I han estat putejades molt de temps.
2: Sí.
1: I l'últim any de l'escola Bressol ja no és guarderia, sinó que és educatiu. I això no ho tenen en compte. I tenien de començar, jo penso que per aquí.
2: Amb això dels sous, i que és que, a més, mira, nosaltres, un exemple mateix, aquesta casa, hi ha hagut polítics cara dures, i de tots els partits, cara dures, perquè no tenen un altre... Que quan els dius, hòstia, revisem el sou dels treballadors, perquè nosaltres aquí doncs tenim tal, i la ràdio i tal, i et diuen, bueno, però no compararàs la ràdio d'Arenys amb la ràdio d'un poble més gran.
0: Per què no?
2: I dius, hòstia, que el pa és diferent, el preu del pa d'Arenys és diferent, el preu del salari de l'administrador és diferent de si és de Barcelona, que si és del Sabadell, que si és d'Arenys. O sigui, que és com si diguessis que un professor de I3 ha de cobrar menys que un professor de segon, perquè com que els nens són més petits, doncs ha de tenir menys sou. Vull dir que de vegades les lògiques polítiques són...
1: No, i la cosa és clara. S'estan agafant a el que realment tenen més raó, que no seria un augment de sou puro i duro,
2: no,
1: sinó el tema de les inclusions que tenen de fer, i cada vegada hi ha més nens inclusius,
2: sí,
1: i està perjudicant moltíssim a la resta de nens que, clar, no tenen... O sigui, venen 4 nens allà que no parlen ni espanyol ni català, o sigui, castellà ni català, i tenen d'anar al ritme d'aquests nens, la resta anirà al darrere. Sí, i sí, això tampoc pot ser.
2: Sí, sí.
1: A més, és una putada, perquè al final de tot el que paguen les conseqüències després són els mateixos nens i els familiars dels nens.
2: Sí, sí.
1: Alguna solució tenen de tenir, i en tot cas, que si tenen de baixar ràtios perquè funcionin més bé, doncs clar, tenen raó. I això, quan es va fer tot el tema inclusiu, per la part social, em sembla perfecte, però no van tenir en compte el que diem, no hi ha una transversalitat en els departaments. Perquè si un departament diu que tenen d'incloure tots aquests nens, l'altre departament diu, sí, sí, però feu-me pressupost per poder-ho absorbir de forma coherent i pràctica.
0: Perquè ningú toca el tema que té a tocar. La pesca tindria que ser una persona que un pescador tota la vida, les escoles tindrien que ser un professor de tota la vida, i d'això. Avui dia, els polítics fan el que fan.
1: No escolten els de castellà.
0: I crec que està molt ben assessorat per poder decidir una d'allò d'aquestes.
1: Sí,
0: no?
1: Sí. Jo podria parlar del tema de bombers, perquè estan comprant camions de bombers, que s'han de puta mare, i la veritat, estan tots de baixa.
2: I per què?
1: Perquè no funcionen.
2: I per què?
1: Perquè tenen una electrònica tan complexa i estan pensats per fer una feina i li fan fer una altra i que tapum, pum, pum.
2: Però a veure un moment, amb això, Carles, això ja va passar.
1: Això ha passat sempre.
2: Quan van comprar...
1: Això ha passat sempre.
2: Van ser els Pathfinders? Quan van comprar els Pathfinders, que els primers se'ls van emportar en un incendi i es van quedar allà parats...
1: Sense embrag, eh?
2: Perquè resulta que l'electrònica a 50... Més
1: no,
2: de 50...
1: No, l'electrònica, l'embrag.
2: Ah...
1: A veure, almenys aquí a Arenys en teníem un de nou i els 2 mesos van tenir de canviar l'embrag, eh? I jo vaig, bueno, em deia no pot ser, i jo vaig agafar, me'n vaig anar a la Nissan i vaig estar parlant amb els mecànics i dic, a veure aquell cotxe, jo li noto que
2: huele a quemar,
1: no ha fet res que no pogués fer. I al final van descobrir que li havien posat un embrague d'un altre model. Aquests cotxes van... Per estalviar, quan canvien el model, què van fer? Teòricament...
2: Les peces antigues...
1: Van posar un embrague d'un vehicle que té menys potència. I clar, amb aquests que tenen més potència, el motor tenia prou força, però l'embrague no. Resultat, que al final van tenir de canviar tots els embragues i posar algun de més potent per tots els Pathfinders.
0: Pues, doble feina.
2: Pues, el que m'havien explicat a mi... Llavors no,
1: pot ser que hi ha alguna cosa d'electrònica.
2: Sí, sí, els 2 o 3 primers Pathfinders que van arribar i que van tenir merder d'incendis, se'ls van emportar al foc, pum, entren al Pathfinder a la zona de diguéssim, de seguretat.
1: Aquests havien de ser el telegraf, que aquests són bojos i es foten a tot arreu.
2: Bueno, se'ls hi para el Pathfinder i no el posaven en marxa ni empantant-lo. Què passava?
1: Perquè detector de color.
2: Bueno, l'electrònica, a més de 50 graus, no funciona bé. 52 graus, em sembla que era. No funciona bé. Clar, amb un incendi que s'agafen temperatures de...
1: No, i...
2: De 60, i, el cotxe va dir que hi ha un jamón, que arrenquessis tu.
1: Els vehicles dels Graf, que són els que van a fer cremes controlades i es foten a fer cremes d'enxamplament, coses d'aquestes, clar, estan sempre a la... al meollo de la qüestió. I l'aire que es respira en aquella època, doncs, és... I això passava també amb algun altre tipus de camió, també, que passava, que entrava aire calent i...
2: I petava. Que això també lliga el que diu en Joan. És a dir, clar, això, en comptes de fer-ho a la central de compres de la Generalitat, que igual et compra bolis, que et compra camions de bombers, que no és així, ara estic fent caricatura, que això no va així. Però algú amb una mica de senderesa ha de posar... O sigui, ha d'estar sentat a la taula... Us comprem 300 camions, no sé quants. Us comprem 100 camions. Com han de ser els camions? No han de tenir electrònica. Han de tenir... no sé què. Algú ha de poder...
1: No, a veure...
0: Però això tenen de parlar els professionals, els tècnics. No?
2: El tio que portarà el camió i que jugarà la vida
0: polític,
2: enfilat allà darrere.
0: No ensenyo que és polític o per aquí té compra. No, jo no entenc res.
2: Clar,
0: hi entenc o no hi entenc?
1: No, el que no s'entén moltes vegades és... Vosaltres ho sabeu perfectament, el Josep Maria va estar al lloro, no? D'aquesta investigació dels Mossos i denúncia que hi ha gent imputada per compres il·legals,
2: sí,
1: contractes il·legals de manteniment...
2: Sí.
1: Estem parlant de bombers. I amb una empresa determinada.
2: Sí, clar.
1: Surten noves contractes per fer i aquesta empresa que està implicada... guanya una altra vegada. I aquesta empresa, en venjança de la denúncia que hi havia d'haver, doncs, quan hi ha una avaria en els últims camions que s'han comprat, una peça de recanvi que val 10 pessetes, et triga 6 mesos i mentre està en un camió parat. Quan fas el contracte, tu dius, senyors, si vosaltres teniu de garantir que les peces de recanvi en una setmana estan aquí. Si no, no. I si no ho compliu, doncs no pagueu, no cobreu. I això no ho pensa ningú.
2: No.
1: I ara, una empresa va guanyar, es va adjudicar una part molt important de la última compra d'aquells tants 150, no sé quants camions, i el manteniment ho porta un altre. Clar, aquesta de manteniment té de comprar les peces de recanvi, no del camió.
2: Sí, no,
1: el camió són Escanias, o són Mercedes, o són... sinó de la carrosseria i de tots els elements d'incendis que porta aquell camió. Perquè tu vas al contracte i dius, camions que tinguin aquestes característiques i aquests tipus de motor, el que sigui. I llavors el que fa l'oferta diu, bueno, que això t'ho muntarem amb un Scania, amb un Renault,
2: vale,
1: perquè compleix això o altre. Clar, tu les peces de recanvi de l'Escània vas a l'Escània, però la peça de recanvi de la carrosseria, dels elements que són fora del que és el xassis i la cabina del camió, doncs va al carrosser,
2: vale,
1: que és el que ha guanyat el contracte. I el recanvi...
2: No, que és un lio, no? Que és un lio. Mira, ara, deixa'm preguntar-te, n'he parlat fa una estona amb en Bassa, referent a coses que a vegades es presenten amb l'Oriol Bassa. Exactament. Aquest nou pla de la Generalitat de fer aquestes 14 àrees, ho vam presentar l'altre dia. Zetat ara farà 14 àrees on bàsicament el que faran serà pelar tot el sotabosc molt, perquè no hi hagi transferència d'incendis. En el cas del Maresme hi ha una àrea que és...
1: Propagació.
2: Exacte.
1: Bueno, és evitar la propagació.
2: Exacte.
1: En cas d'incendi.
2: Sobretot intercomarcal.
1: Vale.
2: Vale? Llavors, entre Mataró...
1: Això ja s'havia fet en algun lloc.
2: Doncs entre Mataró i Argentona, per entendre'ns, es farà així com en recta una àrea de 300 metres desbandida, de netejada, perquè un incendi no pugui passar del Maresme al Vallès o del Vallès al Maresme.
1: Però això s'havia fet a sobre del túnel de Parpès.
2: Sí, aquella neteja de 25 metres, però es farà a 300.
1: No s'ha fet. No, era tot el... Era una amplada important, t'ho dic, perquè jo havíem anat a donar suport als que ho feien, perquè com que moltes vegades cremaven en allà mateix per fer el sotabosc net, i llavors hi havia un camió de bombers. Ara els hi han donat vehicles en els APAF, que són els que ho fan la feina aquesta, que amb aigua per poder-ho fer. Que, per cert, m'han dit que els han tirat tots enrere ara perquè van denunciar que no passen a l'ITV perquè tenen més sobrepès.
2: Ah, sí?
1: Sí. Això m'han dit, eh?
2: Tornai, és a dir, els camions que...
1: No, no són camions, són vehicles lleugers, aquests picats.
2: Sí, sí, els picats amb dipòsit al darrere.
1: Exacte.
2: Aquests no...
1: Es veu que s'han passat de pes i ara no passen a les ITVs o riscos laborals que no es posaven perquè passaven de pes i clar... M'han dit, eh? No
2: ja, puc
1: confutar-ho, ja però me lo creo.
2: Home, absolutament. Bueno, hem parlat amb l'Oriol Bassa d'això i ens ha explicat que això és una tècnica que fa molts anys es feia als Estats Units, que es quartarà el territori. Mm-hmm. Diuen els incendis mediterranis no funciona molt bé, diu, i menys com ho volen fer, diu, perquè volen netejar el sotabosc però deixar els arbres. Mm. Diu, la teoria, diu, quan vam anar a les reunions van dir, bueno, és que el foc no tira amunt, no s'aixeca, i l'Oriol deia, error, els incendis a la Mediterrània sí tiren amunt. Diu, i a més a més deia, diu, clar, diu, diuen, bueno, és que, diu, bueno, clar, diu, si es dona un incendi del 30-30-30,
1: sí.
2: Deia l'Oriol, diu, això, diu, no ho pararà, diu, perquè puja les copes, perquè aquests incendis tenen caminen molt ràpid, diu, per tant, diu, han presentat una cosa que, diu, espero que no facin, diu, perquè a més la volen fer ara, al mes de maig i juny. No. Diu, quan aquestes coses s'han de fer a l'estiu, vull dir, és que tot malament, diu, tot malament.
1: Bueno, les franges de protecció de les urbanitzacions i les urbanes, que també ara són obligats de fer, el que parla de que té d'haver una distància entre arbres, que em sembla que són 6 metres entre els diferents elements, i després el que és el tronc,
2: sí?
1: De tenir les dues terceres parts lliures de branques.
2: Va.
1: O sigui, la part de sota, per evitar precisament això.
0: Per evitar que calgui foc
2: que
0: per sota.
2: Amunt, clar.
1: De totes maneres, clar, pensem que amb un foc de molta intensitat, com som els que hem tingut últimament, des de sisena generació, doncs el que fan és tirar, a vegades, nosaltres en diem tirar merda, propaguen,
2: sí?
1: Fins i tot pot propagar un quilòmetre per sobre de lo que... clar, si fan una franja de
2: 300 metres,
1: de 300 metres se la pixa, sobretot si té embranzida.
2: Vale?
1: I les condicions meteorològiques són les adequades, el vent i tota la història. Si pensem que els bombers no es poden posar mai davant d'un foc d'aquests,
2: de la radera,
1: perquè el vent et tira o les condicions meteorològiques et tiren les espurnes enceses a darrere i quedes atrapat.
2: Sí, sí. Sí, sí.
1: Llavors... vaig llegir també, no sé si eren aquí, que diu que vaig portar-te jo,
2: sí,
1: que hi havia... També la Generalitat havia pensat de fer infraestructures elèctriques, o sigui, plaques solars en zones de tallar els arbres i posar aquestes plaques històries.
2: Solars. I que fessin de tallar.
1: I per sota, vull dir, molts llocs on el bestiar pot pasturar.
2: Clar. Val. Bé. Bueno, sí, això ho posava aquí. Sí. Bueno, és una idea.
1: És una idea bueno, més pràctica que l'altra, en aquest sentit.
2: Però tot al final, tot va una mica amb el que deia, parlàvem Joan abans i que parlàvem també aquí, i és que el paper tot ho aguanta, però a l'hora de la veritat, a l'hora d'executar, sí, el polític té moltes idees, però ha de posar-se...
1: Ens falta capacitat de recicler, en Joan. Ara em foto amb el seu... Però aquí ho he dit moltes vegades, ell, no? Vull dir, s'estan canviant també la temperatura de l'aigua i canviant la disponibilitat de les espècies. I ara no ens deixem pescar tonyines, però en canvi la tonyina es menja la sardina.
0: Sí, i ara no troben sardina, no d'allò.
1: I la capacitat d'adaptació a les normes aquestes és el que ens costa aquí, tenint de dir, senyors, això no pot ser. Tenim d'explotar el bosc, perquè si no, se'ns menjaran els incendis. Ja no estem parlant de fer infraestructures ni fer franges, no, explotar-lo. Explotar-lo vol dir facilitar que pugui tallar la fusta i que es puguin fer camins i tota la història aquesta, que seria l'ideal. Com més camins i més fusta que es talli, més nets estaran els boscos.
2: Sí, sí.
1: Igual
2: sí.
1: Que el mar. El mar, a vegades, hi ha espècies que es tenen de deixar. Això ho parlarà ell. Però la burocràcia necessària per tirar una gent endavant no existeix. És brutal. I tots els problemes... De què es queixaven els estudiants, també? Hem parlat abans d'això.
2: Sí.
1: De la burocràcia.
2: Sí,
1: però
2: clar.
1: Els pagesos es queixen, els pescadors es queixen, tothom es queixa d'això.
0: Tothom es queixa perquè avui dia no s'agafa el que se tenia que agafar ni es fa el que es tindria que fer. Suposadament els tècnics saben més que nosaltres, no? Però el mar està molt deteriorat. S'havien fet molts abusos, s'havien fet, tots recordareu vosaltres, l'època que es agafava sardina, hi havia barques que havien agafat 1000 caixes de sardina, anava 1 euro, va, llença-la, és igual, feien 2 vols, tornaven, allò. Ara que es troben, que no n'hi ha, perquè hi ha molta tonyina, segons els tècnics hi ha molta tonyina, aquests peixos no els deixen pescar. Llavors, què passa aquí? Jo crec tampoc hi ha un pescador professional que digui, no, això així és, així és, així és. No, són tècnics, són polítics, però no han estat a la mar.
2: Bueno, ara em faran problemes, però és igual, m'és igual. Per què hi ha molta tonyina? Hi ha molta tonyina perquè hi ha uns senyors que es diuen Balfagó i uns altres senyors que es diuen Hermanos Fuentes,
0: bueno,
2: que vés a saber què paguen, si és que paguen alguna cosa algun tècnic i o algun governant.
0: Exacte, exacte.
2: I bueno, que tenen el monopoli de la pesca de la tonyina vermella a tota la Mediterrània occidental. I hi ha més tonyina que peixos al mar. Però com que aquests senyors tenen un negoci muntat de 3 parells de nassos que tenen una quota de tonyina que la pesquen en un dia i mig...
0: Sí, home, hi ha els helicòpters que busquen la tonyina i d'allò...
2: Que està prohibit.
0: Bueno, però ho fan.
2: Com que els alaeren del Marroc. No, expliquem-ho tot. No es pot sobrevolar, no es poden sobrevolar les moles de peixos perquè la llei ho prohibeix. Ah, des d'Europa. Però si tu contractes una avioneta des del Marroc... Ja no hi ha llei
0: europea,
2: ja no hi ha llei europea que et freni. Què fan aquestes empreses? Amb furgonetes, avionetes des del Marroc, i sobrevolen les moles de tonyina, les enganxen, les enclaustren amb piscifactories mòbils, i en un dia pesquen tota la tonyina de tot un any. Per tant, ja poden plegar i dedicar-se a vendre.
0: Bueno, és que el teu quart que només agafessin el que tenen d'estipulat. No el guanyaria a la vida.
2: Clar. Llavors, bueno, llavors hi ha molta tonyina al mar i s'està fotent tot el... I els pescadors, els aquí, els de Castelló, els de València, els d'Andalusia...
0: Tot arreu, tot el Mediterrani està igual, eh?
1: Estan passant gana.
2: No n'enganxen ni una.
0: No, abans es guanyava molt bé la vida el pescador, però avui dia suposo que és com moltes empreses en terra, que abans es guanyava molt bé la vida i avui dia no se la guanyen. Llavors la mar és molt dura, perquè tenen de treballar moltes hores... Relativament també dic una cosa i una altra, eh? Perquè les persones que es guanyen la vida dius, val la pena, però hi ha persones que... A veure, un pescador de rastre, lleva a les 5 del matí, surten a les 6 hores d'allò i tornen a casa a les 7 del vespre. Quantes hores estan corrent aquesta gent? Ja.
2: Que sí.
0: Vull dir que se'n fan un tip d'estar mar.
2: Sí. Mira, l'altre dia em deien, setmana passada, ens vam dir, setmana passada, pescador, barca d'arrossegament, d'Arenys a Mar, va haver de llançar al mar uns 3.000 euros de gamba, aproximadament, perquè n'havia pescat més. I com que si apareixen amb més gamba de la que toca, doncs no d'allò...
0: Gamba... No poden passar del cupo.
2: Això
0: ja està.
2: Gamba al mar. N'hi ha molta.
1: No anem
2: gamba
1: bé.
2: Morta.
1: No anem gens bé.
2: I referent al que tu deies de les infiltracions, jo no estic d'acord amb tu amb això. Jo crec que encara que no tinguis res a amagar, ningú té dret a posar-se en una assemblea de mestres o del que sigui, per molt policia que siguis. O sigui, la policia està per controlar els malfactors, no per controlar els ciutadans.
1: Si més no, fer-ho a cara descoberta.
2: Bueno, o demanar permís, no?
0: O demanar permís. Jo crec que un lògic seria demanar permís, no?
2: I que nosaltres...
0: A veure, volem saber a veure com es desenvolupa aquesta...
2: I que la gent pugui dir no. I ja està. No passa res. És a dir, no hi ha res a amagar. Vale. I què hi ha que investiga? O sigui, què poden decidir els mestres que inquieti tant a la policia com per infiltrar... irregularment, perquè diuen que no és il·legal. No, que no sigui il·legal no vol dir que no sigui irregular, perquè èticament és dubtós.
1: No,
2: irregularment, dues policies, o dos policies, és igual, a dintre d'aquestes assemblees.
1: El que no entenc és... Hi ha 50.000 delictes per descobrir,
2: claro.
1: I es foten a controlar uns professors que sí, que pot haver algun interès per allà amagat en un moment donat.
0: Però no veig
1: el què, però... Però, bueno, diu, si hi hagués una actuació judicial concreta que ho acceptés, en aquests casos, normalment el que es tindria de fer és demanar al jutge, escolta'm, tenim sospita que hi ha això i això i volíem infiltrar dues persones. No és el cas. No és el cas. Això s'ha fet sense autorització judicial. Dic, amb la quantitat de delictes que corren pel carrer, ni només cal que surtis aquí i estiguis un parell d'hores al carrer i ho veus. I ni a aquest nivell, ni a nivell de policia autonòmica, ni a nivell municipal, quantes coses foten unes ordenances i foten d'això i no, no es pot fer això i això i tothom ho fot i no passa absolutament res. I tenim de dedicar a vigilar ciutadans que estan bueno, debatint quines són les actuacions per defensar els seus drets. Doncs pues no.
2: Clar, trobades sindicals, és a dir, que se'n vagin a la mina, que no se n'enteren, només se n'enteren que hi ha pistoles quan es maten dos clans, com ha passat, va passar aquest dilluns. Clar, que facin feina preventiva allà, que ganxin totes les pistoles que hi ha per les cases, que n'hi ha unes quantes.
1: Exemple, no, avui no he llegit el diari encara, però diu que van detenir a la PSAT aquí a l'alçada de Girona un vehicle amb no sé quants AK-47.
2: Hòstia, no ho he vist, això, sí?
1: Boníssim. Això ho he vist en Facebook, així, vale. No? M'ho ha dit passar la dona, que és la... jo no tinc les d'això. O sigui, un cotxe, anaven dos furgonetes o no sé què, i un, es veu una foto, amb el... que, aquestes fotos a vegades, no sé si és intel·ligència artificial, sí, també, i te l'han fotut per aquí al mig, però que van trobar a la policia un cargament d'armes automàtiques. Els AK-47, les famoses, i he vist la foto i dius, estan molt ben posades, no sé si això és veritat o...
2: Sí, sí, sé que ho és, sí. Sí, sí.
1: Ja ho has trobat, no?
2: Sí, home.
1: Em tens de fer venir més vegades.
2: Home, i tant, no ho havia vist, això. Sí, s'ha publicat, ahir, aquest vespre s'ha publicat. Una patrulla dels Mossos d'Esquadra, Girona, a l'alçada de Figueres, un Porsche Cayenne que quan va veure el control de Mossos va apretar motor. A l'obrir, detenen i a l'obrir el maleter hi troben sacs amb una dotzena d'armes llargues de guerra, armes llargues de guerra. Serien fusils Kalashnikov, és a dir, els AK-74. Això, els AK-74.
1: O sigui, ja l'última versió.
2: És. Sí, sí, és la més moderna. Bueno, i aquí la notícia segueix, però sí, sí. Que, sí.
1: Hi ha una foto?
2: Hi ha una foto... Sí! Sí, hi ha una foto.
1: Es
2: veuen
1: el cap obert?
2: No, hi ha una foto del sac, veus?
1: No. Por ahí corre una amb el cap obert i les armes posades una al costat de l'altra.
2: Bueno.
1: I es veu, però això és l'últim model. Si són les del 74, és l'hòstia. Les que veus normalment que tenen allà són el 47, que és més simple, però aquestes són una viveria.
2: Realment...
1: I això no podien fer-ho, més control. Si l'autopista aquesta està tot el puto dia col·lapsada, quan hi hagi un accident, que n'hi ha 50 cada dia, mira el transport que fan, perquè es veu que passa la quantitat de droga, i la quantitat d'armes...
0: La droga és principal.
2: Buah. Clar, mira, sense anar més lluny, no anirem més enllà. Jo no vaig sovint, però sí de tant en tant, vaig a la Catalunya Nord. No? I creuo la frontera per Figueres i per, bueno, cap al Pertús, allà, l'autopista P7, pum, creu. Els francesos, en el peatge aquell que tenen quan entres a França, que fas 2 quilòmetres...
1: Des de la Jonquera.
2: Des de la Jonquera, tal. Sempre, sempre, sempre hi ha una dotació de gendarmeria francesa amb fusells i camió i escopetes... Reducció dels peatges, que jo crec que aquí la Unió Europea ha de fer alguna cosa, però igual no m'hi posaré, reducció dels peatges de 3 o 4 només, i el tio amb l'escopeta controlant quan passes, bàsicament controlant quan entres. Quan surts? No hi ha ni el tato. Sí, ni el tato. Tu arribes, passes la frontera i arribes a casa i no has vist un mosso d'esquadra enlloc. Ni Guàrdia Civil control fronterizo, eh? Vull dir, no, és que nosaltres no tenim competència. Guàrdia Civil tampoc n'hi ha. No hi ha un policia enlloc. Llavors, dius, bueno, és que entra tot per la... Bueno, clar, és que ningú vigila. Jo no dic que els francesos ho facin bé, no sé si aquesta és la solució, però entra la dotació de policies francesos allà amb la escopeta mirant a la cara i el esto es jauja, entra i sal com te dé la gana, diguéssim que hauria d'haver un... Un terme, veig, Joan, no sé què em penses.
0: Bueno, no sé si quantes vegades han passat a la frontera i no et diuen res, tiri, ja està.
2: Passi. Clar, clar.
1: Això només t'ho miren a Andorra.
2: Sí, senyor. Sí. Només...
0: Que Andorra encara, segons com agafes, eh? Perquè si no, tira.
1: Fa temps que no hi vaig, ara.
2: Sí, jo també, fa temps que... que alguna vegada deies, bueno...
0: Sí, allò que anaves a comportar sí. Wiki, d'allò...
1: No, però és fàcil, no? Entres per la seu, però després sí, tornes sí. Per Puigcerdà, sí, i ja està, sí. I no passa res.
2: Sí, surt per dalt.
1: Sí, és que...
0: Que abans potser sí que valia pena, però avui dia
1: és de cajón.
2: No, és una cosa... Bueno, i és com el mar... De tant en tant veus alguna barca que van a unes velocitats...
1: Jo el que no entenc és... Bueno, el merder que tenen Andalusia amb els barcos de droga. És la segona vegada que han mort dos
0: guàrdies civils.
1: Dos guàrdies civils, que jo em trobo això lamentable, sí. Els problemes que hi han allà, i no tenen pebrot, perquè saben, a més a més, fan un reportatge d'aquests de la tele, i diu, mira, aquí, i diu, no, collons, això no es pot controlar d'alguna manera?
0: No, però si aquella gent d'allà diuen, no treballes... Mira, queda't aquesta pedra d'aquí i quan veig el guàrdia civil em truques.
1: Ja està.
0: Ja
1: ha guanyat el sou de tot el mes.
0: Ja ha guanyat 2 o 3 mil euros i donen 2 o 3 mil euros i cap a casa. Ja ha fet el sou.
1: No, sí, i a més, a lo millor té ajudes.
0: Sí.
1: I li paguen un peonatge.
0: Segurament.
2: Sí. Sí. Bueno, i perquè... A quin poble va ser que estava tota la policia fent tràfic de drogues? Que van enganxar... El tinent, la policia espanyola, crec que la lluita contra el narcotràfic. Sí, sí. Jo buscaré la notícia, fot un any.
1: Sí, és que ens hem acostumat i ja no ens sorprèn absolutament que passin aquestes històries.
2: Mm. Bueno, a Galícia, tot el que... La de sèries i llibres i pel·lícules i documentals...
1: Sí, però ara el punt negre no és Galícia.
2: És a baix.
1: És Andalusia.
0: És Andalusia. Bueno. Marroc, Andalusia, és un també és d'allò, els Canàries.
2: I ojo. Perquè han descobert que amb un dipòsit de combustible... Perdó, amb un dipòsit i un bidó arriben aquí amb un plis-plas. I no... Diguéssim, planejadores incautades amarrades al port d'Arenys, ja n'hem vist unes quantes.
0: Però tu fixa-t'hi abans, que hi havia la Guàrdia Civil a Arenys.
2: Sí.
0: I sempre hi havia dos o quatre persones de Guàrdia Civil voltant tot el port.
2: Sí, ara com a molt, obrint algun malater.
0: Bueno.
1: A veure si hi ha peix.
0: Ja sabien on tens, eh?
2: Sí.
1: A veure si hi ha peix.
2: Sí. Ho deixem aquí, que són gairebé les 11 en punt de matí. Joan, a la setmana vinent no, l'altra ens tornem a veure.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Carles, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
2: A reveure, sí. Fins demà a les 9.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents de la mesa sectorial entre govern i els sindicats, Ustequestès, professors de secundària i CGT, que ha de servir per acostar posicions en les negociacions. La reunió s'està duent a terme aquest matí al Departament d'Educació des de 9:45, en un dia marcat també per noves mobilitzacions del sector a la Catalunya Central i Girona. Els sindicats reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres educatius. Anem ara fins a un dels punts on s'estan aplegant els docents, concretament al Manresa, on tenen previst tallar la C-25 i la C-16. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Ona Pardo. Ona, com va tot plegat? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs mira, la concentració ha sortit a les 9 del matí des de 3 punts diferents, Sallent, Artés i Manresa. Les 3 columnes ara encara estan caminant i s'espera que es trobin d'aquí una estona al punt on conflueixen la C-25 i la C-16, Sallent. Aquestes carreteres ja les han tallat a 9:15 del matí quan han sortit les columnes, però de moment hi tornen a passar cotxes. La concentració de Manresa és la més nombrosa, liderada per una pancarta amb el missatge "bloquegem-ho tots". S'espera, com dèiem, que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda i que en algun moment del dia tornin a tallar les dues carreteres. De fet, al migdia es farà una botifarrada i la tarda continuarà amb un concert i també un partit de futbol.
4: Gràcies, Ona. Estarem pendents. Bon dia.
5: Bon dia.
4: I qui també s'ha manifestat ha estat les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium només per turistes. Els activistes de la plataforma per al transport públic Dignitat a les Vies, Zero Port, Salvem l'R2 Nord i la xarxa de plataformes usuàries de trens de Catalunya han desplegat dues pancartes aquest matí amb proclames com no a la línia R Aeroport o més trens per tothom i menys avions per una minoria. I pel que fa en la mobilitat, reobertes ja les carreteres afectades per les manifestacions, com sentíem en uns moments, es tallaran també la C25 i la C16, tot i així també un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-7411 Ribarroja d'Ebre deixa encara la via completament tallada i treballen encara els bombers, tot i que ja ha estat estabilitzat. I també un accident a la C16 a Puig-reig deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, retards a la línia R2 Sud per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I l'IPC es va moderar l'abril fins al 3% a Catalunya, una dècima menys que al març i per sota de la mitjana espanyola, situada al 3,2%. La baixada s'explica principalment per l'abaratiment de l'electricitat i el gas, mentre que la inflació subjacent també va baixar fins al 2,6%. El govern espanyol també ha anunciat que a partir de l'1 de juny es retirarà la rebaixa de l'IVA i tornarà al 21%. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
6: Ràdio Arenys.
3: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu estiguis en connexió. Tant si ets dels habituals, això es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993, com si t'acabes d'incorporar, com si ens has descobert com per casualitat passejant per al dial o potser navegant per internet. Algú va dir... El sentit de la vida és no oblidar-se de viure-la. Així de senzill. Posa-ho en pràctic, Coco. I col·labora. Que ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, em dic Maite i truco des d'un poble petit de l'Aragó. Fa només 3 setmanes que us escolto i m'agrada el vostre programa. M'agradaria escoltar alguna de l'Andrés Dobarro.

0: Aquest va ser el primer gran èxit d'Andrés Dobarro. O Tren. De 1970. Però situem la circumstància. Bé, d'entrada, me n'alegro molt que una amable amiga comunicant des de l'Aragó no tan sols ens escolti des de fa poc, sinó que, a més, se'n recordi d'Andrés Dobarro, perquè amb ell no es va fer gaire justícia. A nosaltres ens agradava molt, érem uns crios, però jo crec que en el seu moment, època franquista, va ser una petita revolució dels altres idiomes de l'estat espanyol. Sempre es potenciava que aquí tinguéssim només un idioma únic. Bueno, per una banda, va a Serrat i sorprèn a última hora, després d'haver estat promocionat i escollit per Ràdio Televisió Espanyola per representar-nos al Festival d'Eurovisió, el 1968, quan cada país enviava el millor de cada casa. Enviava a gent molt consolidada. I Serrat, a l'últim moment, va dir: si no se'm permet cantar en català, doncs no vull sortir al Festival d'Eurovisió. I ell ja ens ha dit en moltes entrevistes que es va imaginar que li dirien que no. La veritat és que avui en dia encara no s'ha cantat en català al Festival d'Eurovisió. No, potser ho hagués aconseguit Andorra, però em sembla que no va passar mai a la final, no? Bueno, paral·lelament, aquí teníem el fenomen irrepetible de la nova cançó. Cantautors que cantaven en català no tan sols cançons protestes que difícilment passaven la censura o que havien de modificar perquè passessin la censura, sinó cançons d'amor, cançons de tot tipus, però interpretades en català. I resulta que això es va veure com una protesta oficial al franquisme i van triomfar arreu de l'Estat. Els cantautors van omplir teatres i universitats a Madrid i altres llocs, i els seus discos es venien. Cançó de matinada de Serrat va ser número 1 a les llistes de supervendes i també va sonar a los 40 principales. Això ara també és bastant impensable, que una cançó interpretada en català triomfi a la resta de l'Estat. O sigui que algunes coses han canviat per anar pitjor, segurament. Bueno, i en aquest context no tan sols van sorgir cantautors en castellà, sinó cantautors en euskera, que no van tenir tanta sort, com Andrés Dobarro, en aquest aspecte, que va decidir per cantar en gallec. I va fer aquesta cançó, Tren, que era comercial, i va ser supervendes. Andrés, després de fer de locutor, va morir amb només 42 anys i va morir arruïnat i oblidat. Jo voldria ara escoltar un altre d'ell, però tenint un record també per la ràdio que jo vaig mamar. Una companya va dir: la ràdio que et va parir. Bueno, és una miqueta, sí. En aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, oi? Principis dels anys 70, Barcelona estava considerada la ciutat de l'estat espanyol on es feia millor ràdio, més innovadora, més moderna, amb unitats mòbils al carrer preguntant sense filtre què opinaven de diferents temes als ciutadans que anaven pel carrer i es trobaven al micro de cop i volta. Bueno, però musicalment hi havia muntadors musicals molt bons. Recordo, per exemple, a Ràdio Peninsular Ángel Pardo o a Ràdio Barcelona Manolo Cornejo, que, com que era habitual que moltes cançons estrangeres tinguessin una adaptació al castellà, amb dos tocadiscos, amb un posaven, per exemple, la versió original anglesa o francesa o italiana, i en el tocadiscos dos posaven la versió al castellà. I en directe anaven barrejant les dues versions. Doncs ara, això és el que faré jo ara mateix, però amb Andrés Dobarro. Perquè hi ha una balada molt maca que es diu Meu Amor, que em sembla que va ser l'única cançó seva que va publicar en gallec i en castellà. A veure què tal em surt això. Plat número 1 en castellà, plat número 2 en gallec.
1: Amor mío. Ayer te fuiste lejos de mi lado. Fuiste más lejos de lo que para mí es posible ir. Y yo quedé solo. Estoy triste, mi amor, aquí, acariciado por la noche que tantas veces abrigó nuestros sueños. Y que a las 7 o a las 6 de la mañana se marchará también. Entonces ya no habrá nadie en el mundo que entienda mi nostalgia.

0: Bueno, doncs no ha sortit malament, oi? El record per Andrés Dobarro. I una curiositat per aquests amics oients que són col·leccionistes o de coses rares, diguem, o minoritàries. Andrés Dobarro va arribar a protagonitzar una pel·lícula. Llavors també estava bastant de moda que quan algú triomfava en la música aprofitessin el tirón per fer un guió normalment fluix. No tan sols a Espanya, per exemple, les pel·lícules d'Elvis Presley cinematogràficament són bastant fluixes, oi? Bueno, doncs Andrés Dobarro, no sé si es podrà recuperar, a YouTube hi ha fragments, va protagonitzar la pel·lícula En la red de mi canción. I sabeu quina era la protagonista femenina? Conchita Velasco. Ell li anava al darrere, sí, li representa a la pel·lícula. I allà surten els seus èxits d'aquell moment, els dos que m'ha escoltat, O tren i Meu amor. També al costat de Concha Velasco i d'Andrés Dobarro sortien Casen, Rafael Aparicio, Antonio Ozores. La pel·lícula la va dirigir Mariano Ozores. En la red de mi canción, de 1971. Una autèntica raresa del teu amic el Coco.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Aquest va ser un dels grans èxits de la genial Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields, que aquí es va dir Campos de Algodón. Bueno, ja sabeu que aquí en el programa tradicional i històricament els Creedence sonen com si fossin l'última novetat mundial, perquè no passa gaire temps sense que algun amic ens ho demani.

I recordo que als anys 70, amb un amic, evidentment no existia res del que tenim ara, ni Google, ni traductors, ni res d'això. Doncs amb el nostre diccionari vam voler traduir el nom, perquè ens semblava curiós, no? Creedence Clearwater Revival. I vam arribar a la conclusió que volia dir Credencial Agua Clara Revivida. Bé, però anys més tard ens vam enterar de l'origen del nom. El nom de la banda és una combinació del nom d'un amic de Tom Fogerty. L'amic es deia Creedence New Ball. Van modificar el Creedence per Creedence, com el credo, en aquest cas, amb dues es, Creedence. Aquest senyor, aquest amic, era un comercial d'aigua embotellada. Per això, el Clearwater, que ve a continuació, és a dir, aigua clara. I, finalment, el compromís de posar de nou en marxa el grup, després que els seus membres s'haguessin dispersat, van afegir el Revival. Una altra curiositat del teu amic del Coco, una altra raresa. La primavera de 1973, quan encara teòricament existien els Creedence, John Fogerty, el seu cantant, el seu líder, va voler fer una incursió en solitari amb una banda de la que no hem tornat a tenir notícies, que es deia The Blue Ridge Rangers. Bueno, va muntar aquesta banda per aquest únic disc de 1973 que es diu Heart of Stone. Aquí es va dir Corazón de Piedra. Després seguim amb el nom.

Que bo, eh? Però va passar gairebé desapercebut aquesta incursió en solitari de John Fogerty, el líder de la Creedence, el 1973, amb una banda anomenada The Blue Ridge Rangers, Heart of Stone, Corazón de Piedra, que es va dir aquí. I potser hi ha algun coco que diu, Corazón de Piedra? Corazón de Piedra? De què em sona? Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions de les cançons en diferents idiomes o en diferents arranjaments.

però també de tant en tant trobem cançons que es diuen igual, però que no tenen res a veure entre elles. I Corazón de Piedra va ser un dels grans èxits d'un grup de breu durada que es va dir Los Jóvenes.

0: ¿Y cómo es su corazón?
1: Sí, como la piedra. Y es tu corazón.
0: Como la piedra. No hem entès mai els xiscles d'aquestes suposades fans al mig d'una cançó que parla d'un tema seriós, eh? Los Jóvenes, formats a Barcelona. Evidentment, això era una versió, perquè l'original era dels Rolling Stones.

Adolf Stoner. Cor de pedra. Els Stones, esclar. Però tornant a la Creedence, us imagineu quina és per John Fogerty la cançó impossible de superar?

No, no és aquesta, aquesta és seva. La cançó impossible de superar per a John Fogerty, que va declarar "no n'hi haurà un altre igual", va ser un tema que va aconseguir els principals rànquings als anys 50 i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Al costat de la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty va saber convertir-se en una figura clau del rock nord-americà. Però aquest estatus mai no li va impedir reconèixer la grandesa dels que van establir les bases del gènere. De fet, una oportunitat va assenyalar Blue Suede Shoes de Carl Perkins com una obra impossible de superar dins de la història del rock and roll. Enregistrada el desembre de 1955 i publicada el gener de 1956, la cançó escrita per Carl Perkins i produïda per Sam Phillips és considerada una de les primeres grans gravacions del gènere i un punt de partida per tot el que vindria després. La seva barreja de country, blues i rhythm and blues va ajudar a definir el so del rock primerenc, convertint-la en un model sobre el qual les generacions posteriors van construir. Tal com va comentar en una entrevista del 1970, John Fogerty va dir "mai no hi haurà un altre Blue Suede Shoes". El tema va assolir els principals rànquings de l'època i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Per a Fogerty, aquest impacte no es pot separar del context en què va sorgir. A diferència d'èpoques posteriors, quan el rock ja tenia una estructura, a la dècada de 1950, tot s'havia de construir. En aquest escenari, cançons com aquesta no només eren èxits, sinó descobriments. Well,

0: I el seu autor, Carl Perkins, va portar la cançó al més amunt de les llistes. Però el pobre no va poder explotar l'èxit per culpa d'un accident de tràfic que el va deixar fora de circulació quan el rock començava a triomfar. I quan Carl Perkins va tornar als escenaris, ja recuperat, va resultar que les sabates de gamuza blava i tot el demés eren pràcticament propietat d'Elvis. Elvis Presley. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Ja ho saps, no? Has connectat amb el Coco. Algú va dir: canviem a les persones que ens fan perdre el temps per aquelles que ens fan perdre la noció del temps.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Cocodril Club, amb Albert.

acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia, passa a passa, encara queden moltes sorpreses. Però ja has fet tard, eh? Si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, quan et vingui de gust, quan puguis. A la plataforma iVox.com, també en altres, com YouTube o Apple o iTunes. I també a la majoria d'emissores que emeten aquest programa, 125, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Gràcies per estar en connexió.

0: Recentment, el programa de televisió El Intermedio va complir 20 anys en antena. Jo el veig sempre que puc i em fa riure. I, a més, té el seu mèrit, riure amb l'actualitat, com la que està cayendo. Jo a qualsevol persona que em provoqui un somriure li faria un monument a les places majors de les més importants poblacions. Perquè no és fàcil. Per això avui tenim de convidats els seus dos protagonistes, el Gran Wyoming i a Sandra Sabatés, que és de Granollers, on tenim moltíssims amics. A veure quines cançons ens demanen.
1: ¿Cuál es la canción de tu vida?
2: ¿La canción de mi vida? Pues no sé, cualquiera de los Beatles. Yo era contemporáneo de ellos, soy un señor mayor.
1: ¿Y por algún motivo en especial?
2: Bueno, pues porque creo que han hecho toda la música que yo he escuchado después. Está toda contenida ahí.
1: Gracias, suerte.
2: Hasta luego.
0: Bueno, doncs escoltem una de les primeres.

tendra, senzilla, molt curta, 1 minut 47, dels primers àlbums dels Beatles. Bueno, aquesta, concretament, és de l'àlbum Beatles for Sale de 1964, que començava amb No Reply. This happened.

No Reply, sense resposta, que és un tema que dona bastant mal rotllo, sobretot si l'estàs esperant. Però en aquest mateix àlbum hi havia una amb la que jugarem amb les versions. 8 Days a Week, recordes que com...

primers Beatles. 1964. I aquí, a Catalunya, no tan sols els Mustang versionaven el castellà els seus èxits. També ho va fer el meu amic Pere Gené, al capdavant de l'estrella solitària. L'on està? 8 dies.

0: sempre amb molt d'amor des del teu cocodril. Bueno, hem celebrat els 20 anys en antena, a la Sexta, concretament, de l'Intermedio, i el seu director i presentador, Graham Wyoming, ha escollit com a cançó de la seva vida qualsevol dels Beatles, i n'hem escoltat tres. Però quina serà la de Sandra Sabatés? Que és molt més jove que el Wyoming, esclar. Sandra, moltes felicitats pel
1: premi. Moltes gràcies.
0: Ens podries recordar alguna anècdota que t'hagi passat treballant?
1: Mira, l'última, i no és precisament bona, diguéssim, és la setmana passada un atac de tos en directe, que van començar ja a portar-me de tot, pastilles per la tos, aigua, de tot, i no hi havia manera, no hi havia manera. Ja vaig començar plorant al directe, sort que ja les càmeres no m'enfocaven, però clar,
0: que malament coses d'aquestes...
1: No, són moments de tensió, però clar, al final tots estem refredats en algun moment i aquestes coses passen, però quan t'enganxen al directe, doncs clar... Però, bueno, aquesta és l'última que et puc explicar. És veritat que potser els moments més divertits del programa, per exemple, com a anècdota, que això està... Aquesta és més graciosa, és... Normalment assagem els guions, els assagem tots, però no posem ni els vídeos, i moltes vegades els moments d'àctics pues, no ens dona temps d'assajar-los per una qüestió de que anem pillats, no? Llavors, tot el que és el Wyoming, quan es posa barrets, quan es posa disfresses i tot això, no dona temps d'assajar-ho moltes vegades. Llavors, clar, tu tens al cap el guió, saps... quins acudits et pot fer, per on et tirarà i tal, més enllà de la improvisació que ell pugui portar a terme, però mai t'esperes que de cop i volta et surti amb aquell barret o d'aquella manera, clar, i això de cop i volta estàs parlant i quan el veus aquí sí que és molt difícil aguantar el riure.
0: S'ha escapat el riure, no?
1: Moltes vegades, clar. Sí. Això sí que és impossible, perquè de cop i volta el veus i el veus allà disfressat amb els seus barrets i les seves coses, els seus collarets i aquí sí que és difícil.
0: Clar que tu fas el paper seriós, això amb un informatiu normal seria més greu, però allà si se t'escapa el riure no passa res,
1: bueno,
0: no?
1: És que hi ha vegades que és impossible aguantar-lo, eh? Faig el que puc, però...
0: Tu ets molt jove i estem en un programa musical revival, però ens podries dir quina és la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu?
1: Space Oddity.
0: I per què?
1: És una cançó que
0: però
1: sempre...
0: Però si va sortir quan sempre... tu no havies ni nascut.
1: Sempre m'ha atrapat. I és la història i l'espai i tot. És una cançó de les que... Vaja, quan estàs així una mica trist o quan estàs allò que estàs sol, a mi m'agrada molt la solitud, és la cançó a la que sempre acabo posant.
0: Moltes gràcies, molta sort.
1: Gràcies.
0: Bueno, doncs, sorprenentment, a Sandra Sabatés, malgrat la seva joventut, li agrada un gran èxit de 1973. Bueno, del 73 aquí, perquè ja s'havia... publicat el 1969 en altres països del món. Space Oddity, de David Bowie, parla del distanciament físic, de la nostàlgia del planeta Terra. És que, suposadament, diuen que la van fer per coincidir amb l'allunatge de l'Apollo 11. La BBC primer la va prohibir, però després la va utilitzar precisament per cobrir la informació de l'allunatge. No sé, l'havia prohibit per temàtica ombrívola relacionada amb els astronautes. Però David Bowie, abans d'aquest èxit, era un artista pop emergent que no tenia contracte discogràfic. Guanyava la vida pels carrers fent de mimo, de tant en tant feia de mimo, i també venia gelats. Quan la va gravar, Bowie tenia només 22 anys.

0: Space Odyssey. Que podríem traduir com raresa especial, tot i que es va dir aquí Odissea, Odissea especial. David Bowie, la cançó preferida de la Sandra Sabates. I marxem ballant, recordant nits de festa. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, 2000... I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però hi haurà molts altres oients que la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria, que ens diu: hola Albert, les meves discos preferides eren dels 80, Montaner 4 i Teatre de Mollet. Grans records. Posaven una música bestial. Ara, a Montaner, ja saps que és una sala de teatre i una sala de jocs. Coses tristes de la vida. Bueno, fer teatre tampoc és tan trist, eh? És pitjor quan algunes discoteques de record maco s'han convertit en capravos, per exemple, com el Trocadero. Però, bueno, és que som uns romàntics. Diu, sobretot, lo de la sala de jocs, perquè la disco era preciosa, no molt gran, però acollidora, amb una bona pista i molts llocs per seure i altres coses. Jeje. A quines coses es deu referir el Josep Maria de Badalona, no? Però ara ens quedem amb la cançó que feia ballar a l'amiga Judit de Barcelona, de Sylvester, You Make Me Feel, que encara omple la pista a les nostres sessions dels diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Ribau 242. Sylvester va néixer a Los Angeles el 1947 i moria a San Francisco el 1988. Molt conegut com a cantant, ballarí i també model per als seus vestuaris i perruques femenines i per ser també un dels artistes més importants del so disco a finals dels anys 70. I un últim favor. Si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de la...

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Finalitza sense acord la mesa sectorial entre el govern i els sindicats ustequestes, professors de secundària i CGT. Amb tot s'ha convocat una nova reunió pel dimarts per tal de resoldre algunes de les qüestions que han quedat damunt la taula, com ara la qüestió salarial i també un pla de xoc de plantilles i d'educació inclusiva. N'ha parlat fa uns minuts a la Yolanda Segura, portaveu d'Uste, que ha reiterat un cop més que no volen renunciar a parlar de salaris.
3: Per tant, parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la Conselleria que en les properes, la propera negociació que seria doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
2: La reunió s'emmarca en un dia també marcat per noves mobilitzacions del sector a la Catalunya Central i a Girona. Anem, de fet, fins un d'aquests punts on s'han aplegat els docents, on hi ha previst la mobilització unitària. Anem fins a Girona, on hi tenim el nostre company, el Pau Villafañe. Pau, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs des de Girona, on ara mateix centenars de docents comencen a concentrar-se davant de Correus per iniciar la manifestació d'avui, en aquest cas sota el lema "Per temps de flors ens plantem". El col·lectiu aprofita la celebració de la mostra floral per fer visible el seu malestar i els manifestants portaran flors grogues i negres que deixaran plantades davant dels serveis territorials d'educació. És la vaga territorial que avui correspon a les comarques de Girona en el marc del mes de mobilitzacions convocat pel sindicat ustequestes.
2: Gràcies, Pau. Bon dia.
4: Molt bon dia.
2: I qui també s'ha manifestat han estat les plataformes d'usuaris en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei prèmium només per turistes. Els activistes de la plataforma per al transport públic, Dignitat a les Vies, d'Aeroport, Salvem l'R2 Nord i la xarxa de plataformes unitàries de trens de Catalunya han desplegat aquest matí dues pancartes amb proclames com "No a la línia R Aeroport, volíem dir, o més trens per a tothom i menys avions per a una minoria". I en mobilitat, reobertes ja les carreteres afectades per aquestes manifestacions. Encara ara un incendi forestal declarat aquest matí a la TV Baixa, 7411 a Riba-roja, deixa la via completament tallada. Encara hi treballen els bombers, tot i que l'incendi ja ha quedat estabilitzat prop de les 10 del matí. Pel que fa al servei ferroviari, retards a la línia R2 Sud per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
5: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món és ple d'històries sorprenents, de vides que ens semblen extraordinàries i que conviuen més a prop nostre del que ens puguem imaginar. Això és el que ens demostra El mal involuntari, el nou llibre del periodista Josep Lluís Micó, que recull tots els seus relats de periodisme literari. Són 12 històries editades per Saldonà que no deixen indiferent a ningú. Avui també descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives, recollirem una nova recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like a la desena edició dels Premis Economia Social, uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. En parlarem amb David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
0: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
5: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
1: Hola, Laura, què tal? Doncs parlarem d'educació i de vagues, ja que aquests dies està en boca de tots, per exemple, el pla pilot de la Generalitat, que ha desplegat Mossos d'Esquadra de paisà en 13 centres d'ensenyament per fer front als problemes de convivència que pateixen algunes escoles i instituts. Però aquesta mesura ha provocat moltes crítiques, però jo el que voldria parlar és del que va passar la setmana passada a l'Institut Narcís Oller de Valls.
5: Per si algú no ho ha sentit o no ho ha vist, què va passar?
1: El que va passar és que els alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius van protestar contra la manera com han decidit de protestar els professors, una vaga de zel per a complir estrictament les obligacions acadèmiques i avaluatives, ni més ni menys. Això ha fet caure sortides i celebracions, com la festa de graduació, i ha provocat que els alumnes es queixin perquè creuen que són els principals damnificats.
5: Hi ha molts mitjans que se n'han fet ressò de seguida, de fet.
1: Tot allò que no és comú acaba sent notícia, no? I al final TV3 van ser els primers que ho van emetre i la veritat és que va causar disparitat d'opinions, ja que hi havia persones que creien que s'estava donant massa focus a una rebequeria en comptes de parlar dels problemes reals, això sobretot des del sector del professorat. Els nens, però, tampoc estan sols i tenen el suport explícit de l'Associació de Famílies d'Alumnes, que al cap i a la fi doncs, són els seus pares, no?
5: Què hi diuen els docents sobre aquesta protesta?
1: Andreu Deixeus, director de l'Institut, va justificar les protestes dels docents al Vallenc, que és el diari de la comarca de l'Alt Camp, i va dir que la decisió no és en contra dels alumnes, sinó una reivindicació laboral arreu del país que ja arriba a prop de 600 centres. A més, va assegurar que les sortides i activitats que estaven programades no es deixaran de fer, sinó que no se n'organitzaran de noves. No sé si d'aquesta manera compensarà del tot a les famílies.
5: Tot això arriba en una situació que viuen els mestres i els professors, que és complicada, que és límit des de fa molt de temps.
1: Sí, la veritat és que la realitat dels docents és un embolic. Per un costat, no sembla que el govern els faci gaire cas, i per l'altre, hi ha moltes famílies que vetllen perquè els seus fills siguin feliços i tinguin excursions o totes les facilitats que havien tingut ells quan eren petits. A més, també dintre del sector professorat, sempre se'ls diu que no treballen gaire, que tenen moltes vacances, quan la realitat és una altra. A mi el que em sorprèn és que es posin moltes persones es posin les mans al cap per unes sortides, i no tant per les ràtios o les necessitats reals dels centres educatius, com la falta de vetlladores o la millora de les condicions laborals dels docents.
5: Per què creus que passa això?
1: Clar, jo em volia fer dues reflexions. La primera és que em sembla molt bé que els alumnes facin vaga, ja que això demostra doncs, que lluiten pels seus drets, que és molt important que el jovent es mobilitzi, però també em sembla que el seu reclam ens demostra en quin moment estem com a societat, i no només pel que han fet ells. Els alumnes no es queixen del que va malament, o que, per exemple, estudien en barracons, que, per exemple, els professors cada cop tinguin més alumnes, sinó que es queixen perquè no poden anar a excursió o celebrar la graduació, que al final són activitats que segurament no impliquen un millor aprenentatge. A més, es reboten en contra dels seus professors en comptes d'anar tots a la una, que al cap i a la fi em sembla una imatge que reflexa molt l'individualisme social d'avui en dia i que no només es veu en aquest cas. Sempre que hi ha una manifestació, les persones que es troben atrapades en un embús diuen: perquè es manifesten, jo vull anar a treballar, a mi que no em molestin. Abans potser no era tan així i sí que en teníem més el dret a vaga i perquè es protestava, i ara mateix potser el que mirem més és el nostre plat i ens oblidem de la resta. Jo crec que si volem fer canvis hem d'anar tots a una i no lluitar només pel nostre benefici immediat.
5: Veurem com acaba aquest curs, perquè queden poques setmanes, però sembla que seran intenses. Carles, moltes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
6: Acabat la batalla de Marató l'any 490 abans de Crist, Filípides va córrer fins a Atenes per anunciar la victòria dels grecs contra els perses. Va córrer tant que després de pronunciar les paraules «hem vençut», va morir a causa de l'esforç fet. Filípides era un amaròtrom, el nom que els grecs donaven als missatgers, però ha passat a la història com el primer atleta. Potser per això, més de 2.000 anys després, quan es preparaven els primers Jocs Olímpics moderns, el filòsof Michel Breal va proposar al baró de Coubertin incloure una prova anomenada Marató, en homenatge a la gesta de Filípides. Des d'aleshores, la marató s'ha celebrat a cada Jocs Olímpics, però també en moltíssimes altres ocasions. I malgrat la seva dificultat, s'ha convertit en una de les proves esportives més populars del món. Milers, segurament milions de persones han participat en una marató. Però no havien pogut fer el que va fer Yomif Kejelcha a la marató de Londres del 26 d'abril. L'atleta etíop de 28 anys va acabar la cursa amb un temps d'1 hora 59 minuts i 41 segons. Des de Filípides mai ningú l'havia aconseguit fer, els 42 quilòmetres i 195 metres de la cursa en menys de 2 hores. Un límit que semblava impossible de trencar. Però el kenià Sebastian Sawe la va córrer encara més ràpid, 1 hora 59 minuts i 30 segons. Kejelcha va fer una cosa que no s'havia fet mai, però no va guanyar. I molt possiblement, el de Sawe serà el nom que la història recordarà. Lluny de desesperar-se, quan aquests darrers dies li han preguntat per aquesta qüestió, l'atleta etíop ha respost que està molt content amb la marca que va fer a Londres i que espera millorar-la amb el temps. En un missatge que recorda inevitablement els valors de Pierre de Coubertin, ha assegurat que damunt l'asfalt de la capital britànica, ell va ajudar Sawe i Sawe va ajudar-lo a ell per aconseguir un fet històric. Com l'astronauta Buzz Aldrin o l'explorador Robert Scott, Kejelcha ha aconseguit una gesta impensable per al 99 de la humanitat. Però algú altre ho havia fet abans que ell, només 11 segons abans.

Hi ha històries vitals que superen la ficció i persones que ens poden semblar exemplars o comunes que poden amagar molts secrets. De seguida desenvolupem aquesta teoria, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Què has escollit?
1: He escollit el Kiki González, que té un disc que es diu La Noche Americana, que és un disc ja antic, antic. Sembla que, si no vaig equivocat, del 2005. Ojo, ha plogut. I parla de... Em recordo una mica l'autor de que entrevistarem avui, perquè parla de vides que ell va deixant a l'hora que els ha anat entrevistant i els va deixant enrere. I la cançó parla una mica d'un protagonista que va deixant vides enrere de la seva vida. I està, mira, ho he trobat adequat.

0: Una cançó molt adient per a l'ocasió, Carles, perquè avui parlem d'això, de moltes vides que el nostre primer convidat ha anat recollint i després ens les ha passat a nosaltres d'alguna manera.
1: Sí, avui parlarem d'una gran obra de periodisme literari de la nostra terra, i és que Josep Lluís Micó fa anys que recopila històries sorprenents i amb la publicació de El mal involuntari ha volgut recollir-les totes. 12 relats de vides extremes publicats per Saldonà, que ens portaran a les vides més fosques de la societat. La droga, els diners, el sexe o la fama poden convertir-nos en la representació més fosca de l'humà, però sovint aquests relats són invisibles a ulls de la majoria. Tot i això, el periodista les caça com poden pocs i les plasma al paper amb una naturalitat que les fa properes i macabres.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana, Josep Lluís Micó. Benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Moltes gràcies. És un plaer. Diria que fins ara, bé, ja veurem com acaba el dia, però ara mateix, bé.
0: Pensava que anaves a dir com acaba l'entrevista, espero que l'entrevista com a mínim ve també. Així que, d'entrada, deixa'm felicitar-te pel treball de camp que jo crec que deus haver fet per poder escriure aquestes històries, perquè no sé com s'aconsegueixen trobar aquestes vides que relates.
2: Són moltes hores. El que passa és que quan acumules ja uns quants anys d'experiència, vist així en perspectiva, són les que invertim de manera convencional els que sempre ens hi hem dedicat. Respecte a les històries, hi ha una mica de tot. La majoria de les històries tenen a veure amb gent propera a mi. No vull dir que siguin amics o familiars, perquè moltes d'elles tenen a veure amb... estan vinculades a delictes i fets terribles que prefereixo explicar amb altres subjectes que no sigui jo mateix o algú del meu cercle. Però, com et deia, són històries que m'han arribat sense massa dificultat. El segon cercle d'amistats, companys de feina, comentaris que escoltes i que creus que podrien donar peu a una història prometedora, situacions que relativament podríem dir que són quotidianes. El que passa és que quan comences a gratar i a aprofundir, veus que, en fi, que aparentment són fets extraordinaris, però al meu editor li agrada dir sovint, i jo no ho havia pensat, potser si algú altre, algun observador, es fixés el detall en algunes facetes de les nostres vides, podria arribar a explicar, a construir relats que per altres serien apassionants i per nosaltres serien la normalitat.
0: I tant. De fet, molt lligat amb això, és cert que gran part de feina rau en la selecció d'aquestes històries, però una altra part en la manera de relatar-les, en decidir com les expliques, no? Perquè en aquest cas tu fas servir diferents tècniques.
2: Sí, aquesta part, aquesta dimensió del llibre, diria que és la que aporta més novetat i no és una novetat que hagi esclatat ara del no-res. He intentat al llarg d'anys innovar en la forma perquè, com comentava fa un moment, pràcticament totes les històries de la humanitat estan explicades ja. Canvien els personatges, les circumstàncies, els llocs, algunes conseqüències, alguns fets que desencadenen les narracions, però pràcticament tot està explicat ja. El periodisme, que és la feina a la qual ens dediquem, et permet enfrontar-te cada dia a relats que, dintre d'aquesta repetició eterna, poden semblar diferents. El que passa és que, en general, sobretot en el periodisme del dia a dia, del minut a minut, en general estem molt, molt limitats, molt constrenyits per gèneres i formats. Crec que tots els que ens hi dediquem tenim la sensació sovint d'haver de matar una història quan realment podria donar més de si, però el temps i l'espai són limitats i fins i tot en l'entorn digital tenim servituds i moltes hipoteques que pagar o que cobrir per qüestions publicitàries, comercials, perquè falten mitjans o perquè ens falta temps i no hi ha pressupost per dedicar una persona o dues o cinc o deu durant un any a treballar en una història. De tota aquesta, no sé com dir-ho, potser frustració de no poder anar més enllà en l'aspecte formal, va néixer el primer llibre que vaig fer d'aquest tipus i em vaig proposar que en cadascun dels relats que expliqués utilitzaria una tècnica diferent. Hi ha algunes que són, potser no són tan innovadores com fer, no sé, com reproduir monòlegs interiors o una mena d'entrevista en què no se sap exactament qui està parlant fins que acaba el relat, però en altres casos potser sí que hi ha més risc formal. Bueno, jo crec que risc formal hi ha tot arreu, però potser sí que resulta més sorprenent la forma o l'estil, perquè hi ha relats contemporanis explicats com si fossin un western o fins i tot històries de traficants com si fossin lletres de cançons de hip-hop.
0: Va, ara que parla de hip-hop, un hip-hop que vostè combina o relaciona amb la poesia, no?, en un d'aquests relats, i justament en aquesta història hi ha un testimoni en Pajares que hi ha un moment en què li diu a vostè que hauria de patir per la seva vida perquè va destapar informació que no s'hauria de saber. Ha passat mai por?
2: Si dic la veritat, sonarà molt petulant o molt... En fi, semblaré un sobrat. Qui em coneix sap que no ho soc. No, realment no. I crec que tampoc m'han afectat emocionalment altres històries que potser no són tan violentes, truculentes o que en principi et podrien posar en risc, sinó que tenen més a veure amb els sentiments, amb emocionar-te pel patiment dels altres, de la professió. Ha estat, sense deixar d'empatitzar, marcar la suficient distància com per poder fer la meva feina sense massa contagis de cap mena. La por és un d'aquests contagis i quan estàs més o menys familiaritzat amb aquest submón de personatges que viuen molt, molt al límit, saps que moltes de les coses que diuen són més aviat dissuasòries i, per altra banda, si nosaltres no féssim aquesta feina, probablement el que expliquen els mitjans o el que fem els periodistes estaria incomplet. D'amenaces, en realitat, hi ha en qualsevol feina i en múltiples situacions. Com a mínim, jo he tingut la sort d'anar curtint-me, potser, i guanyant en recursos i tècniques per relacionar-me amb aquesta persona. O no, tampoc significa que jo sigui una persona temerària o que vagi desafiant ningú. Tracto de fer la meva feina i hi ha qui no s'ho pren tan bé. També és veritat que qui de vegades t'amenaça t'acaba explicant moltes històries que són interessantíssimes, i encara que no els deixin en bon lloc, se senten satisfets amb la teva feina i ho pots revertir sense necessitat d'avisar ningú ni de fugir i deixar-ho estar.
0: Josep Lluís, no sé si t'ha passat, perquè ara parlaves de personatges que estan molt al límit, no? No sé si les persones que fins ara han llegit aquest llibre han jutjat alguns d'aquests personatges i, en cas que sí, si realment som algú per jutjar els altres.
2: És freqüent que encara que es tracti de lectores, lectors, que que tinguin molta vida, que hagin acumulat moltes experiències o que tinguin un tarannà respectuós, genuïnament tolerant i obert, que acabin jutjant, perquè la majoria de les històries

0: adjectius o adverbis que condicionin la lectura de la gent. Però cada tècnica que he utilitzat estava pensada precisament perquè la història fos més genuïna, més autèntica. Jutjar, que és el que em preguntaves, ho fa molta gent, em pregunten com és possible que hagi aguantat aquestes històries o que hagi tingut el valor de quedar diverses vegades amb aquestes persones, com he pogut guanyar la seva confiança, perquè és feina i perquè crec que està bé explicar aquestes històries per conèixer millor la societat en què vivim, que està monopolitzada pels que sempre surten als mitjans explicant el mateix. I potser aquests estan exposats o fins i tot demanen ser jutjats, però aquestes persones que tenen una vida, diríem, al marge, es mereixen els mateixos judicis que nosaltres. Judici vull dir de valors o judici fins i tot en el terme jurídic o sigui, en el sentit jurídic del terme. El que és delicte, ja d'això se'n cuida la policia i la justícia, però sobre els valors i contravalors que tenim i defensem uns i altres, jutjar és molt arriscat i jo no és que no ho faci, és que no sabria fer-ho.
1: Clar, de fet, són històries que no sé fins a quin punt creus que haurien pogut acabar diferent. T'ho dic perquè reflexionàvem amb l'equip del programa, agafant de fil conductor l'efecte ceba, no? Que, del que parles al primer relat, és allò que en psicologia s'anomena l'estratègia de les persones que se situen sota múltiples cuirasses per sentir-se més fortes, per reduir-ho així
0: Sí.
1: ràpidament. Quants dels teus protagonistes creus que haguessin tingut un desenllaç diferent o una història diferent si potser s'haguessin tret abans algunes d'aquestes capes?
0: Clar, això és molt difícil de saber i a diferència del que passa amb la ficció, quan escrius, quan fas peces periodístiques, per molt heterodoxes que siguin, que aquestes sé que ho són, a diferència de la ficció, dic, els personatges no són meus. És a dir,
1: Clar.
0: quan algú s'inventa un personatge, quan està fent ficció, la seva biografia està en les seves mans. És una mena de déu que construeix i desfà el que li interessa en benefici de la història. Per tant, et pots inventar una infància terrible perquè s'entengui perquè algú, quan és adult, es comporta d'una manera determinada, no necessàriament dolenta, que sigui una mena de superheroi que ha vençut totes les limitacions i que ara fa el que fa perquè va tenir l'oportunitat de redimir-se i a la família, bla, bla, bla. Clar, en el meu cas això no passa i jo he compartit bastant temps amb algunes d'aquestes persones, però amb altres he tingut converses de només un dia. Quan fas la teva feina intentes treure el màxim suc i veure fins on arribes, però també m'ha passat en moltes ocasions, per exemple, en el relat que menciones, que acabes obtenint més informació i més fiable d'algú a través de terceres persones. Jo no sé respondre la pregunta perquè el passat i el futur dels personatges no estan a les meves mans. He intentat reflectir el present que vam compartir o el passat, per remot que sigui, que em van voler explicar, però no sabria anar més enllà, perquè a mi m'interessaven en la mesura en què tenien aquesta història per explicar. De la resta, no me n'he ocupat.
1: Avui hem pogut fer un tastet perquè

0: Dins d'aquest llibre hi ha moltes coses més del mal involuntari. És el llibre que ha publicat Josep Lluís Micó amb Saldonà i que recull una sèrie d'històries que avui... I hem passat una mica per sobre, Josep Lluís, però jo crec que podem convidar a l'audiència a llegir aquest llibre i endinsar-se en aquestes realitats que, tot i que semblen, com tu deies, que estan molt al límit o que són molt extraordinàries, segurament a vegades les tenim molt més a prop del que ens pensem. Josep Lluís Micó, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. És moment de descobrir què destaca Carles Bancs d'aquesta entrevista amb Josep Lluís Micó. Carles, què n'has subratllat?
2: Doncs em volia subratllar el que ha dit, que quan escrius peces periodístiques, a diferència de la ficció, els personatges no són teus i que això fa moltes vegades doncs, que les històries siguin més extraordinàries.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia, qui ens acompanya en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs?
4: Molt bé, doncs aquí un altre cop, molt contenta.
0: Igualment, contenta de retrobar-te. Avui per parlar de roba de segona mà.
4: Sí, perquè és una tendència, jo crec que no és una tendència nova, sinó que és una tendència que ja veiem des de fa temps, però sí que bueno, va creixent i va en augment i penso que també és interessant de comentar-ho, no?
0: I tant. De fet, jo crec que qui més qui menys aposta per això d'alguna manera o altra, perquè hi ha moltes maneres d'apostar per la roba de segona mà, no? Per reutilitzar, per donar una segona vida a la roba. D'on surt aquesta tendència que, com dius, no és nova, però sembla que va més en auge cada vegada?
4: Bueno, jo crec que hi ha un factor generacional, per començar, que és que la gent jove té una relació amb la roba de segona mà potser diferent de la que tenim gent més gran. Aquí hi ha hagut un canvi de percepció claríssim i això ho vaig poder comentar amb els responsables d'Humana, no? Que sabeu que és una empresa que tenen botigues de roba de segona mà, no? I ells em comentaven que efectivament s'ha transformat la percepció de la gent que fa servir roba de segona mà, no? Abans pues, podia ser una cosa que associàvem pues, a gent més pobra, no? A gent amb necessitats concretes, una cosa més... no tan ben vista, per dir-ho així, no? I això hi ha hagut un salt generacional claríssim en el qual la gent jove pues, no hi veu cap problema, sinó tot el contrari, no? Hi veuen com una oportunitat de trobar roba més barata, de trobar roba més exclusiva, de trobar roba original, de reciclar la roba, no? Llavors, jo crec que aquest canvi generacional sumat amb aquest canvi de percepció explica que ara hi hagi com un boom inclús, no? Del tema de la roba de segona mà. Si us fixeu, suposo, almenys per Barcelona es veu, no? Suposo que en grans ciutats potser es veu més, però que van sortint moltes botigues i molts espais on es ven roba de segona mà. Val? I fins i tot la tendència es veu també als Estats Units també hi ha hagut tot un boom d'això de les botigues que ja li diuen el thrifting, no? Bueno, com el reciclatge aquest de segona mà. I allà la tendència podríem dir que està una mica més associada també a la situació de crisi econòmica i tal, no? Uh-huh. Però en tot cas s'ha fet això que es diu fer de la necessitat virtut, perquè arran de que s'han posat de moda les botigues aquestes de segona mà, han anat apareixent influencers a les xarxes socials que t'expliquen pues, com aprofitar roba això reciclada, com anar buscant a les botigues de segona mà i trobar peces, com les pots reciclar, com les pots, jo què sé, inclús adaptar, no? Si saps una mica de costura, pues, com te les pots arreglar, tot això, no? Llavors, em sembla que és un fenomen interessant que, bueno, que a part té uns valors associats, no? Sobretot tenint en compte que el sector del tèxtil és un dels que més contamina i un dels que més residus genera. Ja sabeu, tots heu vist aquestes imatges de piles i muntanyes de roba d'aquestes de fast fashion que es llencen, no?, un cop passada la temporada i estan allà que no se sap què fer-ne, no? I llavors les botigues de segona mà, pues, això, donen aquesta... aquesta nova oportunitat a tota aquesta roba, intentar reduir aquests residus i promoure un reciclatge, no? Llavors hi ha tot també aquest valor positiu.
0: Què em diuen les marques, les grans marques, no, de roba, d'aquesta fast fashion? Imagino que no els fa gaire gràcia aquesta tendència.
4: Bueno, les grans marques de moda és una mica com el que passa amb el top manta, no? Això que diem el top manta, i allà que pots trobar bolsos de marques d'aquestes de luxe, els pots trobar en versió pirata, per entendre'ns, no? Molt baratos. Doncs, igual que les marques van veure que no podien lluitar contra això i van decidir elles mateixes ficar-se en el negoci de la pirateria i crear ells les versions barates low cost per vendre en aquests entorns, una mica està passant el mateix amb la roba, no? Llavors ja comença a haver-hi algunes d'aquestes grans marques, no? Tipus Inditex i així, que estan inclús elles mateixes com posicionant els seus fons en aquestes botigues de segona mà de revenda. Saps? O sigui que ells mateixos veuen que si això és tendència també hi han de ser, no? I després hi ha coses més puntuals, no? Però algunes botigues, per exemple, pues, t'ofereixen ofertes si tornes roba que ja no vols, no? Si els hi retornes, no? Vull dir, com que s'estan intentant promoure algunes mesures en aquest sentit, val? Jo penso igualment que encara falta. Si està molt bé tot això de la roba de segona mà, però sobretot falta encara prendre més consciència de lo perjudicial que és aquesta compra massiva de fast fashion, no? D'aquesta roba de ràpida, perquè realment genera molt de residu, molta contaminació, i hauríem tots d'aprendre més a gestionar la nostra relació amb la roba i amb la moda, no? En tot cas, la roba de segona mà, ja et dic, s'ha convertit en tendència. I és xulo això, perquè veus molta gent a les xarxes, doncs, compartint, en troballes, jo què sé, no he trobat un vestit dels anys 60, no sé què, no? I llavors, bueno, doncs que s'ha acabat com convertint en una tendència que té entre aquesta part positiva del reciclatge i la part aquesta més de tendència i creativitat, no?
0: I autèntiques relíquies, també, entre tots els altres valors que representa aquesta tendència per la roba de segona mà. Judit Vives, moltíssimes gràcies.
4: Doncs gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera, cuida't. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral. Com sempre ho fem de la mà d'Oriol Toro, que és membre de la companyia Vivim del Cuento. Enguany, a més, estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors. I aquesta setmana és el torn de L'amor em pot salvar, de Jordi Quintana.
1: És fosc i plou, i avanço descalç envoltat d'aquests guerrers barbuts camí de la forca. Jo, Guerau Rocafiguera, un humil trobador que em passejava pels pobles del Berguedà amb la meva mandolina recitant i cantant les meves alegres composicions sense fer mal a ningú. Com he arribat fins aquí? He estat dues setmanes sense sortir d'una cel·la bruta i humida on m'havien llançat els guàrdies del senyor feudal Roderic de Queralt, el pare de la meva estimada Ofèlia. Tanco els ulls i recordo la primera trobada amb aquest àngel quan ella estava a punt de llançar-se al pou que hi havia al pati del castell, desesperada pel control del seu pare i sense il·lusió per continuar vivint. Jo havia sortit tot just de la taverna on havia entretingut amb la meva música els servents, i en veure l'Ofèlia la vaig agafar suaument pel braç i la vaig tranquil·litzar. No sabia pas qui era, però el seu vestit elegant em va impressionar. Em va demanar que no expliqués a ningú el que havia passat i va marxar corrents cap a una de les torres on hi havia les habitacions de la família del senyor del castell. No em podia treure l'Ofèlia del cap i vaig compondre un romanç que cada vespre li cantava al peu de l'heura que creixia sota la seva finestra. Ella en seria una espelma en sentir la melodia i l'apagava en acabar el meu poema. Fins que un dia va deixar caure una nota. A la nota i deia que jo era l'única persona que alegrava la seva trista existència i em convidava a pujar a la seva cambra per cantar-li els romans de més a prop. Amb quatre grapades em vaig enfilar per l'heura sense notar la dificultat. Res era costerut per anar a recitar a cau d'orella poemes d'amor a la meva estimada. Que poc que ens va durar l'alegria. El seu pare, gelós, havia ordenat que la vigilessin i no vaig poder fugir dels guàrdies. Ara, L'Ofèlia és la meva darrera esperança. Potser ella deu haver convençut alguns dels seus fidels servents per alliberar-me d'aquesta complicada situació. Em podràs salvar, amor meu? Per si t'arriba el meu cant, ara el recitaré ben alt, i si el sents, potser sabràs que estic en perill després de tants dies engarjolat. De matinada, la dolça i potent veu d'en Guerau es va sentir des de tots els indrets del castell, acompanyada del soroll de les llances dels soldats que el duien cap a l'arbre on seria penjat. L'Ofèlia, que feia dues setmanes que estava tancada per ordre del seu pare, va sentir el cant del seu estimat i va guaitar per la finestra. Ella podria convèncer els soldats d'alliberar-lo. Necessitava baixar de seguida. No hi havia temps per perdre. Però l'heura per on volia baixar era massa humida. El darrer que va veure en Guerau fou la cabellera d'Ofèlia precipitant-se al buit.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Són uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. S'adrecen a persones que hagin presentat, per exemple, treballs de fi de grau, de fi de màster, de postgrau, de curs d'especialització o articles de fi de màster en qualsevol universitat catalana. Les inscripcions, preneu una nota, estan obertes fins al 20 de juliol i els premis compten amb una dotació econòmica de 9.000 euros. Nosaltres, avui, per parlar-ne, per saber-ne una mica més, ens acompanya David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. David Bombaí, benvingut, com està?
1: Molt bé, moltes gràcies per aquesta entrevista.
0: Gràcies a vostè per ser avui amb nosaltres. Teníem ganes de parlar d'aquests premis, sobretot per saber per què és important que es fomenti l'economia social i cooperativa a través de guardons com aquests.
1: Bé, primer una prèvia. Crec que és important fomentar l'economia social entesa com una economia, que és una economia arrelada en el territori, una economia que sobretot pensa en les persones, una economia que intenta donar oportunitats laborals doncs a persones amb problemes o amb més dificultats per trobar feina i, per tant, és un tipus d'economia que des del govern de la Generalitat estem promocionant, estem fomentant, doncs perquè té tots aquests valors que dic, però també té uns valors doncs, de futur i de respecte pel medi ambient i respecte per l'entorn que vivim. I en aquest sentit, doncs, la Generalitat de Catalunya, part de promocionar l'economia social, doncs, el que fem és donar-ho a conèixer i aquests premis doncs, també és una manera d'arribar-hi. I en aquest sentit, deixeu-me també que acabi de fer una prèvia, que és que Mataró, doncs, aquest any és la capital de l'economia social a nivell estatal i, per tant, el compromís de Mataró cap a l'economia social i cap al cooperativisme doncs, també és una, bueno, és una aposta forta tant de la ciutat, però també històricament doncs, de tota aquesta zona.
0: De fet, ara vostè ho deia, no? Que l'economia social i el cooperativisme no és res nou. Ens ha acompanyat des de fa molt de temps, no? Anys i panys, però sembla que en els últims anys potser s'està tornant a posar en valor. Ho veuen així des de la Generalitat?
1: Sí, totalment. Nosaltres, l'economia social no és un invent d'ara. L'economia social és una fórmula d'economia que ara fins i tot les institucions europees l'estan definint, que els estats i les regions i els països doncs, l'estem també intentant concretar què és l'economia social en cada regió d'Europa i del món. Però és veritat que a Catalunya portem l'economia social ADN, ja fa més de 150 anys es van crear les primeres cooperatives a Catalunya, però ja fa més, fins i tot de 150 anys, doncs, que van néixer les primeres agrupacions de mutualitats perquè doncs, les persones amb dificultats poguessin accedir a serveis sanitaris que en aquell moment no hi eren, com dic, les cooperatives de consumidors de ja fa més de 150 anys, també les confraries de pescadors, també fundacions en aquestes últimes dècades doncs, que fan serveis socials i que donen serveis doncs, a tot tipus de persones i totes les formes d'economia social que coneixem. Per tant, l'economia social no és un invent d'ara, no és una economia alternativa, sinó que és una economia totalment arrelada al nostre país, però també a la nostra història.
0: Clar, per tant, que es convoquin premis com aquest que avui ens ocupa, imagino que denota que hi ha un cert interès per començar per l'economia social i el cooperativisme, no? Que això ja és molt.
1: Sí, per més aquests últims anys, com has dit tu abans, hi ha hagut un rellançament de l'economia social. Jo entenc des del punt de vista que Europa ens ha dit que hi ha un tipus d'economia doncs, que hem de fomentar, que és una economia més respectuosa amb el medi ambient, una economia, com us deia abans, més pensada en les persones, una economia doncs, més de caràcter local, una economia doncs, que té en compte tot el nostre entorn i fruit de que Europa doncs, ha anat marcant directrius que aquest tipus d'economia s'ha de fomentar, doncs els estats ho han fet, l'estat espanyol va ser un dels primers estats que va fer una llei d'economia social el 2011, però sobre Catalunya, que té una llarga tradició doncs des del 2000, jo diria des del 2012-2013, ja fins i tot el 2015 el Parlament de Catalunya va reformar la llei de cooperatives, però també aquest any estem fent ja la primera llei d'economia social a Catalunya. Doncs és veritat, aquesta última dècada a Catalunya doncs s'ha fomentat molt i també doncs, la Direcció General d'Economia Social i Cooperativisme doncs és una direcció general molt, molt forta en aquests moments a nivell de Generalitat.
0: D'altra banda, aquests guardons en concret van dedicats sobretot a... Ara estic generalitzant potser, no? Perquè al final qualsevol persona pot fer un grau, un màster, un postgrau, però a persones joves, imagino que són el gruix dels que presenten aquests treballs, com d'important és que els joves s'impliquin en aquest tipus d'economia?
1: És cabdal. Nosaltres estem fent programes específics de la Generalitat, no només per a la gent que vol muntar empreses cooperatives o empreses d'economia social, sinó que ja també ja tenim programes fins que el cooperativisme i l'economia social es conegui des que ets un nen, no? En aquest sentit, doncs, fent programes adreçats a escoles per donar a conèixer les escoles d'alumnes de cooperatives. Després, de més grans, també doncs, fomentem que en els instituts també s'hi facin cursos i classes específiques sobre cooperativisme, i l'última etapa doncs, de tot aquest aprenentatge doncs, és que també les universitats han de tractar el tema de l'economia social i el cooperativisme. I dins aquesta actuació dins la universitat, doncs, nosaltres veiem molt bé que es convoquin aquests premis a Roc i Glés per tots aquells estudiants d'universitats catalanes, que poden ser tant públiques com privades, però que ja haguin presentat en aquest curs doncs, treballs de fi de grau, de màster, de postgraus, treballs de cursos d'especialització, articles de màster, doncs, que tractin sobre l'economia social en específic i el cooperativisme i tots aquells sectors que s'hi poden sentir relacionats.
0: Quin impacte tenen aquests treballs? Perquè estem parlant que ja és la desena convocatòria en aquest cas, per tant ja s'han guardonat diversos treballs fins avui dia. Quin impacte han tingut en el territori o en la societat?
1: Doncs jo diria que molt, perquè d'aquí han sortit treballs que han permès doncs, la Generalitat fer polítiques públiques i segons a quins territoris doncs veure que hi ha projectes que poden ser viables en tots els sentits. Aquests premis són un primer pas perquè totes aquestes idees que es presenten doncs, es converteixin en projectes reals i en línies de recerca. També ajuden a situar l'economia social com una alternativa real, com he dit, no és una alternativa doncs, només alternativa a una economia alternativa o teòrica, sinó que és una alternativa real per fer economia i també doncs, serveixen per impulsar noves generacions compromeses amb aquests valors de l'economia social. Després de 10 anys, el que veiem és que cada vegada hi ha més qualitat en els treballs, hi ha més diversos temes, molts d'interès, molts d'actualitat, i, per exemple, l'any passat també se'n van escollir doncs, 3 o 4 que aquest any hem acabat, doncs, han servit de punta de llança per segons quines polítiques, han estat projectes reals. Un és, per exemple, l'any passat hi havia un projecte sobre accés a l'habitatge al Pirineu català. El tema de l'habitatge, com veiem, és un tema d'actualitat i en aquest sentit doncs, hem apostat per aquesta direcció general per un habitatge cooperatiu i per habitatge d'economia social també al Pirineu, d'acord doncs, amb aquest treball de l'any passat. Després n'hi havia un altre sobre gestió comunitària de l'aigua, que també ho hem anat compartint amb el Departament de Territori i que crec que són idees més actuals que mai. I un altre, per exemple, l'any passat, molt interessant, sobre contractació pública responsable, que és que els ajuntaments i totes les administracions doncs, a l'hora de contractar serveis, les mateixes administracions doncs, tinguin en compte doncs, que hi ha empreses que tenen aquests valors, que impacten directament en el territori i, per tant, que la contractació pública a vegades també es marqui o també es tingui en compte doncs, aquestes empreses d'economia social. Com veieu, molts treballs d'aquests són teòrics, però al final acaben sent en realitat i això és el que més hem de veure.
0: Senyor Bombay, acabo preguntant-li per aquelles persones que tinguin un treball i que el poden presentar, recordem, fins al 20 de juliol, on ho han de fer o on poden trobar tota la informació al respecte?
1: Doncs crec que hi ha una pàgina web que és economiasocial.coop, de cooperativa, economiasocial.coop, /premis, i veureu que aquí hi ha tota la documentació i tots els requisits que es necessita, però a part, si no, directament ens poden trucar a la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d'Economia Social, els atendrem, i com no, a Fundació Roc i Glés, que és l'impulsora d'aquests premis, que també segur que estan encantats d'assessorar i d'ensenyar-vos doncs, com presentar aquests treballs, i sobretot doncs, que el dia també que fem diguéssim la trobada de totes les persones que han estat guardonades i les que no, doncs allà els posem en valor a tots i veiem que també és un espai de debat molt ric i que ens serveix per tenir idees.
0: David Bombay, director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar d'aquesta desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Gràcies i fins aviat.
1: A vosaltres i gràcies pel vostre compromís.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Perramon.
2: Quan mirem una obra d'art, sovint el primer que ens ve al cap és una pregunta molt simple. M'agrada o no m'agrada? Aquest primer impuls, basat en el gust i en la percepció personal, és inevitable, però és només el punt de partida. L'art ens convida a anar més enllà de la primera impressió, a aturar-nos, observar i deixar-nos interpel·lar. En aquest sentit, l'art d'explicar l'art, el llibre que ha publicat Enric Nogueres, esdevé una eina magnífica per aprendre a mirar amb més profunditat. És un llibre que ens ajuda a entendre i a interpretar l'art en totes les seves formes, figuratiu, abstracte i contemporani. Ens recorda que una obra d'avui és, abans que res, una emoció, diferent per a cada persona, però també un relat, una història que parla a l'ànima i a l'esperit. Nogueres contextualitza 30 obres d'art i ens ofereix pautes clares per apropar-nos-hi, interpretar-les i, sobretot, gaudir-ne. A través d'un llenguatge proper i entenedor, ens convida a perdre la por a l'art contemporani, que sovint pot sorprendre'ns, deixar-nos indiferents o fins i tot indignar-nos. Precisament per això és un art que no ens deixa mai impassibles. El llibre posa l'accent en la importància del context, conèixer la vida dels artistes, la seva època, les seves inquietuds i motivacions ens ajuda a entendre millor què ens volen transmetre en cada obra i cada gest creatiu. Quan entenem d'on neix una obra, la nostra mirada canvia i s'enriqueix. Aquest llibre va néixer durant el confinament, un període en què l'autor va decidir canalitzar el seu amor per l'art compartint reflexions i comentaris a través de les xarxes socials. Al llarg de les seves pàgines, Nogueres ens apropa al treball d'artistes de renom internacional com Ai Weiwei, Joana Vasconcelos, Walter de Maria, Yoko Ono o Frida Kahlo, entre molts d'altres. I ho fa no des d'una mirada acadèmica distant, sinó amb una voluntat sincera de compartir emocions, preguntes i descobertes.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
3: Ràdio Arenys, la primera.
4: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
4: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
5: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
4: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
5: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
6: Buena onda, Frankfurt!
5: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
6: I atenció! De dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
5: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt...
6: Vermut de 12 a 14:30.
5: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
6: Buena onda, Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
7: L'Hora Lúdica és el teu programa de jocs de taula moderns, wargames i rol. Cada dimecres, a partir de les 10 de la nit, creadors, editors i jugadors es citen a Ràdio Arenys de la mà de Joan Carles Reigosa. A l'Hora Lúdica juguem tots. Ràdio Arenys.

0: L'informatiu migdia.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu de Ràdio Arenys d'avui dijous, 14 de maig, i aquests seran els temes que, com cada dia, ho resumim en forma de titulars. I avui començarem parlant del Consell d'Infants, que ja ha escollit en què invertir els 10.000 euros que tenen reservats del pressupost participatiu. Oriol Leo, bon dia.
2: Bon dia. La seva proposta és invertir en més activitats infantils i en la col·locació d'una xarxa a la zona infantil davant del Calissai. Ho han decidit en la reunió celebrada aquest dimecres al Calissai.
1: I no deixem de parlar també d'educació, un dels temes de la setmana, perquè la reunió de la mesa sectorial entre el departament i els sindicats ha acabat sense acord.
2: És la primera trobada que han tingut enmig d'aquest cicle de mobilitzacions del sector educatiu.
1: I d'altra banda, us explicarem que la Generalitat de Catalunya ha establert un pla de lluita contra els incendis forestals que determina 14 punts d'actuació per confinar massissos catalans en cas d'un foc forestal i evitar que pugui passar d'una serralada a una altra.
2: A la comarca del Maresme hi ha un d'aquests eixos, a l'àrea d'Argentona, tocant a la Collada de Perpès.
1: I en salut us explicarem que la hipertensió serà l'eix central de l'Escola de Salut d'aquest divendres.
2: La regidoria de Salut Pública i els professionals del CAP han organitzat aquesta nova jornada amb l'objectiu de visibilitzar una problemàtica que sovint es manifesta de manera silenciosa. La cita és entre les 10 i les 12 del migdia.
1: I també aquest divendres la banda de l'Escola de Música celebra els seus primers 25 anys d'existència.
2: Ho fa amb un concert de la pròpia banda i un grup convidat de Santa Perpètua de Mogoda. La cita és a les 8 del vespre a la sala 1 d'octubre del Calissai.
1: I com sempre acabarem parlant d'esports avui de Diego Cunde Vigília, que és jugador de vòlei i arenyenc, que s'ha proclamat campió d'Espanya de vòlei pista amb el Barça.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem en titulars, més activitats infantils i la col·locació també d'una xarxa a la zona davant del Calissai són dues de les propostes que ha escollit el Consell d'Infants per decidir a què destinar els 10.000 euros reservats del pressupost participatiu. S'ha decidit en la reunió d'aquest dimecres que s'ha fet al Calissai.
2: Després de posar sobre la taula diverses propostes, els consellers n'han prioritzat dues, un cop han tingut l'aval de la regidoria. L'organització d'activitats infantils en espais públics i en dies festius o durant la festa major i també col·locar una xarxa a la zona infantil davant del Calissai per evitar que les pilotes s'escapin cap a la riera. Així ho han explicat dues de les conselleres als micròfons de Ràdio Arenys.
3: Doncs ficar més activitats com, per exemple, a Sant Roc, ficar activitats com a la platja o així, també a dies festius o a la festa major, ficar jocs de taula aquí a la placeta.
4: Parcs, ficar més coses com jocs, jocs de taules, llibres, coses que puguin entretenir els nens.
5: I en segona posició hem triat ficar les xarxes del Calissai.
2: Aquesta ha estat la setena sessió d'aquest òrgan participatiu que té per objectiu donar veu als infants de la vila. En aquest espai, els infants proposen idees i prenen decisions sobre temes que afecten tant la seva comunitat com el món que els envolta. A punt de tancar aquest curs, la majoria dels membres coincideixen en destacar que ha estat una experiència gratificant.
4: A mi m'ha semblat molt bonica, que podria repetir l'any que ve, perquè en podem prendre decisions i conèixer més companys que no coneixíem.
6: M'ha semblat molt bé, estic molt contenta per això i una mica trista perquè és el meu últim any.
7: Acabo de començar, a mi m'està agradant molt reunir-me i decidir coses.
3: Doncs molt xulo perquè he pogut estar més temps amb altres persones d'altres escoles que no són les meves, que coneixia de petites.
2: La cloenda del Consell d'Infants serà el pròxim 18 de juny al Calissai, en un acte obert a tothom. El Consell d'Infants està format per 16 membres de 5è i 6è de primària de les escoles d'Arenys de Mar, així com membres d'agrupaments i centres socioeducatius que vulguin participar-hi. L'any passat, el Consell d'Infants va triar destinar el pressupost reservat, també de 10.000 euros, a mobiliari i joguines dels parcs d'Arenys de Mar. De moment, encara no s'ha fet realitat una d'aquestes demandes.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: I seguim parlant un dia més de qüestions educatives, perquè ha acabat sense acord la reunió entre Educació i els sindicats, que continuaran negociant el pròxim dimarts. Aquesta ha estat la primera de les trobades de la mesa sectorial en ple cicle de vagues i mobilitzacions davant del malestar que viu el sector educatiu arreu del país.
2: Els sindicats han confirmat que les parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir dimarts vinent amb la condició de rebre dilluns una proposta concreta del calendari de negociacions en què els salaris siguin la primera qüestió a abordar. Així ho ha explicat en declaracions a la xarxa Yolanda Segura del sindicat USTEC pocs minuts després de finalitzar la reunió.
8: Aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació perquè no torni a passar. Nosaltres hem demanat a la conselleria que en les properes, en la propera negociació que seria aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
2: Al marge de la qüestió salarial, també han quedat pendents de resoldre altres punts, com el pla de xoc de plantilles i l'educació inclusiva, inclosos en l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres, que no recollia les posicions del sindicat majoritari, l'USTEC. La reunió ha coincidit amb la tercera jornada de mobilitzacions, que avui s'han concentrat a Girona i a la Catalunya Central. En el cas del Maresme, les protestes es faran precisament dimarts vinent, el mateix dia en què hi ha convocada la nova reunió de la mesa sectorial.
1: I parlem d'altres qüestions, perquè la Generalitat de Catalunya ha establert un pla de lluita contra els incendis forestals que determina 14 punts d'actuació per confinar massissos catalans en cas d'un foc forestal i evitar així que pugui passar d'una serralada a una altra. A la comarca del Maresme hi ha un d'aquests eixos, a l'àrea d'Argentona, tocada la Collada de Parpés.
2: L'objectiu del pla és evitar que un incendi que es produeixi al Vallès no pugui traspassar cap al Maresme i a l'inrevés. L'enginyer de forest, Oriol Bassa, del Consell Comarcal del Maresme, ha explicat que la Generalitat ja va exposar aquest pla al gener als agents forestals i fixaven com a prioritaris els eixos de Maresme i Baix Llobregat. Comenta que la idea és dividir el territori en porcions de 10.000 hectàrees per evitar tenir incendis que superin aquesta superfície. Tot i això, apunta que quan les condicions meteorològiques són molt adverses, una sectorització com la que es planteja no té cap utilitat.
9: Això és una estratègia de bombers i és aquella idea d'Estats Units que es va aplicar en el seu moment de quarteritzar el territori en diferents àmbits de menys de 10.000 hectàrees perquè si hi ha un gran incendi, si hi ha un incendi forestal no es converteixi en un GIF, en un gran incendi forestal, sinó que quedi controlat a dintre d'aquestes 10.000 hectàrees. Vale. Això és una teoria que és aplicable en certs moments i en moments que quan les condicions ambientals són totalment extraordinàries, amb vents importants, per exemple, de Ponent, més de 30 graus de temperatura, menys de 30 graus d'humitat. Si passa això, tot el que estem dient no serveix.
2: Oriol Bassa tampoc confia en com està plantejada l'actuació, ja que, en lloc de fer franges de protecció de baixa combustibilitat, el que es farà és eliminar el sotabosc, però deixar els arbres. Una situació forestal que, en cas de condicions extremes, no atura un foc.
9: I això, insisteixo, tampoc serveix, perquè si hi ha un foc, doncs ells diuen és que no pujarà de baix a copes. Home, si tornem-hi, si hi ha el 30-30-30, i tant que pujarà de baix a copa. Vale? Ens hauran d'explicar-ho més bé. A més, en els territoris protegits s'haurà de fer, com diu la normativa, amb estudi d'impacte ambiental. Vull dir que s'haurà de fer tot molt bé perquè no sigui una solució que sigui causi més problemes que no avantatges.
2: El pla contempla crear faixes d'uns 300 metres d'amplada. En el cas del Maresme, aniria des de Mataró fins a Granollers, retirant només sotabosc d'arbustos i herbàcies. Visualment, de lluny, no suposaria un gran impacte, ja que els arbres es mantenen, però Oriol Bassa apunta que una actuació així requereix manteniment periòdic. Des del seu punt de vista, caldria centrar-se en la creació de franges de protecció per als municipis. L'actuació global prevista per la Generalitat a tot el país té un pressupost de 37 milions d'euros.
1: I més qüestions, perquè la hipertensió serà l'eix central de l'Escola de Salut d'aquest divendres. Els professionals del CAP i també la Regidoria de Salut Pública han organitzat aquesta nova jornada amb l'objectiu de visibilitzar una problemàtica que sovint es manifesta de manera silenciosa.
2: Aquest pròxim diumenge es commemora el Dia Mundial de la Hipertensió i per aquest motiu s'ha dedicat la sessió a aquesta malaltia. La jornada anirà a càrrec de Carme Pasqual, doctora de família del Centre d'Atenció Primària d'Arenys de Mar, que exposarà els principals indicadors que permeten sospitar d'una possible alteració de la tensió arterial. N'ha donat més detalls la tècnica de salut pública Laura Estrada.
10: que serà una forma així una miqueta de donar els tips perquè les persones siguin capaces de, amb petits indicadors, val, de signes que el seu propi cos doncs, vagi fent, doncs detectar aquesta possible alteració d'atenció. I, evidentment, com sempre, intentar donar pautes perquè el problema aquest, que pot ser silenciós, doncs no aparegui mai.
2: Un dels objectius principals és dotar la ciutadania de les eines que els permetin reconèixer els factors de risc o símptomes més silenciosos que poden derivar en problemes de salut cardiovascular.
10: Pot haver-hi una sensació com de cansament o d'ofegament i pensem que bueno, és el nostre dia a dia, el nostre estrès, o a vegades pues, que hi hagi una mica més de retenció de líquid. Llavors, tots aquests signes així poden ser bases d'una hipertensió també. No problemes així a vegades oculars, o la Carme intentarà explicar el que comento, tots aquests petits signes no, que ens estan dient. I, evidentment, associar-ho a altres patologies, doncs sí, perquè totes les cardiocirculatòries o cardiovasculars en gran part estan associades a l'hipertensió, no?
1: A la comarca, un de cada tres maresmencs conviu amb hipertensió i, segons els professionals, pot augmentar de manera significativa el risc de patir un infart, un ictus, una insuficiència renal o també altres patologies cardiovasculars.
2: Des de l'Hospital Universitari de Mataró alerten que una part de les persones hipertenses desconeixen que tenen la tensió arterial elevada. Per aquest motiu, els professionals insisteixen en la importància de fer controls periòdics i d'incorporar hàbits de vida saludables. L'Escola de Salut, que acostuma a tenir molt bona rebuda per part de la població dels dos Arenys, es farà aquest divendres entre les 10 i les 12 del migdia a la sala 1 d'octubre del Calissai. És una proposta dirigida a persones majors de 18 anys.
0: Ràdio Arenys. Notícies.
11: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
12: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
13: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603-35-75-44 i també segueix-nos a Instagram.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: I seguim amb més qüestions, perquè aquest divendres la banda de l'Escola de Música celebra els seus 25 anys d'existència i ho farà amb un concert de la pròpia banda i un grup convidat de Santa Perpètua de Mogoda.
2: Jeroni Velasco, director i fundador de la banda de l'EMA, ha explicat que serà un concert on actuaran les dues bandes intercalant els temes amb un gran apoteosi final amb 5 temes interpretats conjuntament als prop de 90 músics que hi haurà a la sala 1 d'octubre del Calissai. Entre el repertori hi haurà grans clàssics del cinema i de la música.
14: Farem un concert, la veritat, que serà molt xulo i molt recomanable per a totes les famílies. Tocarem nosaltres i, a part, tenim uns convidats. Es diu Banda Comunitària de l'Escola d'Arts de Santa Perpètua de Mogoda. Llavors és una escola de les, doncs, unes característiques molt semblants a la nostra d'aquí a Arenys i porten també uns 50-60 músics, més els aproximadament 35-40 que són nosaltres, doncs ens ajuntarem al final tots tocant tots junts. Estarem alternant una peça a cada banda i al final tocarem 5 peces tots junts. Doncs pots escoltar des de La vida és vella temes d'Ava, temes de Pirates del Carib, Put Down Funky també, Aleluia de Leonard Cohen, això també ho tocarem junts.
2: Smoke on the Water, de Deep Purple, també sonarà al concert. Serà una culminació d'aquests 25 anys d'una banda que va néixer en un format molt reduït i ha anat creixent fins a ser una formació consolidada, emmirallada amb les grans bandes valencianes i del sud de Catalunya.
14: Ho vaig començar jo des del principi. Va ser un quartet de saxos que a partir d'aquí es va anar afegint gent. I que ostres, això és molt xulo, això de tocar en conjunt. I va venir més gent i ara som 30 i algú. Tot gràcies a l'alumnat que ha cregut i han crescut dintre de la banda. Tenim saxos, saxos alts, tenors, baríton, clarinets, flautes, trompetes, trombons, percussió, piano, baix. I està bastant ben compensada. El director que ve de la banda Santa Perpètua és valencià. Si hi ha un poble valencià que no té banda, no surt el mapa. Salvant les distàncies, no són una banda com València, però bueno, jo penso que per lo que és l'escola i per l'alumnat que hi ha, déu-n'hi-do.
2: L'EMA ha convidat al concert a diferents exalumnes que havien tocat amb la banda. El concert està previst a les 8 del vespre d'aquest proper divendres a la Sala Gran del Calissai.
1: I d'altra banda, també aquest divendres es farà una taula rodona sobre la mostra que es pot veure al museu centrada en la figura de Salvador Espriu i l'època postfranquista. Porta per títol L'art com a raó, Espriu i el seu món visual, i anirà a càrrec de l'artista Madola i Judit Subirachs, que és directora de l'Espai Subirachs. Estarà moderada, en aquest cas, per l'historiador de l'art Carles Toribio.
2: Des de mitjans del mes d'abril, el Museu d'Arenys acull una mostra dedicada a Salvador Espriu que se centra en la seva vessant més artística i deixa en un segon terme la seva producció literària. Per aquest motiu, la taula rodona girarà entorn de la importància de l'obra d'Espriu com una font d'inspiració per a diversos artistes de finals dels anys 70, un moment en què la societat catalana vivia un període de canvis i de recerca de nous llenguatges artístics. En dona més detalls la directora dels museus, Neus Ribas.
15: Ens parlarà una mica d'aquells anys en els que els artistes vull dir, creaven nous llenguatges amb una nova societat que s'anava transformant, i com també la figura d'Espriu va ser molt important per donar veu a tots aquests artistes.
2: Aquesta taula rodona s'emmarca dins el projecte Memòria en xarxa, promogut per la Diputació de Barcelona, que es va inaugurar el passat 19 d'abril als Museus d'Arenys. Les persones que vulguin conèixer més detalls poden acostar-se aquest divendres a les 7 del vespre a la sala d'actes de la biblioteca.
1: I també hi haurà actes avui a la tarda. En primer lloc, l'Esplai de la Gent Gran projecta la pel·lícula El doctor, la felicitat, a la Sala Noble del Calissai a partir de les 5. I una estona més tard, a les 6, la biblioteca acull una nova sessió de l'Hora del Conte que va adreçada al públic infantil amb el món d'en Juanito, a càrrec del col·laborador i treballador d'aquesta casa, Joan Bosch. I una primavera més, el Teatre dels Seràfics es converteix en un punt de trobada de joves intèrprets, famílies i públic en una cita ja imprescindible del calendari cultural d'Arenys de Mar, com és la mostra de teatre escolar Juli Manel Pou i Vilavella.
2: La mostra es fa aquest cap de setmana, els dies 16 i 17 de maig, a les 6 de la tarda. Serà la 38a edició de la mostra, organitzada per Homo Teatris, amb el suport de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. En aquesta ocasió hi participen 3 centres educatius del municipi amb propostes ben diverses. L'escola Joan Maragall presentarà JM Airlines i l'escola Cinera El vestit nou de l'emperador. El col·legi La Presentació vola Peter Pan. Gemma Pou, organitzadora de la mostra, ha comentat que es tracta de 3 muntatges que reflecteixen el treball de les aules i que conviden al públic a endinsar-se en un univers creatiu molt diferent.
16: Durant aquests 38 anys, la mostra doncs, ha tingut... les escoles han viscut diferents moments, anys en què l'activitat es feia des de l'AFA, no?, i era una activitat extraescolar, altres anys que es fa des de les escoles, i aquest any les 3 escoles han coincidit que ho han treballat dins de l'àmbit, des del seu àmbit reglat. No? Per tant, és un avantatge en el sentit de que tots els nens i nenes doncs, hi tenen cabuda, no?, les classes senceres, i ho han pogut treballar doncs, des d'un punt de vista primer literari, no?, tot el que és el text de l'obra que van a treballar, i després ja tota l'expressió corporal, no?, de posar-ho ja en escena.
2: Més enllà de les representacions, la mostra és també el resultat d'un procés col·lectiu que implica l'alumnat, professorat i equips tècnics, i que posa en valor el teatre com una eina educativa i transformadora.
16: Una obra de teatre funciona gràcies no només als seus actors i actrius, sinó doncs, a les persones doncs, que també doncs, estan dirigint, a nens i nenes que prefereixen doncs, estar fent unes tasques més de tècnic o de suport, tot el tema doncs, de la preparació dels vestuaris, a l'atrezzo, l'escenografia... És tot un engranatge amb moltes persones, i ells se n'adonen que quan algú, per exemple, doncs, pel que sigui, no ha pogut anar a un assaig, doncs clar, ja s'ha de dir allò de «ai, què passa al paper d'aquest?», i es fa com molt evident no? Que ens falta aquella persona. Que podem tirar endavant, sí, però que quan hi som tots, doncs la cosa doncs, funciona molt millor.
2: Es fa des de 1987 i hi han passat generacions d'alumnes que han trobat en el teatre un espai d'expressió, aprenentatge i treball col·lectiu. Any rere any, la mostra s'ha consolidat com una experiència compartida entre escoles, famílies i públic que omplen la sala i acompanyen els joves intèrprets en els seus primers passos escènics.
17: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
18: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
19: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
18: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
19: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
18: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: I els esports avui els dediquem a parlar de vòlei perquè el jugador de vòlei arenyenc Diego Cunda s'ha proclamat campió d'Espanya de vòlei pista amb el Barça. També ha estat escollit el jugador més valuós del torneig, és a dir, l'MVP.
2: Diego Cunda farà 19 anys aquest pròxim 14 de desembre i ja és un dels jugadors més destacats del voleibol masculí català i espanyol. Va néixer a Sant Cugat, viu a Sant Cebrià de Vallalta des de fa uns 5 anys i tota la seva vida ha transcorregut a Arenys de Mar. Va estudiar al Col·legi Joan Maragall, primer i després a l'Institut dels Tres Turons a secundària. I el voleibol el porta a la sang perquè els seus pares, Gustavo i Carla, van néixer a Buenos Aires, a l'Argentina, i fa uns 20 anys on ja practicaven el voleibol al més alt nivell. A més, el seu tiet per part de pare va ser internacional amb l'Argentina i va arribar a jugar a Itàlia. Format al Club Voguer Arenys de Mar, ha guanyat dues medalles de bronze amb la selecció espanyola, una europea sub-17 i una mundial sub-19 i ara s'hi afegeix un campionat d'Espanya amb el Barça, del qual ell en va ser el jugador clau. Ell mateix ha explicat que aquest any l'equip ha canviat l'expectativa i això ha millorat el resultat.
20: El nostre objectiu era més divertir-nos i jugar bé, perquè durant l'any hem tingut partits en els que si jugàvem bé érem superiors, però havíem de jugar al nostre nivell. I llavors aquest era el principal objectiu, perquè altres anys sí que ens plantejàvem, vinga, va, anem a guanyar, anem a intentar-ho, anem a fer-ho, i sempre ens quedàvem a quarts de final, i quan perdíem era tot més trist, era més decepcionant. Llavors aquest any hem canviat una mica la manera de plantejar aquest campionat. I més que res perquè ens hem centrat en jugar nosaltres, com sabem, en comptes del resultat.
2: Cunda va debutar amb el primer equip blaugrana a la Superliga 2 amb 15 anys i aquí continua sent titular i com a júnior i destacant en la posició d'atacant diagonal, encara que també de receptor. El seu talent i el bon joc al campionat li ha comportat el guardó d'MVP, un premi que ha rebut amb satisfacció però conscient que no l'hauria guanyat sense el bon joc de tot l'equip.
20: De tot el mèrit col·lectiu de que el que hem aconseguit, em sento més content per aquesta part, però sí que és veritat que rebre l'MVP ha sigut una cosa més personal, com aconseguir-ho ha sigut com, després de tants anys que hagi anat bé i ho hagi aconseguit, ha sigut com una satisfacció més personal per mi, totalment normal, no? I mira, quan s'aconsegueix, doncs sempre s'agraeix.
2: Als seus 18 anys i amb un 94 d'altura, el voguei el porta a la sang. El seu pare és entrenador i coordinador del Club Voguei Premià de Dalt. La seva mare entrena el primer equip femení de l'Arenys i també a altres equips de Premià de Dalt.
1: I d'altra banda, l'equip júnior del Club Voleibol Arenys ha participat al Campionat d'Espanya i ha assolit la 16a posició. Això significa haver quedat al mig de la taula, ja que hi han competit 32 equips, els millors de tot l'estat.
2: Albert Ferran, president del Voguei Arenys, ha qualificat de molt meritòria aquesta 16a plaça, tot i que el campionat va començar molt bé per l'Arenys, però l'equip es va anar apagant a mesura que passaven els partits.
21: Contents de la classificació que han fet. Contents els nanos, contents nosaltres i molt bé. Cert és que poder l'equip va anar de més a menys, de més a menys en el sentit de que van quedar primers de grups en el primer format de competició d'aquest torneig i després doncs, ja van anar perdent partits i

0: els campionats d'Espanya, que és una cosa que només hi arriben uns quants clubs amb tota la península, no?
1: L'Ajuntament d'Arenys de Mar ha volgut felicitar públicament tant a Diego Cunda pel seu èxit amb el Barça i també a l'equip júnior arenyenc.
2: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.

0: quan falten poc menys de 5 minuts per arribar a 2:15, és moment de conèixer la previsió del temps de cara a aquestes pròximes hores, a veure què ens depara i si hi ha un canvi i possibles pluges per aquí a la comarca. En tot cas, en tenen tots els detalls des de l'equip de meteoròlegs de la xarxa. Avui de nou ens acompanya el Luismi Pérez. Luismi, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i sobretot les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres al migdia i la tarda hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.

0: I fins aquí l'informatiu d'avui dijous. Us hem acompanyat al control tècnic Marina Cabrera i qui us hem parlat, Oriol Leo i Gemma Roig. Com sempre, nosaltres tornarem amb més notícies ja demà a partir de la 1 del migdia amb una nova edició de l'informatiu. Fins aleshores, que tinguin molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
1: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Ballester, situada a la Riera Perafita, número 109. Avui dijous s'ha de treure el cubell de l'orgànic amb bossa compostable, els envasos lleugers i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui el carrer Bisbe Pasqual està tallat fins a les 5 de la tarda i demà el mateix carrer Bisbe Pasqual estarà tallat de 8 del matí fins a les 5 de la tarda. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.

0: Sabies que les aranyes no són tècnicament insectes, sinó aràcnids, i que algunes espècies tenen un comportament social sorprenent? L'Anelocimus eximius, una aranya que habita a Sud-amèrica, n'és un exemple fascinant. A diferència de la majoria de les aranyes, que són solitàries i territorials, aquesta espècie viu en colònies de milers d'individus que col·laboren per sobreviure. Construeixen enormes teranyines comunitàries, de vegades de diversos metres d'amplada, per atrapar preses molt més grans del que una sola aranya podria caçar, com papallones o llagostes. Cada membre té un rol. Unes teixeixen, altres cacen i totes comparteixen el menjar. Aquest comportament cooperatiu és rar al món de les aranyes i es creu que va evolucionar perquè els dona un avantatge en ambients on els recursos són escassos o impredictibles. A més, les cries romanen a la colònia ajudant abans de dispersar-se, cosa que reforça els llaços socials. Tot i que són pacífiques entre si, no toleren intrusos d'altres espècies. Aquest nivell d'organització social desafia la imatge típica de les aranyes com a criatures solitàries i ens recorda com pot ser de diversa la natura.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Bon dia i bon dijous, 14 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 14 de maig, avui mirarem d'explicar la situació comprimidíssima que tenim a la part baixa de la classificació de la primera divisió masculina de futbol, amb dos catalans, l'Espanyol i el Girona, implicats en la lluita per la permanència. Ahir ja va fer la feina l'Espanyol, que va tornar a guanyar després de gairebé 5 mesos, i avui ho haurà de fer el Girona, que rep a Montilivi a la Real Societat. No va fer cap favor al Barça, ja campió, i que va perdre ahir a Vitòria contra un altre equip que jugava al descens, com és l'Alavés. Encara quedaran, això sí, dues jornades per acabar aquesta lliga a la primera divisió masculina. Avui molt futbol, també bàsquet i hoquei patins amb l'inici de la Copa de la Reina a Gijón, amb 5 equips dels 8 catalans. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Girona rep avui a la Reial Societat, obligat a guanyar per sortir del descens a segona.
1: Els gironins començaran el partit penúltims amb 39 punts, empatats amb 3 equips més, l'Elx, Mallorca i Llevant. L'equip de Michel, per tant, ha de puntuar si vol seguir depenent d'ell mateix en la lluita per la permanència. El capità, Cristian Estuani, tornarà a jugar infiltrat pel cop al genoll que arrossega des de fa dies. L'enfrontament serà a les 8 del vespre a Montilivi.
0: Tot plegat després de les victòries d'ahir de 3 rivals directes del Girona.
1: Un d'ells, l'Espanyol, que va tornar a guanyar després de 18 partits i gairebé 5 mesos sense fer-ho. De fet, l'equip de Manolo González va superar l'últim equip que havia vençut, l'Atlètic Club de Bilbao, en aquella ocasió Sant Mamés, el desembre de l'any passat. Ahir, triomf per 2-0 amb gols de la segona meitat de Pere Milla i Quique García per agafar aire i tancar la jornada 36, passi el que passi avui, amb 3 punts de marge sobre el descens.
0: I els que ho tenen millor en aquesta lluita per la permanència, que inclou pràcticament 10 equips, són el Sevilla i el Rayo Vallecano, que sumen 43 punts.
1: Just per sota, amb 42, hi tenim Osasuna, València i Espanyol, i l'Alavés en té 41, més que Elx, Mallorca, Llevant i Girona. L'equip de Vitoria va aconseguir un triomf ahir, un triomf vital contra un Barça, ja campió, que va sortir amb moltes rotacions i va acabar sense xutar cap cop a porteria. Va debutar com a titular amb el primer equip al central aragonès, el capità del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, que va completar una bona actuació.
0: El Barça, que per tant ja no arribarà als 100 punts, es pot quedar com a màxim en 97 si guanya els dos partits que li queden. El proper serà diumenge al Camp Nou contra el Betis.
1: L'Espanyol mirarà de tancar la permanència també diumenge, en aquest cas a les 7 al Camp de l'Osasuna, a Pamplona. I a la mateixa hora jugarà el Girona, el Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, que tampoc s'hi juga res.
0: Els gironins, insistim, tenen avui un partit importantíssim, vital, contra la Reial Societat de Montilivi a les 8 del vespre. I un altre punt de futbol, la Federació Espanyola ha sancionat el Reus Redis pels incidents a l'anada del play-off d'ascens de dissabte passat a Primera Federació.
1: El club haurà de pagar 2.000 euros de multa i, a més, haurà de tancar l'estadi municipal en el proper partit que jugui a casa. L'acte del partit de dissabte passat va incloure l'encesa de dues bengales a la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral. Això implica que, en cas de superar l'urgència en la tornada d'aquest dissabte, els reusencs s'haurien de jugar l'ascens a porta tancada.
0: Aquestes semifinals, per cert, van 0-0 després del partit de Reus. Aquest dissabte, com dèiem, la tornada a Terres Gallegues. En bàsquet, avui es tanca la jornada 31, jornada intersemanal de la Lliga CB, amb 5 partits.
1: Entre els quals el del líder, el Real Madrid, que juga a Bilbao, o el de la Penya, que rep l'Olímpic al Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens. Els verdinegres són 6ens i encara tenen 2 partits pendents. L'enfrontament a les 8 del vespre a Badalona.
0: Ahir, derrota del Javier Poslleida i triomf del Barça.
1: Els lleidatans continuen en aquesta lluita per la permanència després de caure clarament ahir a Lugo contra el Breogán, 114-87. L'equip de Gerard Encuentra es va quedar amb 2 victòries de marge sobre el descens. D'altra banda, el Barça va aconseguir guanyar ahir a Granada per un ajustat 98-101 que envia el conjunt andalús ja matemàticament a la primera FEP i que manté els blaugranes en la lluita per la segona plaça.
0: Per cert, el València de Pedro Martínez va aconseguir ahir un lloc a la Final Four de l'Eurolliga guanyant el Panathinaikos i completant la remuntada de la sèrie.
1: El València jugarà a semifinals de la màxima competició continental contra el Real Madrid. A l'altre semi s'enfrontaran, recordem, Olympiacos i Fenerbahçe, vigent campió. Serà del 22 al 24 de maig a Atenes, Grècia.
0: En hoquei patins, avui arrenca la Copa de la Reina, que es disputa a Gijón, amb 5 dels 8 equips catalans.
1: Obre els quarts de final aquesta tarda, 6:15, l'enfrontament entre el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Cerdanyola. I a les 8, el primer duel estrictament català entre Vilassana i Manlleu. Demà jugaran a 6:15 el Benvibre i Bigas i Riells, i a les 8 torn de l'anfitrió, el Telecable Gijón, que s'enfrontarà al Palau.
0: D'altra banda, en categoria masculina, un resultat d'ahir de l'última jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata.
1: El Sant Cugat 6, Reus B 5, els dos equips ja no s'hi jugaven res, amb la permanència assegurada. La resta de la jornada, recordem que jugarà dissabte en horari unificat, serà a les 5 de la tarda.
0: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'assegura com a primer de grup la seva presència a la Final Four de la Champions masculina.
1: Els mariners van guanyar ahir 14-16 a Belgrat contra el Novi Beograd i continuen en ple de victòries en aquesta lligueta de quarts de final, 5-5. També s'ha classificat per aquesta Final Four l'Olympiacos, proper rival del Barceloneta, en l'última jornada d'aquesta lligueta. De fet, ja tenim definits els 4 equips, perquè a l'altre grup s'han aconseguit classificar el Ferencváros hongarès i el Prorreco italià.
0: Aquesta fase final de la Champions es jugarà del 30 de maig a l'1 de juny a Malta. I un últim apunt en futbol sala, avui mateix es defineix també la final de la Copa Catalunya Femenina.
1: Serà amb la segona semifinal que enfronta Mataró i Mamur les Corts a 15:45 de la nit. Ja espera a la final el Rubí, que es va desfer a l'altre semi del Penyes Plugues.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte tindrem futbol, bàsquet i la vertical Montserrat Alba.
1: Sí, un any més, la cursa vertical solidària de 2.180, la ONS, organitzada pels bombers de la Generalitat, es podrà seguir en directe amb la xarxa Més amb Canal Taronja. Serà això a partir de les 9 del matí. Tota la recaptació, recordem que anirà destinada al finançament per a la recerca en malalties infantils i als infants en risc d'exclusió de Sant Joan de Déu i també fomentar la inclusió de persones amb discapacitats. I si passem ja la tarda a l'Enjoc TV, en l'última jornada de Lliga Elit de Futbol, podrem seguir a les 4 i 5 el duel per la permanència entre l'Horta i el Vilafranca i quan acabi a les 6 i 10 la semifinal del play-off d'ascens a segona FEB entre el Pujol Mollerussa i el Club Bàsquet Navàs Biscola. L'altra semifinal, que enfrontarà el Club Bàsquet Vic Universitari Vic contra el DM Grup Club Bàsquet Mollet, començarà a les 8 i 10 del vespre i es podrà seguir a la xarxa Més amb el Nou TV.
0: Tot això dissabte i diumenge, més futbol, més bàsquet i també hoquei herba.
1: La xarxa Més oferirà diumenge les semifinals de la Superliga Catalana d'hoquei herba, a les 4 a la masculina, també a les televisions locals, i a les 6 la femenina, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues des de l'estadi Martí Colomé de Terrassa. I també a la xarxa Més tindrem el millor bàsquet infantil amb les semifinals del Campionat de Catalunya preferent, a 2:15 del migdia la femenina i a les 6 de la tarda serà el torn de la masculina. I finalment futbol, amb l'anada de les dues semifinals catalanes del play-off d'ascens a Segona Federació Masculina, al migdia, 2:15, l'Hospitalet Badalona i a les 6 de la tarda el Vilanova Cornellà, totes dues a l'Enjoc TV.

0: Dijous 14 de maig, 8 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. Ara parlem de la derrota del Barça a Vitòria, intrascendent per als blaugranes, però molt dolenta pels interessos dels altres dos catalans, Girona i Espanyol, i això que els blanquiblaus van guanyar i després de 18 partits i gairebé 5 mesos, també en parlarem ara. Però comencem amb el Girona, perquè l'equip de Mitchell encara ha de jugar avui, un partit que si abans era important, abans dels resultats d'ahir ja era important, i de dimarts ha passat a ser pràcticament de vida o mort. Els gironins reben aquest vespre la Reial Societat i ho fan penúltims, amb 39 punts, empatats amb 3 equips més, Elx, Mallorca i Llevant, que ja han jugat, per tant, i no poden sumar més. Per seguir depenent d'ell mateix, en les dues jornades que queden, per tant, toca guanyar avui a Montilivi en un conjunt basc a la Reial Societat, que ja no s'hi juga res. En aquest sentit, ahir a la prèvia, Mitchell definia el partit d'avui com a històric.
1: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per a nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips, per 2 equips que no estaran a primera divisió l'any que ve, i tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté a nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt, i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
0: Un Mitchell que reconeixia que l'equip pateix i que tocarà seguir patint fins a acabar la temporada.
1: Hi ha patiment, és normal, la situació no és fàcil per cap equip que està ahí, i cada jornada és diferent, perquè després de la victòria d'ahir, del Llevant, vas veure en un altre panorama. És difícil, però és la realitat. I el més important, i és or per mi, és que depenem de nosaltres mateixos. I la gent ho ha de saber, i tots junts han de posar tot al camp i fora del camp per aconseguir l'objectiu. I som capaços. La realitat és que som capaços de fer-lo i hem de demostrar-lo al camp, i tothom ha de tenir aquesta necessitat.
0: Avui a les 8 del vespre a Montilivi, aquest Girona Reial Societat. Com dèiem, encara en aquesta lluita per la permanència tenim 9 equips més pràcticament que perillen. Els que ho tenen millor, Sevilla i Rayo Vallecano, sumen 43 punts. Just per sota en 42 hi tenim a Osasuna, València i Espanyol. I l'Alavés en té 40, un més que l'Elx, el Mallorca, el Llevant i el Girona. Pel que fa a l'Espanyol, gran alliberament ahir de Manolo González de la plantilla perica després de superar 2-0 a l'Atlètic Club de Bilbao, precisament l'últim equip que havien guanyat fa gairebé 5 mesos, el desembre del 2025, a Sant Mamés. Després d'una primera meitat oberta ahir a l'RC Stadium, amb molts nervis, Pere Milla, ahir suplent, va obrir la llauna amb una gran rematada centrada de Carlos Romero, i ja l'ha afegit, Quique García va sentenciar amb el 2-0, aprofitant un 1-1 amb Unai Simón. Èxtasi, per tant, al camp de l'Espanyol, amb explosió de molta emoció continguda, després d'una segona volta molt dura i difícil d'explicar. Ho intentava un Manolo González que no va poder contenir les llàgrimes en la celebració d'aquest 2-0.
2: La veritat que molt, molt content. Ha sigut un xut d'energia molt gran, perquè al final, quan portes tant temps sense guanyar, hòstia, has d'arribar al vestidor el dia següent de partit, t'has d'aixecar tu primer, després aixecar els jugadors, i hòstia, és fotut, no és fàcil, i amb aquest aspecte els estic molt agraït, perquè els nanos serem millors o pitjors, però és que no tinc una paraula dolenta per ells, han deixat la pell sempre, amb més encert o menys, i jo també igual, però és d'agrair perquè, hòstia, un altre equip t'hagués deixat a la mà, i al contrari, ells han cregut el que fem, i amb aquest aspecte els estic molt, molt agraït.
0: Un Manolo González que avisava que això no estava fet i calia sumar més punts en les dues jornades que quedaven. Això sí, destacava l'ajuda de l'afició i el seu paper per empènyer ahir l'equip en situacions com aquesta.
2: És que ha de ser així. Jo entenc el descontent de la gent, perquè la temporada prometia una cosa i per desgràcia ha acabat d'una altra manera, o està acabant d'una altra manera. Però és que la gent, el dia que no estigui jo aquí, ho diré igual si parlem. La gent ha d'estar amb el seu equip, i quan acabi el partit o quan acabi la temporada, que mostri el seu descontent, però que ajudin, perquè són més importants del que ells pensen. El públic porta l'equip. Si avui el públic comença amb el 0-0 a xiular, als jugadors no els hi fas bé. Que en xiulin a mi, doncs, escolta, cap problema, però els jugadors que els ajudin, perquè al final a ells els dona confiança que la gent estigui apretant com ha apretat avui, els dona la vida.
0: A l'Espanyol, que com dèiem acabarà aquesta jornada 36 amb 3 punts de marge sobre l'ascens, passi el que passi avui amb els partits, sobretot el del Girona, a 2 de l'Espanyol hi trobem l'Alavés, que s'aferra a la permanència amb la victòria d'ahir contra el Barça a Vitòria. Els blaugranes, que ja eren campions i amb moltes rotacions a l'11, no van fer un mal partit, però sí que es va notar la diferència d'urgències de punts per part dels dos equips. De fet, l'equip de Hansi Flick no va xutar a porteria, un fet inèdit en aquesta lliga. Tampoc no va generar massa l'Alavés, que en va tenir prou amb una pilota aturada en l'última jugada de la primera meitat per fer l'1-0, que ja seria definitiu. Escoltem el tècnic blaugrana Hansi Flick valorant el partit del seu equip malgrat la derrota.
3: Hem intentat controlar el partit. Crec que no hem estat tan bé en atac, no tan bé com normalment, però al final estic content amb el que he vist. Per descomptat, no amb el resultat. Volem guanyar. Volíem arribar als 100 punts i ja no és possible sumar-ne més, però al final és el que hi ha. I això mateix he dit a l'equip. He vist moltes coses que valoro moltíssim. Així que a seguir, ara toca preparar-se per al següent partit.
0: Va debutar ahir amb el primer equip el capità del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, central aragonès que va completar un partit sencer amb bona actuació. Un dels pocs titulars habituals que va sortir d'inici va ser Dani Olmo, que sortia menys content que el seu entrenador després del partit.
4: Evidentment no quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat. No ha pogut ser, però bueno, no estem contents tampoc pel partit. Nosaltres teníem un altre objectiu clar, que era guanyar tot fins al final de temporada per complir el segon objectiu, que eren els 100 punts. No podrà ser, però bueno, volem guanyar els següents dos partits que queden.
0: Com sentim, el Barça ja no arribarà als 100 punts, es pot quedar màxim amb 97 si guanya els dos partits que queden. El proper serà diumenge al Camp Nou contra el Betis, que s'ha assegurat ja matemàticament la plaça Champions i, per tant, no s'hi juga res. L'Espanyol mirarà de tancar la permanència també diumenge, en aquest cas a les 7 de la tarda al Camp de Osasuna, a Pamplona, i a la mateixa hora jugarà el Girona, el Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, que tampoc no s'hi juga res. Els gironins, insistim, tenen avui un partit vital contra la Real Societat a les 8 del vespre a Montilivi. Més futbol. Ahir parlàvem de la situació esportiva del Lleida Club de Futbol, que competirà l'any vinent a la Lliga Elite. Un club, però, que fa anys que balla sobre un fil institucionalment parlant, tot i que ahir explicaven des de l'entitat que s'ha trobat un nou inversor que portarà els diners necessaris per pagar el deute i deixar enrere el procediment concursal. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Després del comunicat que va fer públic el Lleida Club de Futbol el passat divendres, on anunciava haver tancat un acord amb un inversor que garanteix la continuïtat, l'estabilitat i el creixement futur del club, aquest dimecres, adjunt a la presidència de l'entitat blava, Mar Torres, va comparèixer davant els mitjans de comunicació per repassar la gestió realitzada els darrers anys al capdavant de Lleida, analitzar la darrera temporada i començar a mirar el futur immediat. Aquest passa per un nou inversor, del qual Torres no n'ha desvetllat la idea, però sí ha explicat que és un empresari del sector hoteler i de la restauració amb passaport britànic, amb domicili a França, i que s'ha establert aquí per fer-ne inversió. Un inversor, ho ha explicat Torres, que d'entrada assumirà econòmicament parlant les següents qüestions.
6: Nosaltres tenim un acord firmat amb aquest senyor en el que es compromet a posar els diners necessaris per pagar el deute que hi hagi que surti dintre del procediment concursal, i el compromís està firmat per escrit. És que durant 7 anys mínim ell assumirà amb el seu propi patrimoni, allí, fins allí on no arribi el club.
5: D'inici, el pagament d'1,8 milions d'euros es dividirà en 1,1 milions d'euros a la Seguretat Social i uns 700.000 a Hisenda, demarcats en el procés concursal amb què conviu el club. Tot plegat, amb la voluntat de complir amb el termini marcat pel procés concursal i per fer, ha dit Torres, gran el club. Torres ha detallat també que l'actual president de Lleida, Luis Pereira, renuncia a recuperar els 2,5 milions d'euros que ha anat aportant al club des de la seva entrada al gener del 2022. La roda de premsa de Torres en va ser una de molt extensa, on, com dèiem, va repassar els últims anys de gestió de Lleida, va agrair la feina de cos tècnic, plantilla, consell social i el recolzament de l'afició, i també va parlar de l'Atlètic Lleida, un club, segons Torres, que deu al Lleida 40.000 euros del conveni signat a principis de temporada al voltant de l'ús del camp d'esports i que va deixar de pagar entre el desembre i el gener, entre d'altres. A més, Torres també va explicar que un cop el futur estructural del club estigui ordenat, ell farà una passa al costat.
0: Gràcies, Sergi. Anirem seguint, evidentment, el que fa el Lleida Club de Futbol. Tornant a la part esportiva, pugem fins a la segona federació. L'any vinent hi tornarà a jugar al Centre d'Esports Manresa. Després d'aconseguir l'ascens per la via ràpida, el club manresà ja treballa en apuntalar el nou projecte, la nova categoria, amb l'anunci de Sergi Benavides com a nou director esportiu. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: L'acord vincula el responsable de la planificació esportiva amb el conjunt del Congost fins al juny del 2027. D'aquesta manera, Benavides afrontarà la seva segona campanya al capdavant de la direcció esportiva manresana, amb el repte de consolidar l'equip a la nova categoria. L'arquitecte de la plantilla valorava la seva renovació.
8: Molt content, perquè ha passat el que tots volíem que passés. Jo volia renovar, el club volia que jo renovés, i les dues parts ens hem entès ràpid i fàcil. O sigui que crec que també és positiu, perquè d'aquesta manera estem enviant el missatge que volem enviar a la gent, a l'afició, que és que volem donar-li continuïtat al que s'ha fet aquesta temporada.
7: El club ha volgut donar continuïtat a un professional que arriba en un moment dolç després d'haver encadenat 2 ascensos consecutius. L'ha aconseguit fa uns dies amb el Centre d'Esports Manresa i el que va signar ara fa un any amb el Vilanova i la Geltrú. Benavides és ambiciós de cara al futur del Centre d'Esports Manresa. Per ell és clau mantenir la humilitat i el treball que ha provocat l'èxit d'aquesta temporada.
8: O sigui, ens espera un futur brillant si seguim en aquesta direcció d'humilitat, de ser un equip treballador, de no fer massa soroll, però sí que deixar-nos tots, o sigui, des dels que manen fins als que juguen.
7: Amb aquesta renovació, la Junta Directiva aposta per estabilitat i per afrontar amb garanties la tornada al futbol estatal.
0: Gràcies, Jordi. En bàsquet, avui es tanca la jornada 31, jornada intersemanal de l'ACB, amb 5 partits, entre els quals el de la Penya, que rep a l'Olímpic el Morabanc Andorra, que és l'equip que marca el descens. Els verdinegres són 6ens i encara tenen 2 partits pendents. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
9: Bon dia. La sisa joventut rep avui a les 8 del vespre el Morabanc Andorra, en un partit en el qual els verdinegres volen recuperar sensacions després de no jugar aquest passat cap de setmana perquè el Tenerife, que era el rival, estava jugant la Final Four de la FIBA Champions League. Abans tampoc va poder acabar el 2 de maig el duel contra l'Unicaja per problemes tècnics amb el videomarcador que van obligar a suspendre el maig. El Morabanc Andorra, que dirigeix l'exjugador de la Penya Santàbac, arriba més rodat després de guanyar el Baxi Manresa i fer-ho amb l'exverdinegre Pustovic com a gran estrella amb 37 de valoració. Michael Rusic parla del duel contra el seu excompany.
10: Me alegro que voy a ver a Artem otra vez y jugar contra él. Le conocemos bien. Bueno, Artem ahora juega muy bien y bueno, espero un partido difícil. Nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho. Porque queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff.
9: Els andorrans estan empatats a la classificació amb el Casademont Saragossa, el Gran Canària i el San Pablo Burgos amb 9 victòries. Ja jugaran la segona plaça de descens perquè la primera serà pel Granada. El Morabanc ha canviat la dinàmica des de l'arribada del tècnic croat.
0: Gràcies, Ramon. En aquesta lluita per la permanència també hi és el Haio Poslida, que hi va caure clarament a Lugo contra el Breogán 114-87 i es queda amb 2 victòries de marge sobre el descens. D'altra banda, el Barça va aconseguir guanyar ahir a Granada per un ajustat 98-101 que envia el conjunt andalús, com sentíem, ja matemàticament a la primera feb i manté els Granades en la lluita per la segona plaça. Escoltem el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
11: Nosotros un partido con demasiados altos y bajos, defensivamente, especialmente en la segunda parte, estuvimos muy despistados en todo, muy ingenuos, con falta de tensión en algún momento de partido, siempre controlando un poco las ventajas, pero nos faltó un poquito de tensión. Hemos hablado ahora en el vestuario que tenemos que mejorar si queremos seguir ganando. Es verdad que hemos cogido estas 4 victorias consecutivas, pero si queremos ganar en Tenerife vamos a tener que hacerlo mucho mejor.
0: I encara en bàsquet, a Tarragona ja toca fer balanç i més en fred, malgrat el toc amarg del play-off, es considera una bona temporada del CBT. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
12: No ha pogut ser. L'enorme temporada del Club Bàsquet Tarragona a la tercera FEB no ha pogut acabar en ascens. Els del Serrallo van caure dissabte a casa en l'estrena dels play-off i acomiaden la campanya amb mal regust de boca, però sense que això impedeixi posar en valor tot allò aconseguit. El CBT necessitava tornar als orígens després de diverses temporades complicades i ho ha aconseguit. En el retorn a tercera FEB, el club va apostar pel protagonisme dels de la casa i això ha permès veure un equip que ha competit de meravella tot l'any. Segona plaça en Lliga Regular, 22 victòries i xifres sensacionals, a més d'una plantilla que ha connectat moltíssim amb el Serrallo i que han format una gran pinya entre ells. Així valora la campanya un dels capitans de l'equip, Adrià Duc.
13: Doncs amb sabor agredolç per la derrota de dissabte, per no haver aconseguit l'ascens somiat, però bueno, mirant-ho amb una mica de perspectiva, ja que estava contents, hem fet bona temporada. Sobretot hem recuperat el Serrallo, hem recuperat aquest ADN del CBT, que la gent s'identifiqui i veure'ns jugant a bàsquet. Crec també que hem fet molt bon bàsquet en molts moments de la temporada i tant de bo poder mantenir el grup i que aquest sigui només el primer any d'un projecte del CBT que mira cap a dalt.
12: Ara és moment de descansar pels jugadors, però el club ja mira la temporada vinent sabent quines han estat les claus de l'èxit d'aquesta temporada i quines són les bases en les quals s'ha de sostenir el projecte dels propers anys.
0: Gràcies, Adrià. I hoquei patins, avui arrenca la Copa de la Reina que es disputa a Gijón amb 5 dels 8 equips catalans. Obre els quarts de final aquesta tarda a 6:15, l'enfrontament entre el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Cerdanyola. I a les 8, el primer duel estrictament català entre Vilassana i Manlleu. Ho ha de Ràdio, Sergi Guiu.
5: Gijón serà l'epicentre des d'aquest dijous i fins diumenge de la Copa de la Reina 25-26, una competició que arriba just després d'haver-se celebrat a Coimbra la Champions, amb el Fraga com a campió, superant a les semifinals el Vilassana i a la final el Benfica. Així doncs, el conjunt fragatí comença per ell, ja que debuta la Copa de la Reina Bàsquiles del Pla d'Urgell. Arriba a la competició del Cau amb els ànims pels núvols després d'aixecar la seva segona Champions i tenint clar que només pensen en la cita davant el Cerdanyola dels quarts de final. En parlem amb el tècnic junedenc del Fraga, Jordi Capdevila.
14: Crec que arribem bé de poder passar el primer partit, que aquest serà complicat, i a partir d'allí pues, intentem recuperar el millor que puguem de cara al dissabte. Però bueno, això, crec que l'encararem bé, crec que jugarem les nostres cartes i esperem que mos surti cara el dijous.
5: El primer dels quarts de final serà aquest Fraga-Cerdanyola avui a 6:15 de la tarda. D'altra banda, el Vilassana ha hagut de refer-se anímicament després de la derrota a les semifinals de la Champions, però tenint clar que el calendari li permet una setmana després poder lluitar per un nou títol i que va aixecar la temporada passada. Lluís Rodero és el tècnic del conjunt del Pla d'Urgell en declaracions en aquesta casa.
15: Sí, realment és molt recent, això ens ha d'ajudar a tenir coses presents, a donar-nos més força i l'equip doncs, quan cau sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, doncs, sempre vol jugar.
5: El partit dels quarts de final entre Vilassana i el Manlleu és avui a 8:00 PM.
0: Gràcies, Sergi. Demà es completaran els quarts de final. Abans d'acabar, en futbol sala, avui mateix es defineix la final de la Copa Catalunya Femenina amb la segona semifinal, que enfronta Mataró i Mamut les Corts a 21:15 de la nit. Ja espera la final el Rubí, que s'ha de fer a l'altra semi del Penya Esplugues. La prèvia d'aquest Mataró les Corts és de Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
16: El futsal Cardona Hispans Mataró continua marcant-se fites en una temporada que va camí de convertir-se en la millor de l'equip sènior femení de l'entitat. El proper repte arriba aquest dijous. A 21:15 de la nit reben el Teresa Maria Roca a les Corts, equip que milita la primera Iberdrola de futbol sala. El partit s'emmarca en les semifinals de la Copa Catalunya, una fase a la qual mai abans hi havia arribat el conjunt mataroní. Per arribar fins aquí, el futsal ha hagut de superar diverses eliminatòries prèvies davant el Sant Quirze, el Tossa o el 7-10, per exemple. L'últim enfrontament va ser a finals d'abril. En aquella ocasió es van imposar la tanda de penals a l'Hospitalet, rival de la mateixa categoria. Passi el que passi aquest dijous, haver-se plantat a les semifinals ja és un premi per un col·lectiu de jugadores que combina veterania i joventut, una fórmula que aquesta temporada les ha portat a situar-se entre les 10 primeres del grup 2 de la segona divisió, una posició que els permetrà continuar somiant l'any vinent a la Copa de la Reina, competició per la qual han obtingut el bitllet.

Gràcies, Laia, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, Laia Mantric i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
8: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
9: Buena onda, Frankfurt!
8: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten ni veganes.
9: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
8: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt...
9: Vermut de 12 a 14.30.
8: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
9: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
10: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà a Arenys.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts es donen de temps fins dimarts per continuar negociant. Els elements principals d'aquesta negociació són les millores salarials i també per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho ha valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials, i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment, per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous 14 de maig de 2026 i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions a comercialitzar-ne la carn. Sònia Kerr.
4: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
0: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril.
4: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret que per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
0: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
4: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
0: En cultura, demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
4: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangada Shintaro Kago.
0: I en aquest informatiu també us parlarem del darrer premi que han atorgat a la cantant Rosalía. Als esports, el Girona afronta el partit més important de la història, Joan Barberà.
5: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Real Societat de Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està cada vegada més cara aquesta temporada.
0: I fem també un cop d'ull al temps, volem saber si han de venir pluges o no. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i, sobretot, les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres, al migdia i la tarda, hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius se citen dimarts per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials a la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se mentrestant i mantenen les convocatòries de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, bon dia. Quin és el posicionament dels sindicats?
7: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. USTEC està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
7: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
8: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
9: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
7: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: I quines explicacions ha donat el govern a tot plegat? Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres. És a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
3: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
10: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisemanal per avançar en l'acord.
0: I tot plegat mentre continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració a la ciutat del certamen Temps de Flors. Girona FM, Pau Villafañer.
11: Sota el lema Per temps de flors ens plantem, 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat Ustec a les comarques de Girona.
12: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
11: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
0: Anem ara cap a la Catalunya Central. Al Baix, centenars de docents han sortit de bon matí en tres columnes per tallar la C-25 i la C-16. Al migdia han arribat al punt on conflueixen totes dues carreteres. Des de fa un parell d'hores tallen la C-16 a l'altura de Sallent i s'espera que mantinguin aquest tall fins ben entrada la tarda. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
13: Centenars de docents s'han ajuntat a la C-16 a les 12 del migdia, on encara ara continua la concentració amb un ambient molt tranquil i ple de famílies amb infants. Alicia, de la CGT Ensenyament de la Catalunya Central, criticava la gestió del govern.
14: Podem estar molt contentes i molt contents. Estem a tercer dia de vaga, el segon a la Catalunya Central, i hem de seguir així, hem de seguir així, perquè el departament està fent molta propaganda. Està intentant donar una imatge, comunicar al públic en general que sí que s'està preocupant, que s'està mirant les coses, però desacreditant totes les nostres reivindicacions.
13: Tot plegat després d'una concentració que ha començat a les 9 del matí des de tres punts diferents, Sallent, Artés i Manresa, on des de llavors ja han començat a tallar les carreteres. Les tres columnes han anat caminant i en bici fins al punt on són ara. S'espera que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda. De fet, ara s'ha organitzat un dinar popular i el tall continuarà amb un concert i un partit de futbol.
0: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les mobilitzacions.
4: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin talls de carreteres de manera il·legal. Ara bé, creu que Interior ho va fer de forma maldestra i ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
15: Interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad, necesidad de la información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto.
4: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
0: I un apunt més en política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica, després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració de prop de 200 testimonis.
4: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
1: Notícies en xarxa.
0: Agricultura concentra esforços a la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros per comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Marc Dalmau, bon dia.
16: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També ha contractat tres empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, la conselleria diu que es farà el més ràpid possible i demanen deixar treballar els tècnics, però asseguren que entenen la situació. Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
0: Gràcies, Marc. I encara en relació a l'agricultura, avui Unió de Pagesos ha amenaçat amb mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura justament no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
4: Asseguren que la lentitud amb què el departament ha estat tramitat els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos.
1: La xarxa de comunicació local.

0: per just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És un dels titulars del dia. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça.
4: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer és el responsable de Mercat de Treball.
5: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaigui en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
4: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat. Sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua i a Barcelona, on els preus cauen del 3% al 2,8%.
3: Primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
4: D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical d'UGT FICA al Nissan.
6: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Dos, tres dies després, la comunicació va ser, estem en el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
4: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
3: I l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Glovo afectarà finalment 91 repartidors a Catalunya.
4: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona, això sí. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
3: L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant els tractaments a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo més encara, tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
8: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
9: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
7: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
3: No deixem Barcelona perquè l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
10: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
1: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
3: Per cert, que l'alcalde de Barcelona ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
4: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros de la taxa en les ordenances fiscals del 2027 en lloc de fer l'increment progressivament.
3: I l'actualitat del dia ens porta avui també fins a Reus, perquè allà els Mossos d'Esquadra han detingut i desnonat una veïna víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La Nova Ràdio, David Fernández.
11: La dona havia de ser desnonada el mes de gener, però llavors es va aturar el llançament i es va reprogramar per aquest dijous. Des del consistori es diu que ja s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada, però des del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que només es van oferir 2 nits d'hotel. Els Mossos han tirat avall la porta del domicili al voltant de les 11 del matí i han detingut tant a la desnonada com a un activista del sindicat per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Laia Martínez és membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
12: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a 2 persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
11: Unes 30 persones del sindicat s'han concentrat durant el desnonament i ara fan una crida per una nova concentració davant la comissaria dels Mossos a Reus, on es troben els 2 detinguts.
3: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat al Docs Barcelona els 17 documentals que són finalistes de la convocatòria promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola i 3CAT. Els projectes seleccionats, que seran coproduïts per les 3 entitats, es donaran a conèixer al mercat audiovisual de Catalunya, a Granollers, el 3 de juny. Judit Vallès, bon dia.
13: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió al Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al mercat audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les 3 entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
14: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
13: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
3: I tot està a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació a la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les accions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un stand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
16: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
15: Paco Roca o Wu Na-young visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines. Hola, ladrón de paz,
3: campo de minas para mi sensibilidad. Escoltem Rosalía, perquè la Conferència Episcopal Espanyola li ha atorgat un premi. Es tracta del Premi Bravo en la categoria de música pel seu últim disc, Lux. Él es tan encantador,
4: estrella de la sin razón. El jurat del premi també ha reconegut la directora Lauda Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Goig de Déu a la fi del món, sobre el viatge que el papa Francesc va fer a Mongòlia el 2023.
3: Amb música arribem als esports. Ja tenim aquí Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta el partit més important de la història.
17: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda un conjunt dirigit per Michel Sánchez que hi explicava la importància del partit.
19: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté a nosaltres al 200% perquè les necessitem ten molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
18: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
17: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026. Victòria contra l'Atlètic per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. I amb 42 punts i a falta de dues jornades, els blanquiblaus

0: ha pogut ser un falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera, més o menys, que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
1: En bàsquet de la Lliga ACB, avui el Joventut Badalona rep la visita a l'Olímpic de l'Andorra a partir de les 8 del vespre. Ahir derrota del Hajo Post Lleida i victòria del Barça. I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins. I prenen part 5 equips catalans. Avui a les 8, duel català entre el Vilassana i el Manlleu. Lluís Rodero, tècnic del Vilassana.
2: Sí, realment és molt recent. Això ens ha d'ajudar a tenir coses presents, a donar-nos més força i l'equip, doncs, quan cau, sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, doncs, sempre vol jugar.
1: La Copa que juga a Gijón a 6:45 de la tarda. Primer partit, el Cerdanyola juga contra el Fraga, un dels grans favorits.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu. Ràdio Arenys. Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
7: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
6: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
8: Nou Confort, Lampisteria General.
9: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
8: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
9: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
8: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
9: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
6: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
10: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: A Austràlia hi ha un riu que brilla en la foscor. El riu Mosquito, a Tasmània, és llar d'un fenomen natural anomenat bioluminescència, causat per milions de petits organismes coneguts com a dinoflagel·lats. Aquesta brillantor passa perquè els dinoflagel·lats produeixen un enzim anomenat luciferasa, que reacciona amb l'oxigen generant llum com a mecanisme de defensa o comunicació. El fenomen és més visible en nits sense lluna i en aigües càlides, cosa que el fa especialment notable a l'estiu. Fotògrafs i turistes acudeixen a capturar aquesta meravella, que també es veu a altres llocs del món, però la puresa de l'ecosistema de Tasmània ho fa únic. Tot i que és bonic, els científics adverteixen que l'excés de nutrients per activitat humana podria alterar aquest equilibri natural.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Bon dia, són 2:15.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en aquestes millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada.

0: Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, després de la reunió.
1: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
2: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous, 14 de maig de 2026, i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertir enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-la la carn. Sònia Kerr.
3: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per comercialitzar aquesta carn. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
4: Va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
0: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril.
3: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
0: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
3: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
0: En cultura de Mangega, la 44a edició del Còmic Barcelona.
3: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago.
0: Els esports, el Girona afronta el partit més important de la història. Joan Barberà.
5: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Reial Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està més cara aquesta temporada.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i sobretot les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt al cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres al migdia i la tarda hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats se citen dimarts que ve per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida a més als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries previstes de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, quin és el posicionament dels sindicats? Bon dia.
8: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. USTEC està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
1: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
8: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
9: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
10: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
8: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: Això per part dels sindicats, però quines explicacions ha donat el govern? Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres. És a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
2: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
11: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisemanal per avançar en l'acord.
0: I mentrestant continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 mestres i professors s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials d'educació després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració del certamen Temps de Flors a la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
12: Sota el lema Per Temps de Flors ens plantem, 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat Ustec a les comarques de Girona.
13: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
12: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
0: Anem ara cap a les comarques de la Catalunya Central. A Osona, una bicicletada pels carrers de Vic ha escenificat la jornada de vaga d'aquest dijous. S'han anat aturant en diversos punts aquí els docents per fer-hi activitats, com per exemple jocs de cucanya. L'objectiu, entorpir el trànsit i fer partícips també les famílies. El nou FM, Esther Rovira.
14: Més d'un centenar de docents i famílies s'han concentrat a la plaça Major a primera hora del matí, vinguts de les columnes de Torelló, Manlleu, Calldetenes i la capital osonenca. Aquest ha estat el punt de partida d'una marxa que ha recorregut diversos punts de la ciutat. Han anat parant per fer proves com el joc de les cadires o trencar l'olla, en el marc d'una jornada reivindicativa i lúdica per demostrar unitat davant les reclamacions per millorar les condicions laborals del professorat català. Ho explica Sònia Zapata, delegada sindical d'Ustec.
15: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies, i estem lluitant també pels seus drets, perquè estem lluitant per una escola que sigui pública, que sigui catalana, que sigui de qualitat i que doni l'igualtat d'oportunitats per a tothom.
14: L'objectiu de la mobilització també ha estat entorpir al màxim el trànsit perquè se'ls escolti com a mesura de pressió cap al govern.
0: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les seves mobilitzacions.
3: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin aquests talls de carreteres de forma il·legal, però creu que Interior ho va fer de forma maldestra. Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
16: Interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesidad de información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto.
3: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
0: I encara en clau política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
3: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
7: Notícies en xarxa.
0: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana i amb aquesta nova estratègia. Marc Dalmau, bon dia.
17: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat tres empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
4: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
17: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
4: Demanem disculpes a tots els ciutadans que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments.
17: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
0: Doncs encara en relació a l'agricultura, Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions a principis de juny si la conselleria no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
3: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos. Així ho advertia Jaume Gardenyes, que és responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
18: Per motius d'agenda no se'ns contesta res en tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem, farem les mesures pertinents per a gent que tinguem disposada a treballar amb aquestes propostes.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril. És una lleugeríssima millora, de fet, d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats, però els carburants, que mantenen els preus a l'alça.
3: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anuli la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
19: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
3: I és que l'electricitat i el gas ha baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3% i Tarragona amb un 3,2%. I a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
0: Doncs no deixem l'economia. Avui primera reunió de mediació entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni tampoc no ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
3: D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser encara més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
20: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Dos, tres dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nulitat d'aquest expedient.
3: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
0: L'expedient de regulació d'ocupació del Glovo, mentrestant, afectarà 91 repartidors, finalment, a Catalunya.
3: És un 21% més, Marta, dels 435 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa. Cap d'ells, això sí, a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
0: Atenció a aquestes dades. L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant el tractament a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats, la diàlisi amb més impacte ambiental, i els experts fan una crida a reduir-lo, més encara tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal, i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
22: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
23: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
21: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
0: Doncs seguim a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, que està en ple creixement i ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal, i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
25: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera. Paral·lelament, anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
24: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn, i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la Ronda del Litoral.
0: L'alcalde de Barcelona, per cert, que ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
3: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros a la taxa de les ordenances fiscals del 2027, en lloc de fer l'increment progressivament.
0: Canviem de comarques perquè 8 municipis de les Garrigues Altes han signat un acord amb la Generalitat i la Diputació de Lleida per millorar la connectivitat interna i adequar la titularitat de diverses vies de la zona. Les actuacions que es duran a terme comportaran més de 18 milions d'euros d'inversió. Ho ha dit Lleida Ràdio, Judit Castellà.
1: El conveni comporta un conjunt d'actuacions de millora en un tram de la C-233 i en els camins de Torrebesses a Castelldans i de Bellaguarda als Torms, així com l'adequació de la seva titularitat i funcionalitat. El finançament dels treballs correspondrà a la Generalitat de Catalunya, aproximadament del 75%, i a la Diputació de Lleida, el 25%. Es preveu que les obres estiguin enllestides el 2028 i abastaran els municipis de Torrebesses, Granyena de les Garrigues, el Cogul, Castelldans, la Granadella, el Soleràs, Bellaguarda i els Torms. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
5: La potencialitat que teniu a les Garrigues Altes recau en potenciar-vos com a identitat, com allò que heu estat sempre, vinculat al sector primari, però també hem de tenir la capacitat d'incorporar joves, persones que es vulguin viure i desenvolupar el seu projecte vital en els vostres municipis, i per això també aquest esforç de progrés i de modernització a tot Catalunya, a les Garrigues Altes també.
1: La millora de les comunicacions viàries forma part del programa Relament de les Garrigues Altes del Govern de la Generalitat.
0: I és moment per a la cultura. Està tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra per a Cuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Sense Plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
8: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
6: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
0: Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Bang o els Amics de les Arts són els caps de cartell del Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
9: La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida dijous 1 d'octubre amb el concert dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arboretum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquei o el Poni Pissador. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició, una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors o Robot Robert. L'alcalde Josep Maria Vallès considera que Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival.
10: Jo crec que aquesta ciutat reuneix tots els ingredients possibles perquè això funcionés, no? D'entrada, evidentment, un bon equip al darrere que faci aquesta programació, sempre buscant el millor cartell possible.
9: La venda d'entrades per accedir al festival estan disponibles ja des d'aquest mateix dijous a través de la seva pàgina web.
0: I el Festival Terrats en Cultura portarà 13 espectacles a 7 terrats a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Del 12 de juny al 24 de juliol, la trobada combinarà música, teatre, dansa i stand-up.
3: Terrats en Cultura manté la seva original proposta. Espectacles a llocs poc convencionals, 7 terrats de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat, però ubicacions que el públic no coneix fins hores abans, de cada funció. En total, 5 concerts, 6 espectacles teatrals, una peça de dansa i una proposta d'estand-up. L'organització preveu que un miler d'espectadors passin fins al 28 de juliol que gaudeixin d'aquesta proposta.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta, atenció, el partit més important de la història.
26: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez que hi explicava la importància del partit.
11: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui en soltres al 200%, perquè les necessitem molt, i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
2: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties, però que s'infiltrarà per poder jugar, i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
26: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. Amb 42 punts i a falta de 2 jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Escoltem el tècnic Manolo González.
12: He sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
26: I ahir el Barça va perdre per 1-0 contra l'Alavés, també equip immers en la lluita per la salvació. En bàsquet, en el món de la cistella, la Lliga ACB, avui a les 8 del vespre, el Joventut Badalona rep a l'Olímpic a l'Andorra. Ahir, derrota del Hayopos Lleida i el Barça va superar el Granada. I avui comença a Gijón, la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins, i prenen part 5 equips catalans. Avui hi ha 2 partits, a 6:15 de la tarda, el Cerdanyola juga contra el Fraga, i a les 8, duel català entre el Vilassana i el Manlleu.
0: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Jo te sigo. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
13: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
14: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
7: Ràdio Arenys.
13: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits.
4: Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
15: Segueix-nos a les xarxes socials.
16: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
15: Segueix-nos a les xarxes socials.
16: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

Benvinguts a Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Punt Serva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals. Wow.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals. What you want?

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Concert Bacinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: L'astronomia i la mesura del temps. L'astronomia és una de les ciències més antigues que va desenvolupar la humanitat. No l'única ni la més antiga de totes, segurament, perquè els caçadors-recol·lectors ja devien ser experts en plantes, animals, fabricació d'eines, etc. Però també devien conèixer les principals estrelles per guiar-se de nit. I també devien conèixer la posició del Sol per saber en quina època de l'any es trobaven. I durant el Neolític, quan els humans van passar de ser nòmades a sedentaris, van començar a cultivar i a domesticar animals, va ser vital per a ells conèixer el moment en què havien de plantar cada tipus de llavor o saber quan vindria l'època de pluges, per exemple. I en tot això, l'astronomia va ser clau. El pas del temps queda molt ben reflectit en el moviment del firmament i dels diferents astres. Es distingeixen molt bé tres períodes temporals: el dia, el mes i l'any. El primer i el tercer són deguts als propis moviments de la Terra. En canvi, el segon és degut al moviment de la Lluna al voltant del nostre planeta. D'una forma molt simplificada, podríem dir que el dia és degut a la rotació de la Terra. Però això ho sabem ara. Els antics no tenien ni idea de com era la Terra, ni molt menys que girava. El que veien era que els dies estaven dividits en dues parts ben diferents, el dia i la nit. Durant el dia, només es veia el Sol en el firmament i a vegades la Lluna. El Sol sempre sortia pel mateix costat, descrivia un cercle en el cel fins que s'amagava. I durant la nit apareixien els astres que sortien pel mateix costat que el Sol i també descrivien cercles en el cel. Semblava que tot el firmament girava al nostre voltant. A més, a Mesopotàmia van dividir el dia en 24 parts iguals que anomenaren hores, 12 hores pel dia i 12 hores per la nit aproximadament. Cada hora la van dividir en 60 minuts i cada minut en 60 segons. Encara avui en dia fem servir aquestes divisions del temps. Les seves matemàtiques, les matemàtiques de Mesopotàmia, no eren en base 10, sinó en base 12. Per això les divisions temporals són 12 o els seus múltiples. El mes és degut al moviment de la Lluna al voltant de la Terra. En anar girant al nostre voltant, la Lluna és il·luminada en diferents proporcions pel Sol i va canviant de fase. Des que la Lluna és plena fins que torna a ser plena, passen uns 29 dies i mig. I això ho hem anomenat un mes. De fet, en molts idiomes, les paraules lluna i mes s'assemblen molt. Per exemple, en anglès es diuen moon i month. És tan evident el pas del temps amb les fases llunars que moltes civilitzacions comptaven llunes en lloc d'anys i van establir calendaris lunars. El tercer període temporal és l'any, que es correspon a una òrbita terrestre al voltant del Sol. Però, de nou, això ho sabem avui en dia. Els antics no s'imaginaven que la Terra es movia. Ells veien dos canvis evidents i lligats entre si, l'un degut al Sol i l'altre a les estrelles. Per un costat, hi havia una època en què els dies són llargs i les nits curtes. Després, els dies es van escurçant i les nits allargant fins que s'igualen per tornar-se a allargar els dies i escurçar-se les nits. És un va i ve que dura un any. I per un altre costat, les estrelles que es veuen en el firmament van canviant lenta i paulatinament en un moviment que també dura un any. Per tant, els antics necessitaven entendre com es movia el firmament i els diferents astres per mesurar el pas del temps. I així va néixer l'astronomia.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern i els sindicats se citen dimarts vinent per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per la inclusiva mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga. Ustec està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials. Yolanda Segura és la portaveu.
2: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
1: I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants. Escoltem Albert Ferrer, responsable de treball de Comissions Obreres.
3: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
1: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació a l'abril de 2025. Més temes. L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya. És el 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de la costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat. I els Mossos d'Esquadra han detingut i han desnonat aquest dijous al matí una veïna de Reus víctima de violència masclista que vivia en un pis de l'Ajuntament. Han executat el llançament i han detingut dues persones per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents. Un dels arrestats és, com us dèiem, la mateixa inquilina del pis. Des de l'Ajuntament asseguren que s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada. El sindicat ha explicat que l'única opció que se li ha proposat ha estat el pagament de dues nits d'hotel.
0: Notícies en xarxa.

0: Parlant de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 14 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem de creuers pujant fins a la Costa Brava, practicarem ciclisme arran de mar, ens posarem el neoprè per practicar surf, però surf adaptat, sabrem què estan reparant a l'illa de Buda i acabarem el programa d'avui parlant d'il·lustracions científiques. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda arran de mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé. I res, que he anat a la platja avui també.
1: Jo també. A les 7
2: no t'he
1: estava...
2: vist?
1: Home, perquè jo a les 7 estava nedant.
2: No, jo a les 7 estava aquí.
1: Jo a les 7 estava entrenant a l'aigua.
2: Me cachen. Però estava boníssima. Una miqueta picadeta, eh?
1: Sí, estava aventat avui perquè ja va enterrot.
2: Sí, sí, sí. Però has vist algun peixet? Algun...
1: Sí, algú ho he vist, però no sé exactament què. Està
2: però gran,
1: bastant...
2: metre i mig?
1: Està bastant tèrbi. Està bastant... Sí. Turbi. Turbió. El turbió està...
2: O sigui que no s'hi veia, va.
1: Sí, el fons del mar no està... No està...
2: No està com per nedar. Veus, t'hauries no, d'haver vingut nada, a la ràdio.
1: Sí. Per nedar, sí.
2: Te vens aquí amb mi, estàvem
1: no
2: aquí les
1: així.
2: Dues. No, llàstima.
1: Però bueno, poca cosa es veu. A mi em preocupen que hi hagi meduses, però de moment no n'he vist
2: encara
1: ni una,
2: res.
1: Per tant...
2: Perquè està freda l'aigua.
1: Bé.
2: No, encara està freda, el que sí. Dèiem l'altre dia.
1: Sí, però igualment no té relació, sí i no. No sí. Exactament, sí.
2: Va.
1: Aneu a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé. Marina, és que no pares de sorprendre, no? Bueno, de que vas a la mar a nedar a les 7 del matí. Jo tinc una conclusió, que jo sóc més de piscina, perquè pensant i ficar a l'aigua del mar a les 7 del matí...
1: Però això també ho podria fer a la piscina, eh?
3: Bueno, però igualment estava pensant, saps què pensava? Dic, com li quedarà el pèl i ara que va a la ràdio
1: superbé.
3: Després? Dic, no.
1: Perquè m'adutxo.
3: Pues, no sé... Bueno, ja, però quedé, no ho sé.
1: No,
3: la perquè... sorra. Evidentment, en la dutxa tot marxa, però...
1: Perquè no hi ha no sorra. Sé, jo entro a nedar i surto. Vull dir, ja està.
3: Home, dins de l'aigua sí que n'hi ha.
1: Ja, però al fons... No vale, puja la sorra.
3: Bueno, a mi el biquini sempre me se quede ple de sorra.
1: Què faràs tu? Que quedi el biquini ple de sorra. Anem a saludar Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda. No entraré en detalls, va. Millor. Doncs aquí hem tingut una tamborinada ara. Hem tingut una tempesta fa... a l'hora de dinar, just, que em pensava que no... Bueno, de fet, per pujar fins aquí a la ràdio, com els carrers d'aquí fan molta pujada, ja hi havia un
1: riu
4: bastant... un riuet i un riuasso, directament, perquè entre el riu i els cotxes que passaven, bueno, una mica drama... Però un dia això i fred. A l'aigua del mar, aquí està a 18,3 graus, ha dit avui, segons dades que ens ha passat en Josep Pasqual, des de l'Estartit.
1: A Tarragona marcava 17 i llargs, gairebé 18.
4: Uh-huh.
1: Normalment a l'Estartit sol està més freda, eh?
4: Sí, l'aigua està tèrbola, també, està molt tèrbola. Ell diu, a l'observació que ha fet avui, que es veu que ha baixat molta aigua del Roine, del riu francès, i les corrents del nord l'han portada fins aquí. I per això està tèrbola i amb aquesta temperatura.
1: Sí, sí, tèrbola ho està bastant. Vull dir, sembla que estigui ennuvolat. Aquest matí no estava ennuvolat, però quan tu entres a l'aigua, saps allò que veus l'aigua com a grisota quan està ennuvolat? Doncs
4: sí,
1: és
4: sí,
1: la
4: sí.
1: Mateixa sensació. O sigui que veurem. Anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda. Bé, aquí rumiant coses entre l'aigua del mar, els biquinis que queden plens de sorra o que no hi queden, això depèn. Jo ja sabeu que no... L'aigua del mar pot estar freda, pot estar calentona, però jo fins a mitjans de juliol, tirant cap a agost, a mi que no m'hi busquin.
1: Ja ho sabíem, això.
2: Pensava que anava fins a octubre. Jo dic, ostres,
5: l'octubre, no?
2: Has estat a punt de...
1: No, doncs a l'octubre l'aigua està més calenta que ara, eh?
5: Sí, sí, segurament. I si fa un bon dia, segur que no s'hi està malament. Però no ho sé, d'aquí a l'octubre ja ho veurem.
1: Ah, d'acord, tu ves tu pensant. Vinga, va, sí. Deixem a l'octubre, deixem el mar, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: Actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava, explicant que l'any 2025 la Llotja de l'Escala va rebre més de 1.500 tones de peix blau, convertint-se en el port líder de l'encerclament a Catalunya, Sergi.
2: Doncs sí, Marina, així és. La Llotja de l'Escala, podem dir que viu un moment dolç, i el sector de l'encerclament escalenc, que és capdavanter Catalunya, i així ho demostren les dades del balanç d'aquest del passat 2025, que ha donat a conèixer l'Institut de Recerca per la Governança del Mar, el conegut com ICatMar. Al port de l'Escala hi han desembarcat més de 1.500 tones de peix blau, que han suposat superar els 2 milions d'euros d'ingressos anuals. Mirat en perspectiva, això suposa que la Llotja escalenca ha vist incrementat en més d'un 11% el volum total de peix respecte als 3 darrers anys, i això s'ha traduït també en una pujada d'ingressos de prop d'un 6%. Escoltem les valoracions de Josep Lluís Sureda, el patró major.
3: Bueno, doncs sí, aquest any 2025, aquest any passat, hem sigut el port de Catalunya amb més desembarcaments de peix blau. Això ja era una evolució que ja portem els darrers anys, que és positiva, que som l'única llotja, doncs, a el que és la Costa Brava Nord, que tenim subhasta de peix blau, i això és el que sempre dic. En moments donats, doncs, ve molta flota de pesca de Catalunya a desembarcar les seves captures a Catalunya, i aquesta evolució, doncs, és una tendència que els darrers anys ha anat en augment. Ho valorem en principi positivament. Estem satisfets que l'Escala encara sigui el port més important de tot Catalunya en desembarcaments de peix blau.
2: Les estadístiques de la Llotja de l'Escala, més enllà de situar-se com capdavantera de pesca d'encerclament, trenquen amb la tendència d'arreu de Catalunya, on hi ha una baixada generalitzada de captures, ingressos i nombre d'embarcacions en encerclament, i també en altres arts com l'arrossegament, arts menors i palangre de superfície. Una tendència que no és pas nova, sinó que s'arrossega des del 2002. El port de l'Escala no només hi treballa la seva flota resident, sinó que actua com a port mare de moltes embarcacions de la Costa Brava.
3: En moments puntuals, doncs, hi ha molta flota pesquera de Catalunya d'encerclament que venen a l'Escala, doncs, a fer els seus desembarcaments de peix blau. Això es venen, doncs, moments donats, doncs, que les captures de peix blau, doncs, es desplacen cap al nord, i penseu que del Cap de Begú fins a la frontera francesa l'únic punt de desembarcament de peix blau, doncs, és l'Escala. A Llançà no hi ha desembarcament de peix blau, a Port de la Selva i a Roses tampoc, doncs això fa, doncs, que l'únic punt de desembarcament de peix blau sigui l'Escala, i això, doncs, moments donats, moments puntuals, doncs, pot haver-hi, doncs, 14 o 15 vaixells de pesca al nostre port, i això fa, doncs, que augmentin les captures de peix blau.
2: L'alatge, l'anxova i la sardina és el triumvirat de peixos que més volum de captura representen a Llotja. Les embarcacions d'encerclament escalenques actualment tenen dos períodes de veda biològica, un entre el 5 de desembre i l'11 de gener, i el segon entre el 28 de febrer i el 6 d'abril.
1: Gastronomia, paisatge, música i turisme tornaran a unir-se a Deltebre en una nova edició de Mescla del 22 al 24 de maig. Una mostra que any rere any es consolida com una de les cites més esperades del calendari i que després d'una dècada es prepara per l'edició més ambiciosa, Cel.
4: Així és, Marina. Més enllà dels 57 estants que oferiran degustacions durant tot el cap de setmana, es comptarà de nou amb Mescla Bord. S'oferiran 17 experiències que combinaran l'experiència gastronòmica i la navegació. D'aquestes, 10 ja han penjat el cartell de complet. Escoltem a Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
5: Anem a enfocar una mescla on la M, pues, acaba tenint l'impacte del mes, no? Del mes, més projecció de sabors, més projecció d'estants, més projecció de visitants, més projecció de show cookings, més projecció de mescla a bord per a combinar, no, pues, riu, en este cas, sabor i arts escèniques. I en este cas, en lo més, mos quedem per a definir lo que és esta pròxima edició.
4: Mescla comptarà amb més d'una vintena de cuiners i cuineres de renom internacional i de territori que faran visible l'excel·lència de la cuina brenca. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges de Deltebre.
6: Mescla reunirà a 4 xefs en Estrella Michelin, Jeroni Castell, Iñaki Aldrei, Raül Resino i Rafael Muria, així també com cuiners més mediàtics, com ho són Arnau París, Gisemí Caramés o Joan de Saborart. La programació inclourà més de 20 show cookings amb la participació de chefs i establiments de referència a les Terres de l'Ebre.
4: Mescles complementarà amb concerts i activitats familiars. La inauguració anirà a càrrec de l'alcalde de la Ràpita, Xavier Reverter, el pròxim divendres 22 de maig a partir de les 11 del matí.
1: Continuem al Delta de l'Ebre. Sant Jaume d'Enveja viurà aquest cap de setmana una nova proposta esportiva amb la celebració del primer torneig de pàdel nocturn, una iniciativa impulsada pel Consell de Joves amb l'objectiu de fomentar l'activitat física i dinamitzar la vida social del municipi.
4: La competició tindrà lloc els dies 15 i 16 de maig a les noves pistes municipals, estrenades fa prop d'un mes, i vol servir també per donar a conèixer este nou equipament esportiu. Escoltem Ariadna Gómez, vicepresidenta del Consell de Joves.
0: Pues mira, vam veure l'oportunitat perfecta perquè a Sant Jaume, a partir d'uns pressupostos participatius, van traure unes pistes de pàdel al poble, que era una cosa pues, que a tothom us feia il·lusió perquè era una iniciativa nova que donava més oportunitat d'esport al poble i tal, i vam dir, home, pues una manera de promocionar-la, no?, i que la gent pues, comenci a vindre, que les conegui i tal, seria pues, poder fer un torneig, a veure si la gent s'anima, i vam pensar de fer-lo així nocturn perquè diràs que, mira, llama més l'atenció, per la nit podem fer una mica més de pues, un beuret, no?, una miqueta de musiqueta d'ambient i tal, i crec que així, pues, mira, també, a part de la gent que juga, pues, pot vindre gent a veure-ho.
4: El torneig s'estructurarà en una fase de grups amb partides de 20 minuts amb un mínim de 3 enfrontaments per parella i fases eliminatòries posteriors fins a la final.
0: Se basarà en dos tardes-nits, no? Començarà demà a la tarda, sobre les 6 de la tarda. Hi ha dos pistes, allà on hi haurà dos partides alternes al moment. I bueno, les partides són de 20 minuts cada partida, i on donarem uns 5 minuts de marge per a canvi de partides i tal. Així que entre mitjoreta i mitjoreta hi haurà canvi de partides tot el rato, i serà bastant dinàmic. I sí, això, divendres començarà a les 6, fins allà a les 2 del matí, més o menys. I el dissabte pues, començarà una mica més tard, a les 7, i acabarà pues, també sobre esta horeta.
4: La iniciativa ha tingut una molt bona acollida amb totes les places cobertes. En total hi participaran 32 parelles repartides en diverses categories, 3 de masculines i una de femenina, amb jugadors de diferents edats i nivells. L'espai estarà obert a tot el públic amb servei de sopars, zona per seguir els partits i ambient musical, amb la voluntat de convertir el torneig en un punt de trobada per al poble.
1: Aturada ara a les costes del Garraf. Un 15% de la població de Vilanova va passar l'any passat per algun motiu o altre per les oficines de la Regidoria d'Acció Social. Van ser quasi 11.000 les persones que hi van passar per ser ateses, i entre tota l'activitat registrada, les demandes d'ajudes o serveis més habituals van ser les que tenen a veure amb l'habitatge. Les xifres constaten com aquesta problemàtica acaba alterant els projectes de vida de moltes famílies. Carla.
7: Exactament, Marina. L'any passat, el 60% dels ajuts d'urgències socials que es van presentar des de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Vilanova van anar destinats a despeses relacionades amb l'habitatge, ja sigui per facilitar-ne l'accés o el pagament de lloguer. La dada demostra com la problemàtica de l'habitatge s'està estenent i com està ara acaparant bona part de la tasca que desenvolupen els tècnics de l'àrea. Els problemes per mantenir l'habitatge acaba sent el detonant de molts altres problemes que poden acabar patint les famílies. En total, el 2025 es van concedir 206 ajuts vinculats a la vivenda, que van sumar quasi 200.000 euros. Els ajuts es veuen com una fórmula preventiva abans que el problema per la família es pugui fer més gran, perquè també s'ha detectat una major complexitat i cronificació del problema. Escoltem a Gisela Vargas, regidora d'Acció Social i Dependència a Vilanova.
8: Els ajuts que fem des dels serveis socials al final són per manteniment de l'habitatge o per accés a l'habitatge. Per tant, què dic sempre, quan abans es vagi als serveis socials, quan sorgeix el mínim problema, millor, perquè quan tu fas aquesta actuació preventiva, al principi del problema és més fàcil corregir-lo que quan ja està la cosa més avançada.
7: Una de les conseqüències més evidents d'aquesta problemàtica és la dels desnonaments. L'any passat es van atendre 153 llançaments, dels quals se'n va acabar executant un de cada 5. La majoria s'acaben ajornant. Tot i que la xifra no va en augment, els problemes per trobar una alternativa habitacional a aquests casos són evidents per la falta d'habitatge disponible. L'atenció a la dependència és l'altre gran eix de la feina de serveis socials i que es dona per fet que anirà en alça en els propers anys per l'envelliment de la població. La Generalitat acaba d'anunciar que vol aplicar un nou sistema que permeti agilitzar la valoració de les pensions que demanen rebre l'ajuda de dependència. L'Ajuntament de Vilanova confia que això permeti reduir llistes i temps d'espera, que a Catalunya ara de mitjana és de 13 mesos. Segons la memòria d'activitat de serveis socials, l'any passat es van atendre quasi 11.000 persones, el que suposa un 15% de la població. Un percentatge que ja fa uns anys que es manté estable.
1: I ja s'ha presentat la 23a Festa per una Societat Inclusiva que aquest any va cap a Sitges, una edició, la d'enguany, que contempla una cercavila, activitats, tallers i actuacions.
7: Sí, Sitges tindrà l'oportunitat d'insistir en el fet que la inclusió social de les persones amb discapacitat és una qüestió de drets humans. El municipi acollirà la Festa per una Societat Inclusiva el dissabte de la setmana que ve. Serà la 23a edició d'aquesta cita que vol sensibilitzar al voltant d'aquest canvi de mirada tan necessari encara a la societat. La presentació d'aquesta jornada ha anat a càrrec de l'associació Societat Inclusiva Garraf, que lluita des de la comarca pels drets de les persones amb discapacitat. El tret de sortida d'aquesta presentació ha estat una timbalada de la colla Dimonis d'Olivella. La Festa per una Societat Inclusiva és una jornada lúdica i festiva, però també de reivindicació i denúncia, i és que encara hi ha molts reptes de futur per aconseguir una societat més justa. El col·lectiu reclama, per exemple, una escola per tothom, però també oci inclusiu, un accés al mercat laboral ordinari o un projecte de vida independent i d'inclusió en la comunitat. En aquest sentit, el lema escollit enguany per aquesta edició és «Inclusió és respectar, conviure és acceptar, garantir drets és transformar». La padrina de la Festa escollida aquest any és Alba Mestres Petit, una persona cega i una ferma defensora de l'accessibilitat i de la inclusió real, que encara està lluny d'haver-se assolit tot i els avenços que hi ha hagut els últims anys. Escoltem a Margarida Saiz, presidenta de l'associació Societat Inclusiva Garraf.
9: I si no hi ha festes com aquesta i no hi ha actes que realment posen aquest tema en l'agenda social, tampoc es posa en l'agenda pública. Si no hi ha una sensibilització ciutadana, és difícil que a nivell polític es vulgui prioritzar, no prioritzar, garantir uns drets que estan reconeguts. És una festa per una societat inclusiva. Seria contradictori estar, que l'enfoquéssim per les persones amb discapacitat. No, l'enfoquem per tota la societat, perquè si no, no seria, seria una contradicció. Però és que, a més, les persones amb discapacitat no només seran públic, seran també talleristes i també oferiran activitats.
7: La presentació ha anat acompanyada de l'exposició Les imatges de la Festa, que mostra un recull de fotografies de la festa representatives de diferents edicions i per engrescar a participar en la pròxima edició, dissabte 23 de maig a la plaça Catalunya de Sitges.
1: Anem ara cap a les costes del Maresme. La Generalitat de Catalunya ha establert un pla de lluita contra els incendis forestals que determina 14 punts d'actuació per confinar massissos catalans en cas d'un foc forestal i evitar que pugui passar d'una serralada a una altra. A la comarca del Maresme hi ha un d'aquests eixos, a l'àrea d'Argentona, tocant a la collada de Parpers. Oriol.
10: Doncs sí, Marina, l'objectiu d'aquest pla és evitar que un incendi que es produeixi al Vallès no pugui traspassar cap al Maresme, i també a l'inrevés. L'enginyer de Forest, Oriol Bassa, del Consell Comarcal, ha explicat que la Generalitat ja va exposar aquest pla al gener als agents forestals i fixaven com a prioritaris els eixos del Maresme i el del Baix Llobregat. Comenta que la idea és dividir el territori en porcions de 10.000 hectàrees per evitar tenir incendis que superin aquesta superfície. Tot i això, apunta que quan les condicions meteorològiques són molt adverses, una sectorització com la que es planteja no té cap utilitat.
11: Això és una estratègia de bombers i és aquella idea dels Estats Units que es va aplicar en el seu moment de quarteritzar el territori en diferents àmbits de menys de 10.000 hectàrees perquè si hi ha un gran incendi, si hi ha un incendi forestal no es converteixi en un GIF, en un gran incendi forestal, sinó que quedi controlat a dintre d'aquestes 10.000 hectàrees. Vale. Això és una teoria que és aplicable en certs moments i en moments que quan les condicions ambientals són totalment extraordinàries, amb vents importants, per exemple, de Ponent, més de 30 graus de temperatura, menys de 30 graus d'humitat. Si passa això, tot el que estem dient no serveix.
10: Oriol Bassa tampoc confia en com està plantejada l'actuació, ja que en lloc de fer franges de protecció amb baixa combustibilitat, el que es farà és eliminar el sotabosc però deixar els arbres. Una situació forestal que, en cas de condicions extremes, no atura el foc.
11: I això, insisteixo, tampoc serveix, perquè si hi ha un foc, doncs ells diuen és que no pujarà de baix a copes. Home, si tornem-hi, si hi ha el 30-30-30, i tant que pujarà de baix a copa. Vale? Ens hauran d'explicar-ho més bé. A més, en els territoris protegits s'haurà de fer, com diu la normativa, amb estudi d'impacte ambiental. Vull dir que s'haurà de fer tot molt bé perquè no sigui una solució que sigui causi més problemes que no avantatges.
10: El pla contempla crear faixes d'uns 300 metres d'amplada. En el cas del Maresme, aniria des de Mataró fins a Granollers, retirant només el sotabosc d'arbustos i herbàcies. Visualment, de lluny, no suposaria un gran impacte, ja que els arbres es mantenen, però Oriol Bassa apunta que una actuació així requereix manteniment periòdic. L'actuació global a tot el país té un pressupost de 37 milions d'euros.
1: Premià de Mar fa un pas endavant en la manera d'explicar, conservar i fer créixer la seva cultura popular. Aquest dissabte, 16 de maig, a partir de les 11 del matí, s'inaugura la Casa de la Festa Can Manent, el nou equipament cultural que neix després de la reforma de la Masia i de la seva transformació en un espai dedicat a la imatge festiva, les entitats i la divulgació del patrimoni popular local.
10: Exacte, la nova Casa de la Festa exposarà i conservarà...

0: quan Premià de Mar encara no existia com a municipi independent. És la masia més antiga que es conserva a Premià de Mar. Amb aquesta aposta, Premià se suma a altres municipis catalans, com Vilafranca del Penedès, que disposa de la seva casa de la Festa Major, vinculada a una de les celebracions més emblemàtiques del país. Solsona té el Quarto dels Gegants, un espai de referència per entendre la seva imatgeria festiva. A Tarragona, amb Santa Tecla com a gran referent, compteu també amb una casa de la festa que conserva i explica els elements del vostre seguici popular. Són localitats on la Festa Major no és només un programa d'actes, sinó que és tot un relat, patrimoni i identitat. Doncs bé, Premià de Mar no és capital de comarca ni una ciutat amb la projecció festiva de Tarragona o de Vilafranca, però ara vol reconèixer que la cultura popular mereix estructura, relat i tenir una casa, i ho fa en un edifici que ja era memòria abans de ser un museu, que ja era patrimoni abans de contenir-ne.
1: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Tarragona acollirà aquest dissabte la primera edició de la Regata Solidària Creuers. Està impulsada pel Real Club Nàutic de Tarragona i Mans Unides i es durà a terme a partir del migdia al Port Esportiu. La iniciativa combinarà esport i solidaritat amb l'objectiu de recaptar fons per a projectes de desenvolupament als països del sud. La cita neix sota el lema Un rumb que transformarà vides i s'emmarca dins del conveni de col·laboració signat recentment entre dues entitats per reforçar aliances entre el món esportiu i les organitzacions compromeses amb la justícia social i la lluita contra la pobresa. La delegada de Mans Unides de Tarragona, Teresa Feliu, ha explicat que la totalitat de l'import recaptat a través de les inscripcions es destinarà als projectes de cooperació al desenvolupament que impulsa l'entitat centrats en garantir drets bàsics com l'alimentació, l'educació, la salut o el treball digne.
2: La seva voluntat, no?, de fomentar l'esport, però també d'impulsar iniciatives solidàries i socials. Aquest és el tema. Crec jo que el compromís social l'hauríem de tindre tots. Nosaltres ara treballarem en un tema esportiu, però també tenim convenis signats amb empreses de Valls, amb empreses de Serral, amb diverses empreses, que també veuen clar que la societat civil s'ha de comprometre a millorar la situació que estan vivint molta gent en els països del sud, sobretot pobresa i fam.
1: La jornada començarà a les 10 del matí amb una reunió d'armadors seguida d'una benvinguda i esmorzar abans de l'inici de la regata, que es disputarà a partir a les 12 del migdia davant del litoral tarragoní. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
3: Bona tarda. Una situació esvalutada pel que fa al mar, sobretot ja mar enfora, amb maró o forta maró d'una forma generalitzada. I és que el vent més aviat de ponent o mestral serà intens a gran part de la costa barcelonina i també a la Costa Daurada. En canvi, el vent serà molt més variable en direcció, dominant fins i tot de xaloc o llevant a la Costa Brava, sempre també amb maró. Per tant, la mar estarà un palet esvalutat. A la Costa Brava també les properes hores hi haurà alguns grups, alguns ruixats intensos, però locals. En vista el divendres, el vent continuarà bufant més aviat de ponent o mestral, sobretot al sud de la costa barcelonina i la Costa Daurada, i una mica de tramuntana al Cap de Creus. Al sud de la Costa Brava, vent de sud-est, amb mar entre maró i forta maró, sobretot també mar enfora. La tarda del divendres portarà refrontall, entrarà de cop el vent de xaloc i llevant a la costa barcelonina, per tant hi haurà fins i tot una mica de mar creuada. N'estem pendents a la xarxa.
1: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
4: Hola, què tal? Bona tarda. Una tarda, de moment, relativament tranquil·la en aquesta xarxa viària, sense cap gran incidència que ens estigui complicant excessivament el trànsit. Recordem, però, que per manifestació tenim tallat l'eix de la Llobregat, la C-16, entre Sallent i Sant Fruitós de Bages. Aquest tall, que ja porta hores, encara continua en totes dues direccions i en principi es fan desviaments senyalitzats. Això, com et deia, a la C-16 entre Sallent i Sant Fruitós de Bages. Pel que fa a la xarxa viària més propera a Barcelona, aturades més o menys habituals, sense grans sorpreses, sense grans incidències, és tot des del Servei Català de Trànsit.

0: Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
1: Avui visitarem un dels principals parcs naturals de la Costa Brava, el Parc Natural del Cap de Creus, perquè fa poc que ha estrenat nova directora, Sergi.
2: Doncs sí, Marina, avui anem a donar la benvinguda a Montse Pasqual, que fa poc més d'un mes, un mes i escaig, s'ha convertit en la nova directora del parc, un nou repte per una persona molt vinculada a l'Alt Empordà. Montse, primer de tot, benvinguda i enhorabona per aquesta estrena.
3: Moltes gràcies, bona tarda.
2: Que la primera pregunta és òbvia. Què ha significat per tu arribar fins a la direcció del Parc Natural de Cap de Creus?
3: Bé, jo fa uns 7 anys que estic treballant de tècnica al Parc Natural de Cap de Creus, sobretot vinculada a l'àrea d'ús públic, i bé, doncs ara hi ha l'oportunitat de... em dona l'oportunitat de ser directora del parc i, per tant, m'ho agafo doncs, amb moltes ganes, encet una nova etapa amb il·lusió i una mica ja coneixent les línies estratègiques i els projectes més grans que s'estan tirant endavant.
2: Clar, no et ve de nou, no? Ja havies estat treballant tota aquesta època amb en Pons Feliu a la direcció.
3: Exacte. De fet, jo, quan vaig començar a treballar al parc, hi havia de directora la Victòria Riera, que poc després es va jubilar, i sí, he viscut doncs, tota l'etapa d'en Pons Feliu, de director.
2: Què, ara que comences aquesta etapa, què ha de definir? Com te l'imagines o què n'esperes de la teva direcció al Parc Natural?
3: Bé, la gestió dels espais marins protegits sempre és un repte, i en un espai maritimo-terrestre doncs, encara més. I doncs, espero poder continuar desenvolupant les línies estratègiques que estan molt marcades, ja per als nostres plans estratègics o per als programes d'actuació, però és que, a més, tirar endavant projectes com a administració doncs, vol un temps i llavors doncs, hi ha molta feina feta que en els propers anys esperem que pugui veure la llum.
2: Aquestes línies que comentaves, en quines serien en grans traços les línies principals o els camps principals d'actuació en el Parc Natural?
3: Doncs el Parc Natural es basa en la conservació, no, dels valors naturals, i llavors doncs, una de les línies és seguir doncs, i continuar fent sèries d'estudis de tots aquests valors que coneixem i d'hàbitats, d'espècies que hi ha aquí al parc i que tenim com el mandat de protegir. Però és que també doncs, la regulació de tot el que és l'ús públic, ja sigui terrestre o sigui marí, és un altre repte. A nivell terrestre, doncs, en els últims anys s'han fet regulacions, no, d'accessos de vehicles, que la veritat estan funcionant i ordenen, no? Permeten aquesta visita de forma ordenada i que la gent fins i tot tingui un gaudi major. A nivell marí, doncs, la regulació arriba amb l'aprovació del PRUC, del Pla Rector d'Ús i Gestió, que es va aprovar l'estiu passat i va entrar en vigor, i que, per tant, encara estem en la fase de desplegament i d'implantació de tot el que preveu aquest PRUC, que també és el mateix, simplement de l'àrea marina protegida, doncs, ordena les zones, els usos i fa regulacions. I llavors, doncs, bueno, una altra de les línies és continuar treballant amb la Carta Europea de Turisme Sostenible, que és tota una metodologia per treballar amb totes les empreses de turisme responsable que s'està fent aquí al parc i que acaba generant doncs, com una xarxa d'actors i de punts d'informació de cara al visitant, perquè som un parc amb una alta afluència de visitants. I llavors continuar treballant amb tot el que són les activitats primàries, no? Ja siguin terrestres o d'agricultura o ja siguin marítimes, doncs, de pescadors professionals, doncs, de caire artesanal, que puguem continuar fent xarxa també.
2: Ara ho has dit, Montse, arribes amb el PRUC, aquesta eina base, no? Aquest document base que va ser aprovat fa poc més d'un any, però podríem dir que aquest estiu serà el primer o la primera temporada alta que tota la temporada estarà vigent, no? Com ho, des del parc, com ho veieu o clar, hem sentit dir que encara hi ha algun estira i arronsa, o fins i tot encara hi ha algun municipi que se l'agafen una mica amb pinces.
3: Bé, sí, és el que comentes, eh? El PRUC va arribar, va entrar en vigor a finals de mitjans d'agost de l'estiu passat, no? del 2025, i per tant aquesta és la primera temporada sencera. Clar, la normativa base del PRUC, coses com la velocitat de navegació o les zones de on es pot fer pesca recreativa així, doncs això ja està en funcionament des de l'estiu passat, i així és. No? I llavors sí que des de la Direcció General s'han rebut algunes demandes, no?, per part d'ajuntaments, però bueno, el PRUC està aprovat com està aprovat ara mateix, i com a òrgan gestor ens toca aplicar-lo com està aprovat. Més enllà que hi continuïn havent-hi converses a més nivell polític, amb la consellera, etc. No? Però nosaltres, com a òrgan gestor, ens toca aplicar i anar desenvolupant les diferents actuacions que preveu el PRUC. Clar, el poder començar una temporada plena ja amb la normativa vigent fa, doncs, que ja puguem enfocar tota la informació de cares a l'usuari diferent, no? Amb plafons informatius, amb tríptics explicatius, amb una web preparada. Com a òrgan gestor, el que podem fer és facilitar al màxim aquesta informació a l'usuari que vol venir o vol continuar venint a fer ús de l'àrea marina del Cap de Creus, i per tant està intentant informar-se de com fer-ho bé, no?, per no malmetre aquests valors, perquè també els aprecia, no?, i els disfruta i els gaudeix. I per tant, doncs, aquesta és en la línia en la que ens mantenim.
2: Mm-hmm. Això també obliga, evidentment, a tenir una base de control, de vigilància, de, suposo, un desplegament més efectiu de Mossos, agents rurals, informadors del parc, o sigui, és tota una xarxa precisament perquè vetlli per això, no?, perquè es compleixi.
3: Exacte. Com a parc tenim els punts d'informació que tenen totes aquestes fulletons i així, però és que alhora també tenim una barca del parc amb informadors a mar, i també totes les oficines de turisme dels municipis, doncs creem aquesta xarxa, o totes les empreses CETS que estan acreditades com a CETS també funcionen, no?, com aquesta xarxa informativa. Però també és el que comentes, estem coordinats amb els cossos de vigilància el mateix, per anar tots a la una, de si nosaltres donem una informació, doncs, que és n'estiguin el cas, i a mi que es va desplegant el PRUC, doncs que n'estiguin assabentats. Cossos de vigilància depenen d'altres departaments, i estem coordinats per doncs això, per anar de manera unitària.
2: Mm-hmm. Anem al que deies abans, tu que havies que has estat treballant molt amb la gestió d'usos del parc, no?, amb aquesta paraula que tots ens escama una miqueta quan arriba aquesta temporada, que és el turisme, i en la gestió del turisme. Què et diu la paraula, i sobretot què et diu en com s'està portant el turisme els últims temps en els espais naturals?
3: El turisme és un dels actius que tenim aquí al parc. Som un parc, et comentava, amb una alta afluència de visitants. De fet, aquest any 2025 vam fer el primer estudi de quantificació de l'afluència de visitants al Parc Natural de Cap de Creus, i tenint en compte només l'àmbit terrestre, es van quantificar que l'any passat ens havien visitat 960.000 visitants, sobretot concentrats a la temporada d'estiu. Això són uns números importants, destacats com a nivell de parc natural, i llavors, doncs, és un repte, sempre és un repte poder compatibilitzar aquesta conservació, que és el mandat que tenim com a llei del parc, amb aquesta visita i ús i gaudi del visitant. Uh-huh. Llavors, es busquen formes d'ordenació, ja sigui per afavorir aquesta conservació, com perquè també aquest visitant pugui gaudir d'aquesta visita i en tingui una bona percepció, no? Llavors, una de les coses que ens col·lapsa el parc és l'accés de vehicles a l'estiu, per això es busca, doncs, aquestes regulacions d'accés de vehicles, però sempre vetllant, doncs, perquè el visitant pugui continuar-ho accedint, no? Ja sigui a peu, ja sigui doncs, en horaris no tan freqüentats, ja sigui amb l'ús de llançadores, doncs aquesta és una de les maneres. L'altra manera que tenim és amb aquesta metodologia de la Carta Europea de Turisme Sostenible, que al final és una metodologia que proposa Europarc des d'Europa, ja que bueno, generen aquest sentiment de pertinença cap al parc.
2: I per acabar, Montse, estem en una època on per exemple, ja tornem a la banda de l'activisme, si m'ho permets, estem en una època on hi ha molt camp de batalla al voltant de les renovables, i l'Empordà és una zona molt sensible, que ha estat i suposo que serà. Com et neguiteja? O sigui, com veus tu el fet aquest de la compatibilitat o de els diferents projectes que hi ha en marxa?
3: Bé, a nivell de parc natural, la nostra normativa diu que dins del parc no es preveuen centrals de producció d'energia renovable, i per tant poca cosa te puc dir al respecte. Llavors sí que som un òrgan de la Generalitat que en un determinat moment, doncs, si per afectació, si per proximitat, doncs, des de l'òrgan que ho tramita, doncs, es demana un informe tècnic, doncs farem l'informe tècnic referent als valors que estem intentant protegir, però més enllà d'això poca cosa puc...
2: Doncs, Montse, moltíssimes gràcies per ser aquesta estona amb nosaltres, per presentar-nos, fer aquesta carta de presentació de la nova direcció del Cap de Creus i d'aquest espai natural protegit tan valuós que tenim aquí a l'Alt Empordà.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé.
1: Canviem ràpidament de tema perquè parlem d'esports, deixem les àrees protegides i anem a parlar de surf des de l'associació Superando, un surf adaptat, Carla.
4: Doncs mira, Marina, avui volem parlar d'esport, de superació i de mar. I ho fem amb l'Adam Garrido, membre de l'associació Superando de Vilanova i la Geltrú i esportista d'estàndard padel adaptat. L'Adam conviu amb l'Ela, però això no li ha impedit descobrir una nova manera de relacionar-se amb l'esport i amb el mar gràcies a l'estàndard pàdel. Fins i tot, i ojo amb això, ha arribat a competir al Campionat d'Espanya de surf adaptat a les Canàries. Adam, gràcies per acompanyar-nos. Benvingut a Arran de Mar.
5: Buenos días y gracias a vosotros.
4: Mira, primer de tot, per la gent que no conegui Superando, que aquí a Vilanova tenim molt clar qui sou i a què us dediqueu, però no sé si ens podries explicar una mica què és aquesta associació i quina és la tasca que dueu a terme.
5: Bueno, Superando, una associació que intenta de és una fàbrica d'alegria, ¿vale? Perquè no és una asociación como tal. O sea, son amigos que intentan llevarte al agua, que disfrutes cada sur, para el sur, que te rías, que pases un día estupendo, ¿no? Hay gente con discapacidad, diferentes discapacidades, y ahí no hay límites. No hay discapacidad que te frene. Entonces, por eso te digo que es una fábrica de alegría, porque es entrar agua y sacar la sonrisa a cualquiera, ¿no? Porque yo he vivido eso, ¿no? De ¿qué hago yo si no me puedo mover? Y vas a ir a estar, puedes hacer surf, ¿no? O sea que es un poco buena gente ayudando y sacándole la alegría a gente con alguna discapacidad o algún tipo de problema.
4: Porque
5: como en la reducida, en el mar cambia. Es como un tren de gravedad. Entonces, estás dentro del mar y es como sentirte, ¿cómo te explicaría? Sano. Sin nada. Y la gente que está al lado te anima y eso aún te da más fuerza, ¿no? Para sentirte bien.
4: Entonces entiendo que descubrir a superando y descubrir este deporte, podemos decir, ¿no?, que tiene un gran significado a nivel emocional, ¿no?, para ti.
5: Sí, sí, porque yo hablo en mi caso, con mi enfermedad, yo quería hacer cosas. Empecé a buscar algún deporte, algo, ¿no? Empecé a buscar, a mirar, no había nada. Y te deprime un poco. Y te desespera, ¿no? Que para gente, en mi caso con ella, no haya nada, ¿no?, adaptado. Y te entristece. Hasta que alguien así, una asociación, te da la mano y te diga, tú puedes hacer sus. Y tú digas que no lo ves. Y te dan, sí, sí, tú vente que lo vas a hacer. Y para mí eso fue como mente abierta. Como un escape, ¿no? Volver a vivir, ¿no? Uh-huh. Y sentirte bien.
4: Uh-huh. Y oye, el surf adaptado, digamos, por ejemplo, en tu caso, ¿qué tiene de diferente con el más habitual? No sé, ¿cuáles son las diferencias a lo mejor de cuando tú te subes a una tabla a cuando a lo mejor me subo yo, que ya te digo yo que no va a pasar porque el leñazo que me voy a meter va a ser espectacular?
5: Nada, podría también cualquier otra parte. Claro, yo al principio podía ponerme de pie, no apoyaba los brazos y me enseñaron a ponerme de pie. Y ahora lo hago tumbado. Entonces es una modalidad que es tumbado. O sea, necesito a alguien que me coja y me empuje para coger la ola. Entonces yo con mi cuerpo manejo la tabla. Entonces la adaptación, sentado, tumbado, con una pierna, de rodillas, hay diferentes adaptaciones.
4: O sea, que es muy flexible, ¿no? Es un deporte que es muy flexible para, digamos, adaptarse a cualquier persona con la necesidad específica que tenga, ¿no?, por sus características físicas.
5: Sí, sí, sí, sí. O sea, hay gente con una sola pierna que hace surf. Con prótesis, ciegos, de cualquier clase de discapacidad. Uh-huh. Todo adaptado a su discapacidad, pero son... Es verlo. O sea, eso tenía que ser una asignatura de colegio. Uh-huh. Ver gente cómo supera su discapacidad.
4: Uh-huh. Y oye, tú empezaste, me decías, hace 2 años, más que nada porque estoy haciendo números. Hace 2 años empiezas a practicar el stand-up paddle, pero el año pasado ya te dicen desde la Federación Española que estás invitado a ir al Campeonato de España, ni más ni menos, en Canarias. Eso es de persona prodigio, en un año empezar un deporte y a irte a un campeonato estatal.
5: Bueno, es... Porque yo cuando hago algo, lo daba todo. Y ahora, dando la oportunidad esta, pues si lo daba todo, ahora lo di todo, todo. Entonces, es como decir, tengo que hacer lo mejor que pueda. Y me ofreció la oportunidad... Y me daba miedo, porque dije, hay mucho profesional. Y me dijeron, tú ves a divertirte. Y la gente que está allí te dice, nos vamos a divertir. Y eso es lo que es un campeonato de Padel Sur. Es divertirte con otra gente, hacer amigos, entrar al agua y reírte y pasar un buen rato. Eso para mí es un campeonato.
4: Y supongo que también el hecho de poder encontrar con otras personas que están en situaciones a lo mejor similares, ¿no?, que también recorren también a espacios para poder practicar el deporte de forma adaptada, supongo que eso también tiene un valor muy importante, ¿no?
5: Sí, yo he conocido mucha gente muy guapa por dentro, muchísimo, cada uno con su caso, su historia... que te quitas el sombrero. Dice, ole por ti. O sea, con lo que tienes y estás aquí dándolo todo. Me quito el sombrero por ti. Y cada uno tiene su historia, su vivencia y su forma de superar su discapacidad. Y es digno de ver. O sea, yo aconsejo a todo el mundo que pueda que vaya a ver un campeonato de gente con discapacidad, porque es superación al máximo.
4: ¿Y en qué categoría es la que tú competiste en el campeonato de España?
5: Yo en Pone 2, queda tumbado. Uh-huh. Tumbado con asistencia. Uh-huh. Asistencia para coger la ola y para recibir.
4: Por tanto, ya estamos hablando de que para irte al campeonato de España, porque ahora quiero hacerte una pregunta que me interesa mucho, para irte al campeonato de España ya es, tú como deportista, la persona que te asiste, ¿no? Para tu categoría. Sí. Pero después está todo el trabajo logístico que tiene que ser cargar en un avión las palas, las tablas, todos los soportes que necesites para hacer el deporte adaptado. Todo eso tiene que ser un dolor de cabeza, ¿no? ¿O cómo lo gestionasteis?
5: Sí, sí, sí, sí. Pues todo eso, para mí era nuevo, pero la gente que venía, sobre todo el que, un asistente, que es muy amigo mío, que es Jordi Clapeda, ¿vale? Y Laura Gil, que es fisio ella y es surfista toda vida. Y él sí que había hecho campeonato y se ve que iba. Porque yo vine al aeropuerto con una tabla, la maleta, el neopreno, y le decía, ¿y esto? ¿Y esto? Pero sí, sí, es complicado. La gente que está a mi lado son gente que no es que sepa, que saben mucho. Es que tienen mucha ganas de ayudar. Mm. Y eso se nota.
4: Y escúchame, Adán, no tenemos mucho más tiempo, pero sí que me gustaría que me dijeras... Si ahora tenemos a alguien que nos está escuchando, que está en una situación a lo mejor parecida a la tuya, ¿qué le dirías respecto a todo este deporte, respecto a asociaciones como Superando? ¿Qué le recomendarías tú según tu experiencia?
5: Yo, de experiencia, es una de las mejores cosas que va a poder pasar desde que te da enfermedad, porque te da vida. O sea, que te entra en el agua... haga surf, padre surf, te ayuden, eches una risa, conozca gente, estés en el agua, o sea, es, yo creo que es una desconexión total. O sea, yo cuando voy, es, me olvido de la enfermedad, porque te asisten tanto y te apoyan tanto que te olvidas de todo. Disfrutas de ese día. Como si fuera tu último día, al menos mi experiencia, y estás deseando que llegue ese día para decir, voy al agua, disfruto, me río, y es lo que te decía, es sentir alegría. Y yo animo a todo el mundo, da igual la discapacidad que tenga, todo el mundo es válido y se puede hacer. Si no es de pie, es tumbado, si no de rodilla, si no te ata, da igual. O sea, la cuestión es que cualquier persona, sea niño, sea grande, sea lo que sea, puede entrar al agua y generarle una sonrisa, que es lo que se trata.
4: Desde luego. Adán, me voy a quedar con este precioso mensaje que nos has dejado ahora y que desde luego queda claro que el mar es mucho más que simplemente un deporte, ¿no? Este paddle surf, que es inclusión, que es autoestima, que es salud al final y es vida, como tú dices. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y enhorabuena también tanto a ti como a Superando, todas las personas que trabajan ahí, Víctor, que también tuve el placer yo de conocerlo el otro día durante el campeonato que se hizo aquí en Vilanova, ¿no? De stand-up paddle. Y muchísimas gracias por este trabajo tan importante que hacéis día a día.
5: Muchas gracias a vosotros y un abrazo a todo el mundo.
1: I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara fem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
6: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.

0: Ràdio Arenys.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança. A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
4: Sabies que...
5: El cervell del pop és molt diferent al dels humans i de la majoria d'animals. Tot i tenir un cervell central, aproximadament, el 60% de les seves neurones es troben distribuïdes als 8 braços. Això significa que cada braç pot prendre decisions de manera gairebé independent. Per exemple, un braç pot explorar una escletxa, manipular un objecte o reaccionar a un estímul sense necessitat d'instruccions directes del cervell. Aquesta estructura fa que els pops siguin extremadament bons resolent problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una font d'inspiració per a la robòtica i la intel·ligència artificial del futur.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts s'han emplaçat a continuar negociant el proper dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i l'escola inclusiva. El govern posa èmfasi en les millores de l'atenció a l'alumnat i els sindicats volen incloure el punt del salari a la propera trobada. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
8: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
7: I primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats anuncien defectes de forma, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb altres plantes europees. L'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Llepes, coordinador de la secció sindical de Nissan.
9: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Dos, tres dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
7: I un treballador ha mort en un accident laboral avui a Sant Pere de Ribes. L'home de 64 anys estava fent tasques de manteniment en una nau industrial en un punt situat a uns 7 metres d'alçada quan ha caigut per causes que s'estan investigant. El cas és en mans del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Vilanova i la Geltrú i del Departament d'Empresa i Treball. I la Conferència Episcopal Espanyola ha atorgat a Rosalí el Premi Bravo, la categoria de música, pel disc Lux. El jurat del premi també ha reconegut la directora Alauda Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Boig de Déu a la fi del món, sobre, recordem, el viatge que el papa francès va fer a Mongòlia l'any 2023. En clau esportiva, el Girona afronta el partit més important de la història. Situats en zona de descens, els gironins necessiten guanyar la Real Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i van fer un pas més cap a la salvació. La permanència a primera encara està més cara aquesta temporada. En una hora més notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on continuarem l'esport, anirem en bicicleta, però ben a Ran de Mar. Després sabrem quines obres de reparació estan fent a l'illa de Buda i acabarem el programa d'avui parlant d'il·lustració científica. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Ran de Mar. De ciclisme vora mar de la xarxa Eurovelo 8, un projecte cicloturístic que creua la comarca del Maresme de punta a punta, oferint estacions de servei als ciclistes en punts concrets del recorregut des del Maresme. En podem parlar amb el Consell Comarcal Oriol.
2: Doncs sí, efectivament, Marina, avui volem parlar del pla de sostenibilitat turística Maresme Eurovelo 8 i per això volem saludar el Xavier Pons Domènech, que és el conseller de Transparència, Bon Govern i Planificació Estratègica del Consell Comarcal del Maresme. Xavier, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Bé, Xavier, parlem d'aquest Maresme Eurovelo 8. Comencem situant exactament aquest projecte que té a veure amb bicicletes, té a veure amb ciclisme. Explica'ns una mica exactament de què estem parlant, Xavier.
3: Doncs és un projecte que té a veure, com bé dius, amb el ciclisme, o sigui, amb la bicicleta, sobretot amb el cicloturisme. Per això es diu Maresme Eurovelo 8, que per qui no ho sàpiga, doncs el Maresme, bueno, els traçats de l'Eurovelo 8, doncs són xarxes de camins ciclables turístics que estan arreu d'Europa, i en aquest cas el que ens competeix a la comarca del Maresme és el número 8. Qui fa els traçats de la xarxa d'Eurovelo Velo, responsable aquí a Catalunya, doncs és el Departament de Territori de la Generalitat, i el que estem fent a través d'aquests fons Next Generation des del Consell Comarcal del Maresme és, doncs, per entendre'ns, posar estacions de servei per a bicicletes, entre d'altres, que ara ho comentarem, no? Bé, ara que em truqueu des d'Arenys, doncs Arenys de Mar, per exemple, hi anirà al costat de l'estació de tren de Rodalies, una estació de serveis de bicicletes, on hi hauran, doncs, aparcaments, un taller mecànic a l'interior i també un netejador de bicicletes, no?
2: Per tant,
3: això és un exemple, no? Però hi ha altres municipis en els quals, doncs, aquests rentadors de bicicletes estan a l'exterior, altres que tenen també guixetes per desar, doncs, alguna cosa que portis de viatge, que puguis també connectar la bateria elèctrica de la bicicleta, box individuals d'aparcaments de bicicletes en vez de fer-los, com aquest cas seria Arenys de Mar, que seria conjunt, no?, en un mòdul conjunt interior. Doncs també hi ha municipis que han apostat per als que, com Calella, com aquests individuals, i bé, estaran gestionats també des d'un aplicatiu, que serà el mateix per tota la comarca, i al final, doncs, hi ha 17 municipis que estaran en aquesta xarxa de serveis que, com dèiem, doncs, seran des d'estacions de bicicletes fins a punts d'informació com el que tindrem a Premià de Dalt, o punts també d'informació com hi haurà a Mataró, gairebé al costat, tocant el port de Mataró, entre el passeig i el port de Mataró. Però també, doncs, com deia, hi haurà altres infraestructures com illes de frescor, que estaran, doncs, habilitades a Vilassar de Mar, a Malgrat de Mar, que per entendre'ns, doncs, això seran llocs on la gent que vagi en bicicleta podrà aturar-se, hi haurà taules de pícnic, hi haurà ombra, hi haurà aigua, bueno, unes zones de descans, no?, per entendre'ns. Però també hem fet altres actuacions, com seria la renaturalització d'un tram de la riera del Masnou, la part final de la riera del Masnou, o també una naturalització d'un espai de platja, en aquest cas a Malgrat de Mar, no? Bueno, tot això són diferents actuacions que es formen part d'aquest projecte Next Generation d'una subvenció europea aterrat aquí al Consell Comarcal del Maresme, i després, doncs, hi ha altres actuacions que potser no són tan visuals, però que seran de promoció i digitalització que hem estat, doncs, implementant sobre aquesta xarxa de serveis i del mateix traçat de l'Eurovelo, no? També vosaltres mateixos us heu fet ressò d'aquest estudi de l'impacte de les rieres del Maresme. Sí. També cal fer saber, doncs, que també ha format part d'aquest projecte de l'Eurovelo, o sigui, ha estat finançat, doncs, aquest estudi amb els fons Next Generation del mateix projecte. També tenim altres estudis com la Silvopastura a la nostra comarca, que també està en desenvolupament, que per que ho entengui la gent, doncs, són els ramats que tenim a la nostra comarca que ajuden, doncs, a vetllar perquè no es causin més incendis dels que podrien haver-hi en les franges forestals i amb les urbanitzacions. I bé, doncs, tot això són la totalitat d'aquestes actuacions que tenim en aquest Next Generation, no? En aquest projecte, doncs, que acabarà el 30 de juny i que l'última actuació serà el diumenge 21 de juny, si no vaig errat, en la qual, doncs, farem una fira de silvopastura també a Argentona.
2: Perfecte. Tornant a aquest Eurovelo 8 d'aquí del Maresme, conseller, ho estic imaginant com, per exemple, una persona que faci ciclisme, que sigui, per exemple, de qualsevol part d'Europa, no? De França, d'aquí Catalunya mateix, és a dir, tindrà a l'abast com una autopista per ell, no? Una autopista marcada en el mapa, dient, pots passar per aquí, aquí trobaràs aquests serveis, aquí l'altre, i, per tant, doncs això et dona com una gran perspectiva, no? En aquest cas, per planificar un viatge, una ruta turística en bicicleta.
3: Exacte, és així, tal com ho expliques, no? I ara, perquè encara estem en desenvolupament, però a cadascun d'aquests municipis, a cadascuna d'aquestes actuacions, hi haurà un tòtem informatiu molt gran, on hi haurà el mapa comarcal d'aquesta xarxa d'estacions de servei i amb tots els serveis que s'hi podran trobar, no? Tots els que dèiem, no? Tallers mecànics, rentadors de bicicletes, aparcaments individuals, aparcaments col·lectius, pèrgoles fotovoltaiques, pèrgoles d'ombra, punts d'informació, tot això estarà detallat en aquest mapa comarcal, dibuixat, en cadascuna d'aquestes actuacions, on també a l'inici i final d'aquest traçat de l'Eurovelo hi haurà també un tòtem de benvinguda i de comiat a l'ingrés, no?, d'aquesta ruta ciclable, que malauradament, això sí que és veritat, doncs el que no ens pertoca a nosaltres, que és el traçat en si, l'autopista o la carretera, com li vulgueu dir, perquè ens ho imaginem, que li toca territori i no ho podrem inaugurar alhora, no? El territori està treballant el més ràpid possible per tenir, pel que sabem, el traçat definit entre Calella i Tordera. Aquest seria el primer tram definit del tot, val? Perquè passaria per el litoral d'aquests municipis i llavors a Malgrat pujaria cap a Palafolls i Tordera. Però, evidentment, la resta del traçat està per definir perquè, com es pot entendre, va molt lligat a la futura pacificació de la Nacional 2. I hi haurà trams, doncs, que, evidentment, aquest traçat passarà per aquesta futura pacificació de Nacional 2, no? Però, perquè ens imaginem, ho deies molt bé, eh? Hi ha un mapa comarcal amb una autopista, per entendre'ns, de bicicletes, i nosaltres el que fem és posar els serveis, no?, per a aquestes bicicletes, al qual, doncs, hi ha 17 municipis i esperem que en el futur aquest projecte creixi i estigui en desenvolupament i que la resta de municipis s'hi acabin sumant, no? Perquè més enllà de donar aquest servei al cicloturisme i obrir una porta diferent i alternativa al turisme a la nostra comarca, que funciona arreu d'Europa en quant a l'Eurovelo, també donarà servei als maresmencs i maresmenques. Per tant, doncs, tota aquella persona que, no sé, m'ho imagino, digui un dia des de Montgat, vull arribar fins a Calella, doncs podrà obrir l'aplicatiu, veure quins són els serveis que s'hi donen a cada municipi i a quin lloc d'aquests municipis tindrà espai per aparcar amb tota seguretat la seva bicicleta, no? Per tant, també estem parlant d'un turisme intern, interior, a la comarca.
2: Clar, aquí és on volia anar a parar ara, eh? Ho veia, doncs, com molt, evidentment, molt pràctic per turisme estranger que vulgui venir en bicicleta. Una persona del Maresme difícilment necessitarà, doncs, un taller, un taller mecànic potser sí, però un rentador de bicicletes, mira, ja arribes a casa i la neteges. Sí que ho veig més, doncs, això, per turisme de fora, però, evidentment, tots aquests serveis, doncs, clar, poden ser utilitzats per gent del Maresme que vulgui creuar la comarca en bicicleta, que no n'hi ha poca, eh? Déu-n'hi-do, aquí al Maresme, la quantitat de ciclisme que tenim.
3: Cada vegada n'hi ha més i esperem, doncs, que serveixi, no?, per fer més pedagogia amb la mobilitat sostenible, que al final va d'això. Va de que siguem conscients de que la mobilitat a la comarca, justament al Maresme, no és gaire difícil. Sí que pot ser una mica més difícil a la connexió entre municipis de mar i de muntanya, però tot i així els municipis de muntanya també hi han apostat, no? Podem parlar de Palafolls, podem parlar de Tordera, podem parlar d'Alella, de Tiana, de Premià de Dalt, tots aquests municipis hi han apostat, per tant tindrem un dibuix d'infraestructures en forma de pinta, no? De muntanya cap a mar, uh-huh. I bé, ara falta doncs, que Territori en el seu dia doncs, vagi fent aquestes connexions dins de la mateixa pacificació del Nacional 2, però també no oblidem que també s'ha de dibuixar aquestes noves infraestructures que passen per les noves rotondes, incorporacions i sortides de la C32, de l'autopista, uh-huh. I que també haurien d'anar més enllà i que es visualitzessin i es poguessin lligar amb infraestructures ja pensades per vianants i per mobilitat en bicicleta, no? Perquè moltes vegades ens oblidem que tenim aquestes rotondes que el que fa doncs, és impossibilitzar, no?, que la mateixa mobilitat entre municipis sigui sostenible i que passi per, sempre, malauradament, per el vehicle privat o, en aquest cas, també el de transport públic, no? Mm. Però que nosaltres apostem per aquesta imatge de que tenim una comarca que és evident que hi ha municipis com està apostant ara Territori entre Calella i Malgrat, que és molt fàcil perquè tot és planer i cada municipi està un al costat de l'altre, però que amb la futura pacificació Nacional 2 això es convertirà en un passeig que anirà de Montgat fins a Tordera.
2: I sempre que parlem d'infraestructures i de mobilitat aquí al Maresme, consellers, ho veiem tot tan lluny, sempre en parlem i no acaba d'arribar mai aquesta pacificació, totes aquestes qüestions de mobilitat que sempre imaginem, una comarca agradable i fàcil de moure'ns i sempre ho estem imaginant, no acabem de concretar-ho mai, això.
3: Bueno, i ho diu amb tota la raó, no?, perquè jo ara faig memòria i jo encara no estava en política, però el 2009 ja es van fer els primers pactes entre la Generalitat del govern que hi havia amb l'Estat perquè vinguessin aquests milions per la mobilitat sostenible o la pacificació de la Nacional 2, i estem al 2026. Sí. I ara sí que en principi aquesta partida ja està assignada i els diners ja estan aquí, però ara cal veure com es va executant, no? Per la informació que tenim des del Consell Comarcal, hi ha municipis doncs, que ja tenen tancades els projectes de pacificació, que sobretot són els del Baix Maresme, i que en mica doncs, està arribant ja al centre i cap a l'Alt Maresme, però que això no ho veurem fins, jo calculo, llenço la piscina, però en 2 o 3 anys segurs.
2: Doncs, miri, no és gaire lluny en el temps, que, a veure no. Si és veritat.
3: Sí. Jo crec que en el mandat, diguéssim, municipal vinent, a partir del 27, uh-huh. Ja durant aquell mandat de 4 anys, evidentment del 2027 al 2031, les obres de la pacificació Nacional 2 estaran mig acabades o acabades.
2: Doncs hi confiarem, i a més que també a vegades és una llàstima trigar tant a fer les coses en una comarca que és tan fàcil, que és tan allargada, que és molt plana, com vostè deia, que la mobilitat sí. Ha de ser relativament senzilla.
3: Exacte, no, és la imatge, no?, d'aquesta comarca allargada i estreta, i que l'únic inconvenient, entre cometes, que tenim és la connexió entre els pobles de mar i muntanya i fer aquesta pinta, i per tant doncs, aquí és on la Generalitat ja hauria de ser més sensible, que jo sé que molts municipis en són i han fet aquesta reclamació, perquè la gent que vulgui caminar o vulgui anar en bicicleta doncs, pugui connectar-se entre un municipi i l'altre d'una forma més sostenible i agradable, com si fos un passeig.
2: I aquesta, diguem-ne, facilitat de la comarca per creuar-la en bicicleta de dalt a baix, per exemple, també ho podem veure molt clarament amb una cita esportiva important que tenim cada any, que la seu, diguem-ne, l'inici de la sortida és la ciutat de Calella, precisament, doncs que és aquest sí. Ironman, que creua tota la comarca, des de Calella fins al sud, tota la comarca avall en bicicleta, i que, doncs, moltes vegades s'ha comentat que els temps que es fan són bons, perquè és una comarca plana i és molt agradable travessar-la amb bicicleta.
3: Exacte, sí, fins i tot amb les mitges maratons que es fan a Calella o Premià, doncs també es fan les millors marques, també, a mitja marató de run, de córrer, sí. Doncs per el mateix motiu, perquè és són pobles de litoral que són totalment plans i dona a peu a que es puguin fer aquestes marques esportives. Sí. Bé, doncs això, estem molt contents, està agafant definició perquè estem aterrant ja en els municipis amb aquesta definició de totes les actuacions. Jo crec que abans d'acabar el maig ja veurem les grans infraestructures, no?, d'aquests aparcaments, perquè així ja ho tenim definit amb les empreses licitadores que han guanyat els concursos, i el que anem, diguéssim, que vindrà després són aquestes illes de frescor que dèiem a Malgrat i a Vilassar, les naturalitzacions de Malgrat i de la Riera del Masnou, i la silvopastura, que serà l'última actuació que tenim definida per tempos jurídics, i ja sabem com van aquestes subvencions.
2: I tant. I explicar-ho bé, també, conseller, perquè ara imaginava el moment de veure visualment un aparcament de bicicletes, el primer que pensaràs és què hi han fet aquí. Això s'ha d'explicar ben bé, quin projecte és.
3: S'ha d'explicar molt bé i, de fet, ho apuntes molt bé, no? I crec que és una... Mira, com vaig agafar ara un mentum a nivell personal, des del Consell Comarcal, com vam entomar aquest projecte que venia del mandat anterior, la dificultat que teníem d'un ens supramunicipal com és el Consell Comarcal era aterrar aquest mateix projecte, perquè no teníem definició d'on tenia que ser partícips els municipis. I, per tant, doncs vam fer un procés participatiu on els ajuntaments podien primer decidir si s'hi apuntaven o no al carro, i que quan van tenir definit els municipis que s'hi sumaven, que en principi eren 15, posteriorment doncs van fer un procés participatiu de pluja d'idees de com s'imaginaven aquestes estacions de servei, aquestes infraestructures, no? I per tant, doncs, amb l'ajuda de tots els tècnics dels diferents ajuntaments vam definir el que seran aquestes infraestructures que veureu, que són molt boniques, a més, visualment són de fusta de pi, i que, bueno, ara la definició en la seva utilitat, doncs també és un repte, perquè passa per un aplicatiu que estem acabant de definir, i que aquest aplicatiu haurà de tenir unes normes d'ús que també ara les començarem a treballar amb els municipis, val? Perquè sabem d'altres comarques d'arreu de Catalunya que ja són predecessors d'aquests tipus d'infraestructures, on ens podrem agafar amb la seva experiència del mal ús, en aquest cas, perquè malauradament també hi ha molt d'incivisme, i ha sigut una de les grans preocupacions dels ajuntaments, i el que no volem és, doncs, que això passi a la nostra comarca, no? I per tant agafarem els bons exemples de fora del Maresme i doncs ho aplicarem amb unes normes d'ús que han d'estar ben treballades amb els diferents ajuntaments, i que, per tant, doncs, aquesta aposta que vam fer des del Consell Comarcal de fer un sol aplicatiu per tota la comarca tingui recorregut, i que no quan hi hagi un canvi de color de partit o d'ajuntament de govern, doncs es canvi, doncs, aquest projecte, no? La gent no ho entendria. Ja passa amb la zona blava, no? Sí. És una cosa que comenta molt la gent, no? Que es mou entre municipis de la comarca i han d'anar descarregant-se diferents aplicatius per fer ús, no? En aquest cas, la zona verda, blava o vermella, no? Però amb això volíem ser molt coherents, i per això hem apostat per un aplicatiu que sigui per tothom igual.
2: Ho veurem i n'estarem al cas. Xavier Ponsdomènech, conseller de Transparència, Bon Govern i Planificació Estratègica del Consell Comarcal del Maresme, gràcies per haver-nos atès aquesta estona, i que vagi molt bé, que hi tingui molt d'èxit aquest Eurovelo 8 aquí al Maresme.
3: A disposar, i segurament doncs tindrem més ocasió de que a l'hora que ho anem definint i aterrant, doncs podrem començar a fer aquesta pedagogia i explicar-la a la gent, als nostres maresmencs i maresmenques, doncs de què es tracta el que estem implementant.
2: Doncs aquí estarem també per explicar-ho i per donar a conèixer totes aquestes novetats que ens portarà aquest Maresme Eurovelo 8 aquí a la comarca. Xavier, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
3: A vosaltres, bona tarda.
1: Canviem de tema, deixem l'esport i anem fins al Delta de l'Ebre, en concret a Sant Jaume d'Enveja, per parlar sobre les obres de reparació del cordó litoral dels calaixos de l'illa de Budacel.
4: Sí, Marina, el Servei de Costes de l'Estat ha iniciat una actuació d'emergència al Delta de l'Ebre per reconstruir el cordó litoral de l'illa de Buda, greument afectat pel temporal del passat mes de gener. Els treballs preveuen el trasllat de 20.000 metres cúbics de sorra des del port de Tarragona per recuperar la franja litoral que separa el mar de les llacunes interiors dels calaixos de Buda. Anem a comentar-ho amb Teresa Solsona, alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja. Teresa, benvinguda a Arran de Mar.
5: Hola, bon dia.
4: Si et sembla, comencem per Illa de Buda, per situar-nos. Com d'important és este cordó del litoral, dels calaixos, no?, per l'equilibri?
5: Dona, pues sí que és important, perquè hem de tindre en compte que la llaguna és d'aigua dolça. Llavors, al trencar-se el cordó, el que feia era entrar l'aigua salada dins de la llaguna. Això ja estava així des del mes de gener. Era urgent poder reparar i que no continués entrant aigua salada per a, bueno, és per tot l'habitat que tenim allí, que és molt important. La llaguna de Budà és, jo diria que és la més important que tenim aquí a Catalunya i en molts més llocs. Per lo tant, l'hem de cuidar.
6: Uh-huh. Així que com a conseqüències immediates des del gener, no? Des del temporal del gener que això està passant, bàsicament és l'ecosistema que, clar, afecta que entro l'aigua salada en esta aigua dolça.
5: Sí, sí. Va. És així.
6: Molt bé. I llavors s'estan traslladant 20.000 metres cúbics de sorra, no?, des del port de Tarragona. Com valores aquesta actuació?
5: Bueno, a veure, la valorem d'una manera molt important i positiva. Que la sorra, segons lo, bueno, segons els tècnics del Ministeri, ells van dir que la millor sorra que havia era la dels ports de Tarragona per a poder-la traslladar en la draga. A nosaltres que vingui l'arena, d'en sigui, però que vingui. És veritat que, bueno, ara ja van acabar, no? Van estar una setmana, van tirar 20.000 metres cúbics d'arena, que la van portar-la des de, com molt bé has dit, des del port de Tarragona, entre Tarragona i Salou, i bueno, i van tapar i ha quedat bastant bé. El que passa és que hi ha diferents zones de l'illa de Budà que estan molt properes a la mar. Al igual que la mar mos menja a la platja de Michor, ho està fent també a el que toca a l'illa de Budà. Llavors estem molt desprotegits. Jo crec que el que s'hauria de fer és continuar tirant arena, sigui de Tarragona, sigui d'aquí, que pensem que també en tenim més a prop, però segons els tècnics no és tan bona com està. Però hem de recobrir i hem d'evitar que ens torni a passar el mateix. Jo dic que el Delta està malalt i tenim que curar, començar a curar-lo, a previndre i no esperar que es trenquen els galatxos una altra vegada. Aquesta és la idea, no només Budà, sinó tot el que és el litoral del Delta. Està tot molt feble i necessitem que les dragues marines comencin a actuar d'una manera més llarga, més contundent i, des de luego, en molts més metres cúbics d'arena.
6: Uh-huh. És que, de fet, Teresa, és el primer cop, no?, que es fa un moviment de sorres d'este tipus aquí al Delta. Llavors, igual això marca un abans i un després, no trobes?
5: Esperem. La veritat és que sí. Ho mirem molt positiu, no?, que s'hagi fet esta acció. És total i absolutament positiva, però esperem i desitgem que no sigui l'única i que se'n vagin fent sense necessitat, torno a dir, sense necessitat de que hi hagi un trencament. Uh-huh. Prevenim.
6: Claro, perquè el que estem veient últimament és que passa alguna cosa, s'actua després, no? Per arreglar el que ja s'ha aixafat, però no s'actua per a que no s'aixafi, no?
5: Perquè pensem que ara van hi haure sí unes temporals, però tampoc no van ser un glòria. No van ser tan forts. Si tal com estem ara tinguéssim un glòria, que és possible, que en això ens hem d'estar mentalitzant i hem d'estar curosos en aquest sentit, no?, de que pot tornar a passar, faria molt més mal. La mar cada vegada té més força i el litoral del Delta cada vegada està més dèbil.
6: Uh-huh. Esta actuació tenia un pressupost

0: no, que no em de, torno a repetir, sóc pesada i sóc contundent en això, no hem d'esperar a actuar d'urgència. Crec que s'ha de planificar i s'ha d'estudiar i s'ha de mirar. En això estem treballant a taula de consens i tots els ajuntaments, en la Generalitat, en el Ministeri, però hem d'agilitzar els tempos, hem d'anar més ràpids. Ens està costant molt tot. Sí que estan treballant els tècnics, se van reunint, però a veure inversions que es fan al resto d'Espanya, perquè sí que parlant en el conseller de, que va estar allí, no? Del territori de Catalunya, del Ministeri, el representant del Ministeri, del govern espanyol, ell va dir que, claro, que tenim, Espanya té molts de quilòmetres de platja i molt de litoral. És cert, evidentment.
1: Uh-huh, sí.
0: Però, claro, després hem de tindre en compte el que s'invertix en altres zones i no s'estan invertint aquí al Delta. Aquí al Delta ho estem reclamant des de fa molts d'anys. Estem veient vindre el canvi climàtic. Mentrestant, s'han fet actuacions molt importants a l'Albufera, al Mar Menor, a Doñana, per dir-ne alguns que són litorals semblants al nostre. I sí que s'està invertint molt a la platja del Trabucador, que és lògic, perquè estan allí les salines i això, no? Però potser també el que es fa no és el correcte, perquè si cada any hem de regenerar el mateix que llevem cada any, potser hauríem de buscar alguna altra solució. El que està clar és que hem de ser iguals que el resto, reclamem una igualtat, reclamem inversions i pensem que estem en el dret de reclamar i que se'ns tique dona.
1: Uh-huh. Jo el que penso en això és que, claro, si som lo cool, les Terres de l'Ebre, el Delta, si som lo cool de Catalunya, imagina't lo d'Espanya.
0: Nosaltres, quan ens reunim la taula de consens, diem, és que estem molt lluny de Madrid.
1: Sí.
0: I és cert.
1: Sí, claro que és cert.
0: Ja, sembla mentira, però hi ha moltíssima gent que no sap que existeix lo Delta de l'Ebre. Sin embargo,
1: és fort.
0: A Europa se'n reconeix lo que és lo Delta de l'Ebre. Però aquí a Espanya, no.
1: No es valora.
0: Però és que inclús dins de Catalunya ja, eh? No, ja. De Madrid i no en parléssim. Però vull dir, és així.
1: És fort, és fort.
0: És així.
1: I, Teresa, si et sembla, canviem de tema, perquè ahir vau anunciar, no, que Sant Jaume d'Enveja impulsarà un nou centre d'interpretació de l'arròs. Què suposa este projecte per al municipi?
0: Bueno, doncs és un projecte, sincerament, molt ambiciós. És ambiciós perquè és una, serà una obra important. Des de luego ja tindrem que començar a buscar el tipus de subvencions que es pugui adaptar, perquè Sant Jaume no pot assumir el cost de poder fer això. Però, bueno, és començar. La Càmera Rosera tenia aquests dos magatzems allí que apenes els utilitzava i en diverses reunions en ells vam arribar a l'acord de que podríem fer un treball conjunt de fer el centre d'interpretació de l'arròs. Jo sempre... Nosaltres tenim el centre d'interpretació de les barraques, funciona, però tindria que funcionar més. I penso que si unim els dos tipus de museus diferents, la interpretació de les barraques i ara, a més, el centre d'interpretació de l'arròs, ens pot aportar molts més visitants dels que estem tenint ara.
1: Uh-huh. I tant que sí.
0: Jo sempre, quan vaig pels pobles minuts, com Sant Jaume o més minuts, i tots tenen el seu museu identificatiu de lo que són o d'on venen, sento enveja sana, no? I penso que a Sant Jaume mos fa falta. I, bueno, és un projecte que tenia i ara a veure si en temps podem a fer-ho realitat.
1: Molt bé. Com dius, no, la Càmera Rosera del Montsià us ha cedit estos magatzems. I també hi ha hagut una donació, no, del primer molí que va ser de la cooperativa local. S'ha donat?
0: Sí, està. El molí està encara dins els almacens estos. Hem de desmuntar la teulada. S'ha de desmuntar la teulada perquè és d'uralita i està en molt mal estat. Uh-huh. Serà un treball complicat, però, claro, tampoc no volíem agilitzar este treball si no teníem a on te posar el molí, perquè és gran, eh? Vull dir, i clar, nosaltres l'Ajuntament no teníem una infraestructura anteposar-ho. I anirà tot una mica lligat, no? Ja tenim los almacens, encara que no estigui fet, però més que sigui tindrem un lloc anteguardar-lo, i la idea

0: és de lo abans possible desmuntar lo molí. Este, allí van vindre un dia les directores del Museu d'Amposta i se ho van mirar, i la veritat és que diuen que hi ha, que, perquè no soc conscient, jo sé que és lo molí, no? Però que hi ha màquines, hi ha aparells que estan allí, que diu que són originals i de fa molts d'anys i que tenen un gran valor. Mm-hmm. Per lo tant...
1: Així tenia una joieta allí que...
0: Sí, que estarà no s'ha aprofitat tampoc. Ja veure si al final aconseguim traure-la, poder-la muntar al puesto que li pertocaria per a poder-la preservar i donar-li la visibilitat que necessita.
1: Uh-huh. Molt bé. I també este projecte, Teresa, vol ser un homenatge, no, a figures clau que van ser com los impulsors, no, i en concret també d'Alfonso Cherta.
0: Sí. Bueno, aquí, des de luego, vull dir, tenim la primera junta que va fundar la cooperativa. La cooperativa, si no m'equivoco, crec que es va fundar en 1957. Llavors va tindre un primer president que va ser Artur Vila, de té un carret, vull dir, se li han fet els homenatges pertinents, no? I la Junta, tots tindran la seua representació. Al final són els que la van crear, la cooperativa, però Alfonso Cherta va ser, bueno, després d'Artur Vila no van tindre cap president més, vull dir, ell va ser-ho durant molts d'anys. Després va treballar la fusió en la Càmera Rosera en una època de crisi en què les cooperatives costaven molt de que funcionessin. Tots sabem que l'agricultura cada vegada també és més dèbil, igual que el Delta.
1: Sí, sí.
0: Cada vegada costa més sobreviure. I, bueno, el fet de la fusió en la Càmera, en el seu dia, com en totes les coses, va tindre gent a favor, gent en contra, però que al final penso que ha sigut positiva, perquè si no, segurament que la cooperativa de Sant Jaume, com a ella, tot sola, hagués desaparegut. I ara, pues, continuem vigent, continua treballant el molí, continuen treballant els magatzems grans que tenim de la cooperativa, i al final va ser una fusió important, i crec que el treball d'aquest home, que a vegades inclús posava, encarava el seu patrimoni per a poder ajudar i poder uh-huh. salvar la cooperativa.
1: Però el seu personal, penso,
0: eh? Sí. A vegades, vull dir, en aquest sentit, va ser sempre, no s'estimava molt el que era la cooperativa, i bueno, i al final crec que fer una sala que porti el seu nom, que serà polivalent, que servirà per a fer conferències i per a també, si la Càmera vol fer alguna junta, vol fer allí algun acte o nosaltres mateixos, doncs penso que és de justícia que porti el seu nom.
1: Mm-hmm, molt bé. I, claro, estem parlant d'aquest centre d'interpretació de l'arròs, és a dir, hi haurà una mica de museu, no?, com a tal, per a informar-se. Esta sala polivalent que servirà per, bueno, per lo que faigo falta, no? Hi haurà com una diversitat, sí, d'espais.
0: Sí, hi haurà una agrobotiga. Vale, ens vendran els productes típics d'aquí nostres, però també de la comarca. Hi haurà aquesta sala polivalent. També intentarem encabir l'oficina de turisme.
1: Quan
0: aniria bé, al mateix temps que tenim obert el museu. I després, pues, bueno, pues això, tot el que és la història, no?, de l'arròs, des de que se planta, des de que se sega, tot el trajecte que porta. I, bueno, intentarem recopilar fotografies de l'època de quan tot era fang i terra, que dic jo, que al final los santjaumeros, pues, venim de molta gent que va vindre d'altres poblacions, perquè el Delta no existia, existia el Delta, però no existia en població.
1: La gent no hi vivia.
0: Era gent que va patir molt, perquè eren terres pantanoses, eren terres de fang, en totes les malalties que això comportava. I al final crec que és també un reconeixement a tots els avantpassats que van fer possible que, en Sant Jaume en concret, Sant Jaume d'Enveja, pues, que es tirés davant, avant, i que siguéssim un poble... Bueno, jo sempre dic que hem de ser un referent.
1: Los fills del fang, no?, que diu la cançó.
0: Sí.
1: Perfecte, Teresa, sí, pues sí. Mira, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver vingut un dia més aquí al programa, i seguirem pendents a veure com avança este centre d'interpretació de l'arròs. Moltes gràcies, Teresa.
0: Molt bé, Ros. Adéu.
1: Doncs, Marina, estarem pendents de com evolucionen aquestes dues actuacions tan importants per a Sant Jaume d'Enveja.
2: Doncs ho seguirem de ben a prop. Moltes gràcies, Cel.

0: I ara anem a encarar la recta final del programa d'avui. Anem a parlar de la il·lustració científica, una disciplina que tots tenim presents des de ben petits i que tots hem vist alguna vegada. Carla?
1: Doncs sí, Marina. Avui tenim el plaer de parlar amb la Txell Campos. Ella és il·lustradora científica i la seva feina és convertir conceptes científics complexos en imatges clares i atractives perquè les pugui entendre tothom. I com a curiositat que us he explicat, ens vam conèixer en un taller increïble que va organitzar Anèlides al Centre d'Estudis del Mar de Sitges, que és una d'aquestes activitats que sempre us recomanem des de Randa Mar i que us convidem a que conegueu, perquè realment, a part de gent molt maca, com en aquest cas la Txell, apreneu coses molt, molt interessants d'una forma molt diferent. Però bueno, no m'enrotllo més. Benvinguda, Txell, gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. I espero que aquesta entrevista pugui animar, motivar o entendre, si més no, una mica més el que és la il·lustració científica.
1: Doncs sí, jo penso exactament el mateix. Però bueno, haurem de començar pel principi, és explicant, no?, què és exactament la il·lustració científica.
2: Val, et faré un resum. O sigui, per què parlem d'il·lustració i no parlem de dibuix o de pintura? Parlem d'il·lustració, ja pot ser il·lustració infantil, el que més ens vindria al cap seria il·lustració infantil, però també parlem, en aquest cas, d'il·lustració científica. Són imatges que acompanyen un text, d'acord? Aleshores, així, per fer una definició clara, seria: la il·lustració científica és una disciplina artística molt lligada a la ciència, bueno, completament lligada a la ciència, on l'objectiu és l'art de crear imatges per comunicar visualment conceptes diferents, conceptes científics, en aquest cas. Val? I així, com una frase molt clara, seria: la il·lustració científica és una eina de transferència de coneixement. En el moment que nosaltres transferim un coneixement, és a dir, donem a conèixer, ja sigui les plantes, els animals, les tot tipus d'espècies, tot tipus de disciplines científiques, no? Si ho donem a conèixer, què passa? Que tot allò que coneixem, aleshores, crea un vincle, ens ho estimem. I si ens ho estimem, aleshores ho cuidem, ho respectem. I aquí és jo crec que és l'objectiu clau de la il·lustració científica.
1: Per tant, la il·lustració científica, podem dir que té aquest punt de complexitat de que has de conèixer dos àmbits en gran profunditat, no? No només la part artística, que és obvi que la gent que us dediqueu a l'il·lustració científica teniu un domini excels de la tècnica artística, però a més també de tots els camps científics que toqueu en els moments determinats, depèn del projecte, no? Sigui zoologia, sigui botànica, sigui el camp que sigui.
2: Mira, aquesta és una de les preguntes que a vegades, bueno, que es fa, de dir, bueno, en teoria un il·lustrador científic o il·lustradora ha de saber de tot. I realment això és ben complicat, perquè, a veure, ser especialista en botànica, en zoologia, s'utilitzen fins ara, o sigui, la lupa binocular amb el tub de dibuix, que és un aparell per dibuixar els objectes 3D, val? Bueno, ho he explicat supersintetitzat, eh? I si no, també hi ha la tècnica de stacking, que és que fan un munt de fotos a l'espècimen que s'està observant, a la placa de Petri, mm-hmm. I aleshores després això està connectat amb uns programes informàtics que aquestes fotos s'ajunten, llavors surt l'element en 3D. Vull dir, això va ser un aprenentatge de fa un parell d'anys amb un projecte científic, i a mi m'agrada molt el tema d'investigació, però també amb el tema de divulgació, diguem, la meva especialitat és la botànica, i també vull explicar ara també en projectes de botànica. No només també com a il·lustradora, sinó també com a... Bueno, ja vam tenir la sort de trobar-nos, com a projectes docents.
1: I tu, quan tens un projecte nou, quin és el procés que segueixes per passar tota aquesta informació científica a la imatge final? Perquè m'agradaria molt, si ens podies explicar això, aquest procés creatiu i el procés també més formal, més tècnic, que utilitzes tu com a professional.
2: Val. Doncs, en el meu cas, fins i tot et diria que siguin projectes que no siguin merament científics, perquè bueno, també m'han sortit altres projectes, jo que sé, com per exemple il·lustrar les fruites per unes etiquetes, no? Però jo ja tinc instaurat un procés de treball, que és el procés de treball que consta de dues parts, la part del treball de camp i el treball d'estudi. El treball de camp comporta entrar en contacte amb allò que s'ha d'il·lustrar. I aleshores, doncs, imagina't, per posar-ho fàcil, si ha de ser una fruita, doncs aniré a comprar fruites, val? I miraré les fruites, no me'n compraré una, me'n compraré diverses. Llavors aquesta fruita me la portaré a casa i aleshores l'estudiaré. I entraré en contacte amb allò des de tots els sentits, no només el visual, sinó també el gust, el tacte, l'olfacte, perquè tot això també ajuda a determinar uns tipus de colors quan faci la il·lustració, per si són olors dolces, si és un tacte rugós, doncs per mi tot això també és molt important. Aleshores, el treball de camp, fonamental. Ara bé, si dius, bueno, sí, però si has d'il·lustrar una espècie de Mèxic, per exemple, vaig haver de fer, no? Clar, sortia més car el viatge que la il·lustració.
1: Clar.
2: No era viable. Doncs aleshores, com es fa? Doncs els científics d'allà, jo em documento amb fonts fiables de botànica, però el més important en aquest cas és que els científics d'allà també m'enviïn documentació, no només visual, no només fotos, sinó també articles científics i bueno, tota aquella informació que a mi m'ajudi a crear la meva imatge, que mai serà a partir d'una única foto, mai. Si jo no puc tenir l'original, hauré de recórrer a les fotografies, però mai a partir d'única foto i sense documentació, ja et dic que no és viable.
1: Uh-huh. O sigui, el rigor davant de tot.
2: El rigor davant de tot, exacte. Aleshores, és el treball de camp, què implica? Doncs anar a buscar l'espècie en concret, ja sigui... bueno, si jo les conec, doncs ja va jo, no? Però si no, vas amb el científic, va? Llavors és una visita més ràpida, i aleshores es tracta de recollir el màxim d'informació, que seria recull fotogràfic, de totes, des de l'aspecte general al particular, recollir mostra, si és una espècie protegida, doncs ha d'haver l'autorització, i si no puc recollir algun tros, si em dona temps de fer llibreta de camp o presa de mostres de colors, també, i bueno, tot això seria el recull a camp. Llavors, quan vaig a l'estudi, doncs també posar aquesta espècie, assecar-la, tenir-la a la mostra com si fos el meu propi herbari, prendre mesures, fer els meus esbossos, i a partir de tota aquesta informació, de totes les meves fotos de l'espècie en viu, doncs ja puc crear la meva il·lustració, que passarà per la revisió científica abans de ser el final.
1: Abans de ser el final. Mm. I què és el que més t'agrada de dedicar-te a això?
2: Home, la il·lustració científica és molt enriquidora perquè a mi m'encanta, bueno, la natura en tots els seus aspectes, des de les pedretes fins a la terra, fins als arbres, les plantes, els bitxitos, per dir-ho mal dit. Bueno, bitxitos vull dir els insectes, des de no només mamífers, sinó tot el que... O sigui, tota ella, en global. I clar, m'ajuda, aprenc moltíssim, perquè jo crec que aquest esperit d'aprenentatge, bueno, almenys és innat en mi, vull dir, sempre aprenc i sempre estic amb ganes d'aprendre i de conèixer, i això, el que et deia al principi, el fet de conèixer, o sigui, el fet d'aprendre, conèixer, llavors creo un vincle molt, molt profund amb la natura, i llavors em fa que l'estimi moltíssim, no? I vegi la importància que té pels éssers vius, que l'espècie humana no viu sola, sinó que estem en un entorn que s'ha de respectar.
1: Uh-huh. I en el cas d'una persona que ara ens estigui escoltant i tingui, en algun moment hagi tingut o ara se li estigui despertant la inquietud per descobrir aquest món de la il·lustració científica, quines habilitats creus que són les imprescindibles?
2: A veure, habilitats podríem ser vàries. Bueno, són vàries. A mi tampoc m'agrada etiquetar, no? Sí que és important que tinguis certa aptitud pel dibuix, val? Però també, jo quan anava a una escola d'art fa molts i molts anys, clar, la profe deia, bueno, pots tenir un do, però si no li dediques hores, bueno, pots arribar fins a un punt. Però si no tens aquest do, però li dediques hores, segurament arribaràs més lluny. Val? Aleshores, el dibuix és una cosa que també es treballa i es desenvolupa, d'acord? I, bueno, jo crec que el que s'hauria de tenir és inquietud també per si tens el do, doncs desenvolupar-lo, si tu veus que ja tens una aptitud, i si t'agrada dibuixar però veus que et falta, doncs aprendre la tècnica, val? I aprendre les tècniques. Jo sóc molt partidària de que s'aprenguin les tècniques tradicionals i també les digitals.
1: Uh-huh. Perquè quin és l'error que creus que comet la gent quan intenta iniciar-se en aquesta disciplina?
2: Bueno, un dels errors fàcils de caure és dir, bueno, agafo una foto, agafo un programa digital i la calco i ja està. I li poso color i imagina't, si tens una miqueta d'aptitud, doncs el dibuix resulta, val? Però què pot passar? Que, primera, les fotos tenen drets d'autor, val? I aleshores, amb una foto, també poden estar molt virats els colors. Depèn de si han posat flash, depèn de... Bueno, primer, ja com he dit des del principi, amb una única foto mai es pot fer una il·lustració científica i, a més, que vagi publicada. L'ideal és demanar a posar-se en contacte amb el fotògraf o d'aquelles imatges, la persona que hagi creat aquelles imatges, i demanar-li si es pot... Algunes imatges ho tenen, eh? Uh-huh. Si utilitzes aquestes imatges, posa la meva referència. I per això el bo de fer les teves pròpies fotos. Val? I en el cas de que no puguis fer les teves pròpies fotos, doncs aleshores documentar-te, que et passin informació, i si no... bueno, i després es fa com un Robocop. Com vas fent una construcció. Però l'error, un error que s'hauria d'evitar és a partir d'una foto i amb un programa digital, doncs calcar allò mateix, saps? Que pot resultar que veus il·lustracions que els hi falta, no? Que hi ha molta gent que dibuixa digital, hi ha gent que dibuixa digital fantàstica, increïble, val? Vull dir, res a dir... però els que comencen a vegades es pensen que, bueno, que dibuixar és molt fàcil, perquè clar, agafes una foto, sí, clar, això és molt fàcil, agafes una foto, la calques i ja està, ja has fet un llangardaix, per dir alguna cosa, no? Però bueno, si tu no coneixes aquesta espècie, aquestes coses es noten. Per uh-huh. això la importància de, a més ho parlava amb un editor, que pots tenir tècnica, però si no coneixes l'espècie o no has estudiat una mica o no les... has de nodrir-te, d'impregnar-te d'allò que estàs fent. Si estàs fent rèptils, t'has d'impregnar d'allò. Si estàs fent botànica, una branca de la botànica, jo què sé, els pins, doncs t'has d'impregnar d'allò i anar-los a veure, tocar-los i agafar... Cada pinya és un món, saps? Vull dir, és conèixer. Per tant, un dibuix sense base de coneixements queda coix.
1: I si ja... Em sembla que és l'última pregunta que ja et podré fer perquè no tenim gaire més temps, però si haguessis de recomanar-nos... mira, et proposo tres coses. Un llibre, algun fons de recurs i algun exercici per a una persona que vol iniciar-se en aquest món.
2: Vale, llibre... Bueno, et puc recomanar autora, potser, que té llibres molt bons... Bueno, dues autores, si em permets.
1: Sí, òbviament.
2: Sí, una és la... A mi m'agrada molt la Sarah Simlett, és una autora britànica. Uh-huh. Sarah Simlett. I té llibres de començar amb tècnica de dibuix, vale? De sketching, després també té anatomia humana i després també té un llibre de botànica per a artistes. i un altre també molt bo de siluetes d'arbres, un projecte que va fer ella increïble. Després també hi ha una altra autora que és amb la qual jo vaig iniciar-me i m'ha anat molt bé, i a les formacions sempre parlo d'ella, que és la, es diu Agathe Habermas. Hi ha un llibre d'ella que és The Art of Botanical Drawing. Crec que aquest llibre està traduït al castellà, L'art de l'il·lustració botànica. Uh-huh. I després, em preguntaves una font molt bona, que a mi em serveix molt, i la tenim a Catalunya, és la Flora Catalana, uh-huh. i la utilitzo per documentar-me en les diferents espècies, a part d'altres fonts, d'altres fonts. Però aquesta està de capdavantera. I després em deies, que la tercera pregunta...
1: Un exercici per començar a agafar la tècnica o començar a practicar o començar a introduir-se.
2: Per exemple, anar a fer un treball, una planta, per dir alguna cosa, doncs el que faria jo seria anar... Imagina't un arbre, d'acord? ¿Vale? Doncs el que aniria seria entrar en contacte amb aquest arbre, fer frotaixos d'aquest arbre, de fulles, d'escorça, i després igual agafar una branqueta, d'acord? I amb aquests frotaixos i aquesta branqueta, a l'estudi... Bueno, si puc fer-ho a camp, millor. Que sigui un arbre, sobretot, que no estigui protegit, val? Si agafem una branqueta. I aleshores, després, quan anem a casa, doncs aleshores dibuixar a partir de... Bueno, hi ha tot un seguit de processos, però, bueno, en forma geomètrica seria una manera. Uh-huh. Formes geomètriques i tenir molt clar també els espais negatius entre la forma i el dibuix, però bueno, això seria una miqueta més llarg per dibuixar. Però bueno, sobretot anar a camp, veure l'espècie que s'hagi de dibuixar, això és fonamental. Val? I veure també com es disposen les fulles i a l'estudi, doncs això, formes geomètriques que simplifica molt la forma.
1: Per tant, ho podríem deixar en que per dibuixar la natura anem a la natura, sortim de casa, apropem-nos... I toquem-la i estiguem allà amb ella, que no hi ha millor manera, no?
2: Correcte, correcte, que és la font de la vida, mai millor dit.
1: Sí. Doncs, Txell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Un plaer parlar amb tu, com sempre. I gràcies per descobrir-nos aquest món que realment tothom sap que existeix, però sempre és una miqueta curiós de dir, bueno, però qui es dedica amb aquestes coses? On hi són aquesta gent? Doncs mira, aquí en tenim a una i de molt bona. No sé si ens vols deixar algun lloc on la gent pugui veure els teus treballs.
2: Doncs sí, moltes gràcies. Mira, tenen la... Jo escric el meu nom sense T. Uh-huh. Aleshores seria... la web és xeicampos.art i si volen a l'Instagram és @ Txell Campos.
1: Perfecte, Txell. Doncs amb això ho deixem. Espero que parlem aviat una altra vegada per seguir aprenent-ne més sobre aquesta il·lustració científica. Moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt amables, gràcies.
0: I amb la il·lustració científica arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dijous 14 de maig del 2026. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, però tornarem demà com cada dia, dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé. Oh,

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
2: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
1: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
2: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
1: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
2: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
1: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu. 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
4: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
5: Dilluns, dia de descans.
4: Telèfon 93 792 35 46.
5: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El tercer dia de vaga avui dels docents aquesta setmana continuen les mobilitzacions territorials a mestres i professors. Avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i han plantat davant dels serveis territorials després de fer-hi una marxa lenta. Tot plegat, també al Bages, centenars de docents han sortit de bon matí en tres columnes fins a tallar la C25 i la C-16. Hores d'ara, fins a les 5 de la tarda, de part d'Educació, ha xifrat el seguiment amb un 21%, mentre que els sindicats ho xifren en un 55%. Avui, que a més hi havia, entre Educació i sindicats, reunió que ha acabat sense acord i s'han emplaçat el proper dimarts. I el Departament d'Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà en guany un total de 5,2 milions d'euros, 2,2 d'aquests a comercialitzar-la en la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada a combatre la pesta porcina africana. Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el Departament vol allargar la temporada de caça. Òscar Ordeig és el conseller del RAM.
2: Va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
1: Aquesta setmana, per cert, s'han detectat 14 nous positius. I Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura precisament no solventa els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud en què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Jaume Gardenyes és responsable d'Unió de Pagesos.
3: Per motius d'agenda no se'ns contestarà res en tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem, farem les mesures pertinents per a la gent que tinguem disposada a treballar amb aquestes propostes.
1: I la web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha patit un ciberatac extern que ha deixat el portal inoperatiu durant unes hores. L'organisme regulador ho atribueix a un incident d'accessos irregulars. A les últimes hores s'està restablint l'ordre. Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Band i els Amics de les Arts són els caps de cartell dels Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits de la casa, que tornarà a Sant Cugat del Vallès. Això sí, s'ha d'esperar a la propera tardor.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
4: English Center patrocina aquest programa. Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.

Bona tarda. Comencem un altre programa de la ràdio de la Present. Aquesta setmana parlarem de la mostra de teatre escolar Juli Maneu Pou i Vilavella. Els nens de sisè fa temps que estem fent assajos de l'obra de titelles Vola Peter Pan per poder-hi participar. Primer, hem llegit tota l'obra. Hem entès i conegut els personatges. Ens els hem repartit i ara ja tenim gairebé tot a punt. Ara escoltarem una cançó.

0: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.
1: La mostra de teatre Juli Manel Pou va començar fa 38 anys. El Manel Pou era un gran amant del teatre i ajudava els nens de la nostra escola a preparar una obra cada any. Després va començar a fer la mostra per a les altres escoles del poble. La presentació, el Maragall i el Cinera. En Manel va morir fa anys i ara els seus fills, la Gemma, en Roger i en Berenguer, van decidir continuar-ho.
2: Aquest any és la mostra número 38 i s'ha fet cada any de manera gairebé ininterrompuda. De fet, només es va deixar de fer un any, pel Covid. L'escola Joan Maragall representa l'obra JM Airlines. L'escola Cinera representa el vestit nou de l'emperador i el vestit nou de l'emperatriu. I la nostra escola representa Bola Bola Peter Pan. I ara escoltarem una cançó.

0: Audio Jungle.
1: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'escola La Presentació.

0: Avui entrevistarem a la Gemma Roca, professora de la nostra escola que ens fa el taller de teatre.
1: Ella cada any escull l'obra, pensa com es pot representar i prepara tot el que cal per fer l'obra. La Gemma no és ni actriu ni mestra de teatre. Ho fa perquè l'agrada. Bona tarda, Gemma.
0: Quants anys fa que prepares la mostra de teatre escolar?
2: Doncs la veritat és que fa uns quants anys que preparo obres de teatre per la mostra. Jo diria que calculant poden ser entre uns 10 o 12 anys, més o menys.
1: T'agrada fer-lo?
2: Doncs sí, m'agrada molt fer-ho. A veure, és una feinada, perquè requereix molt d'esforç. Requereix primer, sobretot, buscar l'obra que s'adecui als personatges que necessitem, que és tota una classe de 30 alumnes. Buscar també doncs, la història que interessi, que motivi. Començar la lectura amb tots els alumnes, els assajos, preparar el material que es necessita, els vestuaris, tot això és molta feina, però la veritat és que és molt satisfactori el resultat final quan veus com els nens ho han gaudit, quan veus com les famílies i el públic ho ha gaudit, és molt, molt, molt satisfactori i molt positiu.
0: Quantes obres diferents heu representat?
2: Obres, jo diria que calculant deuen ser unes 8 o 10. Sí que és veritat que n'he repetit alguna, potser una o dues, com a molt, però les altres no. Per tant, deu ser això, unes 8 o 10.
1: Quins canvis has vist tu en la mostra en tots aquests anys?
2: A veure, quins canvis he vist en la mostra? A veure, hem tingut algun canvi substancial, sobretot en aquests últims anys, que doncs, la qüestió tècnica ha millorat moltíssim, no? Des de doncs, la qualitat del so, les projeccions. També és veritat que va haver-hi uns anys que ho vam fer-ho en el teatre principal perquè es feien reformes en el Seràfic, però bé, jo diria que això, bàsicament.
0: Què acostuma a fer els decorats?
2: Com us comentava en l'anterior pregunta, doncs, una d'aquestes millores tècniques ha sigut doncs, les projeccions digitals que ens permeten doncs, reproduir diapositives, decorats en l'escenari, val? I que clar, això doncs, ens ha permès estalviant-se, entre cometes, la part dels decorats que sí que és veritat que més antigament, val? Abans fèiem a la classe de plàstica, amb els professors de plàstica i els alumnes, doncs que bé, fèiem el decorat, no? Des de pintar, a construir, jo què sé, me'n recordo que una vegada vam construir un castell de fusta, ens van ajudar també uns alumnes més grans, però ho fèiem nosaltres, vaja, els alumnes.
1: Ens pots explicar alguna anècdota?
2: A veure, anècdotes petites anècdotes, jo diria. Una gran anècdota no, però sí petites anècdotes des de, jo què sé, actors o actrius que estan al mig de l'escenari i que patinen, que s'entrebanquen, que cauen, però que, pam, s'aixequen ràpidament i continuen com si no hagués passat res, no? O bé, alguna vegada hi ha hagut algú que s'ha quedat una mica en blanc, però que el seu company així l'ha ajudat per sota, no? Coses d'aquestes, petites coses, no gran.
0: Què és el més sorprenent que t'ha passat fent teatre escolar?
2: Mira, doncs el més sorprenent, jo crec que he anat veient tots aquests anys, és veure com alumnes que, per exemple, a la classe són callats, tímids, que se'ls sent poc, val? Quan han pujat a dalt de l'escenari, s'han crescut, diguéssim, s'han girat com un mitjó i s'han convertit en nens que superexpressius, completament al contrari, no? Del que són en la vida, diguéssim, quotidiana, que pugen a dalt d'un escenari i creixen. I en canvi, al contrari, no? Nens que la classe doncs, són sorollosos, molt expressius, d'aquells que se senten, quan pugen a dalt de l'escenari, no sé per què, moltes vegades, pam, s'empetiteixen. I els hi costa, no?, treure's aquesta vergonya de, o aquesta sobtada timidesa de la butxaca. Els hi costa.
1: Quin consell donaries a tots els nens que aquest any participarem a la mostra?
2: El principal consell és que gaudeixin, que s'ho passin bé fent-ho. Sí que al principi és dur, perquè és dur memoritzar, és dur seguir les instruccions que els hi dones en la direcció de com ho han de fer-ho, que tenen moltes coses per processar i pensar quan estan a dalt de l'escenari, però un cop ha pres el paper de memòria, no?, i saps els moviments que has de fer, la resta és passar-s'ho bé, gaudir-ho.
0: Has conegut algun nen talentós del teatre?
2: Mira, nens talentosos i nenes talentoses, jo diria que sí, i tant, que n'he conegut. Que tinc aquí ara la memòria, sé que n'hi ha dos d'aquests alumnes o dues d'aquestes alumnes que s'hi dediquen a això del teatre i de l'espectacle, i una altra que està en camí i que jo crec que un dia sentirem a parlar d'ell. Penso que és una bona manera de que els nens i les nenes facin el primer tastet d'un món que per ells pot ser, doncs, una perspectiva de futur, qui sap.

0: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.
1: Ara començarem amb el debat. Hola, Gerard.
2: Hola. Esteu nerviosos per participar a la mostra de teatre?
1: Ènia.
3: Jo estic nerviosa pel fet de pujar a l'escenari i equivocar-me o alguna cosa semblant, però estic platicant molt, doncs, per això no passi.
1: Elsa.
4: Al principi estava una mica nerviosa, però ara ja no.
1: Gisela.
5: Jo estic nerviosa només pel fet de... com tinc dos o tres personatges, del fet de no sortir en una escena perquè encara o m'estic canviant de titella o no m'he recordat de sortir.
1: Us ha costat aprendre-us el paper? Kilian.
6: A mi al principi m'ha costat una miqueta, però al final me l'he pres.
1: Ènia.
3: A mi m'ha costat bastant perquè encara que tingui, jo pugui tindre el diàleg a les mans, com soc narradora i dic bastant, m'ha costat bastant.
1: Gisela.
5: Jo en els papers petits que tinc, com per exemple la mare o la lluna, m'ha sigut molt fàcil, però a l'altre que tinc d'anar per durar ha sigut més difícil perquè diu molt més diàleg.
1: Elsa.
4: Jo, com sóc la campaneta i no tinc tanta lletra, doncs no m'ha costat tant aprendre'm el paper.
1: A mi m'ha costat, però a poc he anat fent. Trobeu que és difícil interpretar? Kilian.
6: Bueno, a mi a l'inici m'ha costat molt, però he anat estudiant-m'ho i al final m'ha sortit.
1: Gisela.
5: A l'inici sí, perquè no saps com dir les coses, perquè potser en un moment ho has de dir trista i en altre moment més feliç.
1: Us costa?
6: A mi m'ha costat una miqueta.
1: A mi també m'ha costat per el fet de tindre tant de guió per estudiar-me i fer les coses correctament en cada ensaig. Gisela.
5: A mi m'ha costat perquè hi ha paraules que no havia escoltat mai i em costen pronunciar-les, i també doncs això del que tinc molt de diàleg.
1: Creieu que serà una experiència inolvidable? Ènia.
3: Jo crec que sí, perquè ja que jo tinc germans i que també han fet l'obra i diuen que encara que passin els anys encara la recorden.
1: Gisela.
5: Jo crec que sí, perquè a part d'estar amb els de classe, també hi ha altres col·les i com també tenim amics dels altres col·les i podem parlar més i comentar l'obra i així.
1: Quina proposta de millora faríeu pel curs vinent? Gisela.
5: Que ens puguin oferir més d'una obra de teatre, a veure quina preferim fer.
3: Jo faria que tomin l'obra en sèrio i que abans d'escollir un personatge qualsevol, doncs que ho pensin abans de fer-lo.
1: I jo els diria que s'aprenguessin el paper des del primer moment perquè després no tinguin poc temps i no s'oblidin del seu paper. Quin consell donaríeu als nens que ho han de fer l'any que ve? Gisela.
5: Que no escolleixin un personatge perquè sí, només perquè surt molt, sinó un personatge que els agradi i que creguin que ells ho puguin interpretar no només per com és, sinó també per tot el que diu.
1: I fins aquí el debat.

0: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.
1: Fins aquí aquest programa. Gràcies per escoltar-nos i us esperem a la mostra.

0: Gràcies per escoltar-nos.
1: Gràcies per escoltar-nos i espero que us hagi agradat aquest programa.
2: Gràcies per escoltar-nos i espero que us agradi molt la nostra obra.
3: Gràcies per escoltar-nos i us esperem veure allà en l'obra.
4: Espero que us hagi agradat i també que us agradi l'obra.

Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. La primera. Yeah, yeah, check it, check it.

0: Ràdio Arenys.
1: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge, 17 de maig, a les 7 del vespre, teatre. Mariona Esplugues presenta Boja. Descomptes i entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
5: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
0: Ràdio Arenys, la primera.
6: Bona tarda, són les 7.
7: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
6: Acaba sense acord la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Una reunió avui que ha coincidit amb la vaga territorial a Girona i a la Catalunya Central. Jordi Fortià.
8: El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Això ho han valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
9: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
10: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
6: Vist per sentència el cas Pujol, amb l'expresident exonerat i la petició de 29 anys per al seu fill gran.
8: Després de 6 mesos de sessions, les acusacions mantenen la petició de penes per als 17 acusats, mentre que les defenses en demanen l'absolució.
6: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn.
8: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per donar sortida a les 27.000 captures fetes des de principis d'any.
11: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
6: En cultura, demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
8: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta del còmic asiàtic. Meritxell Puig és la directora del FICOMIC.
12: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
6: I en esport, Janire Gallut, el Girona afronta el partit més important de la seva història.
13: Després de les victòries ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu per les seves aspiracions de continuar a primera divisió. Els de Mitchell reben a Montilivi la Reial Societat, que ja no s'hi juga res, i volen evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. Pendents també de la Copa de la Reina d'hoquei patins, perquè el Cerdanyol acaba de perdre el seu partit contra el Fraga 2-1 i cau als quarts de final de la competició. A les 8, duel català Vilasala, Vilassana, Manlleu.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
6: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
14: Bona tarda. Continuen les situacions molt i molt variades en funció de la comarca. Gran part de Girona, també del Pirineu, hi ha a hores d'ara un bon reguitzell de núvols i es van produint pluges. Les més importants estan caient al nord de Girona, aproximadament a tota la conca del riu Fluvià. Ja hem tingut registres de pluja de gairebé 40 litres per metre quadrat en alguns racons al sud de la badia de Roses. I algun ruixadet s'està formant a hores d'ara cap al Prepirineu. En canvi, a la resta del país, el cel és més obert i el vent és molt insistent. Pel que fa a aquesta matinada i demà al matí, arribaran molts núvols. De fet, a l'Alt Pirineu s'aniran produint algunes nevades, baixant de cota als 1.300 metres, també algun xàfec intens de matinada al sud de la Costa Brava i algunes gotellades a la resta de comarques, amb més vent cap a Lleida i Tarragona, i esperant ja que a la tarda hi hagi fortes tempestes entre les comarques de Girona, nord de Barcelona i ja al vespre al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
6: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
15: Bona tarda, Lali. A banda de les aturades habituals que hi són en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes, res de l'altre món, però sí que és cert que hi ha aturades en els punts, podríem dir que tocarien, volem repassar l'autopista AP7. Bàsicament perquè hi ha hagut dos accidents a la zona del Papiol, Sant Cugat del Vallès, arribant a Cerdanyola, tots dos en sentit nord, diguem-ne, en sentit Girona, i per tant, en aquest tram de l'autopista AP7 hi ha problemes. Són trams de retencions d'uns 10 quilòmetres, no és una cua constant, però sí que hi ha trams d'aturades, això, uns 10 quilòmetres entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès. Això, com et deia, el tronc central de l'autopista AP7 en sentit nord, en sentit Girona, i a causa de dos accidents. És tot des del Servei Català de Trànsit.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatriu.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts.
5: Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi a les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari a la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga.
4: Aquest és concretament el posicionament dels sindicats, Esther Minguell.
6: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. USTEC reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
7: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera d'obrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
6: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
8: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
9: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
6: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
4: Gràcies, Esther. I aquestes les explicacions que ha donat el govern. Carina Bellbé.
10: Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres, és a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
11: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
10: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
4: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials després d'una marxa lenta. Han aprofitat la celebració del certamen Temps de Flors a la ciutat. Girona FM, Pau Villafanye.
12: Aquest matí, Girona ha viscut una nova jornada de vaga en l'ensenyament públic. Sota el lema Per Temps de Flors ens plantem, 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat USTEC a les comarques de Girona.
13: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
12: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: En clau judicial, l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris també per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
5: A les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes degut al seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
4: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost.
5: Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça i que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
0: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
5: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril de 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3% al 2,8%.
4: En la plana laboral, falta d'acord entre Nissan i el sindicat sobre l'inici de les negociacions per l'ERO que afectaria a 211 treballadors a Catalunya.
5: En la primera reunió de mediació, celebrada avui, la multinacional i els sindicats Cigen, USOC, UGT i Comissions Obreres no han pogut arribar a un acord sobre l'inici del termini de les negociacions de l'expedient d'ocupació llançat per la companyia. Els sindicats denuncien defectes a forma, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb altres plantes europees. D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
4: I l'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya.
5: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: Els passatgers de l'Ondius aïllats a Madrid que no hagin presentat símptomes i donin negatiu en la PCR de dilluns podran rebre visites seguint tots els protocols de seguretat. Pel que fa al passatger espanyol amb antivirus, segueix presentant símptomes, però el seu estat és estable.
5: Podran sortir de les seves habitacions i estar a les zones comunes a banda de rebre visites, sempre amb les precaucions establertes per les autoritats sanitàries. També l'acord amb el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública. Els contactes a Alacant i Barcelona també podran començar a rebre visites la setmana vinent, un cop es confirmi el resultat negatiu de la PCR que es realitzarà al complir-se 7 dies del seu ingrés als centres hospitalaris on continuen aïllats.
4: I pel que fa al creuer amarrat a Bordeus, afectat per un brot de gastroenteritis, els passatgers sense símptomes ja han baixat del vaixell després de confirmar-se que la infecció és d'origen víric, però no té res a veure amb l'antivirus.
5: Els malalts seguiran a bord amb mesures de seguretat i control mèdic. El secretari general de Sanitat, Xavier Padilla, ha descartat de moment que hi hagi passatgers espanyols. Tot i així, en una entrevista a Ràdio 4, recollida per Europa Press, ha explicat que està seguint l'evolució del cas.
4: Doncs encara dins l'àmbit sanitari, l'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any, impulsant el tractament a casa.
5: I també ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres 2 dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo, més encara tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys.
4: Maite Polo.
2: El clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
14: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
15: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
2: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
4: Titular també destacat de la jornada, els Mossos d'Esquadra han desnonat i detingut una veïna de Reus víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La Nova Ràdio, David Fernández.
16: A primera hora de la tarda han sortit de la comissaria dels Mossos de Reus les dues persones detingudes en el desnonament d'aquest matí. Una d'elles ha estat la mateixa veïna desnonada, una dona víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. L'altra era un dels activistes del Sindicat d'Habitatge de Reus contraris al desnonament. Les detencions s'han practicat, segons els Mossos, per obstrucció a la justícia i per desobediència a agents de l'autoritat. Pel que fa al desnonament, l'Ajuntament explica que s'han donat alternatives residencials a l'afectada, mentre que del sindicat diuen que només se li van oferir dues nits d'hotel. Laia Martínez és membre del sindicat.
17: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
16: Unes 30 persones han intentat sense èxit aturar el desnonament i també s'han concentrat davant la comissaria dels Mossos fins que s'han alliberat els detinguts.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: En territori, Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit a la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Mar Dalmau, bona tarda.
18: Bona tarda. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat tres empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
19: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
18: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
19: Demanem disculpes a tots els ciutadans doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments.
18: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
4: I Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
5: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i per incendis diversos. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
20: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem a passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us vam dir si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
4: En cultura, tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8, David Navarro.
21: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat pensat que els aficionats gaudiran d'allò més.
1: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
21: Paco Roca, Wu Na-Yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
4: I avui hem conegut els 17 documentals finalistes de la convocatòria promoguda per la xarxa Radio Televisió Espanyola Catalunya i el 3CAT dins el Festival Docs Barcelona. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer el juny al Mercat Audiovisual de Catalunya. Judit Vallès.
6: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Radio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. Ara, totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
7: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals, perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
6: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
4: I els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Bank i els Amics de les Arts són els caps de cartell dels Petits Camaleons.
5: El festival de música de referència per als més petits de la casa que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. El Girona afronta el partit més important de la seva història. Després de les victòries ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu contra la Reial Societat per les aspiracions de continuar a primera divisió. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria. I l'únic camí que li queda un conjunt dirigit per Michel Sánchez que hi explicava la importància del partit.
4: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui a nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt, i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
3: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties, però que s'infiltrarà per poder jugar, i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
2: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. I amb 42 punts i a falta de 2 jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Sentim el tècnic Manolo González.
5: Sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic que a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, de veritat.
2: Pel que fa a la Copa de la Reina, el Barça buscarà optar al triplet a la final d'aquest dissabte contra l'Atlètic de Madrid. Salma Parayuelo explica com afronta l'equip aquestes dues finals.
6: Estamos con muchas ganas. Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave.
2: I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei patins. En el primer partit, el Cerdanyol ha caigut per 2-1 contra el Fraga i diu adeu a la competició als quarts de final. A les 8 es viurà el primer duel català de la cita, el Vilassar a Manlleu. Les de Pla d'Urgell, líders de la Lliga, busquen reeditar el títol conquerit fa un any. Lluís Rodero és el tècnic del Vilassar.
7: Sí, realment és molt recent. Això ens ha d'ajudar a tenir coses presents, a donar-nos més força i l'equip quan cau sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment. Després de perdre sempre vol jugar.
2: Sentim també Mireia Codinac, jugadora del Manlleu.
8: Afrontem aquest partit de Copa de la Reina amb molta il·lusió i moltes ganes, ja que al final portem treballant en aquest partit moltes setmanes, amb molt esforç, i també és un dels objectius que ens hem marcat a final de temporada que volem arribar a complir. Llavors, sabem que és un rival molt difícil, que serà molt complicat, ens haurem d'esforçar molt, però portem treballant tota la temporada per aquest partit i creiem que podem aconseguir-ho totes juntes i treballant al màxim.
2: I en bàsquet també a les 8 la penya rep a l'Olímpic una Andorra que juga la vida per no perdre la categoria. Això sí, els verdinegres tenen ara un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies i amb l'objectiu de lluitar pel top 6 de l'ACB. Tots aquests dies sense Ande Tomic, que no estarà disponible el que resta de temporada per lesió. Fins aquí l'actualitat esportiva.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
9: Un lloc per escoltar Beethoven i...
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
10: El restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
0: Obrim des de primera hora del matí. dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
10: Dilluns, dia de descans.
0: Telèfon 93 792 35 46.
10: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
11: Finques Blaumar.
10: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
11: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
10: 93 792 0440.
11: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
10: Finques Blaumar, on

0: Sabies que...
1: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Bona tarda, són 8:15.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: Acaba sense acord la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Una reunió avui que ha coincidit amb la vaga territorial a Girona i a la Catalunya Central. Jordi Fortià.
5: El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
6: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran, i és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
7: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
3: Vist per sentència el cas Pujol, amb l'expresident exonerat i la petició de 29 anys per al seu fill gran.
5: Després de 6 mesos de sessions, les acusacions mantenen la petició de penes per als 17 acusats, mentre que les defenses en demanen l'absolució.
3: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn.
5: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per donar sortida a les 27.000 captures fetes des de principis d'any.
8: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
3: En cultura, demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
5: Les exposicions dels 50 anys de l'obra per a Cuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta del còmic asiàtic. Meritxell Puig és la directora de Ficòmic.
9: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
3: I en esport, Janire Gallut, el Girona afronta el partit més important de la seva història.
10: Després de les victòries ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu per les seves aspiracions de continuar a primera divisió. Els de Mitchell reben a Montilivi la Reial Societat, que ja no s'hi juga res, i volen evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. Pendents també de la Copa de Reina d'Hoquei Patins, en què participen 5 equips catalans, i on el primer partit el Cerdanyol ha caigut per 2-1 contra el Fraga, dient adeu a la competició als quarts de final. A les 8 es viurà el primer duel català de la cita, el Vila-sana Manlleu.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Continuen les situacions molt i molt variades en funció de la comarca. Gran part de Girona, també del Pirineu, hi ha a hores d'ara un bon reguitzell de núvols i es van produint pluges. Les més importants estan caient al nord de Girona, aproximadament a tota la conca del riu Fluvià. Ja hem tingut registres de pluja de gairebé 40 litres per metre quadrat en alguns racons al sud del

0: a la badia de Roses. I algun ruixadet s'està formant a hores d'ara cap al Prepirineu. En canvi, a la resta del país, el cel és més obert i el vent és molt insistent. Pel que fa a aquesta matinada i demà al matí, arribaran molts núvols. De fet, a l'Alt Pirineu s'aniran produint algunes nevades, baixant de cota als 1.300 metres, també algun xàfec intens de matinada al sud de la Costa Brava i algunes gotellades a la resta de comarques, amb més vent cap a Lleida i Tarragona, i esperant ja que a la tarda hi hagi fortes tempestes entre les comarques de Girona, nord de Barcelona i ja al vespre al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Una tarda relativament tranquil·la en aquesta xarxa viària. Ara ja va baixant el volum de trànsit, però molta atenció perquè, com comentàvem anteriorment, sí que és cert que hi ha problemes a l'autopista AP7. Parlàvem de dos accidents, molt a prop l'un de l'altre. Ara, en aquesta autopista AP7, queda un accident. A l'altura de Cerdanyola del Vallès, amb un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona. I, per tant, aquí sí que mantenim els problemes, aquí sí que mantenim les aturades de més de 10 quilòmetres entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès. Això, com et deia, passa a l'autopista AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. També, com et deia, a la resta de la xarxa viària, circulació ja força tensional. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts.
4: Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga.
1: I aquest és concretament el posicionament dels sindicats. Esther Minguell.
5: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. USTEC reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
5: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
7: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
8: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
5: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: Gràcies, Esther. I ara les explicacions que ha donat el govern. Carina Beibé.
9: Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres, és a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
10: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
9: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisemanal per avançar en l'acord.
1: I mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Osona, una bicicletada pels carrers de Vic ha escenificat la jornada de vaga d'aquest dijous. S'han anat aturant en diversos punts per fer-hi activitats com jocs de cucanya, amb l'objectiu d'entorpir el trànsit i fer partícips també les famílies. El 9FM, Esther Rovira.
11: Més d'un centenar de docents i famílies s'han concentrat a la plaça Major a primera hora del matí, vinguts de les columnes de Torelló, Manlleu, Call d'Atenes i la capital osonenca. Aquest ha estat el punt de partida d'una marxa que ha recorregut diversos punts de la ciutat. Han anat parant per fer proves com el joc de les cadires o trencar l'olla, en el marc d'una jornada reivindicativa i lúdica per demostrar unitat davant les reclamacions per millorar les condicions laborals del professorat català. Ho explica Sònia Zapata, delegada sindical d'USTEC.
12: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets, perquè estem lluitant per una escola que sigui pública, que sigui catalana, que sigui de qualitat i que doni la igualtat d'oportunitats per a tothom.
11: L'objectiu de la mobilització també ha estat entorpir al màxim el trànsit perquè se'ls escolti com a mesura de pressió cap al govern.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En clau judicial, l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
4: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes degut al seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
1: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost.
4: Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça i que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
13: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
4: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril de 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3% al 2,8%.
1: En la plana laboral, falta d'acord entre Nissan i el sindicat sobre l'inici de les negociacions per l'ERO, que afectaria a 211 treballadors a Catalunya.
4: A la primera reunió de mediació celebrada avui, la multinacional i els sindicats Cigenusoc, UGT i Comissions Obreres no han pogut arribar a un acord sobre l'inici del termini de les negociacions de l'expedient d'ocupació llançat per la companyia. Els sindicats denuncien defectes a forma, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb altres plantes europees. D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
1: I l'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya.
4: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Els passatgers de l'Ondius aïllats a Madrid que no hagin presentat símptomes i donin negatiu en la PCR de dilluns podran rebre visites seguint tots els protocols de seguretat. Pel que fa al passatger espanyol amb antivirus, segueix presentant símptomes, però el seu estat és estable.
4: Podran sortir de les seves habitacions i estar a les zones comunes a banda de rebre visites, sempre amb les precaucions establertes per les autoritats sanitàries. També d'acord amb el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública, els contactes d'Alacant i Barcelona també podran començar a rebre visites la setmana vinent un cop es confirmi el resultat negatiu de la PCR que es realitzarà al complir-se 7 dies del seu ingrés als centres hospitalaris on continuen aïllats.
1: I pel que fa al creuer amarrat a Bordeus, afectat per un brot de gastroenteritis, els passatgers sense símptomes ja han baixat del vaixell després de confirmar-se que la infecció és d'origen víric, però no té res a veure amb l'antivirus.
4: Els malalts seguiran a bord amb mesures de seguretat i control mèdic. El secretari general de Sanitat, Javier Padilla, ha descartat, de moment, que hi hagi passatgers espanyols. Tot i així, en una entrevista a Ràdio 4, recollida per Europa Press, ha explicat que està seguint l'evolució del cas.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Titular destacat de la jornada, també els Mossos d'Esquadra han desnonat i detingut una veïna de Reus, víctima de violència masclista, que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La nova ràdio, David Fernández.
14: A primera hora de la tarda han sortit de la comissaria dels Mossos de Reus les dues persones detingudes en el desnonament d'aquest matí. Una d'elles ha estat la mateixa veïna desnonada, una dona víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. L'altra era un dels activistes del Sindicat d'Habitatge de Reus contraris al desnonament. Les detencions s'han practicat, segons els Mossos, per obstrucció a la justícia i per desobediència a agents de l'autoritat. Pel que fa al desnonament, l'Ajuntament explica que s'han donat alternatives residencials a l'afectada, mentre que del sindicat diuen que només se li van oferir dues nits d'hotel. Laia Martínez és membre del sindicat.
15: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
14: Unes 30 persones han intentat sense èxit aturar el desnonament i també s'han concentrat davant la comissaria dels Mossos fins que s'han alliberat els detinguts.
1: I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino.
16: El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
17: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
16: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la Ronda del Litoral.
1: En territori, Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Mar Dalmau, bona tarda.
18: Bona tarda. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
19: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
18: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
19: Demanem disculpes a tots els ciutadans doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments.
18: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
1: I Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions a principis de juny si la consellera d'Agricultura no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
4: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i per incendis diversos. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
20: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem a passat juliol. Aquí la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contestarà res amb tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens han de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
1: En cultura, tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8, David Navarro.
21: Sense Plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Còmic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que interpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
22: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
21: Paco Roca, Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
1: Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Band i els Amics de les Arts són els caps de cartell dels Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits de la casa, que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
23: La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arborètum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquei o el Pony Pissador. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició, una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors o Robot Robert. L'alcalde Josep Maria Vallès considera que Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival.
24: D'entrada, evidentment, un bon equip al darrere que faci aquesta programació, sempre buscant el millor cartell i també doncs, una ciutat amb unes instal·lacions que ho fan possible. No? Aquest teatre auditori en Vilarassau, també el conservatori, l'escola de música i tota aquesta zona exterior per muntar diferents escenaris. No?
23: La venda d'entrades per accedir al festival estan disponibles ja des d'aquest mateix dijous a través de la seva pàgina web.
1: I avui hem conegut els 17 documentals finalistes de la convocatòria promoguda per la xarxa, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i el 3CAT dins del Festival Docs Barcelona. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer el juny al Mercat Audiovisual de Catalunya. Judit Vallès.
25: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa, Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i vuit a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al mercat audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
0: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
25: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. El Girona afronta el partit més important de la seva història. Després de les victòries ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu contra la Reial Societat per les aspiracions de continuar a primera divisió. Girona FM, Pau Villafañe.
5: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Michel Sánchez que hi explicava la importància del partit.
6: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté a nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
5: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties, però que s'infiltrarà per poder jugar, i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
2: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. I amb 42 punts i a falta de dues jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Sentim el tècnic Manolo González.
7: Sentim un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
2: I pel que fa a la Copa de la Reina, el Barça buscarà optar al triplet a la final d'aquest dissabte contra l'Atlètic de Madrid. Salma Parayuelo explica com afronta l'equip aquestes dues finals.
8: Estamos con muchas ganas. Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave.
2: I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei patins. En el primer partit, el Cerdanyol ha caigut per 2-1 contra el Fraga i diu adeu a la competició als quarts de final. A les 8 es viurà el primer duel català de la cita, el Vilassana-Manlleu, on les del Pla de l'Urgell, líders de la Lliga, busquen reeditar el títol conquerit fa un any. Lluís Rodero és el tècnic del Vilassana.
26: Sí, realment és molt recent, això ens ha d'ajudar a tenir coses presents, a donar-nos esforça i l'equip quan cau sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, sempre vol jugar.
2: I en bàsquet i també a les 8 la penya rep a l'Olímpic una Andorra que juga la vida per no perdre la categoria. Això sí, els verdinegres tenen ara un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies amb l'objectiu de lluitar pel top 6 de l'ACB i tot sense Antetòmic, que no estarà disponible el que resta de temporada per lesió. I acabarem en handbol perquè Antonio García deixa de ser el segon entrenador del Balonmano Granollers després de ser coordinador també dels equips sèniors masculins.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallot als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
3: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
27: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
28: Com pot ser, si sempre feu fotos?
9: Sí, però no són de veritat.
10: I si li regalem un reportatge?
9: Bona idea. A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
10: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
11: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
12: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
11: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
13: Nou Confort, lampisteria general.
14: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
13: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
14: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
13: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
14: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
11: Aviat ens traslladem a la Riera Pare Fita 15.
15: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
17: Sabies que...
28: Una curiositat molt interessant és que els imants poden perdre la seva magnetització si s'escalfen prou. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte de la física anomenada temperatura de Curie. Els imants funcionen perquè dins del material hi ha petites regions anomenades dominis magnètics on els àtoms estan alineats en la mateixa direcció. Aquesta alineació és el que crea el camp magnètic que podem observar. Quan un imant s'escalfa, l'energia tèrmica fa que els àtoms comencen a vibrar més intensament. Si la temperatura puja prou, arriba un punt en què aquesta agitació és tan gran que trenca l'alineació dels dominis magnètics. En aquest moment, l'imant perd les seves propietats magnètiques. Cada material té la seva pròpia temperatura de Curie. Per exemple, el ferro la té al voltant dels 770 graus. Si es refreda de nou, pot recuperar part de la seva magnetització, però no sempre al complet. Aquest principi s'utilitza en tecnologia i enginyeria i també ajuda a entendre com funcionen els materials magnètics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat avui sense acord, però amb una nova proposta de trobada, això sí, el proper dimarts. Els sindicats esperen que Educació els enviï dilluns una proposta per negociar que permeti parlar d'inclusiva, però també de salaris. Si aquesta no els convenç, han avisat que no assistiran a la trobada. Per la seva banda, el govern vol explorar marges de l'acord signat, recordem, entre Comissions Obreres, UGT i el govern per trobar solucions i propostes que permetin sortir d'aquesta situació. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària.
2: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
1: I avui s'han presentat al Docs Barcelona els 17 documentals finalistes de la convocatòria promoguda per aquesta casa a la xarxa Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya i 3CAT. Els projectes seleccionats, que seran coproduïts per les tres entitats, es donaran a conèixer al mercat audiovisual de Catalunya el dia 3 de juny a Granollers. Ha comptat amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. La consellera delegada de la xarxa és Núria de José.
3: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
1: Més temes. Les empreses incomplien les mesures de seguretat en 9 de cada 10 accidents de treball mortal que es van investigar el 2025. La Inspecció de Treball ha tancat 54 expedients per pèrdua de vida de treballador i en 48 casos s'han detectat deficiències i incompliments de mesures de seguretat i salut. Són dades d'Inspecció de Treball que ha investigat 2.554 sinistres i 1.811 infraccions detallades. En total s'han incrementat un 8,2 les sancions amb 53 milions d'euros. I les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic han protestat avui en una acció a l'estació de Passeig de Gràcia contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium, diuen, només els turistes. Els activistes de Plataforma pel Transport Públic, Dignitat a les Vies, Zero Port, Salvem l'R2 Nord i Xarxa de Plataformes d'Usuaris han desplegat dues pancartes per fer-ho evident, diuen, més trens per a tothom i menys avions per a una minoria.
0: Notícies en xarxa. Els continguts més originals i variats, l'entreteniment més ampli, les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Un projecte cultural, però no elitista, perquè la cultura és trobada, però també conflicte.
0: Aplec i Drames amb Rubén Anaya.

Benvinguts, benvingudes i benvingudis a una nova entrega de Plec i Drames. Comencem el 8è programa agraint a totes aquelles persones que ens escolteu setmanalment, ja sigui des del web de Ràdio Arenys, des de Facebook o des de YouTube. Aquí som una setmana més per conèixer el talent emergent de la comarca del Maresme i atendre diferents drames que ens envolten. Avui farem a Plec amb The Great Band, de l'Escola de Música d'Arenys, i posteriorment rebrem en Quim Estrada, un estudiant de piano. Entremig d'una Plec i una altra farem un entremès informatiu sobre la vaga educativa d'aquesta setmana amb la Sofia Lago, una jove de 24 anys, docent de secundària, que ens explicarà com viu ella aquests fets. Comencem! Una great band és una agrupació musical que pot tocar una gran quantitat d'estils musicals, com swing, blues, bebop, free jazz, etc.

0: Acabem d'escoltar la peça So What per la Great Band. La Great Band és un projecte pedagògic per part de l'Escola de la Música de Música d'Arenys que ofereix a l'estudiant la possibilitat d'adquirir una formació i experiència en aquests estils en un grup de gran format, adreçat a alumnes d'entre 8 i 14 anys. Avui tenim amb nosaltres a tots els membres de la banda, a excepció d'un, d'en Pau Barratxina, que des d'aquí li enviem tots una salutació cordial.
1: Sí, sí.
0: Bé, aquests nois que tinc aquí sentats a la taula i que si ens seguiu des de YouTube o Facebook segurament ja els heu posat cara, els dirigeix en Guillermo Calleiro, que és professor de trompeta i trombó de l'escola. Ja tenim a taula tots els membres i farem una ronda de noms perquè us familiaritzeu amb ells. Tenim en Eric Fornaguera, a càrrec de la bateria.
2: Bona tarda.
0: Després també tenim per aquí el Teo González, que és el guitarra elèctrica.
3: Bones.
0: I l'Enzo Molero, que està a càrrec del baix elèctric.
4: Molt bones.
0: I per últim, però no menys important, tenim el Bruno Serra a càrrec dels teclats.
5: Hola.
0: Què tal, nois? Com esteu?
2: Molt bé.
4: Molt bé, aquí.
3: Bé, amb ganes.
0: Amb sí, ganes sí. De xerrar, d'acord? Doncs parlem-ne, perquè sou la cara visible de l'alumnat avançat de l'Escola de Música d'Arenys. Després de tants anys formant-vos, ara teniu un grup propi, un projecte propi. Com sentiu aquest salt d'estudiant a persona que té un grup amb els seus amics i els seus col·legues de l'Escola de Música d'Arenys?
3: Clar, la cosa és, això depèn de quin membre. Per exemple, jo crec que el membre que menys porta ara mateix a la Great Band és l'Eric.
2: Sí.
3: No sé si l'Eric o el Pau.
2: Bueno, crec que és jo.
4: Sí, l'Eric, sí, sí.
3: Però, per exemple, jo, en Teo, el guitarrista, porto ja molts anys i gairebé des que vaig començar amb la guitarra.
4: De fet, vas ser el primer, no?
3: Sí,
4: no,
3: sóc
4: el més antic d'aquí.
3: Dels que som, sí, sóc el més antic d'aquí, des que tenia com 7 o 8 anys.
2: Uau.
3: I, al final, jo ja porto tota la meva vida a grups de música, tenim un projecte a part amb l'Enzo i,
4: sí, sí.
3: I un bateria i un cantant, ens diem Delirium. Aprofito per fer una petita promo, que toquem
0: exacte.
3: Aquest diumenge a la quedada de cotxes americans d'Arenys de Mar, toquem sobre les 11 o les 12, i, bueno, veniu, estarà guai.
0: Doncs ja heu sentit, diumenge sobre les 11-12, a on has dit?
3: A la quedada de cotxes americans.
0: Quedada de cotxes americans aquí a Arenys de Mar.
4: Aquí a Arenys de Mar, sí.
3: A la Riera Coberta.
0: I el grup es diu Delirium.
3: Delirium.
0: Delirium. Perfecte, doncs us volia preguntar ara, com The Great Band, com a grup us moveu entre tres gèneres, si no m'equivoco, més o menys, entre el folk, el rock i el jazz. És així? Teniu preferència per algun d'ells?
3: Bueno, principalment jazz.
5: El jazz.
3: No fem,
4: sí, sí.
3: Gairebé no fem rock. Com a molt tenim alguna una mica més funky o alguna cosa així. Però principalment jazz, swing i blues.
4: Blues, també tenim,
3: blues també tenim un parell.
4: Sí, sí.
0: I us anava a preguntar, perquè clar, sobretot tu, Teo, que has mencionat que portes tant de temps, suposo que han passat diferents directors i directores per l'escola i sobretot gestionant la Great Band. Com més està sota les direccions del Guillermo Calleiro, que és qui ara us dirigeix, és trompetista? Es nota el seu segell a l'hora d'escollir el repertori? T'ho pregunto tu i faig extensible la pregunta a tothom que vulgui parlar, nois?
3: Sí, clar. Al final, al llarg que hem anat canviant tant de directors, per exemple, fa molt de temps teníem en Jesús, que amb aquell sí que fèiem més rock i tal, fèiem, de fet, fèiem algun tema com Bad Guy, de Billie Eilish, Bohemian Rhapsody, de Queen, uh-huh. I al final també depèn del director, fèiem un gènere o un altre, i a mesura que hem anat avançant, hem anat centrant-nos més en el jazz. I ara que tenim el Guillermo, que és un gran trompetista també, i músic professional, amb ell ens centrem molt en el jazz, el blues i coses així, i al final també és molt bon professor perquè hi entén molt del tema i ho fa molt bé.
4: Sí, i a més tenir un músic de la gamma del Guillermo, no?, que és així molt bo a nivell internacional, tot té un munt de bolos, també crec que ens influeix molt positivament a l'hora de tocar, a l'hora de fer un repertori i tot, tenir, bueno, un director com més el Guillermo, clar.
0: Que tingui l'avantatge que sigui un professional en actiu, no? Que això també suposo que no només us dona una lliçó als assajos, sinó que també és un exemple de, bueno, un artista que surt endavant professionalment i l'estil de vida que pot tenir, com has dit tu, fent bolos, etc. Jo volia preguntar-vos, més enllà de la influència com a trompetista, que us estan caminant més cap al jazz, la vostra convivència com a grup. Perquè, clar, avui sou quatre, però com a grup sou cinc. Tenim trompeta, bateria, guitarra, baix i teclats. Com és la comunicació? Perquè jo penso que ha de ser clau a l'hora de decidir coses del grup. Qui és qui posa l'ordre als assajos o qui és, per altra banda, qui li agrada més improvisar?
3: Home, a l'hora d'improvisar,
1: El teu.
3: Jo dic jo.
5: Sí, sí.
0: No es nota gaire, eh, Teo?
3: Clar, per exemple, hi ha hagut concerts que hem enllaçat una cançó amb una altra per tema de com quedaven els acords i tal, que una acabava amb un acord, que un altre començava amb aquell acord. Llavors, tot aquest tema d'idees, sí, dominants, tot aquest tema d'idees normalment ho trec jo, improvisar sobre la marxa i tal. I, però també algú que ens dirigeix molt a l'hora dels assajos, principalment som jo i Alenzo, el baixista. Això, sí. Donant per descomptat al professor, és qui més ens dirigeix.
4: Bueno, més que res, que crec que com que som els que portem aquí més temps... Tot,
3: clar, al final som els que més entenem del tema.
4: Bueno, tampoc això, però sí que...
3: O sigui, del tema de la Great Band.
4: Més integrats i
3: tot,
4: sí, sí.
3: Per això. I és bàsicament això.
0: I volia preguntar, vosaltres sou com les veus més experimentades en la Great Band, però aquests nous fitxatges que tenim aquí, com viviu haver-vos inclòs aquest programa de la Great Band a l'Escola de Música d'Arenys i si ho recomanaríeu a gent jove de la vostra edat?
2: Bueno, jo vaig començar primer en una altra banda, ¿vale?, que és l'expressió musical, i quan vaig pujar la veritat és que vaig notar un augment de nivell bastant alt, perquè al principi notava com que no m'havia esforçat gaire i de vegades fins i tot m'avorria, i va ser de veritat com un canvi bastant gran. I llavors vaig començar a improvisar més, perquè no improvisava gens, simplement m'aprenia i feia el mateix tota l'estona, i doncs des que estic aquí he començat a improvisar molt millor, i de veritat és que el meu nivell com a bateria ha augmentat també, i sí, això, sí.
0: I tu, Bruno?
1: Jo vaig fer un any a un altre grup que es deia Miniband, però vaig estar un any, eren molts i no fèiem res. I ara porto 3.
0: Costa't més el micro, Bruno.
1: Ara. Porto 3 a la Great Band i està guai.
0: Està guai?
1: Voilà.
0: Aquest seria un bon resum d'aquesta sinergia que compartiu. Bé, què significa per a vosaltres, perquè esteu d'enhorabona, això s'ha de dir, s'ha d'anunciar a les quatre veus, perquè aquest dissabte 30 de maig feu un concert a 8:15 al Teatre Seràfics. Què significa per a vosaltres tocar a l'escenari del vostre poble, retrobar-vos amb els vostres veïns, veïnes i gent que us pugui seguir des de fa temps?
3: Bé, doncs, considero que és un lloc molt guai per tocar i no sé si hem arribat a tocar ja algun lloc als Seràfics amb la Great Band.
4: Als Seràfics crec que mai hem anat.
3: Ja, hem tocat
1: al teatre,
3: hem tocat al Calissà i a fora, al pati.
2: A l'Ateneu.
3: I hem tocat a altres pobles i tal, amb activitats com els moments musicals i intercanvis en general, que de fet aquest 22 també diria que tenim un concert d'intercanvi.
2: Sí.
0: Bueno. Epa, a on?
3: A on era?
2: A Pineda, no?
3: Sí,
4: pot,
3: no?
4: Ser.
3: Pot ser,
4: jo no me'n recordo gaire.
3: Jo tampoc gaire.
4: Ah, sí, m'hauria de mirar l'agenda.
3: Tenim tants bolos,
0: molts. Sou unes rockstars. Bé, ho confirmarem per xarxes, però sí. De moment, un bolo al dia...
3: 22 era?
0: 22 a sí. Pineda.
3: Sí.
0: Deixem-ho en l'aire, ho confirmarem a les xarxes d'arroba a Plequidrames.
3: Exacte. I al final considero que és un lloc guai per tocar perquè l'escenari insista molt bé i és un teatre molt important a la cultura d'aquest poble.
0: Sí.
3: Ja que al final... O sigui, bueno, sí, és això, és bàsicament un teatre molt important del poble i és un lloc molt guai per tocar i que no hi hem tocat abans, llavors serà guai fer el primer concert allà que hem fet.
0: I a més toqueu al marc de la Mostra de Músics Arenyencs,
3: sí,
0: que
3: sí,
0: és...
3: La MUMA.
0: Exacte, la MUMA, que és un marc que patrocina d'un espai, serveix d'aparador al teatre emergent i local, que això sempre nosaltres des de Plequidrames ho defensem. Per tant, estem molt agraïts a espais com Teatre Seràfics que us dona lloc, no? Recordem que les entrades es poden agafar a www.entrapolis.com pel mòdic preu de 5 euros aquells que siguin socis o se'n facin socis, o 7 euros per l'entrada general. Jo la veritat és que porto seguint el cicle des de fa uns mesos i val molt la pena anar-hi. A més, com heu destacat, el teatre té una molt bona cobertura acústica, se sent molt bé el so i res, es gaudeix molt. Teniu la mirada posada en el món de l'escena contemporània? Quins són les vostres motivacions per fer música? Us hi agradaria dedicar-hi?
4: A veure, així de coses més contemporànies, sí que a nivell de rotllo no de peces en si, però sí que fem alguna cosa així més fusió, no? Idees del guitarrista, òbviament, de fer coses així més funky i tot. I, bueno, jo, de fet, sí que m'agradaria dedicar-me a això de la música. L'any que ve ja començo el conservatori i tot.
0: Què dius, en sèrio?
4: Sí, sí. I, bueno, crec que aquí una mica tots, no? Bueno, tu, Bruno, no ho sé, però...
1: Jo m'agrada i jo vull tocar el piano per passar-m'ho bé i quan m'avorreixi, pues, poder-lo tocar, però dedicar-me, no.
0: bueno, sempre ho pots mantenir amb una formació paral·lela. De fet, el segon convidat que tindrem al programa d'avui és estudiant de piano al Conservatori de Badalona i ho combina amb una formació d'humanitats a la Pompeu Fabra.
4: De clàssic?
0: Sí.
4: Ah, bueno, jo vaig al de jazz.
3: I, bueno, jo personalment sí que m'encantaria dedicar-me a la música. Porto a la música des que sóc un crio, ja que sempre la meva família tot ha sigut música, la meva mare canta, el meu germà és bateria i ara està estudiant producció musical.
0: Wow.
3: I el meu pare també, des de petit, amb la seva guitarra acústica i tal, cantàvem i tocàvem des de petits. Vaig començar amb un ukelele als 5 anys i als 6 ja vaig tenir la meva primera guitarra elèctrica, llavors porto des de petit amb la música i és el que més m'agrada de tot el que hi ha. I això, i m'encantaria dedicar-m'hi, poder estudiar algun lloc com el taller de músics o l'ESMUC o on pugui anar. Uh-huh. I principalment com a instrument principal la guitarra elèctrica.
0: I tu, Eric?
2: Bon, doncs en el meu cas, jo vaig començar a tocar la bateria a 5è de primària, perquè abans d'això vivia a Alemanya.
0: Ostres!
2: I vivia en un poble molt apartat i no podia accedir a escoles de música. I llavors jugava a videojocs on es podia tocar música, però no era res real. Però sempre he tingut com la motivació de fer música. Llavors, quan vaig tenir l'oportunitat de fer-ho, és quan vaig integrar-m'hi. I la veritat és que m'agradaria dedicar-m'hi a la música,
0: sí.
2: Però també tinc altres hobbies per fer. Sí, faig programació, tinc alguns projectes meus, personals...
0: Ojo, que la programació dona molts calés avui dia, eh?
4: Sí, sí.
2: Bueno,
4: sí,
2: ara amb l'IA no s'està tan segur amb la intel·ligència artificial.
0: És que ara l'IA ho posa tot en dubte.
2: Sí.
4: Bueno, fins i tot els músics igual. Sí.
0: Bueno, jo anava a dir que no, perquè el component humà de la música, això és insistible.
3: Clar, al final l'art és difícil de substituir, perquè al final la part important de l'art és expressar i és algo que l'IA no pot fer.
0: Doncs mireu, amb aquest missatge de resiliència digital ens quedem amb aquesta meravellosa entrevista. Moltes gràcies, Eric, Teo, Enzo i Bruno, pel vostre temps. The Great Band, us anirem a veure, sobretot aquest dissabte, dia 30 de maig, al Teatre Seràfics, a 8:15. Recordem, de nou, ja sabeu que sou una banda molt versàtil. Tenim des de bateria, teclats, baix elèctric, trompeta, jo la veritat guitarra elèctrica, crec que és una proposta molt, molt, molt completa i agraeixo molt el vostre temps, que a més ara us heu d'anar a assajar per haver vingut aquí al programa de Plec i Drames a explicar el vostre projecte. Moltes gràcies, nois, i ha estat un plaer tenir-vos.
4: A tu, home.
1: Igualment.
4: Gràcies.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: som la Grip Band. Això que Pau Barachina, el trompeta integrant d'aquesta banda. Pues, malauradament el nostre professor, en Guillermo, no ha pogut vindre, així que bona sort.
1: I també estem sense bateria.
0: Sí, si algú vol vindre, sisplau.
1: Sí, si hi ha algun bateria pel, qui, pel públic que estigui interessat, no ens aniria malament, la veritat. I doncs ara tocarem tres temes: All of Me, Caravan i St. James Inferno.
0: Comencem, suposo, no?

0: aquí tenim un so que ha... Bueno, que s'ha expandit aquesta setmana i ha omplert molts titulars. Ja sabeu que avui tenim dos convidats, però abans de donar pas al següent aplec, la següent entrevista, atenem el drama d'aquesta setmana que l'han protagonitzat contra la seva voluntat, pobres meus, els docents, vetlladores i professorat de Catalunya. Els docents s'han tornat a tirar al carrer no només a la Comunitat Valenciana, sinó també aquí, a casa nostra. Estem enmig d'un cicle de vagues a l'ensenyament públic català. La de dimarts, 12 de maig, és només la primera d'una sèrie d'aturades que continuaran el 27 de maig i el 5 de juny. El conflicte entre els sindicats com USTEC i CGT i el Departament d'Educació continua obert per qüestions que ens afecten a tots. Plantilles, càrrega de treball, ràtios massa carregades, elevades, saturades i la qualitat del sistema. Però més enllà de les dades, dels serveis mínims i dels titulars i dels drames, volem saber com es viu això des de dins, des de la trinxera de l'aula. Per això, avui fem aplec amb la Sofia Lago, docent del Miquel Biada, un institut de Mataró, aquí al Maresme. Ella té 24 anys. És docent de secundària, com ja he dit, i forma part d'aquesta nova generació de professors i professores que s'estrena en un context, diguem-ne, complicat. Sofia, benvinguda al programa. Com estàs i, sobretot, com has viscut tu personalment aquesta jornada de vaga?
1: Molt bona tarda, Rubén. Doncs moltes gràcies per convidar-nos i donar aquest espai a les docents, segons de res. Bé, ha sigut un trasbals important. Sí que és cert que, almenys aquí en el centre educatiu on jo treballo, les docents ja feia molt, no?, que comentàvem els passadissos entre reunions i una mica quan podíem, no?, que l'estat del sistema educatiu era un desastre, però després de la presa de pèl que va ser l'acord de Comissions Obreres i UGT amb Novió, doncs va arribar un punt en què vam arribar al límit les docents i vam dir que això no podíem acabar el curs amb aquestes condicions. I per això vam fer la vaga del passat dimarts i per això ens mantindrem fins que no es faci un pacte que sigui digne per les condicions no només dels profes i les profes, sinó de l'alumnat, que està al centre de tot això.
0: Sofia, ja ens has dit que aquesta situació ve de lluny, no? Has fet esmenta a la comunicació interna entre vosaltres des d'allà fa molt, però jo et volia preguntar, ara que la Generalitat diu que manté el diàleg amb els sindicats, però vosaltres parleu de problemes estructurals. Quin d'aquests problemes és la mancança que més et preocupa en el teu dia a dia a l'institut, o ara de cara a acabar el curs, o de cara a començar fins i tot el curs vinent?
1: Bé, jo penso que de totes les reivindicacions que hi ha, si s'haguessin com una miqueta d'endreçar, per mi, des del meu punt de vista, la més important és el tema de tant les ràtios com els recursos. Estem parlant de 30 alumnes a l'aula, han pujat moltíssim el percentatge d'alumnat amb necessitats específiques als centres i no donem a l'abast. Llavors jo diria que aquesta potser és la reivindicació més important, les ràtios i sobretot els recursos. I quan parlem de recursos no parlem de ficar a Mossos d'Esquadra a les aules, que és el que ens han intentat vendre.
0: Fort. Bueno, parlant de Mossos que es van colar a les vostres reunions, no? També sí, diu molt del panorama i de la falsa voluntat de diàleg que ens intenten vendre. Des d'aquí reivindiquem i ensumem el teu manifest de que volem una modificació a les ràtios i sobretot una redefinició dels recursos. Hem vist que també s'han decretat serveis mínims del 33% a primària i a secundària. Com es gestiona això en un centre educatiu? Des de fora, realment es pot fer classe o és simplement un dia de guardar els alumnes? Com es gestiona?
1: Bé, jo parlo des del punt de vista d'un centre que tenim tant ESO com batxillerat, a part de tots els cicles formatius. Què passa? Que aquí la majoria del nostre alumnat tenen dret a fer vaga perquè ara mateix està contemplat a partir del que seria tercer de l'ESO. Uh-huh. Llavors, clar, quan parlem de serveis mínims, hem d'ofertar serveis mínims per a primer i segon de l'ESO. Estem parlant d'un centre que són 150 docents, més o menys. Es cobreixen sense cap mena de problemes.
0: D'acord.
1: Clar, potser les companyes de primària tenen més problemes en aquest sentit. De vegades, si no s'arriba als serveis mínims, es fan unes votacions o el que sigui per veure qui renuncia al seu dret a vaga per cobrir aquests serveis.
0: Hi ha noves aturades previstes per al 27 de maig i el 5 de juny. Creus que hi haurà un acostament amb el Departament d'Educació o veus el col·lectiu docent amb forces per aguantar aquest pols molt més de temps? Perquè, clar, un tema del que no s'acostuma a preguntar o del que no es parla és que totes aquestes vagues no són gratuïtes, no? Tenen una repercussió al vostre sou, a més, que això també implica una dificultat, doncs, a l'hora de tenir una vida digna, a més a més.
1: Absolutament, sí. Bé, ara aquestes mobilitzacions que has esmentat són les que tenim convocades a nivell de Catalunya, però també segons el servei territorial on treballem també hem preparat altres mobilitzacions per poder fer més efectiva la vaga. Tant de bo hi hagués un acord. També en contra del que moltes vegades es pensa, si ara mateix ens diguessin que ens acceptaven l'acord de l'augment de sous, que en realitat no és que ens augmentin el sou, és recuperar uns diners que es van treure per allà les retallades del 2008, uh-huh. Però no garantir aquestes millores a l'hora de prestar el servei educatiu, per mi això no es consideraria un èxit en absolut. No estem fent vaga per apujar-nos el sou, estem fent vaga per tenir unes condicions dignes. Llavors, tant de bo, no fes falta arribar fins al final. Veurem què passa. Les negociacions d'avui han estat... no han estat com s'esperaven i, de fet, l'acostament del govern ha sigut ínfim. Per tant, de moment, seguim en peu.
0: O sigui que ja ens dones l'exclusiva que les negociacions han anat... han estat decebudes i que seguireu en peu. Bé, això és un exemple per a tota la societat el que s'està produint amb el sector educatiu. Vetlladores, docents de tots els graus, i de tots els centres esteu sent un exemple de cohesió social que crec que moltes vegades és el que escau i sobretot d'acció social, que és el que teníem una mica oblidat com a societat, no? Sofia, ens quedem amb aquest relat. No sé quin missatge vols deixar abans d'acabar la trucada.
1: Bé, només dic que des del col·lectiu de les docents som conscients que socialment hi ha una imatge de la nostra feina i que moltes vegades amaga darrere moltes altres coses i que nosaltres sempre estem amb les portes dels centres obertes perquè vingueu a consultar-nos el que necessiteu i sobretot molt de suport a les companyes de València que han començat una vaga indefinida i que esperem que puguin aconseguir tot això que exigeixen, no, aquests drets mínims. I moltes gràcies als mitjans de comunicació per donar-nos un espai per a parlar.
0: Doncs moltes gràcies, Sofia, per sumar-te a l'aventura d'entrar al programa i explicar la teva experiència, un testimoni proper i, sobretot, del jovent. O sigui que moltes, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Rubén.
0: Una abraçada.
2: Ràdio Arenys, la primera en arribar.

0: Bé, ja sentiu que per acabar de digerir el drama educatiu que viu el país i les novetats que ens ha dit la Sofia, hem trobat adient reproduir una peça clàssica. Acabeu d'escoltar Evocación de la Suite Iberia d'Albéniz, tocada pel Quim Estrada Torres, un pianista que s'acaba de graduar del Conservatori i és estudiant, a més, d'Humanitats a la Pompeu Fabra. En Quim és un jove de 19 anys i, a més, és veí d'Arenys de Mar. Avui fa plec amb nosaltres. Quim, benvingut a Plec i Drames. Com estàs?
1: Hola, molt bé. Gràcies per convidar-me.
0: A tu per venir. I, de fet, el que dèiem, estàs d'enhorabona perquè fa poc, si no m'equivoco, vas finalitzar els teus estudis al Conservatori de Música de Badalona, que, per qui no ho sàpiga, equival a una formació molt extensa, com de 6 cursos, molt exigents. Com és posar fi a una experiència tan extensa?
1: Bueno, doncs és molt gratificant, evidentment, perquè implica també com un mirar enrere, no?, de veure tots aquests anys d'estudi, totes aquestes hores dedicades a la música, que al final donen fruit, no?, perquè acabes doncs consolidant un nivell que et permet tocar peces que t'agraden, et permet doncs crear música d'aquesta manera. I clar, quan toques doncs aquests passatges com l'obra que estàvem escoltant, que m'encanta, doncs veus que realment val la pena, no?, totes aquestes hores dedicades a la música, perquè pots crear música d'aquesta manera i pots gaudir com gaudeixo tocant. I, bueno, alhora també he de dir que tampoc és que impacti tant com acabar els estudis, perquè al final és com que la sensació és que la música com mai s'atura, no? Com tu acabes uns estudis i ja comences uns altres.
0: Sí.
1: Ja fas un concert i ja t'estàs preparant pel següent. O sigui, la sensació és com... Igual que quan estàs tocant, la música mai es pot aturar, que per molt que t'equivoquis sempre has de continuar endavant, el tempo no s'atura, la música segueix. Però és una mica això, no?, que jo vull seguir estudiant, vull seguir aprenent, i la sensació és aquesta, que no és un final realment, no?
0: És una continuïtat, no? Bueno, si parlem d'una absència de final, jo crec que escau parlar d'un principi, perquè sé que va haver-hi un principi, i si no m'equivoco va ser aquí a l'Escola de Música d'Arenys, que justament els primers convidats de Great Band són estudiants actualment, no?, d'aquesta mateixa música. Com van ser els teus començaments aquí, a l'Escola de Música d'Arenys?
1: Sí, jo vaig començar a estudiar aquí a l'Escola de Música amb 7 anys, més o menys, amb en Joan Miquel Hernández, de professor de piano. Després he estat amb la Mireia Fornells al Conservatori, i bé, aquí on vaig fer el meu recital de fi de grau l'altre dia és on feia les audicions quan era petit. Per tant, també és maco, no?, aquesta connexió.
0: És un cicle, no?, sí, que comença i acaba al mateix lloc. Bé, de fet, avui tenim un munt de coincidències voltant aquí a l'edifici del Calissai, que és on gravem, és a les instal·lacions de la ràdio d'Arenys, on gravem el programa. Ja sabeu que, com tu bé has dit, aquí es localitza l'Escola de Música. Els primers convidats s'han anat corrents a la sala d'aquí al costat a assajar. I després, tu has dit que el recital de fi de curs el vas fer a la sala Josep Maria Arnau. Què vas sentir, Quim, tocant aquí al teu poble?
1: Bé, és maco, no?, perquè a part d'aquesta connexió, doncs, que és on hi ha els meus inicis, doncs també m'agrada tocar i que puguin venir la meva família, els meus amics, veïns d'Arenys. També, bueno, jo m'estimo molt el meu poble, Arenys, Cinera, no?
0: Cinera.
1: I bé, la sensació també és una mica com... L'altre dia ho pensava, quan vaig veure la Rosalía parlant, que deia que tocar Barcelona, com cantar per la seva ciutat, implica també com... Que la posa nerviosa, no?, perquè sí, és el lloc que l'ha vist créixer, és on ha tingut, on ha forjat com tot el seu camí, és on confrontes qui eres, amb qui has arribat a ser, i deia que no pots escapar de qui ets, no?, i que només pots ser tu mateix. I una mica la sensació és aquesta. Un grau una mica més baixa de fama, potser.
0: no gaire tant. Bé, parlant d'autenticitat, nosaltres apostem per talent local, i la veritat és que els programes com avui demostren que Arenys hi ha molt de talent, no? Que no fa falta anar-te'n a una altra vila del Maresme, sinó que aquí el trobem, i el trobem fàcilment. Per qui no s'ho cregui del tot, hem rescatat un fragment d'una peça que vas tocar tu. És una peça, és un tema amb

variacions del quintet La truita de Schubert. Tocada per tu i el teu quintet, escoltem com sona aquest piano en mans d'en Quim Estrada.

0: Bé, la virtuositat d'aquesta peça és indiscutible. La veritat és que fa goig posar-la i presumir de talent local amb en Quim. Quim, com és tocar acompanyat per un quintet com hem sentit en aquesta peça? Perquè, clar, des de fora, jo penso que hi ha d'haver-hi un esforç no només de concentració a la teva partitura, sinó també de coordinació amb les companyes, companyes i companys, no?
1: Sí, però és del més agraït de la música, no? Tocar amb gent sempre. Tinc un quintet molt maco, que són tots boníssims, ens ho passem molt bé tocant. A més, aquesta obra portem ja 2 anys treballant-la perquè és preciosa, sempre li pots anar trobant coses i capes, que és el que té la música al final. I bueno, ens ho passem molt bé junts, és molt guai tocar amb grups.
0: I tinc una pregunta que m'encurioseix saber, bueno, fa curiositat saber si el repertori a l'hora de fer el recital de fi de curs l'escolliu vosaltres com alumnes del conservatori o ve d'una imposició d'algun càrrec?
1: Bé, el repertori al final és el que anem fent durant el curs, rescates alguna peça potser d'altres anys. En general, les peces me les proposa la meva professora, però també me les proposa de manera bastant personalitzada. No és una cosa com autoritària, sinó que ella ja em coneix, sap bastant el que m'agrada, sap el que em pot fer bé, i totes les obres que toco doncs, m'encanten. I llavors intento, doncs, a partir de totes les obres que tinc, crear un programa que tingui sentit, que tingui coherència, poder mostrar diversos estils, peces més virtuoses, peces més lentes, i que sigui com una història de dalt a baix. No?
0: Doncs la veritat és que bé que hi hagi un consens, no?, amb la persona que dissenyes el repertori. Jo també, a mi em fa molta gràcia, perquè parlàvem de tries, no?, tries de cançons, però és que també s'ha de saber que al Conservatori de Música podries haver triat la branca de jazz de piano i, en canvi, vas triar la branca de piano clàssic, no? Et volia preguntar perquè és un contrast, tu ets un jove de 19 anys, que viu al present, evidentment, abans has citat a la Rosalia, però quan t'asseus al piano parles un llenguatge de fa segles. Com vius aquest efecte anacrònic?
1: Sí, bé, o sigui, jo realment no ho visc com un contrast, no? Perquè al final, o sigui, evidentment, penso que no és algun anacrònic, no? Perquè la música clàssica sempre és contemporània, no? Perquè la música és algo atemporal i per molt que canviïn doncs, els estils musicals, les formes que tenim d'escoltar-la, de comprendre-la, doncs sempre ens seguirà dient coses i, doncs, no sé, Bach, Mozart, tots aquests doncs, seguiran sent sempre contemporanis perquè ens parlen de coses que estan com a l'essència, no?, de l'ésser humà. I bé, com has comentat abans que estudio humanitats, al final a les humanitats el que fas és el 99% és estudiar el passat. Mm. Passat que et serveix també doncs, per entendre el present, evidentment. Però sí, doncs no és algo anacrònic realment, sinó que sempre serà contemporani a la música clàssica.
0: Has esmentat les humanitats, no? Com t'ajuden la història de l'art, la filosofia, fins i tot, per què no, la lingüística i la seva lògica matemàtica a vegades, a l'hora de seure al piano?
1: Jo crec que m'ajuden molt, perquè al final el que tenen les humanitats és que especialment aquesta carrera et dona com una visió molt transversal, molt completa de les coses, perquè no és només que sàpigues una mica de tot, sinó que et dona com el superpoder de poder relacionar coses. I jo m'ho noto això a la música, que la puc relacionar, evidentment, doncs, amb moviments pictòrics, literaris, amb la història. I és interessant això, perquè aquesta idea com d'un artista complet del Renaixement, no? Leonardo da Vinci, sí, que és com que sabia de tot, doncs al final això et permet comprendre millor el que toques i donar-li com més profunditat, perquè si comprens les obres de manera com purament musical, pots fer una gran interpretació, però potser li falta doncs, aquest punt de profunditat de poder-ho relacionar amb tots els teus altres coneixements.
0: De fet, jo et volia preguntar, no? Quina és la situació, tu com a jove, que creus que viu la música clàssica entre el jovent? Hi ha com aquesta idea general, que aquest discurs que estem divulgant jo crec que és molt necessari, però la realitat és una altra, no? És cert que el prejudici que la música clàssica ha perdut seguiment entre els joves. Es viu, tu que hi ets a dins del panorama de la música clàssica? Es viu, es sent?
1: Jo crec que no és algo particular del jovent actual. Tampoc crec que sigui potser algo pròpiament dels joves. Potser és una cosa més generalitzada, no? Però sí que, o sigui, és evident que el que sento, el que veig, és que els joves que tenen interès en la música som aquells que estudiem música i que estem posats en el mundillo, no? Que realment aquells qui escolten música clàssica són els que estudien música clàssica. Però, o sigui, tampoc és algo que et diria que em preocupi, perquè al final que cadascú dediqui el seu temps de lleure al que més 100%. Li interessi. I sempre hi haurà gent interessada en la música clàssica, que la toqui, que l'escolti. Per tant, crec que no és algo del que ens hem de preocupar. Però sí que penso que la música clàssica pot aportar coses al jovent de la generació que estem pujant ara, que potser ens manquen bastant aquesta generació, la generació del TikTok, no? De la cultura de masses, que tot va com a una velocitat vertiginosa, no? Perquè la música clàssica, doncs, aporta també una cosa de deteniment, de parar-se, de concentració, de parar-se, fixar-se en les coses, i el jovent, doncs, cada cop més consumim com productes d'entreteniment fugaços, no?
0: Immediats.
1: Sí, que no demanen res de nosaltres, no? Que més que estimular-nos, com fa l'art vertader, ens anestesien, no? Ens mantenen distrets de les coses més essencials. I per això crec que sí, que la música clàssica pot aportar al jovent, doncs, uns valors que potser ens manquen bastant, aquesta generació que igualim les hores, no? Amb entreteniment bastant banal.
0: Doncs ja ho heu sentit, oients, o sigui, la música clàssica amaga una rebel·lia que moltes vegades és desconeguda. De fet, tot i que hi hagi aquest prejudici extès a la cultura general que la formació clàssica i la moderna són eternes confrontades, farà cosa d'uns mesos, justament una exalumna de l'ESMUC era qui posava de relleu la seva compatibilitat, hibriditzant una amb l'altra. I, de fet, va ser el primer senzill del seu disc, que ara coneixem com Lux.

0: you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me.
1: Bé, aquí tenim Bergain, de la gran Rosalia. Què pensa un estudiant de piano clàssic en sentir Bergain?
2: Jo sóc molt fan de la Rosalia, realment. Crec que una de les coses que més admiro d'ella és aquesta idea que té de una mica el que parlaves d'hibriditzar, no? Que no hi ha masses fronteres en la música, que ella quan li pregunten t'agrada aquest gènere, no sé què, ella diu, a mi me gusta todo lo que esté bien hecho. I estic molt d'acord amb aquesta frase, perquè és igual, al final lo important de la música és el que transmet, no? I ja ho ha demostrat, crec que és el seu discurs, la seva proposta musical és aquesta, que no hi ha fronteres a la música i que la música bona és la que està ben feta, em sembla molt bona frase.
1: I a més, molt pragmàtica i amb molt de seny, no? Molt sí. D'aquí, de Catalunya. Bé, després de graduar-te, perquè ara passem a parlar de tu, Quim, després de graduar-te en el conservatori en l'especialitat de piano, com a jove, que ha finalitzat uns estudis, quines possibilitats laborals se t'obren?
2: Bé, normalment els qui volen dedicar-se després a la música continuen estudiant. Jo he acabat al conservatori el grau professional, després pots anar a altres centres a fer el grau superior, que seria com un simil amb un grau universitari en música. I bé, les opcions bàsicament són o docència o ser intèrpret, no? El meu objectiu no és dedicar-me a la música, no la vull abandonar mai, sempre la tinc allà, però el meu objectiu és dedicar-me a la docència d'humanitats.
1: Ah, sí?
2: Sí, però igualment la música sempre seguirà a la meva vida i, de fet, per exemple, ara estic fent de pianista per les corals d'aquí a l'Escola de Música.
1: Ah, mira.
2: Amb la Gemma Ruiz.
1: I... Un petó a la Gemma Ruiz.
2: Sí. I bé, també és una manera de guanyar-me la vida al final fent el que m'agrada, o sigui, és fantàstic.
1: O sigui que podries fer tant docència musical, no?, de piano, com docència d'humanitats. Si fessis docència d'humanitats, què faries? Doctorat i carrera acadèmica, docència universitària, o faries el màster de docència secundària i t'hi adhiriries al drama que ens ha explicat la Sofia, que crec que és un moment òptim on es necessiten noves mans i noves energies, no?, del jovent que s'hi vulgui sumar.
2: Sí, a mi és que m'agrada molt anar a la universitat, llavors jo em veig molt ser professor d'universitat, poder, no sé, crear els meus propis programes de les assignatures, ensenyant el que m'agrada, tenint alumnes interessats, no? Algo més específic del que m'agrada, però no descarto res. Tinc 20 anys encara. Ja.
1: De moment l'atmosfera ens suma a doctorat. De moment. Bueno, i si fessis doctorat, quina especialitat de les humanitats triaries, Quim?
2: Sí, jo crec que aquest és... Mira, potser és la pregunta més difícil que m'has fet fins ara.
1: És molt difícil.
2: Perquè el que tenim els que hem fet humanitats és que jo justament ho vaig triar perquè és una carrera molt general, no? Perquè no sabia cap on decantar-me. Perquè
1: jo també.
2: M'agrada tot, eh?
1: Sí. Va ser el mateix replantejament.
2: Doncs vas això de dir... Però al final és el que dèiem, la gràcia és relacionar coses.
1: Sí, jo sempre he pensat i he defensat que fer humanitats és adquirir l'habilitat per ser arquitecte d'arguments. D'arguments, no sé, de qualsevol camp de coneixement. És que al final, a Història de l'Art, acabes parlant de filòsofs. A filosofia acabes... Philosophy of the Mind, que és una assignatura, anava a dir, de la Pompeu Fabra, que no t'aconsello que facis, perquè la Pompeu Fabra moltes vegades en les assignatures optatives el que fa és que posa un títol i després no té res a veure amb el títol.
2: Sí, que passa, això.
1: Bueno, i especialment en les d'anglès. Però bé, en les assignatures de filosofia acabava parlant també de lingüística, bueno... Una cosa, Wittgenstein, el trauma de la meva vida.
2: Sí,
1: no. Deixant de banda la meva experiència. Com trobes les humanitats? Creus que falta, potser, ara que estem parlant del grau de la Pompeu Fabra, una repensada? Vull dir, creus que estan massa basades en l'àmbit teòric?
2: Jo m'agrada molt la carrera que estic fent. Estic bastant content amb tot en general. No sé, justament el que et diria és que penso que a vegades hi ha com aquestes contradiccions que té el sistema educatiu, no? Que és que a vegades en voler donar una visió més pràctica, més, això, no? De, més horitzontal...
1: Professionalitzada.
2: Doncs al final a vegades es perden coses de... coses que, per exemple, a la música, a part de música, el que presta bé el conservatori són coses de disciplina, d'esforç, d'organitzar el temps, no? I a vegades cada cop sembla com que el sistema educatiu es torna més laxa, no? Jo, no ho sé, m'agrada bastant que a vegades es perden.
1: Sí. No, i de fet, fas bé de dir-ho, perquè l'altre dia ho estava parlant amb unes amigues i jo penso que humanitats i qualsevol carrera o formació superior de lletres, no, de l'àmbit de les humanitats, jo penso que al final, a dia d'avui, requereix una dificultat difícil de trobar en altres graus, que és la dificultat justament del que deies de la música clàssica. Un moment d'aturada, analitzar un text potser del segle XVIII o del segle XIX, intentar desxifrar-ho, encara que sigui una traducció, moltes vegades és una traducció del segle XX, que, vulguem o no, la llengua canvia, en 50 anys o 60 o 70, i aquesta dificultat, aquesta disciplina d'aturar-se, també comporta soledat. O solitud, com li vulguem dir. Aleshores, aquesta solitud a l'hora de l'estudi, aquesta entrega total al pensament d'un altre, no només entrena el pensament crític, sinó també al final per força l'empatia. I per això jo sempre recomano molt humanitats, però al contrari del que aquest sistema productiu i capitalista ens pot fer pensar, no és un grau que tingui facilitat, sinó que jo penso que ara amb la digitalització i cada vegada més l'acceleració del temps i dels resultats ha amagat dificultats i grans reptes, no? Però, bueno, entenc que els curses, o sigui, que els enfrontes amb passió.
2: Sí, no, i de fet, crec que algo que caracteritza justament els pianistes és aquesta sensació de soledat, no?, de passar-te 3 hores un matí tu sol amb el piano estudiant i... però al final crec que s'ajusta bastant, no?, una manera d'estudiar amb l'altra.
1: I ara faré una pregunta una mica polèmica, ara que has esmentat el piano. I estem parlant de tradició i clàssics. Creus que quan toques un clàssic el pots reinterpretar o has de mantenir els ciments de la tradició i respectar l'original?
2: Crec que ara que estic en un nivell encara d'estar-me formant com a músic, és important, doncs, respectar quina és com l'herència que et deixa cada compositor, que, i com sentar les bases sempre. Després ja, a la meva vida, faré les interpretacions que jo vulgui, no? I de fet, a vegades, com la meva professora m'ho diu, no t'escoltis de moment cap versió, perquè els grans pianistes igualment fan una mica el que volen, no? Però primer és important, doncs, sentar les bases per després ja trencar-les com tu vulguis. I en un nivell més bèstia, no? Sí que, home, per exemple, l'altre dia veia un reel d'un que posava bateria en un concert de Rachmaninoff.
1: Sí.
2: I clar, això em sembla genial.
1: Et va semblar genial?
2: Home, i tant, m'encanta. Totes dues coses, sempre.
1: Val. Doncs mira, amb aquesta reflexió del passat al present, les humanitats, la història de l'art, la filosofia, la Rosalia, tot, la música clàssica al centre, el node de la conversa, amb aquesta visió tan completa, acomiadem a l'Aplec i Drames d'avui. De fet, ja sona la peça per piano i orquestra número 2 de Rachmaninoff.
2: Aquest és justament el que deia.
1: Rachmaninoff, que sí. Tu deies que li van posar una bateria, oi que sí? Aquesta peça és interpretada per Evgeny Kissin. Gràcies, Quim, per portar-nos aquesta pausa de bellesa entre tants drames educatius i gràcies també a la Sofia Lago pel seu testimoni i gràcies també a la Great Band per haver vingut amb el temps just per assajar. I recordeu d'agafar les entrades pel seu concert al Teatre Seràfics a 8:15 el dissabte 30 de maig. No ho repeteixo més. Ens retrobem la setmana vinent, no l'altra, a Ràdio Arenys, perquè la setmana vinent hi haurà ple municipal. I abans de marxar, Quim, unes últimes paraules. Quins projectes futurs ens esperen? On et podem veure, trobar? Sí. Digues l'Instagram, també.
2: Instagram, @quimchet.
1: Amics.
2: I em podreu trobar... tocaré el cicle de concerts a la Gruta de Quilurdes d'Arenys el dia 29 d'agost, si no m'equivoco.
1: 29 d'agost, eh?
2: Faré un recital de piano molt maco que integraré peces que vaig tocar en el meu recital de fi de grau i altres peces que m'agraden molt, també.
1: Perfecte, doncs prenem nota d'aquesta cita el 29 d'agost. Estarem pendents a les xarxes. I res, oients, visca la música, visca la cultura i fins la propera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana ha convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per un acord de pressupostos amb el govern. Així ho ha avançat l'ACN i RAC1, tot apunta que la negociació entra a la recta final. Aquest dijous els republicans han posat sobre la taula la seva proposta del tren orbital. Es tracta d'una de les qüestions que el partit liderat per Oriol Junqueras ha vinculat a un acord de pressupostos. Al març, recordem, el govern va acabar retirant els comptes perquè no tenia els suports necessaris per la falta d'acord amb Esquerra sobre la recaptació de l'IRPF. Tal i com van acordar llavors les dues parts, l'objectiu era que el Parlament aprovi els pressupostos abans d'acabar el juliol. I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros en aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona, que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
1: Per cert, que l'alcalde de Barcelona ha dit que confia en que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat. Collboni vol introduir la pujada dels 4 als 8 euros de la taxa a les ordenances fiscals per al 2027, en lloc de fer, com havia dit, l'increment progressivament. Encara a Barcelona, l'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any, impulsant el tractament a casa. I també ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo. Més encara, tenint en compte que les malalties cròniques renals està previst que augmentin molt els propers anys. Darrer apunt, demà engega la 44a edició del Còmic de Barcelona. Les exposicions dels 50 anys de l'obra de Pare Cuellos o sobre els indicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta del còmic asiàtic i convidats com mangaka Shintaro Kago.
0: Ràdio Arenys.
3: In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes.
4: Els dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, tot ens va bé.

0: Bona nit i benvingudes i benvinguts al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Si esteu escoltant aquest programa és perquè, o bé per motius tècnics o bé per temes personals d'aquest que us parla, avui no hi ha programa temàtic i això que avui escoltareu és el que nosaltres coneixem com a programa comodí, un programa per ser més, en aquests casos, en lloc de tornar-ne a emetre un d'antic o connectar directament amb la xarxa. El programa comodí d'avui podreu tornar a escoltar cançons que ens han aparegut els programes temàtics d'aquesta temporada, que hem dedicat als reis dels musicals, al rock and roll i al tango, als personatges amb doble cara, al menjar, als musicals sanguinaris i també als d'alta volada. Us deixem ara ja amb aquesta selecció musical que podreu escoltar i que podreu gaudir, si us agrada el teatre musical, per descomptat, des d'ara i fins a les 10 de la nit, aquí, al Tot ens va bé de Ràdio Arenys, al 91.2 de l'FM. Que gaudiu de les cançons i ens trobem de nou ben aviat al proper programa.
1: Guys, I need you to make me a woman.
2: What?
1: Miranda is hiring a nanny, and I put myself up for the job as a woman, and I have an interview tomorrow.
2: What?
1: Guys, please, I'm begging you. Make me a woman. Give it a shot. Come on and give me the best that you've got. I need help, and I'm coming to you.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: Tot això està molt bé, però... I amb aquest italianot què n'hem de fer?
2: Més tard, quan es faci fosc, ens l'emportarem a un lloc secret i l'enterrarem.
1: Sí! Sí? Sí, esclar, podríem fer-ho. No crec que tingui cap parent que vingui a tafanejar preguntant per ell. Però vostè ja em coneix. De vegades se'm fica una idea al cap i vinc a donar-hi voltes i... Quina mala sort!
2: Mala sort?
1: I...

0: vull dir, el preu de la carn com està? Si se'n troba?
1: Oi, que ho troba. Veig que ho troba.
0: Per exemple, Mrs. Mooney té un negoci. S'ha fet ric amb uns pastissos fets de gat i julivert. I matant un gat en surten com a màxim 6 o 7.

0: temps desesperats, Mrs. Lovett, i s'han de prendre mesures desesperades.
1: Ha acabat de sortir del forn.
0: Què és això?
1: Mossèn, tasti aquest mossèn.
0: És realment bo.
1: És tan bo que sorprèn. I com que ha de ser pur i cast i decent, no el servim calent.
0: Sembla molt oliós.
1: D'oli religiós.
0: No teniu poetes, o almenys escriptors.
1: La literatura surt ara i els temps que som ara no es ven. Pren, mossèn.
0: Celestial. No és tan gustós com el bisbe, ni tan tou com el capellà.
1: I és bo pel negoci. Sempre venen ganes de menjar-ne més. Llàstima que només se'n trobin els diumenges. Un fiscal al punt.
0: Piquen molt amunt.
1: Per estalviar-se un martiri, val més que se'l miri de lluny.
0: No teniu soldat.

0: què tenim avui? Tinc botiguer.
1: Més lleuger.
0: Ballarí.
2: No tan fi.
0: Empleat.
3: Més salat.
4: Pescador.
1: Però tant no.
0: Guardacostes. Provi un crític d'art.
1: Posi'm a la part.
0: Músic de carrer, sembla que entra bé, però n'acabes fort. Provi aquest tan blanc, gairebé és de franc.
1: Té molt mal color.
0: Bevedor i gestor d'un banc. Ves què li diré, saben molt bé.
1: D'acord, Silvan.

0: com que els monarques no li fan el pes, què li semblaria un almirall?
1: Massa salat. M'estimo més, general.
2: Si el vol amb tot el que li penja, haurà de pagar un suplement.
1: Què és això?
0: Cretí. És el plat més fi. Pastic amb pastor, fet pastetes, guarnit amb fulletes de pi. No s'acaba aquí. Tinc també polític corrupte, comprovi-ho si ho dubte, és podrit.
1: Tapi'l de seguit.

0: els dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, tot ens va bé.
1: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
4: Buena onda, Frankfurt!
3: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
4: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
3: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
4: vermut de 12 a 14.30.
3: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
4: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
5: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia catalana la documentació d'infiltracions fetes en els últims 10 anys. Avui, a la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga, ha acabat sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i l'escola inclusiva. Així ho ha valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris. No?
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació.
1: I avui ha estat el tercer dia de mobilitzacions. S'ha centrat a les comarques de Girona i la Catalunya Central. Demà estan convocats a la vaga els docents als centres educatius de Lleida i al Pirineu i Aran. I els passatgers de l'Ondius aïllats a Madrid que no hagin presentat símptomes i donin negatiu a la PCR de dilluns podran rebre visites seguint, això sí, tots els protocols de seguretat. Podran sortir de les seves habitacions i estar en les zones comunes a banda de rebre visites, sempre amb les precaucions establertes. També d'acord amb el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública, els contactes d'Alacant i Barcelona podran començar a rebre visites la setmana vinent. Pel que fa al passatger espanyol virus, segueix presentant símptomes, però el seu estat és de moment estable. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat per previsió de pluges intenses des d'aquesta matinada i fins demà a la tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya ha vist un avís d'intensitat de pluja que afectarà les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Vallès Oriental, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix Llobregat. Es podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa. Finalment no ha pogut ser, el Girona ha empatat a un davant la Reial Societat després de les victòries d'ahir dels rivals directes. Necessitava sumar 3 punts per sortir ja del descens. És tot de moment. Molt bona nit i fins demà.
0: Ràdio Arenys.

Comparteix grans artistes amb la primera música. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
1: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
2: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
1: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
2: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
1: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
2: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presentant Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, pops.
2: Hola.
1: Una altra sonda del tot primaveral i ben assortit de varietats i contrastos. La primera fase del programa és un comprimit de sound de jukebox centrat en la figura de Boz Scaggs, figura superlativa del pop, del rock refinat i elaborat i condimentat amb aromes de soul i de jazz. El nostre protagonista es va bregant la mítica formació de Steve Miller Band, i la seva doble prestació com a vocalista i guitarrista el va portar a imprimir una cursa en solitari oferint un assortit de discos d'alta volada i equipat de prestigioses col·laboracions. A la segona part del Sound, entrem a la cava de jazz del Jazz Entre Amics, on trobarem el gran pianista Bud Powell, referent dels més grans de les tecles jazzístiques, de l'art del trio i animador del primer esclat del bebop, collit a 49-57. Ja tocava i ha tocat. Som-hi, pops.

0: Sound System edició 898, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui amb vinil de doble cara. A la cara A, el senyor Bos Escalcs dins del nostre sound de jukebox, i a la cara B, el pianista Bud Powell amb un jazz entre amics.
1: Sound the jukebox. Rock and roll, blues, folk, country, sobre gèneres i malediccions. Els arxius per sistema, les essències del tocadiscos.
0: I encetem aquesta primera part del sound d'aquest 8-9-8. Ens acostem al 9-0-0 i ho fem amb un sound de jukebox dedicat a la figura del músic, cantant i compositor nord-americà Bos Escalcs, que barreja rock, soul, blues i jazz. Cap a mitjans dels anys 60 es va unir, com deia l'Àngel, a la banda de Steve Miller, Steve Miller Band, i cap a finals dels 60 inicia la seva carrera en solitari. Doncs ens quedem aquí a el 1969 amb un àlbum que du per títol el mateix nom que l'autor, Bos Escalcs, i on començarem a sentir coses, però anirem evolucionant amb el temps i amb els estils. Ara, en tot cas, des d'aquest Bos Escalcs del 1969, anem a escoltar Amici.

0: festivitat per sistema, el sistema sonor de, en aquest cas de Bosch Escacs, aquí en un registre solero d'aquest disc del 1969. Repassem alineació ràpida: Bosch Escacs a veu i guitarra, a la guitarra també Jimmy Johnson, David Hood al baix, Roger Hawkins bateria, Barry Beckett teclats i, atenció, les guitarres de Duane Allman, dels Allman Brothers. Sí, això està molt ben, super ben compactat, Àngel.
1: A la secció de Muscle Shoals.
0: Exacte. Beckett. Correcte. I veurem que en d'altres gravacions també trobarem d'altres coneguts del programa. Doncs escoltem un altre tema d'aquest Bosch Escacs, aquest I'll Be Long Gone.

Saltem a l'any 1976. Bols Escacs fa potser el disc que el catapulta cap a, diríem, a l'èxit i surt l'escena internacional. Estem parlant de l'àlbum, el seu setè àlbum, Silk the Breeze. És un àlbum particular perquè, com aquí hem vist abans, que hi havia les col·laboracions que hi havia de Duane Allman i d'altra gent de la zona d'Alabama, no, Àngel? Sí? Doncs aquí què trobem? Doncs a Silk the Breeze hi graven ni més ni menys que, entre d'altres, David Page, David Ungate i Jeff Porcaro. Això després va ser Toto. O sigui, i de fet, amb aquest disc, Bols Escacs ajuda que la formació com a Toto es consolidi. O sigui, aquí ja saltem un registre més rock-pop, amb tocs una mica soleros, però veureu, hi ha un tema, el primer que escoltarem, per mi és un dels seus hits, és aquest Lowdown, com deien, del 1976, i canviem, diríem, una mica el so, però l'esperit continua sent Bols Escacs.

després d'aquest hit, aquest Lowdown, del mateix disc, un altre tema també molt, molt intens i molt xulo, és aquest Lido Shuffle.

això que hem escoltat era de mitjans dels 70, i ara fem un salt amb el temps, perquè ell després, al cap d'uns quants anys, va centrar la seva carrera musical més amb el blues i el jazz. Per exemple, el 2010 munta un supergrup que no sé si encara van actuant, però han fet cosetes, que es diu The Dukes of September, juntament amb Donald Fagen, de Steely Dan, i Michael McDonald, dels Doobie Brothers. Escoltarem ara, és un disc del 2008 que es diu Speak Low, i ja se'n va, escoltarem dos cançons i directament abraça el jazz. Molta qualitat, molt ben tocat, i més que el primer tema que escoltem és Speak Low, que és un tema original de Kurt Weill, o sigui, una delicatessa.

preciosa aquesta versió de Speak Low de Kurt Weill, càrrec de Bosses Cacs. Repassem l'alineació, la gent que l'acompanya amb aquest disc, i els teclats tenim Jill Goldstein, Scott Cooley al contrabaix, Àlex Acuña, bateria i percussions, Mai Mainieri, vibràfon i marimba, Bob Shepard, els saxos i el clarinet baix, i Lou Marini, el flauta baixa, entre d'altres. Acabem aquesta part del Sound amb aquest This Time, The Dream's on Me.

0: Jazz entre amics. Un espai del Sound System dedicat al jazz. Tradició i avantguarda. Complicitat sonora entre cigarretes, whisky, ombres i contrallums.
1: Aquí estem a la cava de jazz i del sonda i avui farem un repasset a un dels grans pianistes de la història del jazz. Es pot parlar d'allò, diguem-ne, uns quants noms i posar-los per ordre. Diríem que el primer per excel·lència va ser en el seu moment Art Tatum, generació següent Bud Powell, després ja entrem en el món de Bill Evans, de Thelonious Monk i de tants, i podem culminar-ho amb Keith Jarrett. Aprofitem l'ocasió per dir que aquesta setmana el Keith Jarrett farà 81 anys i d'aquest programa també ens serveix per això, per recordar que són dels que queden d'aquest període històric de la música del jazz. Com que aquesta setmana ha fet 89 anys Ron Carter. Oh. I és un dels dos supervivents del segon quintet de Miles Davis. Però d'això en parlarem aviat perquè farem un programa especial dedicat justament a Miles Davis. Penseu que ara hauria fet 100 anys i que el Ron Carter hauria tingut, té 11 anys menys dels que tindria ara el Miles Davis, que va tenir aquell quintet gloriós i juvenil. Però això és una altra història, perquè avui toca Bud Powell. Bud Powell, que va ser, entre d'altres, un dels impulsors també de la primera fornada del bebop, i escoltarem tema de l'any 1949, o sigui que això ja era una de les primeres èpoques, ja els primers discos d'ell en el període inclús de la Blue Note. Escoltarem aquest Bouncing with Bud, hi ha el Fats Navarro a la trompeta, el Sonny Rollins, molt jove, el saxo, el Tommy Potter al contrabaix, i un altre també molt jove, que era llavors el Roy Haynes.

que de Bud Powell, pianista, i aquí, en els que podríem dir els orígens del bebop, la formació que hem escoltat amb el Fats Navarro, Sonny Rollins, Tommy Porter, Roy Haynes, 1949. El tema que ve ara es titula, així en castellà, Un poco loco.

estem escoltant un resum molt resumit de l'obra de Bud Powell, el gran pianista de bebop que va obrir també una nova era. Hem escoltat un tema que estava enregistrat l'any 1949 i realment el seu registre era molt avantguardista per l'època i va obrir tot un món que després va culminar segurament Thelonious Monk. També dic que Bud Powell tenia una formació clàssica, fins i tot en alguns temes ha fet incursions en els clàssics del piano des de pràcticament els clàssics per excel·lència del cànon pianístic, Liszt i companyia, no? Ara fem un salt a l'any 53 en aquest LP també de la Blue Note, The Amazing Bud Powell, volum 2. El tema porta per títol Audrey, i aquí el tenim en format trio amb el George Duvivier al baix i l'Air Taylor a la bateria.

Som Stereo 2. Som Sound System. El programa arxiu, l'espai sonor definitiu. Busca'ns a estereo2soundsystem.blogspot.com.

música de Bud Powell, un dels grans del piano jazz i del bebop, i ho hem escoltat en trio, amb el George Duvivier, el contrabàs i l'Art Taylor a la bateria, amb els mateixos formats, també ho trobarem en aquest tema que porto, bueno, en el fons, a veure, perquè anem justos, el tema que escoltarem ara és Idaho, i forma part ja de l'any 1957 del Amazing Bud Powell volum 3. És un tema que aquí també tenim a Paul Chambers i a Art Taylor a la rítmica, i esporàdicament també tenim la participació de Curtis Fuller, que és el gran trombonista de la història del bebop. Sonem amb el J.J. Johnson, per dir-ne dos de referència. O sigui que ara anem directe al tema Idaho i amb el Amazing Bud Powell volum 3, 1957.

tancarem aquesta sessió dels Jazz Entre Amics amb la música de Bud Powell al seu piano, amb aquesta recopilació de 3 LPs de la Blue Note des de l'any 49 fins al 57 d'Amazing Bud Powell, amb el tema Moose de Moose.

0: estat el Sound System 898, en queden dos per al 900, i hem tingut el Boss Escacs d'una banda, fent fins i tot de crooner, des del món del rock fins al món del soul, i el Bud Powell amb el seu piano de bebop total en aquest jazz entre amics.
1: Un sound que, com sempre l'hem fet, des del Falcó Milenari, l'Àngel Sol Guizarra amb un costat, pilotant el sistema sonor al gran Xavier Traït, i que us parla Ramonet 77. Fins al proper sound de Pops.

0: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns... Menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: I caught it bad just today.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Escoltes i cas.

0: tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: ¡Gracias!

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: ICAT, la ràdio inquieta.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers.

escoltes, ICAT.